0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Una vegada més, que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin Rodalies, que continua fallant estrepitosament.
2: Els de Puigdemont responsabilitzen els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC. I parlant de la línia orbital, quan estigui acabada, donarà servei a més de 3 milions d'habitants que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions en Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges i la resposta és de la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
3: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia.
4: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor.
2: La primera actuació del projecte orbital serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa, el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers, el 2040 de Terrassa a Vilafranca i el 2041 de Vilafranca a Vilanova.
0: 3CAT Info.
2: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista P7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
5: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
2: El sinistre s'ha produït a 8:45 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a Catalunya Ràdio, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
6: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
2: Un altre camió accidentat, en aquest cas a l'A2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. El cicle de vagues de mestres i professors continua aquest dimarts al Maresme i al Vallès. Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Aquest dilluns l'aturada ha estat al Barcelonès, amb un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal ha estat al centre de Barcelona, amb prop de 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents han bloquejat durant 2 hores l'accés a la Sagrada Família, on han col·locat pupitres. Es tracta d'una setmana clau per desencallar el conflicte. La propera reunió entre sindicats i el Departament d'Educació es farà dimecres a la tarda, ho explica la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
7: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
2: De moment, els sindicats encara no han rebut cap proposta salarial i de l'escola inclusiva per part del departament. És una de les condicions perquè els sindicats assisteixin a la reunió de dimecres. Juanma Moreno Bonilla ha estat decidit a governar en solitari a Andalusia. Després de guanyar les 4 cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del partit Andalusia, evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pugui passar a les generals. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Tot i perdre la majoria absoluta, Moreno Bonilla defensa que vol governar en solitari. No descarta acords parlamentaris puntuals amb Vox i adverteix els de Abascal.
9: Yo creo que el resultado muy bueno. Creo que nos da un margen de maniobra para poder governar en solitario. Pero sobre todo, yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente d'un sillón.
8: I davant dels seus barons, Núñez Feijóo ha evitat referir-se a Vox i a la fórmula del nou govern andalús i ha preferit defensar la seva estratègia de futur.
10: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy.
8: I Pedro Sánchez ha aprofitat la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP i la privatització de la sanitat pública.
11: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
8: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, deixen l'autocrítica per al PSOE andalús i insisteixen, però, que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. María Jesús Montero reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
12: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntillas.

0: Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. La cantant sempre havia defensat que aquell any no li tocava fer ni la declaració de la renda ni pagar impost de patrimoni. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 Shakira no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal i anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència, que analitza exclusivament l'any 2011 i no el període entre el 2012 i el 2014. Sobre aquests anys, Shakira sí que va ser condemnada per delictes fiscals en l'IRPF no declarat i va pagar 25 milions d'euros per tornar al frau i evitar la presó. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
1: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
0: Després de saber el veredicte, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic. Tot i la sentència, els tècnics del Ministeri d'Hisenda recorden que la devolució s'hauria de rebaixar a 27 milions i mig d'euros, que és el que correspon al que ha pagat Shakira de l'any 2011.
2: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podrien tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Segon assalt israelià contra l'actual flotilla de Gaza. L'exèrcit ha interceptat una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals a prop de Xipre i una dotzena han aconseguit escapar-ne. Segons el portaveu de la flotilla, hi ha més de 300 activistes retinguts, alguns dels quals catalans. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha felicitat els seus soldats i els ha animat a posar fi del tot a la missió pro-Palestina. Jerusalem, Jordi Brescó.
4: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
5: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
4: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
0: Centenars de persones s'han manifestat aquest dilluns al vespre a Barcelona per protestar contra l'assalt israelià i demanar l'alliberament dels activistes retinguts. davant la seu de la Comissió Europea.

0: A la capital, el portaveu de l'organització, Pablo Castilla, ha denunciat la hipocresia de Brussel·les.
1: Aquesta mateixa Unió Europea que es queda mirant davant el segrest de ciutadans europeus en aigües internacionals en zona de la seva responsabilitat. La mateixa Unió Europea que blinda les seves fronteres contra les persones migrants que fugen de la fam i de la misèria, però que després ens parla de drets humans per justificar la pujada de pressupostos militars i ens demana sacrificis a la classe treballadora.
0: Més notícies. Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer aquest dimarts contra l'Iran, després de la petició que li han fet l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs Units. El president nord-americà ha anunciat aquest dilluns, a través d'un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, que torna a donar una nova oportunitat a la via diplomàtica, després de gairebé 6 setmanes d'alto el foc. En aquest temps, els negociadors de Washington i Teheran no han aconseguit trobar un punt d'acord a través de la mediació del Pakistan. Al seu escrit, però, Trump també adverteix que ha ordenat al cap del Pentàgon, Pete Hegseth, i al cap de l'Estat Major Conjunt, el general Daniel Kane, que estiguin preparats per un assalt a gran escala contra l'Iran si no s'arriba a un acord que sigui acceptable per Washington. El missatge del mandatari de la Casa Blanca arriba després que el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat aquest mateix dilluns que els contactes entre Washington i Teheran continuen.
2: El procés de converses i negociacions és continu, no és un fet puntual.
0: En les últimes hores, l'Iran ha enviat una nova proposta de pau als Estats Units a través de la mediació del Pakistan en uns termes similars al document lliurat pels negociadors iranians amb anterioritat, que Trump va qualificar de totalment inacceptable. Bàsicament, el plantejament de Teheran continua sent donar prioritat al final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz i després negociar el dossier nuclear iranià. I encara en plana internacional, el president rus, Vladimir Putin, comença aquest dimarts un viatge oficial a la Xina. Xi Jinping el rebrà només uns dies després d'haver-se reunit amb Donald Trump a Pequín. El Kremlin desvincula les dues visites, però intentarà presentar aquesta cimera com una trobada entre dues grans potències. Moscou, Cristina Solias.
3: No és gens habitual que un país aculli el líder dels Estats Units i el de Rússia amb pocs dies de diferència. Després de la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump, Vladimir Putin no vol ser menys i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha procurat evitar les comparacions amb la Casa Blanca.
4: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Estem desenvolupant relacions independents i que toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina. Unes relacions que tant nosaltres com els nostres amics xinesos descrivim com una associació estratègica privilegiada i especial.
3: Per al president rus, aquest viatge no és només una simple visita diplomàtica, sinó que necessita garantir que Pequín continuarà sostenint una economia russa sota sancions occidentals. Des de la invasió d'Ucraïna, el país asiàtic compra més d'una quarta part de les exportacions russes. Putin, a més, no pot amagar que la relació és asimètrica. Rússia necessita la Xina molt més del que la Xina necessita Rússia i només des d'aquesta subordinació el Kremlin pot plantar cara a Occident.
0: 5 persones han mort aquest dilluns al vespre en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons ha informat la policia, hi ha 3 persones adultes que han mort pels trets de 2 agressors. Els suposats atacants també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. Els fets s'han produït al migdia hora local i durant el tiroteig hi havia menors dins de la mesquita. La policia investiga l'incident com un possible crim d'odi. La planta de Ford d'Almussafes a la Ribera Baixa construirà un nou model de turisme SUV a partir del 2028. L'anunci impulsa la producció de la planta valenciana, que es troba en un ERTO per la poca activitat que té ara mateix. València, Alba Barbosa.
5: Es tracta del turisme Ford Bronco, un model SUV multienergia que es podrà fabricar com a vehicle elèctric o híbrid i que es començarà a vendre a finals del 2029. L'anunci esperona els treballadors perquè pot revitalitzar la planta d'Almussafes, on ara només es fabrica un sol model, el Kuga. La plantilla es troba en un ERTO que afecta els prop de 4.200 treballadors. Tot i això, els sindicats esperen concrecions i preveuen que aquesta setmana l'automobilística els detalli el futur de la planta. A les xarxes, el president valencià Juan Fran Pérez Llorca ha celebrat l'aposta de Ford per fabricar-hi aquest nou model, que és un dels 7 que Ford produirà a Europa.
6: 3CAT Info.
0: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres, com ha explicat la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, a 3CAT Info.
7: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià, i és veritat que és un, l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran, i sí que és veritat que ens queda doncs, tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve.
0: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalanes.
8: Estem davant, jo diria, d'un nou èxit de la projecció internacional de la literatura i de la cultura catalana. En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. La força de la presència de la cultura catalana arreu del món és motiu d'orgull per al nostre país.
0: El mercat italià és el que tradueix més literatura catalana després del castellà i el francès, i en els últims 5 anys s'han publicat unes 200 traduccions d'obres catalanes.
6: Esports.
0: Amb David Ubach.
9: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional, a més. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
10: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
9: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis. I encara de l'àmbit blaugrana, hem entrat en la setmana de la final de la Lliga de Campions femenina. I per parlar d'aquest Barça Olímpic de Lió, de dissabte a Oslo, la capitana de l'equip, Alexia Putellas, passarà aquest dimarts pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Al Girona s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
11: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
9: Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts als 34 anys.
6: 3CAT Info.
9: En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. I a la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
6: L'actualitat esportiva a fons.
9: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden pagant la seva clàusula de sortida, que és de prop de 400.000 euros. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'1 milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. Sense deixar el bàsquet encara, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Iñiguez, fins al 2027. I en motor, el pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baix al proper Gran Premi a Itàlia de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a 1 mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta que es perdrà la cita de Mugello.
6: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. Aparatós accident a l'autopista AP7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i Els Monjos. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut ferits. A partir d'ara us explicarem que el vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha renunciat a postular-se com a alcaldable a Barcelona per evitar unes primàries amb l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí, que s'ha mostrat sorprès per la decisió. Explicarem també que la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. I Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC. La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Grup.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional. En contrast, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
0: I el temps aquest dimarts serà el darrer dia de ruixats intensos i a la vegada al principi d'una calorada. El matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda apareixeran els ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona, localment intensos. Farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto, sense votacions. Segons fonts consultades per 3Cat Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que doni en tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu.
1: 3Cat Info.
0: El vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí. Ho explica Jordi Corbalán.
5: Josep Rius ha adreçat una carta a la militància assegurant que no el trobaran en una lògica de confrontació i desafiament intern que debilita tant el projecte de Barcelona com el projecte nacional de Junts. Rius, de la màxima confiança de Carles Puigdemont, era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat del partit a Barcelona. Dijous passat, però, Jordi Martí va comunicar la seva aspiració d'optar a ser l'alcaldable. Això abocava el partit a unes primàries internes que la cúpula de Junts sempre ha volgut evitar. Aquest vespre, una entrevista a BTV, Jordi Martí ha admès que l'anunci de Rius, amb qui són companys de grup a l'Ajuntament, l'ha sorprès i ha deixat clar que no se sent al·ludit quan parla de confrontació i desafiament.
6: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
5: A un any de les municipals caldrà veure quan la direcció del partit activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, com van prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí per ser l'alcaldable o si li sortiran més rivals.
0: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
7: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
0: El sinistre s'ha produït a 9:15 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a aquesta emissora, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
8: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Un altre camió accidentat, en aquest cas a l'A2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. I en parlàvem també al sumari. El virus de l'Ebola ha causat ja més d'un centenar de morts a la República Democràtica del Congo, on també hi ha gairebé 400 casos sospitosos. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència internacional per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Burkina Faso, Elia Borràs.
9: L'epicentre de l'epidèmia ha esclatat al nord-est de la República Democràtica del Congo, on les alarmes es van disparar quan 4 treballadors de la salut van morir després de contraure un virus desconegut en un hospital de la ciutat de Bunia, on un missioner americà també ha donat positiu. Aquesta és la 17a epidèmia d'Ebola declarada al Congo, però a diferència de l'anterior, coneguda com la variant Zaire, no hi ha vacunes ni tractament específic per curar-la. És per això que el govern obrirà 3 centres sanitaris a la província d'Ituri, la més afectada, per poder-ne fer seguiment i evitar la propagació. Fabrice Bichengue és el director de l'Hospital de Kieshero, a la ciutat de Goma, la més gran de l'est del país.
10: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
9: Per ara hi ha un cas positiu confirmat a la ciutat de Goma, però la manca de finançament estranger i les retallades en matèria de cooperació internacional hi han deixat un sistema de salut molt fràgil. És per això que doctors com Bichengue demanen suport urgent en material per prevenir la propagació. A més, l'est del Congo viu un conflicte entre el govern i els grups armats en una zona molt rica en minerals i recursos naturals, com el cobalt i el liti, cosa que pot dificultar l'intercanvi d'informació i el rastreig de casos sospitosos.
0: Els 5 catalans que anaven a bord del creuer Ondius, en què es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu en la segona prova PCR des que van començar la quarantena. D'aquesta manera, segons informa el Ministeri de Sanitat, es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup de 13 creueristes que fins ara no han tingut símptomes podran sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a 3Cat Info que si l'evolució és bona, podrien continuar la quarantena a l'Hospital Clínic o fins i tot a casa seva.
11: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant o que ho facin a l'Hospital Clínic.
0: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut davant del plenari de l'Organització Mundial de Salut per valorar l'operació que es va fer a les Canàries.
12: Porque todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones, por tanto, son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
0: L'embarcació ha arribat finalment aquest dilluns al port de Rotterdam, on ha desembarcat els 25 tripulants i dos sanitaris que encara hi havia a bord. La companyia naviliera ha explicat que l'Ondius tornarà a fer un creuer a partir del 13 de juny.
1: 3CAT Info.
0: El tractament amb esquetamina, una droga derivada de la ketamina, ha aconseguit reduir els símptomes de depressió resistent en un 80% dels pacients. És el resultat que s'ha aconseguit a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per casos en què els fàrmacs antidepressius habituals ja no funcionen. El tractament s'administra per via nasal i dura aproximadament mig any. Els resultats també mostren que entre un 25 i un 35% dels pacients han aconseguit sortir de la depressió. El fàrmac, però, és car i no està finançat, i en el cas de les depressions, sobretot persistents, hi ha recaigudes, com explica el doctor Salvatore Aguilar, que és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
13: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
0: La unitat va atendre l'any passat 205 persones. També es fan tractaments amb teràpia electroconvulsiva, que obté taxes de millora del 85%, amb estimulació magnètica i amb substàncies psicodèliques.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'oposició de Badalona demana una reunió urgent amb l'alcalde, Xavier García Albiol, i amb l'interventor municipal després que el Ministeri d'Hisenda hagi començat a tutelar els comptes del consistori. El motiu, l'endarreriment en el pagament de factures a autònoms i proveïdors. Badalona, David Àngelà.
14: Tots els grups de l'oposició denuncien una nefasta gestió que qualifiquen de caòtica o catastròfica, sentint Ferrando Carrera, del PSC, Aida Llaurador, d'En Comú Podem, Àlex Montornès, dels Republicans, i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
15: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
16: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
17: En el fons ha governat 4 anys i mig dels últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
18: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
14: Per la seva banda, el govern de Badalona nega que estigui intervingut i qualifica la notícia d'absolutament falsa i alarmista.
0: Cau la venda d'habitatges. Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ho atribueix a la falta d'oferta.
19: Hem de considerar que la demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació, és a dir, la compra de millora. Si no pots optar habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no? I jo diria que en part estem en aquesta situació.
0: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos. I aquest dimarts canvia el preu del butà. La revisió, que es fa cada 2 mesos, abaratirà la bombona gairebé un 6%. Passarà a costar 15 euros i 39 cèntims. El descens es produeix gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment de la cotització de les primeres matèries i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. I 6 treballadores d'un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona l'han denunciat per les condicions laborals i el tracte discriminatori que reben. Són totes dones en situació de vulnerabilitat. Asseguren que el propietari les escridassava i les insultava. També els demanava fer feines que per contracte no els corresponien i denuncien pressions per no agafar baixes mèdiques. Elles mateixes descriuen així la situació.
20: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
21: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
20: Sentí que no tenían respeto por el ser humano. Estoy sola en este país y tenía que sobrevivir, pero fueron demasiados gritos.
0: Segons les mateixes denunciants, el propietari, que té una quinzena de les 180 parades de la boqueria, entre les quals l'antic bar Pinocho, hauria abusat del seu poder.
22: Es el rey de la boquería, él tiene mucho poder.
23: Tienen muy poco personal y quieren que una persona haga de todo y a todo y a todas horas.
22: Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
0: L'empresari ha declinat parlar amb 3Cat Info, però sí que ho ha fet al seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarca els comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la boqueria i l'Associació de Comerciants tampoc han volgut fer declaracions i el cas està a punt d'arribar a judici.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
24: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes, a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podríem tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp. Els agents van trobar el cos amb signes de violència dissabte en una masia. Tarragona, Ricard Buigas.
25: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons han explicat els Mossos, dissabte a les 2 del migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca de la capital del Baix Camp. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència policial. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest dimarts està previst que els detinguts passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari.
0: La Creu Roja no troba socorristes a les comarques de Tarragona i ha hagut d'obrir una nova convocatòria de selecció. És una situació que es repeteix en altres indrets. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
26: El sector del socorrisme a Catalunya viu una situació complicada per la falta de professionals qualificats. Cada estiu en falten per cobrir places a platges i piscines, una situació que preocupa ajuntaments i empreses del sector. Els contractes són de 3 o 4 mesos, amb jornades molt intenses i sous baixos. Un exsocorrista que no s'ha volgut identificar per no tenir problemes amb les empreses privades que l'han contractat reivindica la millora de condicions en declaracions a aquesta emissora.
27: Gent més titulada. Això també jo m'he fixat que molts de socorristes venen de fort. Et fixes aquí, no hi ha prou gent per cobrir totes les places. Al final això afecta la seguretat. Llavors nosaltres demanem millors condicions i al final doncs, que es valori una mica més la feina que fem. Estem parlant de salvar vides.
26: En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3Cat Info, el coordinador de platges de la Creu Roja de Tarragona Ciutat, Aleix Font, admet que les condicions no són prou bones.
28: És una feina molt intensa, amb unes condicions molt millorables. Se va treure un conveni que ja millora una miqueta les condicions del sector, però tot el tema de condicions laborals fora del sou segueixen les mateixes.
26: A la demarcació de Tarragona, la Creu Roja ofereix en segona convocatòria una seixantena de places per cobrir el servei als municipis de Tarragona, l'Ametlla de Mar i Deltebre.
0: Els agents rurals han convocat 3 dies de vaga la setmana vinent, del 26 al 28 de maig, per reclamar millores laborals i més plantilla. Alerten que el brot de pesta porcina ha agreujat la falta d'efectius. Des de la direcció del cos asseguren que estan treballant per donar resposta a les demandes del col·lectiu. Lleida, Júlia Albacar.
2: Les reivindicacions se centren en la millora dels salaris i les condicions laborals, que, segons denuncien els sindicats, són pitjors que en altres cossos del Departament d'Interior. També adverteixen de l'impacte que està tenint el dispositiu per eliminar Sengles a Collserola a la plantilla. Sentim Lluís García, de Comissions Obreres, José Bravo, de la UGT, i Héctor Mahamud, Díaz Catac.
3: Si es presenta un estiu complicat, el cos de generals pot tindre dificultats per donar uns serveis mínims pel que fa a la prevenció d'incendis.
4: Perquè no donem abast, i ara, de cara a l'estiu, doncs es complicarà encara més.
5: La nostra tasca prioritària hauria de ser, doncs, estar vigilant el tema d'incendis. Si estem tots a la PPA, això es deixarà de fer.
2: Este dilluns, la direcció dels agents rurals ha respost des de Lleida que el cos té capacitat per reorganitzar-se quan hi ha el risc d'incendi. Sentim l'inspector en cap, Josep Antoni Mur.
6: I sobre aquestes zones més crítiques, des del punt de vista de risc d'incendi, anirem focalitzant els nostres esforços. Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal.
2: Que remarca que en les properes setmanes es contractarà més personal extern.
0: Més qüestions. Projecte pioner a Catalunya per repoblar la badia de Palamós de peixos que amb els anys han desaparegut dels llocs més pròxims de la costa. Agafaran les larves, les tindran en incubadores i al cap d'uns mesos les tornaran a portar al mar perquè acabin de créixer. Girona, Fèlix Martín.
7: Començarà aquest mes de juny amb un estudi previ dels peixos que fa uns anys es trobaven a prop de la costa i que ara cada vegada han de capturar més lluny. A Palamós, a més de la gamba, s'agafa, per exemple, sorell, cananes, maires, però encara han de fer un estudi genètic per decidir què aniran a buscar i exactament a on. Els pescadors faran sortides específiques per anar a recollir aquestes larves. Després les tindran uns mesos en peixeres incubadores i les tornaran a mar quan hagin crescut i hi hagi garantia que podran sobreviure. Ho ha explicat la directora de projectes del Museu de la Pesca de Palamós, Marta Rodeja.
8: Un cop siguin més grans, la seva supervivència augmenta pràcticament fins al 80%. Per tant, un cop assegurem que arriben en aquest percentatge de supervivència, les retornarem a mar perquè així la biodiversitat doncs, sigui més assegurada per aquestes espècies i l'entorn marí, l'ecosistema marí, sigui més ric en aquestes espècies.
7: Aquest és un projecte transfronterer que parteix de l'experiència que ja tenen a Banyuls, a la Catalunya Nord, i que per primera vegada s'exporta al litoral català. Es prolongarà fins al juny del 2029.
0: Ha engegat la segona setmana del Festival de Cinema de Canes i hi ha tres títols entre els favorits per endur-se la Palma d'Or. Entre aquests tres no hi ha El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que ha rebut crítiques desiguals, però el seu actor protagonista, Javier Bardem, sí que té opcions de premi. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
9: Ja hem vist 14 de les 22 pel·lícules a competició i les tres més ben situades, segons la crítica internacional, són l'Alemanya Fatherland, del director polonès Paweł Pawlikowski, un retrat en blanc i negre de l'Alemanya derruïda físicament i moralment després de la Segona Guerra Mundial, la francesa Soudain, del japonès Ryusuke Hamaguchi, un film anticapitalista reflexiu i revolucionari alhora, i la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80. Malauradament, El ser querido no ha recollit bones crítiques de forma generalitzada, com sí que ha rebut el seu actor protagonista, Javier Bardem. L'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
10: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
9: Quedem encara a l'expectativa, sobretot de la belga Coward, de Lucas Daunt, i de la bola negra dels Javis.
0: El Teatre Nacional de Catalunya dedicarà a Barcelona la que serà la sisena i última temporada de Carme Portacelli com a directora artística. La nova programació inclou 32 propostes, la majoria estrenes, en una edició que s'inaugurarà amb dos concerts de Sílvia Pérez Cruz. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
29: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor, parlava d'una sèrie de coses i per mi era el que m'interessava. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, en sèrio, una llibertat que no veies, no? I per això dedico aquesta temporada.
0: El TNC, que anunciarà el relleu a la direcció al mes de juny, ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà el 2027.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
11: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
12: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
11: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix a més cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
13: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
11: Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez, a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts, als 34 anys. En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial, en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. A la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop que s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Obrim ara pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
11: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden, pagant la seva clàusula de sortida de prop de 400.000 euros. La idea de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'1 milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. I sense deixar el bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Íñiguez, fins al 2027. En parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
14: Amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
11: Del bàsquet passem al motor.
1: 3CAT Info.
11: El pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa al pròxim Gran Premi, a Itàlia, de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a 1 mes i mig de baixa. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també sembla que es perdrà la cita de Mugello. I aquest dilluns hi ha hagut testos al traçat de Montmeló amb caiguda per a Jorge Martín, que s'afegeix a les d'aquest diumenge d'Àlex Márquez, Johan Zarco i Fabio Di Gianantonio. A tot això, el director de Fira Circuit, Ignasi Armengol, ha volgut defensar la seguretat del traçat català.
15: Cada Gran Premi té una revisió prèvia una setmana abans i el dijous abans, on està caminant, veient totes les coses que s'han de fer. Per tant, és un circuit que no només està homologat, sinó que està permanentment revisat.
11: En handbol, el Granollers ha anunciat la renovació del tècnic del seu equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029. Una continuïtat que va acompanyada de la del fins ara tècnic del femení, Robert Cuesta, fins al 2028. Ara Cuesta, però, passarà a ser segon entrenador de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García. I el Giro d'Itàlia aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans abans que aquest dimarts es reprengui la cursa amb la 10a etapa, que serà clau. Una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa.
1: 3cat info.

0: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns el pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte de tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la Zona Franca. Aparatós accident a l'autopista P7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. El sinistre ha deixat els dos camions calcinats completament. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut, però, persones ferides. Els docents del Maresme i el Vallès estan cridats a fer vaga aquest dimarts. El cicle d'aturades ha començat aquest dilluns a Barcelona i la vaga ha tingut un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament un 21% segons el govern. Una protesta de docents ha bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant dues hores. L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, el líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals. La justícia dona la raó a Shakira contra Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol de frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Suprem. Segon assalt israelià contra la flotilla de Gaza, en què han interceptat una quarantena d'embarcacions i han retingut més de 300 activistes, segons afirmen fonts de Global Sumut. Una dotzena de vaixells s'han escapat dels militars. Benjamin Netanyahu anima els soldats a liquidar la missió. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí del 2027. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres.
1: Esports.
2: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona d'opcional. En contrast, el blaugrana Fermín es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar. Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca. Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que dona al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: I el temps, a poc, l'estabilitat guanyarà terreny, però tot i així, després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses. Les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país, amb màximes a l'entorn dels 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto sense votacions. Segons fonts consultades per 3CAT Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que ha d'unir amb tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu. Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han assegurat aquest dilluns que encara estan lluny del govern per aprovar els pressupostos després de reunir-se amb la consellera d'Economia, Alicia Romero. La formació pressiona amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella per aprovar els comptes. David Cid és el portaveu parlamentari.
5: Creiem que ha d'haver-hi millores en inclusiva, però també en matèria retributiva. Per tant, hem traslladat al govern que és important i és clau també per nosaltres que aquest dimecres entomi la negociació.
0: El govern i els comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que ja van firmar al febrer. Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa, aprovant-li els pressupostos, diuen, a canvi de res. Junts critica que els d'Oriol Junqueras hagin apostat per recuperar el tren orbital, un projecte del tripartit que consideren faraònic. Josep Rius és el portaveu juntaire.
6: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin Rodalies, que continua fallant estrepitosament.
0: Els de Puigdemont responsabilitzen els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC. I parlant de la línia orbital, quan estigui acabada donarà servei a més de 3 milions d'habitants que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions en Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges i la resposta és de la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
7: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia.
8: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor.
0: La primera actuació del projecte orbital serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa, el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers, el 2040 de Terrassa a Vilafranca i el 2041 de Vilafranca a Vilanova.
1: 3CAT Info.
0: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista P7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
9: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
0: El sinistre s'ha produït a 8:45 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a Catalunya Ràdio, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
10: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Un altre camió accidentat, en aquest cas a l'A2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. El cicle de vagues de mestres i professors continua aquest dimarts al Maresme i al Vallès. Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Aquest dilluns l'aturada ha estat al Barcelonès amb un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal ha estat al centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han col·locat pupitres. Es tracta d'una setmana clau per desencallar el conflicte. La propera reunió entre sindicats i el Departament d'Educació es farà dimecres a la tarda, ho explica la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
11: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
0: De moment, els sindicats encara no han rebut cap proposta salarial i de l'escola inclusiva per part del departament. És una de les condicions perquè els sindicats assisteixin a la reunió de dimecres. Juanma Moreno Bonilla ha estat decidit a governar en solitari a Andalusia. Després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del partit Andalusia, evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pugui passar a les generals. Madrid, Àngels Lafuente.
12: Tot i perdre la majoria absoluta, Moreno Bonilla defensa que vol governar en solitari. No descarta acords parlamentaris puntuals amb Vox i adverteix els de Bascal.
13: Yo creo que el resultado es muy bueno. Creo que nos da un margen de maniobra para poder governar en solitario. Pero sobre todo, yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
12: I davant dels seus barons, Núñez Feijóo ha evitat referir-se a Vox i a la fórmula del nou govern andalús i ha preferit defensar la seva estratègia de futur.
14: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy.
12: I Pedro Sánchez ha aprofitat la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP i la privatització de la sanitat pública.
15: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
12: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, deixen l'autocrítica per al PSOE andalús i insisteixen, però, que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. María Jesús Montero reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
16: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
12: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però diuen que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals. La desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles previstes per a mitjans de l'any que ve.
0: Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. La cantant sempre havia defensat que aquell any no li tocava fer ni la declaració de la renda ni pagar impost de patrimoni.

0: 2014. Sobre aquests anys, Shakira sí que va ser condemnada per delictes fiscals en l'IRPF no declarat i va pagar 25 milions d'euros per tornar al frau i evitar la presó. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
1: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
0: Després de saber el veredicte, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic. Tot i la sentència, els tècnics del Ministeri d'Hisenda recorden que la devolució s'hauria de rebaixar a 27 milions i mig d'euros, que és el que correspon al que ha pagat Shakira de l'any 2011.
2: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podríem tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Segon assalt israelià contra l'actual flotilla de Gaza. L'exèrcit ha interceptat una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals a prop de Xipre i una dotzena han aconseguit escapar-ne. Segons el portaveu de la flotilla, hi ha més de 300 activistes retinguts, alguns dels quals catalans. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha felicitat els seus soldats i els ha animat a posar fi del tot a la missió pro-Palestina. Jerusalem, Jordi Brescó.
4: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
5: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
4: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
0: Centenars de persones s'han manifestat aquest dilluns al vespre a Barcelona per protestar contra l'assalt israelià i demanar l'alliberament dels activistes retinguts. Davant la seu de la Comissió Europea a la capital, el portaveu de l'organització, Pablo Castilla, ha denunciat la hipocresia de Brussel·les.
6: Aquesta mateixa Unió Europea que es queda mirant davant el segrest de ciutadans europeus en aigües internacionals en zona de la seva responsabilitat. La mateixa Unió Europea que blinda les seves fronteres contra les persones migrants que fugen de la fam i de la misèria, però que després ens parla de drets humans per justificar la pujada de pressupostos militars i ens demana sacrificis a la classe treballadora.
0: Més notícies. Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer aquest dimarts.

0: Març contra l'Iran, després de la petició que li han fet l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs Units. El president nord-americà ha anunciat aquest dilluns, a través d'un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, que torna a donar una nova oportunitat a la via diplomàtica, després de gairebé 6 setmanes d'alto al foc. En aquest temps, els negociadors de Washington i Teheran no han aconseguit trobar un punt d'acord a través de la mediació del Pakistan. Al seu escrit, però, Trump també adverteix que ha ordenat al cap del Pentàgon, Pete Hegseth, i al cap de l'Estat Major Conjunt, el general Daniel Kane, que estiguin preparats per un assalt a gran escala contra l'Iran si no s'arriba a un acord que sigui acceptable per Washington. El missatge del mandatari de la Casa Blanca arriba després que el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat aquest mateix dilluns que els contactes entre Washington i Teheran continuen.
1: El procés de converses i negociacions és continu, no és un fet puntual.
0: En les últimes hores, l'Iran ha enviat una nova proposta de pau als Estats Units a través de la mediació del Pakistan en uns termes similars al document lliurat pels negociadors iranians amb anterioritat, que Trump va qualificar de totalment inacceptable. Bàsicament, el plantejament de Teheran continua sent donar prioritat al final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz i després negociar el dossier nuclear iranià. I encara en plana internacional, el president rus, Vladimir Putin, comença aquest dimarts un viatge oficial a la Xina. Xi Jinping el rebrà només uns dies després d'haver-se reunit amb Donald Trump a Pequín. El Kremlin desvincula les dues visites, però intentarà presentar aquesta cimera com una trobada entre dues grans potències. Moscou, Cristina Solies.
2: No és gens habitual que un país aculli el líder dels Estats Units i el de Rússia amb pocs dies de diferència. Després de la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump, Vladimir Putin no vol ser menys i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha procurat evitar les comparacions amb la Casa Blanca.
3: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Estem desenvolupant relacions independents i que toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina. Unes relacions que tant nosaltres com els nostres amics xinesos descrivim com una associació estratègica privilegiada i especial.
2: Per al president rus, aquest viatge no és només una simple visita diplomàtica, sinó que necessita garantir que Pequín continuarà sostenint una economia russa sota sancions occidentals. Des de la invasió d'Ucraïna, el país asiàtic compra més d'una quarta part de les exportacions russes. Putin, a més, no pot amagar que la relació és asimètrica. Rússia necessita la Xina molt més del que la Xina necessita Rússia i només des d'aquesta subordinació el Kremlin pot plantar cara a Occident.
0: 5 persones han mort aquest dilluns al vespre en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons ha informat la policia, hi ha 3 persones adultes que han mort pels trets de 2 agressors. Els suposats atacants també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. Els fets s'han produït al migdia hora local i durant el tiroteig hi havia menors dins de la mesquita. La policia investiga l'incident com un possible crim d'odi. La planta de Ford d'Almussafes a la Ribera Baixa construirà un nou model de turisme SUV a partir del 2028. L'anunci impulsa la producció de la planta valenciana, que es troba en un ERTO per la poca activitat que té ara mateix. València, Alba Barbosa.
4: Es tracta del turisme Ford Bronco, un model SUV multienergia que es podrà fabricar com a vehicle elèctric o híbrid i que es començarà a vendre a finals del 2029. L'anunci esperona els treballadors perquè pot revitalitzar la planta d'Almussafes, on ara només es fabrica un sol model, el Kuga. La plantilla es troba en un ERTO que afecta els prop de 4.200 treballadors. Tot i això, els sindicats esperen concrecions i preveuen que aquesta setmana l'automobilística els detalli el futur de la planta. A les xarxes, el president valencià Juanfran Pérez Llorca ha celebrat l'aposta de Ford per fabricar-hi aquest nou model, que és un dels 7 que Ford produirà a Europa.
5: 3CAT Info.
0: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i hi participaran una 20ena d'autors de tots els gèneres, com ha explicat la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, a 3CAT Info.
6: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià,
5: I és veritat que és un, l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran, i sí que és veritat que ens queda doncs, tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve.
0: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalanes.
6: Estem davant, jo diria, d'un nou èxit de la projecció internacional de la literatura i de la cultura catalana. En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. La força de la presència de la cultura catalana arreu del món és motiu d'orgull per al nostre país.
0: El mercat italià és el que tradueix més literatura catalana després del castellà i el francès, i en els últims 5 anys s'han publicat unes 200 traduccions d'obres catalanes.
7: Esports.
0: Amb David Ubach.
8: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028. Amb una segona opcional, a més. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
9: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
8: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis. I encara de l'àmbit blaugrana, hem entrat en la setmana de la final de la Lliga de Campions femenina. I per parlar d'aquest Barça Olímpic de Lió, de dissabte a Oslo, la capitana de l'equip, Alexia Putellas, passarà aquest dimarts pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Al Girona s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
10: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
8: Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts, als 34 anys.
7: 3CAT Info.
8: En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. I a la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
7: L'actualitat esportiva a fons.
8: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden pagant la seva clàusula de sortida, que és de prop de 400.000 euros. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'1 milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. Sense deixar el bàsquet encara, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Iñiguez, fins al 2027. I en motor, el pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber Trescat Info, el subcampió mundial serà baixa el proper Gran Premi a Itàlia de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a un mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta que es perdrà la cita de Mugello.
7: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. Aparatós accident a l'autopista AP7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut ferits. A partir d'ara us explicarem que el vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha renunciat a postular-se com a alcaldable a Barcelona per evitar unes primàries amb l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí, que s'ha mostrat sorprès per la decisió. Explicarem també que la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. I Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC. La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Club.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. En contrast, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
0: I el temps aquest dimarts serà el darrer dia de ruixats intensos i a la vegada al principi d'una calorada. El matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda apareixeran els ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona, localment intensos. Farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto, sense votacions. Segons fonts consultades per 3Cat Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que doni en tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu.
1: 3Cat Info.
0: El vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí. Ho explica Jordi Corbalán.
5: Josep Rius ha adreçat una carta a la militància assegurant que no el trobaran en una lògica de confrontació i desafiament intern que debilita tant el projecte de Barcelona com el projecte nacional de Junts. Rius, de la màxima confiança de Carles Puigdemont, era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat del partit a Barcelona. Dijous passat, però, Jordi Martí va comunicar la seva aspiració d'optar a ser l'alcaldable. Això abocava el partit a unes primàries internes que la cúpula de Junts sempre ha volgut evitar. Aquest vespre, en una entrevista a BTV, Jordi Martí ha admès que l'anunci de Rius, amb qui són companys de grup a l'Ajuntament, l'ha sorprès i ha deixat clar que no se sent al·ludit quan parla de confrontació i desafiament.
6: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
5: A un any de les municipals caldrà veure quan la direcció del partit activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, com van prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí per ser l'alcaldable o si li sortiran més rivals.
0: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
7: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
0: El sinistre s'ha produït a 9:15 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a aquesta emissora, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
8: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Un altre camió accidentat, en aquest cas a l'A2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. I en parlàvem també al sumari. El virus de l'Ebola ha causat ja més d'un centenar de morts a la República Democràtica del Congo, on també hi ha gairebé 400 casos sospitosos. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència internacional per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Burkina Faso, Elia Borràs.
9: L'epicentre de l'epidèmia ha esclatat al nord-est de la República Democràtica del Congo, on les alarmes es van disparar quan 4 treballadors de la salut van morir després de contraure un virus desconegut en un hospital de la ciutat de Bunia, on un missioner americà també ha donat positiu. Aquesta és la 17a epidèmia d'Ebola declarada al Congo, però a diferència de l'anterior, coneguda com la variant Zaire, no hi ha vacunes ni tractament específic per curar-la. És per això que el govern obrirà 3 centres sanitaris a la província d'Ituri, la més afectada, per poder-ne fer seguiment i evitar la propagació. Fabrice Bichenga és el director de l'Hospital de Kieshero, a la ciutat de Goma, la més gran de l'est del país.
10: C'est une situation qui nous arrive.
11: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
9: Per ara hi ha un cas positiu confirmat a la ciutat de Goma, però la manca de finançament estranger i les retallades en matèria de cooperació internacional hi han deixat un sistema de salut molt fràgil. És per això que doctors com Bichenge demanen suport urgent en material per prevenir la propagació. A més, l'est del Congo viu un conflicte entre el govern i els grups armats en una zona molt rica en minerals i recursos naturals, com el cobalt i el liti, cosa que pot dificultar l'intercanvi d'informació i el rastreig de casos sospitosos.
0: Els 5 catalans que anaven a bord del creuer Ondius, en què es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu en la segona prova PCR des que van començar la quarantena. D'aquesta manera, segons informa el Ministeri de Sanitat, es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup de 13 creueristes que fins ara no han tingut símptomes podran sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a 3Cat Info que si l'evolució és bona, podrien continuar la quarantena a l'Hospital Clínic o fins i tot a casa seva.
12: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant o que ho facin a l'Hospital Clínic.
0: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut davant del plenari de l'Organització Mundial de Salut per valorar l'operació que es va fer a les Canàries.
13: Porque todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones, por tanto, son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
0: L'embarcació ha arribat finalment aquest dilluns al port de Rotterdam, on ha desembarcat els 25 tripulants i dos sanitaris que encara hi havia a bord. La companyia naviliera ha explicat que l'Ondius tornarà a fer un creuer a partir del 13 de juny.
1: 3CAT Info.
0: El tractament amb esquetamina, una droga derivada de la ketamina, ha aconseguit reduir els símptomes de depressió resistent en un 80% dels pacients. És el resultat que s'ha aconseguit a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per casos en què els fàrmacs antidepressius habituals ja no funcionen. El tractament s'administra per via nasal i dura aproximadament mig any. Els resultats també mostren que entre un 25 i un 35% dels pacients han aconseguit sortir de la depressió. El fàrmac, però, és car i no està finançat, i en el cas de les depressions, sobretot persistents, hi ha recaigudes, com explica el doctor Salvatore Aguilar, que és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
14: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
0: La unitat va atendre l'any passat 205 persones. També es fan tractaments amb teràpia electroconvulsiva, que obté taxes de millora del 85%, amb estimulació magnètica i amb substàncies psicodèliques.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'oposició de Badalona demana una reunió urgent amb l'alcalde, Xavier García Albiol, i amb l'interventor municipal després que el Ministeri d'Hisenda hagi començat a tutelar els comptes del consistori. El motiu, l'endarreriment en el pagament de factures a autònoms i proveïdors. Badalona, David Àngelà.
15: Tots els grups de l'oposició denuncien una nefasta gestió que qualifiquen de caòtica o catastròfica, sentint Ferrando Carrera, del PSC, Aida Llauradó, d'en Comú Podem, Àlex Montornès, dels Republicans, i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
16: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
17: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
18: En el fons ha governat 4 anys i mig els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
19: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
15: Per la seva banda, el govern de Badalona nega que estigui intervingut i qualifica la notícia d'absolutament falsa i alarmista.
0: Cau la venda d'habitatges. Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ho atribueix a la falta d'oferta.
20: Hem de considerar que la demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació, és a dir, la compra de millora. Si no pots optar a habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no? I jo diria que en part estem en aquesta situació.
0: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos. I aquest dimarts canvia el preu del butà. La revisió, que es fa cada 2 mesos, abaratirà la bombona gairebé un 6%. Passarà a costar 15,39 €. El descens es produeix gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment de la cotització de les primeres matèries i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. I 6 treballadores d'un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona l'han denunciat per les condicions laborals i el tracte discriminatori que reben. Són totes dones en situació de vulnerabilitat. Asseguren que el propietari les escridassava i les insultava. També els demanava fer feines que per contracte no els corresponien i denuncien pressions per no agafar baixes mèdiques. Elles mateixes descriuen així la situació.
2: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
21: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
2: Sentí que no tenían respeto por el ser humano. Estoy sola en este país y tenía que sobrevivir, pero fueron demasiados gritos.
0: Segons les mateixes denunciants, el propietari, que té una quinzena de les 180 parades de la boqueria, entre les quals l'antic bar Pinocho, hauria abusat del seu poder.
22: És el rei de la boqueria. Él tiene mucho poder.
23: Tienen muy poco personal y quieren que una persona haga de todo y a todo y a todas horas.
22: Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
0: L'empresari ha declinat parlar amb 3Cat Info, però sí que ho ha fet al seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarca els comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la boqueria i l'Associació de Comerciants tampoc han volgut fer declaracions i el cas està a punt d'arribar a judici.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
24: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a punt i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podríem tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp. Els agents van trobar el cos amb signes de violència dissabte en una masia. Tarragona, Ricard Buigas.
25: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons han explicat els Mossos, dissabte a les 2 del migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca de la capital del Baix Camp. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència policial. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest dimarts està previst que els detinguts passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari.
0: La Creu Roja no troba socorristes a les comarques de Tarragona i ha hagut d'obrir una nova convocatòria de selecció. És una situació que es repeteix en altres indrets. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
26: El sector del socorrisme a Catalunya viu una situació complicada per la falta de professionals qualificats. Cada estiu en falten per cobrir places a platges i piscines, una situació que preocupa ajuntaments i empreses del sector. Els contractes són de 3 o 4 mesos, amb jornades molt intenses i sous baixos. Un exsocorrista que no s'ha volgut identificar per no tenir problemes amb les empreses privades que l'han contractat reivindica la millora de condicions en declaracions a aquesta emissora.
27: Demanant gent més titulada. Això també jo m'he fixat que molts socorristes venen de fort. Et fixes aquí, no hi ha prou gent per cobrir totes les places. Al final això afecta la seguretat. Llavors nosaltres demanem millors condicions i al final doncs, que es valori una mica més la feina que fem. Estem parlant de salvar vides.
26: En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3Cat Info, el coordinador de platges de la Creu Roja de Tarragona Ciutat, Aleix Font, admet que les condicions no són prou bones.
28: És una feina molt intensa, amb unes condicions molt millorables. Se va treure un conveni que ja millora una miqueta les condicions del sector, però tot el tema de condicions laborals fora del sou segueixen les mateixes.
26: A la demarcació de Tarragona, la Creu Roja ofereix en segona convocatòria una 60ena de places per cobrir el servei als municipis de Tarragona, l'Ametlla de Mar i Deltebre.
0: Els agents rurals han convocat 3 dies de vaga la setmana vinent, del 26 al 28 de maig, per reclamar millores laborals i més plantilla. Alerten que el brot de pesta porcina ha agreujat la falta d'efectius. Des de la direcció del cos asseguren que estan treballant per donar resposta a les demandes del col·lectiu. Lleida, Júlia Albacar.
3: Les reivindicacions se centren en la millora dels salaris i les condicions laborals, que, segons denuncien els sindicats, són pitjors que en altres cossos del Departament d'Interior. També adverteixen de l'impacte que està tenint el dispositiu per eliminar Sengles a Collserola a la plantilla. Sentim Lluís García, de Comissions Obreres, José Bravo, de la UGT, i Héctor Mahamud, d'IAC Catac.
4: Si es presenta un estiu complicat, el cos de generals pot tindre dificultats per donar uns serveis mínims pel que fa a la prevenció d'incendis.
5: Perquè no donem abast, i ara, de cara a l'estiu, doncs es complicarà encara més.
6: La nostra tasca prioritària hauria de ser, doncs, estar vigilant el tema d'incendis. Si estem tots a la PPA, això es deixarà de fer.
3: Este dilluns, la direcció dels agents rurals ha respost des de Lleida que el cos té capacitat per reorganitzar-se quan hi ha el risc d'incendi. Sentim l'inspector en cap, Josep Antoni Mur.
7: I sobre aquestes zones més crítiques, des del punt de vista de risc d'incendi, anirem focalitzant els nostres esforços. Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal.
3: Que remarca que en les properes setmanes es contractarà més personal extern.
0: Més qüestions. Projecte pioner a Catalunya per repoblar la badia de Palamós de peixos que amb els anys han desaparegut dels llocs més pròxims de la costa. Agafaran les larves, les tindran en incubadores i al cap d'uns mesos les tornaran a portar al mar perquè acabin de créixer. Girona, Fèlix Martín.
8: Començarà aquest mes de juny amb un estudi previ dels peixos que fa uns anys es trobaven a prop de la costa i que ara cada vegada han de capturar més lluny. A Palamós, a més de la gamba, s'agafa, per exemple, sorell, cananes, maires, però encara han de fer un estudi genètic per decidir què aniran a buscar i exactament a on. Els pescadors faran sortides específiques per anar a recollir aquestes larves. Després les tindran uns mesos en peixeres incubadores i les tornaran a mar quan hagin crescut i hi hagi garantia que podran sobreviure. Ho ha explicat la directora de projectes del Museu de la Pesca de Palamós, Marta Rodeja.
9: Un cop siguin més grans, la seva supervivència augmenta pràcticament fins al 80%. Per tant, un cop assegurem que arriben en aquest percentatge de supervivència, les retornarem a mar perquè així la biodiversitat doncs, sigui més assegurada per aquestes espècies i l'entorn marí, l'ecosistema marí, sigui més ric en aquestes espècies.
8: Aquest és un projecte transfronterer que parteix de l'experiència que ja tenen a Banyuls, a la Catalunya Nord, i que per primera vegada s'exporta al litoral català. Es prolongarà fins al juny del 2029.
0: Ha engegat la segona setmana del Festival de Cinema de Canes i hi ha tres títols entre els favorits per endur-se la Palma d'Or. Entre aquests tres no hi ha El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que ha rebut crítiques desiguals, però el seu actor protagonista, Javier Bardem, sí que té opcions de premi. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
10: Ja hem vist 14 de les 22 pel·lícules a competició i les tres més ben situades, segons la crítica internacional, són l'Alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pawlikowski, un retrat en blanc i negre de l'Alemanya derruïda físicament i moralment després de la Segona Guerra Mundial, la francesa Soudain, del japonès Ryusuke Hamaguchi, un film anticapitalista reflexiu i revolucionari alhora, i la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80. Malauradament, El ser querido no ha recollit bones crítiques de forma generalitzada, com sí que ha rebut el seu actor protagonista, Javier Bardem. L'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
11: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
10: Quedem encara a l'expectativa, sobretot de la belga Coward, de Lucas Dont i de la bola negra dels Javis.
0: El Teatre Nacional de Catalunya dedicarà a Barcelona la que serà la sisena i última temporada de Carme Portacelli com a directora artística. La nova programació inclou 32 propostes, la majoria estrenes, en una edició que s'inaugurarà amb dos concerts de Sílvia Pérez Cruz. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
29: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor, parlava d'una sèrie de coses i per mi era el que m'interessava. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no? I per això dedico aquesta temporada.
0: El TNC, que anunciarà el relleu a la direcció al mes de juny, ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà el 2027.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
12: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
13: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
12: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix a més cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
14: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
12: Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez, a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara el Madrid, el defensa Carvajal, ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts, als 34 anys. En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial, en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. A la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop que s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Obrim ara pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
12: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden, pagant la seva clàusula de sortida de prop de 400.000 euros. La idea de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'1 milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. I sense deixar el bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Íñiguez, fins al 2027. En parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
15: Amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
12: Del bàsquet passem al motor.
1: 3CAT Info.
12: El pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa al pròxim Gran Premi, a Itàlia, de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a 1 mes i mig de baixa. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també sembla que es perdrà la cita de Mugello. I aquest dilluns hi ha hagut testos al traçat de Montmeló amb caiguda per a Jorge Martín, que s'afegeix a les d'aquest diumenge d'Àlex Márquez, Johan Zarco i Fabio Di Gianantonio. A tot això, el director de Fira Circuit, Ignasi Armengol, ha volgut defensar la seguretat del traçat català.
16: Cada Gran Premi té una revisió prèvia una setmana abans i el dijous abans, on està caminant, veient totes les coses que s'han de fer. Per tant, és un circuit que no només està homologat, sinó que està permanentment revisat.
12: En handbol, el Granollers ha anunciat la renovació del tècnic del seu equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029. Una continuïtat que va acompanyada de la del fins ara tècnic del femení, Robert Cuesta, fins al 2028. Ara Cuesta, però, passarà a ser segon entrenador de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García. I el Giro d'Itàlia aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans abans que aquest dimarts es reprengui la cursa amb la 10a etapa, que serà clau. Una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa.
1: 3cat info.

0: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns el pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte de tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la Zona Franca. Aparatós accident a l'autopista P7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. El sinistre ha deixat els dos camions calcinats completament. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut, però, persones ferides. Els docents del Maresme i el Vallès estan cridats a fer vaga aquest dimarts. El cicle d'aturades ha començat aquest dilluns a Barcelona i la vaga ha tingut un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament un 21% segons el govern. Una protesta de docents ha bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant dues hores. L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, el líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals. La justícia dona la raó a Shakira contra Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol de frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Suprem. Segon assalt israelià contra la flotilla de Gaza, en què han interceptat una quarantena d'embarcacions i han retingut més de 300 activistes, segons afirmen fonts de Global Sumut. Una dotzena de vaixells s'han escapat dels militars. Benjamin Netanyahu anima els soldats a liquidar la missió. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí del 2027. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres.
1: Esports.
2: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional. En contrast, el blaugrana Fermín es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar. Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca. Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que dona al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: I el temps, a poc, l'estabilitat guanyarà terreny, però tot i així, després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses. Les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país, amb màximes a l'entorn dels 30 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto sense votacions. Segons fonts consultades per 3Cat Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que d'unir amb tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu. Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han assegurat aquest dilluns que encara estan lluny del govern per aprovar els pressupostos després de reunir-se amb la consellera d'Economia, Alicia Romero. La formació pressiona amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella per aprovar els comptes. David Cid és el portaveu parlamentari.
5: Creiem que ha d'haver-hi millores en inclusiva, però també en matèria retributiva. Per tant, hem traslladat al govern que és important i és clau també per nosaltres que aquest dimecres entomi la negociació.
0: El govern i els comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que ja van firmar el febrer. Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos, diuen, a canvi de res. Junts critica que els d'Oriol Junqueras hagin apostat per recuperar el tren orbital, un projecte del tripartit que consideren faraònic. Josep Rius és el portaveu juntaire.
6: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
0: Els de Puigdemont responsabilitzen els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC. I parlant de la línia orbital, quan estigui acabada donarà servei a més de 3 milions d'habitants que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions en rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges i la resposta és de la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
7: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per rodalies actual, pel dia a dia.
8: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor.
0: La primera actuació del projecte orbital serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa, el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers, el 2040 de Terrassa a Vilafranca i el 2041 de Vilafranca a Vilanova.
1: 3CAT Info.
0: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista P7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
9: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
0: El sinistre s'ha produït a 8:45 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a Catalunya Ràdio, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
10: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Un altre camió accidentat, en aquest cas a l'A2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. El cicle de vagues de mestres i professors continua aquest dimarts al Maresme i al Vallès. Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Aquest dilluns l'aturada ha estat al Barcelonès amb un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal ha estat al centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han col·locat pupitres. Es tracta d'una setmana clau per desencallar el conflicte. La propera reunió entre sindicats i el Departament d'Educació es farà dimecres a la tarda, ho explica la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
11: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
0: De moment, els sindicats encara no han rebut cap proposta salarial i de l'escola inclusiva per part del departament. És una de les condicions perquè els sindicats assisteixin a la reunió de dimecres. Juanma Moreno Bonilla ha estat decidit a governar en solitari a Andalusia. Després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del partit a Andalusia, evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pugui passar a les generals. Madrid, Àngels Lafuente.
12: Tot i perdre la majoria absoluta, Moreno Bonilla defensa que vol governar en solitari. No descarta acords parlamentaris puntuals amb Vox i adverteix els de Abascal.
13: Yo creo que el resultado es muy bueno. Creo que nos da un margen de maniobra para poder governar en solitario. Pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
12: I davant dels seus barons, Núñez Feijóo ha evitat referir-se a Vox i a la fórmula del nou govern andalús i ha preferit defensar la seva estratègia de futur.
14: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy.
12: I Pedro Sánchez ha aprofitat la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP i la privatització de la sanitat pública.
15: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
12: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, deixen l'autocrítica per al PSOE andalús i insisteixen, però, que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. Maria Jesús Montero reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
16: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
12: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però diuen que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals. La desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles previstes per a mitjans de l'any que ve.
0: Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. La cantant sempre havia defensat que aquell any no li tocava fer ni la declaració de la renda ni pagar impost de patrimoni. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 Shakira no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal i anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència que analitza exclusivament l'any 2011 i no el període entre el 2012 i el 2014. Sobre aquests anys, Shakira sí que va ser condemnada per delictes fiscals en l'IRPF no declarat i va pagar 25 milions d'euros per tornar al frau i evitar la presó. Carlos Cruzado,

0: Recorden que la devolució s'hauria de rebaixar a 27 milions i mig d'euros, que és el que correspon al que ha pagat Shakira de l'any 2011.
1: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
2: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podrien tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Segon assalt israelià contra l'actual flotilla de Gaza. L'exèrcit ha interceptat una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals a prop de Xipre i una dotzena han aconseguit escapar-ne. Segons el portaveu de la flotilla, hi ha més de 300 activistes retinguts, alguns dels quals catalans. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha felicitat els seus soldats i els ha animat a posar fi del tot a la missió pro-Palestina. Jerusalem, Jordi Brescó.
3: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
4: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
3: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
0: Centenars de persones s'han manifestat aquest dilluns al vespre a Barcelona per protestar contra l'assalt israelià i demanar l'alliberament dels activistes retinguts. Davant la seu de la Comissió Europea a la capital, el portaveu de l'organització, Pablo Castilla, ha denunciat la hipocresia de Brussel·les.
5: Aquesta mateixa Unió Europea que es queda mirant davant el segrest de ciutadans europeus en aigües internacionals en zona de la seva responsabilitat. La mateixa Unió Europea que blinda les seves fronteres contra les persones migrants que fugen de la fam i de la misèria, però que després ens parla de drets humans per justificar la pujada de pressupostos militars i ens demana sacrificis a la classe treballadora.
0: Més notícies. Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer aquest dimarts contra l'Iran, després de la petició que li han fet l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs Units. El president nord-americà ha anunciat aquest dilluns, a través d'un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, que torna a donar una nova oportunitat a la via diplomàtica, després de gairebé 6 setmanes d'alto el foc. En aquest temps, els negociadors de Washington i Teheran no han aconseguit trobar un punt d'acord a través de la mediació del Pakistan. Al seu escrit, però, Trump també adverteix que ha ordenat al cap del Pentàgon, Pete Hegseth, i al cap de l'Estat Major Conjunt, el general Daniel Kane, que estiguin preparats

0: per un assalt a gran escala contra l'Iran si no s'arriba a un acord que sigui acceptable per Washington. El missatge del mandatari de la Casa Blanca arriba després que el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat aquest mateix dilluns que els contactes entre Washington i Teheran continuen.
1: El procés de converses i negociacions és continu, no és un fet puntual.
0: En les últimes hores, l'Iran ha enviat una nova proposta de pau als Estats Units a través de la mediació del Pakistan en uns termes similars al document lliurat pels negociadors iranians amb anterioritat, que Trump va qualificar de totalment inacceptable. Bàsicament, el plantejament de Teheran continua sent donar prioritat al final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz i després negociar el dossier nuclear iranià. I encara en plana internacional, el president rus Vladimir Putin comença aquest dimarts un viatge oficial a la Xina. Xi Jinping el rebrà només uns dies després d'haver-se reunit amb Donald Trump a Pequín. El Kremlin desvincula les dues visites, però intentarà presentar aquesta cimera com una trobada entre dues grans potències. Moscou, Cristina Solias.
2: No és gens habitual que un país aculli el líder dels Estats Units i el de Rússia en pocs dies de diferència. Després de la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump, Vladimir Putin no vol ser menys i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha procurat evitar les comparacions amb la Casa Blanca.
3: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Estem desenvolupant relacions independents i que toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina. Unes relacions que tant nosaltres com els nostres amics xinesos descrivim com una associació estratègica privilegiada i especial.
2: Per al president rus, aquest viatge no és només una simple visita diplomàtica, sinó que necessita garantir que Pequín continuarà sostenint una economia russa sota sancions occidentals. Des de la invasió d'Ucraïna, el país asiàtic compra més d'una quarta part de les exportacions russes. Putin, a més, no pot amagar que la relació és asimètrica. Rússia necessita la Xina molt més del que la Xina necessita Rússia i només des d'aquesta subordinació el Kremlin pot plantar cara a Occident.
0: Cinc persones han mort aquest dilluns al vespre en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons ha informat la policia, hi ha tres persones adultes que han mort pels trets de dos agressors. Els suposats atacants també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. Els fets s'han produït al migdia hora local i durant el tiroteig hi havia menors dins de la mesquita. La policia investiga l'incident com un possible crim d'odi. La planta de Ford d'Almussafes a la Ribera Baixa construirà un nou model de turisme SUV a partir del 2028. L'anunci impulsa la producció de la planta valenciana, que es troba en un ERTO per la poca activitat que té ara mateix. València, Alba Barbosa.
4: Es tracta del turisme Ford Bronco, un model SUV multienergia que es podrà fabricar com a vehicle elèctric o híbrid i que es començarà a vendre a finals del 2029. L'anunci esperona els treballadors perquè pot revitalitzar la planta d'Almussafes, on ara només es fabrica un sol model, el Kuga. La plantilla es troba en un ERTO que afecta els prop de 4.200 treballadors. Tot i això, els sindicats esperen concrecions i preveuen que aquesta setmana l'automobilística els detalli el futur de la planta. A les xarxes, el president valencià Juanfran Pérez Llorca ha celebrat l'aposta de Ford per fabricar-hi aquest nou model, que és un dels set que Ford produirà a Europa.
5: 3CAT Info.
0: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres, com ha explicat la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, a 3CAT Info.
6: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià, i és veritat que és l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran, i sí que és veritat que ens queda doncs, tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve.
0: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalanes.
7: Estem davant, jo diria, d'un nou èxit de la projecció internacional de la literatura i de la cultura catalana. En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. La força de la presència de la cultura catalana arreu del món és motiu d'orgull per al nostre país.
0: El mercat italià és el que tradueix més literatura catalana després del castellà i el francès, i en els últims 5 anys s'han publicat unes 200 traduccions d'obres catalanes.
5: Esports.
0: Amb David Ubach.
8: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional a més. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
9: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
8: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis. I encara de l'àmbit blaugrana, hem entrat en la setmana de la final de la Lliga de Campions femenina. I per parlar d'aquest Barça Olímpic de Lió, de dissabte a Oslo, la capitana de l'equip, Alexia Putellas, passarà aquest dimarts pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Al Girona s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
10: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
8: Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts als 34 anys.
5: 3CAT Info.
8: En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. I a la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
5: L'actualitat esportiva a fons.
8: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden pagant la seva clàusula de sortida, que és de prop de 400.000 euros. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'1 milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. Sense deixar el bàsquet encara, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Iñiguez, fins al 2027. I en motor, el pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa el proper Gran Premi a Itàlia de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a 1 mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta que es perdrà la cita de Mugello.
5: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. Aparatós accident a l'autopista AP7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut ferits. A partir d'ara us explicarem que el vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha renunciat a postular-se com a alcaldable a Barcelona per evitar unes primàries amb l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí, que s'ha mostrat sorprès per la decisió. Explicarem també que la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. I Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC. La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. En contrast, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
0: I el temps aquest dimarts serà el darrer dia de ruixats intensos i a la vegada al principi d'una calorada. El matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda apareixeran els ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona, localment intensos. Farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto, sense votacions. Segons fonts consultades per 3CAT Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que donia en tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu.
1: 3CAT Info.
0: El vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí. Ho explica Jordi Corbalán.
5: Josep Rius ha adreçat una carta a la militància assegurant que no el trobaran en una lògica de confrontació i desafiament intern que debilita tant el projecte de Barcelona com el projecte nacional de Junts. Rius, de la màxima confiança de Carles Puigdemont, era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat del partit a Barcelona. Dijous passat, però, Jordi Martí va comunicar la seva aspiració d'optar a ser l'alcaldable. Això abocava el partit a unes primàries internes que la cúpula de Junts sempre ha volgut evitar. Aquest vespre, en una entrevista a BTV, Jordi Martí ha admès que l'anunci de Rius, amb qui són companys de grup a l'Ajuntament, l'ha sorprès i ha deixat clar que no se sent al·ludit quan parla de confrontació i desafiament.
6: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
5: A un any de les municipals caldrà veure quan la direcció del partit activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, com van prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí per ser l'alcaldable o si li sortiran més rivals.
0: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
7: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
0: El sinistre s'ha produït a 8:45 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a aquesta emissora, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
8: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Un altre camió accidentat, en aquest cas a l'A2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. I en parlàvem també al sumari. El virus de l'Ebola ha causat ja més d'un centenar de morts a la República Democràtica del Congo, on també hi ha gairebé 400 casos sospitosos. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència internacional per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Burkina Faso, Elia Borràs.
9: L'epicentre de l'epidèmia ha esclatat al nord-est de la República Democràtica del Congo, on les alarmes es van disparar quan 4 treballadors de la salut van morir després de contraure un virus desconegut en un hospital de la ciutat de Bunia, on un missioner americà també ha donat positiu. Aquesta és la 17a epidèmia d'Ebola declarada al Congo, però a diferència de l'anterior, coneguda com la variant Zaire, no hi ha vacunes ni tractament específic per curar-la. És per això que el govern obrirà 3 centres sanitaris a la província d'Ituri, la més afectada, per poder-ne fer seguiment i evitar la propagació. Fabrice Bichengue és el director de l'Hospital de Kieshero, a la ciutat de Goma, la més gran de l'est del país.
10: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
9: Per ara hi ha un cas positiu confirmat a la ciutat de Goma, però la manca de finançament estranger i les retallades en matèria de cooperació internacional hi han deixat un sistema de salut molt fràgil. És per això que doctors com Bichengue demanen suport urgent en material per prevenir la propagació. A més, l'est del Congo viu un conflicte entre el govern i els grups armats en una zona molt rica en minerals i recursos naturals, com el cobalt i el liti, cosa que pot dificultar l'intercanvi d'informació i el rastreig de casos sospitosos.
0: Els 5 catalans que anaven a bord del creuer Ondius, en què es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu en la segona prova PCR des que van començar la quarantena. D'aquesta manera, segons informa el Ministeri de Sanitat, es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup de 13 creueristes que fins ara no han tingut símptomes podran sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a 3Cat Info que si l'evolució és bona, podrien continuar la quarantena a l'Hospital Clínic o fins i tot a casa seva.
11: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant o que ho facin a l'Hospital Clínic.
0: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut davant del plenari de l'Organització Mundial de Salut per valorar l'operació que es va fer a les Canàries.
12: Porque todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones, por tanto, son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
0: L'embarcació ha arribat finalment aquest dilluns al port de Rotterdam, on ha desembarcat els 25 tripulants i dos sanitaris que encara hi havia a bord. La companyia naviliera ha explicat que l'Ondius tornarà a fer un creuer a partir del 13 de juny.
1: 3CAT Info.
0: El tractament amb esquetamina, una droga derivada de la ketamina, ha aconseguit reduir els símptomes de depressió resistent en un 80% dels pacients. És el resultat que s'ha aconseguit a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per casos en què els fàrmacs antidepressius habituals ja no funcionen. El tractament s'administra per via nasal i dura aproximadament mig any. Els resultats també mostren que entre un 25 i un 35% dels pacients han aconseguit sortir de la depressió. El fàrmac, però, és car i no està finançat, i en el cas de les depressions, sobretot persistents, hi ha recaigudes, com explica el doctor Salvatore Aguilar, que és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
13: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
0: La unitat va atendre l'any passat 205 persones. També es fan tractaments amb teràpia electroconvulsiva, que obté taxes de millora del 85%, amb estimulació magnètica i amb substàncies psicodèliques.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'oposició de Badalona demana una reunió urgent amb l'alcalde, Xavier García Albiol, i amb l'interventor municipal després que el Ministeri d'Hisenda hagi començat a tutelar els comptes del consistori. El motiu, l'endarreriment en el pagament de factures a autònoms i proveïdors. Badalona, David Àngela.
14: Tots els grups de l'oposició denuncien una nefasta gestió que qualifiquen de caòtica o catastròfica, sentint Ferrando Carrera, del PSC, Aida Llauradó, d'en Comú Podem, Àlex Montornès, dels Republicans, i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
15: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
16: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
17: En el fons ha governat 4 anys i mig dels últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
18: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
14: Per la seva banda, el govern de Badalona nega que sigui intervingut i qualifica la notícia d'absolutament falsa i alarmista.
0: Cau la venda d'habitatges. Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ho atribueix a la falta d'oferta.
19: Hem de considerar que la demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació, és a dir, la compra de millora. Si no pots optar a habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no? I jo diria que en part estem en aquesta situació.
0: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos. I aquest dimarts canvia el preu del butà. La revisió, que es fa cada 2 mesos, abaratirà la bombona gairebé un 6%. Passarà a costar 15 euros i 39 cèntims. El descens es produeix gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment de la cotització de les primeres matèries i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. I 6 treballadores d'un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona l'han denunciat per les condicions laborals i el tracte discriminatori que reben. Són totes dones en situació de vulnerabilitat. Asseguren que el propietari les escridassava i les insultava. També els demanava fer feines que per contracte no els corresponien i denuncien pressions per no agafar baixes mèdiques. Elles mateixes descriuen així la situació.
20: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
21: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
20: Sentí que no tenían respeto por el ser humano. Estoy sola en este país y tenía que sobrevivir, pero fueron demasiados gritos.
0: Segons les mateixes denunciants, el propietari, que té una quinzena de les 180 parades de la boqueria, entre les quals l'antic bar Pinocho, hauria abusat del seu poder.
22: Es el rey de la boquería, él tiene mucho poder.
23: Tienen muy poco personal y quieren que una persona haga de todo y a todo y a todas horas.
22: Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
0: L'empresari ha declinat parlar amb 3CatInfo, però sí que ho ha fet al seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarca els comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la boqueria i l'associació de comerciants tampoc han volgut fer declaracions i el cas està a punt d'arribar a judici.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
24: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podrien tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp. Els agents van trobar el cos amb signes de violència dissabte en una masia. Tarragona, Ricard Buigas.
25: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons han explicat els Mossos, dissabte a les 2 del migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca de la capital del Baix Camp. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència policial. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest dimarts està previst que els detinguts passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari.
0: La Creu Roja no troba socorristes a les comarques de Tarragona i ha hagut d'obrir una nova convocatòria de selecció. És una situació que es repeteix en altres indrets. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
26: El sector del socorrisme a Catalunya viu una situació complicada per la falta de professionals qualificats. Cada estiu en falten per cobrir places a platges i piscines, una situació que preocupa ajuntaments i empreses del sector. Els contractes són de 3 o 4 mesos, amb jornades molt intenses i sous baixos. Un exsocorrista que no s'ha volgut identificar per no tenir problemes amb les empreses privades que l'han contractat reivindica la millora de condicions en declaracions a aquesta emissora.
27: Gent més titulada. Això també jo m'he fixat que molts socorristes venen de fora. Et fixes aquí, no hi ha prou gent per cobrir totes les places. Al final això afecta la seguretat. Llavors nosaltres demanem millors condicions i al final doncs, que es valori una mica més la feina que fem. Estem parlant de salvar vides.
26: En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3CatInfo, el coordinador de platges de la Creu Roja de Tarragona Ciutat, Aleix Font, admet que les condicions no són prou bones.
28: És una feina molt intensa, amb unes condicions molt millorables. Se va treure un conveni que ja millora una miqueta les condicions del sector, però tot el tema de condicions laborals fora del sou segueixen sent les mateixes.
26: A la demarcació de Tarragona, la Creu Roja ofereix en segona convocatòria una 60ena de places per cobrir el servei als municipis de Tarragona, l'Ametlla de Mar i Deltebre.
0: Els agents rurals han convocat 3 dies de vaga la setmana vinent, del 26 al 28 de maig, per reclamar millores laborals i més plantilla. Alerten que el brot de pesta porcina ha agreujat la falta d'efectius. Des de la direcció del cos asseguren que estan treballant per donar resposta a les demandes del col·lectiu. Lleida, Júlia Bacar.
2: Les reivindicacions se centren en la millora dels salaris i les condicions laborals, que, segons denuncien els sindicats, són pitjors que en altres cossos del Departament d'Interior. També adverteixen de l'impacte que està tenint el dispositiu per eliminar sengles a Collserola a la plantilla. Sentim Lluís García, de Comissions Obreres, José Bravo, de la UGT, i Héctor Mahamud, Díaz Catac.
3: Si es presenta un estiu complicat, el cos de generals pot tindre dificultats per donar uns serveis mínims pel que fa a la prevenció d'incendis.
4: Perquè no donem abast, i ara, de cara a l'estiu, doncs es complicarà encara més.
5: La nostra tasca prioritària hauria de ser, doncs, estar vigilant el tema d'incendis. Si estem tots a la PPA, això es deixarà de fer.
2: Este dilluns, la direcció dels agents rurals ha respost des de Lleida que el cos té capacitat per reorganitzar-se quan hi ha el risc d'incendi. Sentim l'inspector en cap, Josep Antoni Mur.
6: I sobre aquestes zones més crítiques, des del punt de vista de risc d'incendi, anirem focalitzant els nostres esforços. Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal.
2: Que remarca que en les properes setmanes es contractarà més personal extern.
0: Més qüestions. Projecte pioner a Catalunya per repoblar la badia de Palamós de peixos que amb els anys han desaparegut dels llocs més pròxims de la costa. Agafaran les larves, les tindran en incubadores i al cap d'uns mesos les tornaran a portar al mar perquè acabin de créixer. Girona, Fèlix Martín.
7: Començarà aquest mes de juny amb un estudi previ dels peixos que fa uns anys es trobaven a prop de la costa i que ara cada vegada han de capturar més lluny. A Palamós, a més de la gamba, s'agafa, per exemple, sorell, cananes, maires, però encara han de fer un estudi genètic per decidir què aniran a buscar i exactament a on. Els pescadors faran sortides específiques per anar a recollir aquestes larves. Després les tindran uns mesos en peixeres incubadores i les tornaran a mar quan hagin crescut i hi hagi garantia que podran sobreviure. Ho ha explicat la directora de projectes del Museu de la Pesca de Palamós, Marta Rodeja.
8: Un cop siguin més grans, la seva supervivència augmenta pràcticament fins al 80%. Per tant, un cop assegurem que arriben en aquest percentatge de supervivència, les retornarem a mar perquè així la biodiversitat doncs, sigui més assegurada per aquestes espècies i l'entorn marí, l'ecosistema marí, sigui més ric en aquestes espècies.
7: Aquest és un projecte transfronterer que parteix de l'experiència que ja tenen a Banyuls, a la Catalunya Nord, i que per primera vegada s'exporta al litoral català. Es prolongarà fins al juny del 2029.
0: Ha engegat la segona setmana del Festival de Cinema de Canes i hi ha tres títols entre els favorits per endur-se la Palma d'Or. Entre aquests tres no hi ha El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que ha rebut crítiques desiguals, però el seu actor protagonista, Javier Bardem, sí que té opcions de premi. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
9: Ja hem vist 14 de les 22 pel·lícules a competició i les tres més ben situades, segons la crítica internacional, són l'Alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pawlikowski, un retrat en blanc i negre de l'Alemanya derruïda físicament i moralment després de la Segona Guerra Mundial, la francesa Soudain, del japonès Ryusuke Hamaguchi, un film anticapitalista reflexiu i revolucionari alhora, i la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80. Malauradament, El ser querido no ha recollit bones crítiques de forma generalitzada, com sí que ha rebut el seu actor protagonista, Javier Bardem. L'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
10: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
9: Quedem encara a l'expectativa, sobretot de la belga Coward, de Lucas Dont, i de la bola negra dels Javis.
0: El Teatre Nacional de Catalunya dedicarà a Barcelona la que serà la sisena i última temporada de Carme Portacelli com a directora artística. La nova programació inclou 32 propostes, la majoria estrenes, en una edició que s'inaugurarà amb dos concerts de Sílvia Pérez Cruz. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
29: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor, parlava d'una sèrie de coses i per mi era el que m'interessava. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no? I per això dedico aquesta temporada.
0: El TNC, que anunciarà el relleu a la direcció al mes de juny, ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà el 2027.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
11: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
12: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
11: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix a més cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
13: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
11: Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez, a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts, als 34 anys. En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial, en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. A la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop que s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Obrim ara pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
11: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden, pagant la seva clàusula de sortida de prop de 400.000 euros. La idea de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'1 milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. I sense deixar el bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Íñiguez, fins al 2027. En parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
14: Amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
11: Del bàsquet passem al motor.
1: 3CAT Info.
11: El pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa al pròxim Gran Premi, a Itàlia, de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a 1 mes i mig de baixa. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també sembla que es perdrà la cita de Mugello. I aquest dilluns hi ha hagut testos al traçat de Montmeló amb caiguda per a Jorge Martín, que s'afegeix a les d'aquest diumenge d'Àlex Márquez, Johan Zarco i Fabio Di Gianantonio. A tot això, el director de Fira Circuit, Ignasi Armengol, ha volgut defensar la seguretat del traçat català.
15: Cada Gran Premi té una revisió prèvia una setmana abans i el dijous abans, on està caminant, veient totes les coses que s'han de fer. Per tant, és un circuit que no només està homologat, sinó que està permanentment revisat.
11: En handbol, el Granollers ha anunciat la renovació del tècnic del seu equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029. Una continuïtat que va acompanyada de la del fins ara tècnic del femení, Robert Cuesta, fins al 2028. Ara Cuesta, però, passarà a ser segon entrenador de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García. I el Giro d'Itàlia aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans abans que aquest dimarts es reprengui la cursa amb la desena etapa, que serà clau. Una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa.
1: 3cat info.

0: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns el pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte de tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la Zona Franca. Aparatós accident a l'autopista P7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. El sinistre ha deixat els dos camions calcinats completament. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut, però, persones ferides. Els docents del Maresme i el Vallès estan cridats a fer vaga aquest dimarts. El cicle d'aturades ha començat aquest dilluns a Barcelona i la vaga ha tingut un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament un 21% segons el govern. Una protesta de docents ha bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant dues hores. L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, el líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals. La justícia dona la raó a Shakira contra Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol de frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Suprem. Segon assalt israelià contra la flotilla de Gaza, en què ha interceptat una quarantena d'embarcacions i ha retingut més de 300 activistes, segons afirmen fonts de Global Sumut. Una dotzena de vaixells s'han escapat dels militars. Benjamin Netanyahu anima els soldats a liquidar la missió. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí del 2027. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres.
1: Esports.
2: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona d'opcional. En contrast, el blaugrana Fermín es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar. Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca. Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que dona al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: I el temps, a poc l'estabilitat guanyarà terreny, però tot i així, després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses, les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país amb màximes a l'entorn dels 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto sense votacions. Segons fonts consultades per 3CAT Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que doni amb tren al Garraf i al Maresme esquivant Barcelona.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu. Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han assegurat aquest dilluns que encara estan lluny del govern per aprovar els pressupostos després de reunir-se amb la consellera d'Economia, Alicia Romero. La formació pressiona amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella per aprovar els comptes. David Cid és el portaveu parlamentari.
5: Creiem que ha d'haver-hi millores en inclusiva, però també en matèria retributiva. Per tant, hem traslladat al govern que és important i és clau també per nosaltres que aquest dimecres entomi la negociació.
0: El govern i els comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que ja van firmar el febrer. Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos, diuen, a canvi de res. Junts critica que els d'Oriol Junqueras hagin apostat per recuperar el tren orbital, un projecte del tripartit que consideren faraònic. Josep Rius és el portaveu juntaire.
6: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
0: Els de Puigdemont responsabilitzen els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC. I parlant de la línia orbital, quan estigui acabada donarà servei a més de 3 milions d'habitants que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions en rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges i la resposta és de la consellera de Territori, Sílvia Paniquer.
7: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per rodalies actual, pel dia a dia.
8: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor.
0: La primera actuació del projecte orbital serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa, el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers, el 2040 de Terrassa a Vilafranca i el 2041 de Vilafranca a Vilanova.
1: 3CAT Info.
0: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista P7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
9: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
0: El sinistre s'ha produït a 9:15 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a Catalunya Ràdio, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
10: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Un altre camió accidentat, en aquest cas a l'A2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. El cicle de vagues de mestres i professors continua aquest dimarts al Maresme i al Vallès. Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Aquest dilluns l'aturada ha estat al barcelonès amb un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal ha estat al centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han col·locat pupitres. Es tracta d'una setmana clau per desencallar el conflicte. La propera reunió entre sindicats i el Departament d'Educació es farà dimecres a la tarda, ho explica la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
11: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
0: De moment, els sindicats encara no han rebut cap proposta salarial i de l'escola inclusiva per part del departament. És una de les condicions perquè els sindicats assisteixin a la reunió de dimecres. Juanma Moreno Bonilla ha estat decidit a governar en solitari a Andalusia. Després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del partit Andalusia, evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pugui passar a les generals. Madrid, Àngels Lafuente.
12: Tot i perdre la majoria absoluta, Moreno Bonilla defensa que vol governar en solitari. No descarta acords parlamentaris puntuals amb Vox i adverteix els de Abascal.
13: Yo creo que el resultado muy bueno. Creo que nos da un margen de maniobra para poder governar en solitario. Pero sobre todo, yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
12: I davant dels seus barons, Núñez Feijóo ha evitat referir-se a Vox i a la fórmula del nou govern andalús i ha preferit defensar la seva estratègia de futur.
14: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy.
12: I Pedro Sánchez ha aprofitat la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP i la privatització de la sanitat pública.
15: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
12: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, deixen l'autocrítica per al PSOE andalús i insisteixen, però, que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. Maria Jesús Montero reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
16: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
12: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però diuen que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals. La desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles previstes per a mitjans de l'any que ve.
0: Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. La cantant sempre havia defensat que aquell any no li tocava fer ni la declaració de la renda ni pagar impost de patrimoni. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 Shakira no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal i anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència, que analitza exclusivament l'any 2011 i no el període entre el 2012 i el 2014. Sobre aquests anys, Shakira sí que va ser condemnada per delictes fiscals en l'IRPF no declarat i va pagar 25 milions d'euros per tornar al frau i evitar la presó. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
17: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
0: Després de saber el veredicte, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic. Tot i la sentència, els tècnics del Ministeri d'Hisenda recorden que la devolució s'hauria de rebaixar a 27 milions i mig d'euros que és el que correspon al que ha pagat Shakira de l'any 2011.

0: respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podrien tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Segon assalt israelià contra l'actual flotilla de Gaza. L'exèrcit ha interceptat una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals a prop de Xipre i una dotzena han aconseguit escapar-ne. Segons el portaveu de la flotilla, hi ha més de 300 activistes retinguts, alguns dels quals catalans. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha felicitat els seus soldats i els ha animat a posar fi del tot a la missió pro-Palestina. Jerusalem, Jordi Brescó.
3: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
4: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
3: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
2: Centenars de persones s'han manifestat aquest dilluns al vespre a Barcelona per protestar contra l'assalt israelià i demanar l'alliberament dels activistes retinguts. Davant la seu de la Comissió Europea a la capital, el portaveu de l'organització, Pablo Castilla, ha denunciat la hipocresia de Brussel·les.
5: Aquesta mateixa Unió Europea que es queda mirant davant el segrest de ciutadans europeus en aigües internacionals en zona de la seva responsabilitat. La mateixa Unió Europea que blinda les seves fronteres contra les persones migrants que fugen de la fam i de la misèria, però que després ens parla de drets humans per justificar la pujada de pressupostos militars i ens demana sacrificis a la classe treballadora.
2: Més notícies. Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer aquest dimarts contra l'Iran, després de la petició que li han fet l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs Units. El president nord-americà ha anunciat aquest dilluns, a través d'un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, que torna a donar una nova oportunitat a la via diplomàtica, després de gairebé 6 setmanes d'alto el foc. En aquest temps, els negociadors de Washington i Teheran no han aconseguit trobar un punt d'acord a través de la mediació del Pakistan. Al seu escrit, però, Trump també adverteix que ha ordenat al cap del Pentàgon, Pete Hegseth, i al cap de l'Estat Major Conjunt, el general Daniel Kane, que estiguin preparats per un assalt a gran escala contra l'Iran si no s'arriba a un acord que sigui acceptable per Washington. El missatge del mandatari de la Casa Blanca arriba després que el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat aquest mateix dilluns que els contactes entre Washington i Teheran continuen.
6: El procés de converses i negociacions és continu, no és un fet puntual.
2: En les últimes hores, l'Iran ha enviat una nova proposta de pau als Estats Units a través de la mediació del Pakistan en uns termes similars al document lliurat pels negociadors iranians amb anterioritat.

0: veritat, que Trump va qualificar de totalment inacceptable. Bàsicament, el plantejament de Tehran continua sent donar prioritat al final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz, i després negociar el dossier nuclear iranià. I encara en plana internacional, el president rus, Vladimir Putin, comença aquest dimarts un viatge oficial a la Xina. Xi Jinping el rebrà només uns dies després d'haver-se reunit amb Donald Trump a Pequín. El Kremlin desvincula les dues visites, però intentarà presentar aquesta cimera com una trobada entre dues grans potències. Moscou, Cristina Solies.
1: No és gens habitual que un país aculli el líder dels Estats Units i el de Rússia amb pocs dies de diferència. Després de la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump, Vladimir Putin no vol ser menys i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha procurat evitar les comparacions amb la Casa Blanca.
2: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Estem desenvolupant relacions independents i que toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina. Unes relacions que tant nosaltres com els nostres amics xinesos descrivim com una associació estratègica privilegiada i especial.
1: Per al president rus, aquest viatge no és només una simple visita diplomàtica, sinó que necessita garantir que Pequín continuarà sostenint una economia russa sota sancions occidentals. Des de la invasió d'Ucraïna, el país asiàtic compra més d'una quarta part de les exportacions russes. Putin, a més, no pot amagar que la relació és asimètrica. Rússia necessita la Xina molt més del que la Xina necessita Rússia, i només des d'aquesta subordinació el Kremlin pot plantar cara a Occident.
0: Cinc persones han mort aquest dilluns al vespre en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons ha informat la policia, hi ha tres persones adultes que han mort pels trets de dos agressors. Els suposats atacants també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. Els fets s'han produït al migdia hora local i durant el tiroteig hi havia menors dins de la mesquita. La policia investiga l'incident com un possible crim d'odi. La planta de Ford d'Almussafes a la Ribera Baixa construirà un nou model de turisme SUV a partir del 2028. L'anunci impulsa la producció de la planta valenciana, que es troba en un ERTO per la poca activitat que té ara mateix. València, Alba Barbosa.
3: Es tracta del turisme Ford Bronco, un model SUV multienergia que es podrà fabricar com a vehicle elèctric o híbrid i que es començarà a vendre a finals del 2029. L'anunci esperona els treballadors perquè pot revitalitzar la planta d'Almussafes, on ara només es fabrica un sol model, el Kuga. La plantilla es troba en un ERTO que afecta els prop de 4.200 treballadors. Tot i això, els sindicats esperen concrecions i preveuen que aquesta setmana l'automobilística els detalli el futur de la planta. A les xarxes, el president valencià Juanfran Pérez Llorca ha celebrat l'aposta de Ford per fabricar-hi aquest nou model, que és un dels 7 que Ford produirà a Europa.
4: 3CAT Info.
0: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres, com ha explicat la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, a 3CAT Info.
5: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià, i és veritat que és l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran, i sí que és veritat que ens queda doncs, tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve.
0: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalanes.
6: Estem davant, jo diria, d'un nou èxit de la projecció internacional de la literatura i de la cultura catalana. En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. La força de la presència de la cultura catalana arreu del món és motiu d'orgull per al nostre país.
0: El mercat italià és el que tradueix més literatura catalana després del castellà i el francès, i en els últims 5 anys s'han publicat unes 200 traduccions d'obres catalanes.
4: Esports.
0: Amb David Ubach.
7: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028.
4: amb una segona opcional, a més. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
7: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
4: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis. I encara de l'àmbit blaugrana, hem entrat en la setmana de la final de la Lliga de Campions femenina. I per parlar d'aquest Barça Olímpic de Lió, de dissabte a Oslo, la capitana de l'equip, Alexia Putellas, passarà aquest dimarts pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Al Girona s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
9: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
4: Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts als 34 anys.
8: 3CAT Info.
4: En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. I a la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts, si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
8: L'actualitat esportiva a fons.
4: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden pagant la seva clàusula de sortida, que és de prop de 400.000 euros. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'1 milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. Sense deixar el bàsquet encara, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Iñiguez, fins al 2027. I en motor, el pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa el proper Gran Premi a Itàlia de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a 1 mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta que es perdrà la cita de Mugello.
8: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. Aparatós accident a l'autopista AP7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i Els Monjos. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut ferits. A partir d'ara us explicarem que el vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha renunciat a postular-se com a alcaldable a Barcelona per evitar unes primàries amb l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí, que s'ha mostrat sorprès per la decisió. Explicarem també que la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. I Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC. La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Grup.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional. En contrast, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
0: I el temps aquest dimarts serà el darrer dia de ruixats intensos i a la vegada el principi d'una calorada. El matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda apareixeran els ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona, localment intensos. Farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto, sense votacions. Segons fonts consultades per 3Cat Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que doni amb tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu.
1: 3Cat Info.
0: El vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí. Ho explica Jordi Corbalán.
5: Josep Rius ha adreçat una carta a la militància assegurant que no el trobaran en una lògica de confrontació i desafiament intern que debilita tant el projecte de Barcelona com el projecte nacional de Junts. Rius, de la màxima confiança de Carles Puigdemont, era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat del partit a Barcelona. Dijous passat, però, Jordi Martí va comunicar la seva aspiració d'optar a ser l'alcaldable. Això abocava el partit a unes primàries internes que la cúpula de Junts sempre ha volgut evitar. Aquest vespre, en una entrevista a BTV, Jordi Martí ha admès que l'anunci de Rius, amb qui són companys de grup a l'Ajuntament, l'ha sorprès i ha deixat clar que no se sent al·ludit quan parla de confrontació i desafiament.
6: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
5: A un any de les municipals caldrà veure quan la direcció del partit activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, com van prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí per ser l'alcaldable o si li sortiran més rivals.
0: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
7: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
0: El sinistre s'ha produït a 9:15 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a aquesta emissora, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
8: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diuen, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Un altre camió accidentat, en aquest cas a l'A2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. I en parlàvem també al sumari. El virus de l'Ebola ha causat ja més d'un centenar de morts a la República Democràtica del Congo, on també hi ha gairebé 400 casos sospitosos. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència internacional per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Burkina Faso, Elia Borràs.
9: L'epicentre de l'epidèmia ha esclatat al nord-est de la República Democràtica del Congo, on les alarmes es van disparar quan 4 treballadors de la salut van morir després de contraure un virus desconegut en un hospital de la ciutat de Bunia, on un missioner americà també ha donat positiu. Aquesta és la 17a epidèmia d'Ebola declarada al Congo, però a diferència de l'anterior, coneguda com la variant Zaire, no hi ha vacunes ni tractament específic per curar-la. És per això que el govern obrirà 3 centres sanitaris a la província d'Ituri, la més afectada, per poder-ne fer seguiment i evitar la propagació. Fabrice Bichengue és el director de l'Hospital de Kieshero, a la ciutat de Goma, la més gran de l'est del país.
10: És una situació que ens arriba.
11: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
9: Per ara hi ha un cas positiu confirmat a la ciutat de Goma, però la manca de finançament estranger i les retallades en matèria de cooperació internacional hi han deixat un sistema de salut molt fràgil. És per això que doctors com Bichengue demanen suport urgent en material per prevenir la propagació. A més, l'est del Congo viu un conflicte entre el govern i els grups armats en una zona molt rica en minerals i recursos naturals, com el cobalt i el liti, cosa que pot dificultar l'intercanvi d'informació i el rastreig de casos sospitosos.
0: Els 5 catalans que anaven a bord del creuer Ondius, en què es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu en la segona prova PCR des que van començar la quarantena. D'aquesta manera, segons informa el Ministeri de Sanitat, es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup de 13 creueristes que fins ara no han tingut símptomes podran sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a 3Cat Info que si l'evolució és bona, podrien continuar la quarantena a l'Hospital Clínic o fins i tot a casa seva.
12: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant o que ho facin a l'Hospital Clínic.
0: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut davant del plenari de l'Organització Mundial de Salut per valorar l'operació que es va fer a les Canàries.
13: Porque todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones, por tanto, son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
0: L'embarcació ha arribat finalment aquest dilluns al port de Rotterdam, on ha desembarcat els 25 tripulants i dos sanitaris que encara hi havia a bord. La companyia naviliera ha explicat que l'Ondius tornarà a fer un creuer a partir del 13 de juny.
1: 3CAT Info.
0: El tractament amb esquetamina, una droga derivada de la ketamina, ha aconseguit reduir els símptomes de depressió resistent en un 80% dels pacients. És el resultat que s'ha aconseguit a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per casos en què els fàrmacs antidepressius habituals ja no funcionen. El tractament s'administra per via nasal i dura aproximadament mig any. Els resultats també mostren que entre un 25 i un 35% dels pacients han aconseguit sortir de la depressió. El fàrmac, però, és car i no està finançat, i en el cas de les depressions, sobretot persistents, hi ha recaigudes, com explica el doctor Salvatore Aguilar, que és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
14: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
0: La unitat va atendre l'any passat 205 persones. També es fan tractaments amb teràpia electroconvulsiva, que obté taxes de millora del 85%, amb estimulació magnètica i amb substàncies psicodèliques.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'oposició de Badalona demana una reunió urgent amb l'alcalde, Xavier García Albiol, i amb l'interventor municipal després que el Ministeri d'Hisenda hagi començat a tutelar els comptes del consistori. El motiu, l'endarreriment en el pagament de factures a autònoms i proveïdors. Badalona, David Àngelà.
15: Tots els grups de l'oposició denuncien una nefasta gestió que qualifiquen de caòtica o catastròfica. Sentint Ferrando Carrera, del PSC, Aida Llauradó, d'en Comú Podem, Àlex Montornès, dels Republicans, i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
16: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
17: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
18: En el fons ha governat 4 anys i mig els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
19: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
15: Per la seva banda, el govern de Badalona nega que estigui intervingut i qualifica la notícia d'absolutament falsa i alarmista.
0: Cau la venda d'habitatges. Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ho atribueix a la falta d'oferta.
20: Hem de considerar que la demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació, és a dir, la compra de millora, si no pots optar a habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no? I jo diria que en part estem en aquesta situació.
0: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos. I aquest dimarts canvia el preu del butà. La revisió, que es fa cada 2 mesos, abaratirà la bombona gairebé un 6%. Passarà a costar 15,39 €. El descens es produeix gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment de la cotització de les primeres matèries i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. I 6 treballadores d'un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona l'han denunciat per les condicions laborals i el tracte discriminatori que reben. Són totes dones en situació de vulnerabilitat. Asseguren que el propietari les escridassava i les insultava. També els demanava fer feines que per contracte no els corresponien i denuncien pressions per no agafar baixes mèdiques. Elles mateixes descriuen així la situació.
2: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
21: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
2: Sentí que no tenían respeto por el ser humano. Estoy sola en este país y tenía que sobrevivir, pero fueron demasiados gritos.
0: Segons les mateixes denunciants, el propietari, que té una quinzena de les 180 parades de la boqueria, entre les quals l'antic bar Pinocho, hauria abusat del seu poder.
22: Es el rey de la boquería. Él tiene mucho poder.
23: Tienen muy poco personal y quieren que una persona haga de todo y a todo y a todas horas.
22: Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
0: L'empresari ha declinat parlar amb 3CatInfo, però sí que ho ha fet el seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarca els comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la boqueria i l'associació de comerciants tampoc han volgut fer declaracions i el cas està a punt d'arribar a judici.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
24: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a punt i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podrien tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp. Els agents van trobar el cos amb signes de violència dissabte en una masia. Tarragona, Ricard Buigas.
25: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons han explicat els Mossos, dissabte a les 2 del migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca de la capital del Baix Camp. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència policial. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest dimarts està previst que els detinguts passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari.
0: La Creu Roja no troba socorristes a les comarques de Tarragona i ha hagut d'obrir una nova convocatòria de selecció. És una situació que es repeteix en altres indrets. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
26: El sector del socorrisme a Catalunya viu una situació complicada per la falta de professionals qualificats. Cada estiu en falten per cobrir places a platges i piscines, una situació que preocupa ajuntaments i empreses del sector. Els contractes són de 3 o 4 mesos, amb jornades molt intenses i sous baixos. Un exsocorrista que no s'ha volgut identificar per no tenir problemes amb les empreses privades que l'han contractat reivindica la millora de condicions en declaracions a aquesta emissora.
27: Gent més titulada. Això també jo m'he fixat que molts socorristes venen de fort. Et fixes aquí, no hi ha prou gent per cobrir totes les places. Al final això afecta la seguretat. Llavors nosaltres demanem millors condicions i al final doncs que es valori una mica més la feina que fem. Estem parlant de salvar vides.
26: En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3CatInfo, el coordinador de platges de la Creu Roja de Tarragona Ciutat, Aleix Font, admet que les condicions no són prou bones.
28: És una feina molt intensa, amb unes condicions molt millorables. Se va treure un conveni que ja millora una mica de les condicions del sector, però tot el tema de condicions laborals fora del sou segueixen sent les mateixes.
26: A la demarcació de Tarragona, la Creu Roja ofereix en segona convocatòria una 60ena de places per cobrir el servei als municipis de Tarragona, l'Ametlla de Mar i Deltebre.
0: Els agents rurals han convocat 3 dies de vaga la setmana vinent, del 26 al 28 de maig, per reclamar millores laborals i més plantilla. Alerten que el brot de pesta porcina ha agreujat la falta d'efectius. Des de la direcció del cos asseguren que estan treballant per donar resposta a les demandes del col·lectiu. Lleida, Júlia Albacar.
3: Les reivindicacions se centren en la millora dels salaris i les condicions laborals, que, segons denuncien els sindicats, són pitjors que en altres cossos del Departament d'Interior. També adverteixen de l'impacte que està tenint el dispositiu per eliminar sengles a Collserola a la plantilla. Sentim Lluís García, de Comissions Obreres, José Bravo, de la UGT, i Héctor Mahamud, d'IAC Catac.
4: Si es presenta un estiu complicat, el cos de generals pot tindre dificultats per donar uns serveis mínims pel que fa a la prevenció d'incendis.
5: Perquè no donem abast, i ara, de cara a l'estiu, doncs es complicarà encara més.
6: La nostra tasca prioritària hauria de ser, doncs, estar vigilant el tema d'incendis. Si estem tots a la PPA, això es deixarà de fer.
3: Este dilluns, la direcció dels agents rurals ha respost des de Lleida que el cos té capacitat per reorganitzar-se quan hi ha el risc d'incendi. Sentim l'inspector en cap, Josep Antoni Mur.
7: I sobre aquestes zones més crítiques, des del punt de vista de risc d'incendi, anirem focalitzant els nostres esforços. Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal.
3: Que remarca que en les properes setmanes es contractarà més personal extern.
0: Més qüestions. Projecte pioner a Catalunya per repoblar la badia de Palamós de peixos, que amb els anys han desaparegut dels llocs més pròxims de la costa. Agafaran les larves, les tindran en incubadores i al cap d'uns mesos les tornaran a portar al mar perquè acabin de créixer. Girona, Fèlix Martín.
8: Començarà aquest mes de juny amb un estudi previ dels peixos que fa uns anys es trobaven a prop de la costa i que ara cada vegada han de capturar més lluny. A Palamós, a més de la gamba, s'agafa, per exemple, sorell, cananes, maires, però encara han de fer un estudi genètic per decidir què aniran a buscar i exactament a on. Els pescadors faran sortides específiques per anar a recollir aquestes larves. Després les tindran uns mesos en peixeres incubadores i les tornaran a mar quan hagin crescut i hi hagi garantia que podran sobreviure. Ho ha explicat la directora de projectes del Museu de la Pesca de Palamós, Marta Rodeja.
9: Un cop siguin més grans, la seva supervivència augmenta pràcticament fins al 80%. Per tant, un cop assegurem que arriben en aquest percentatge de supervivència, les retornarem a mar perquè així la biodiversitat doncs, sigui més assegurada per aquestes espècies i l'entorn marí, l'ecosistema marí, sigui més ric en aquestes espècies.
8: Aquest és un projecte transfronterer que parteix de l'experiència que ja tenen a Banyuls, a la Catalunya Nord, i que per primera vegada s'exporta al litoral català. Es prolongarà fins al juny del 2029.
0: Ha engegat la segona setmana del Festival de Cinema de Canes i hi ha tres títols entre els favorits per endur-se la Palma d'Or. Entre aquests tres no hi ha El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que ha rebut crítiques desiguals, però el seu actor protagonista, Javier Bardem, sí que té opcions de premi. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
10: Ja hem vist 14 de les 22 pel·lícules a competició i les tres més ben situades, segons la crítica internacional, són l'Alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pawlikowski, un retrat en blanc i negre de l'Alemanya derruïda físicament i moralment després de la Segona Guerra Mundial, la francesa Soudain, del japonès Ryusuke Hamaguchi, un film anticapitalista reflexiu i revolucionari alhora, i la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80. Malauradament, El ser querido no ha recollit bones crítiques de forma generalitzada, com sí que ha rebut el seu actor protagonista, Javier Bardem. L'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
11: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
10: Quedem encara a l'expectativa, sobretot de la belga Coward, de Lucas Daunt, i de la bola negra dels Javis.
0: El Teatre Nacional de Catalunya dedicarà a Barcelona la que serà la sisena i última temporada de Carme Portacelli com a directora artística. La nova programació inclou 32 propostes, la majoria estrenes, en una edició que s'inaugurarà amb dos concerts de Sílvia Pérez Cruz. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
29: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor, parlava d'una sèrie de coses i per mi era el que m'interessava. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no? I per això dedico aquesta temporada.
0: El TNC, que anunciarà el relleu a la direcció al mes de juny, ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà el 2027.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
12: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
13: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
12: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix a més cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
14: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
12: Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez, a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts, als 34 anys. En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial, en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. A la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop que s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Obrim ara pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
12: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden, pagant la seva clàusula de sortida de prop de 400.000 euros. La idea de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'1 milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. I sense deixar el bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Íñiguez, fins al 2027. En parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
15: Amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
12: Del bàsquet passem al motor.
1: 3CAT Info.
12: El pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa al pròxim Gran Premi, a Itàlia, de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a 1 mes i mig de baixa. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també sembla que es perdrà la cita de Mugello. I aquest dilluns hi ha hagut testos al traçat de Montmeló amb caiguda per a Jorge Martín, que s'afegeix a les d'aquest diumenge d'Àlex Márquez, Johan Zarco i Fabio Di Gianantonio. A tot això, el director de Fira Circuit, Ignasi Armengol, ha volgut defensar la seguretat del traçat català.
16: Cada Gran Premi té una revisió prèvia una setmana abans i el dijous abans, on està caminant, veient totes les coses que s'han de fer. Per tant, és un circuit que no només està homologat, sinó que està permanentment revisat.
12: En handbol, el Granollers ha anunciat la renovació del tècnic del seu equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029. Una continuïtat que va acompanyada de la del fins ara tècnic del femení, Robert Cuesta, fins al 2028. Ara Cuesta, però, passarà a ser segon entrenador de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García. I el Giro d'Itàlia aquest dilluns ha viscut la segona jornada de descans abans que aquest dimarts es reprengui la cursa amb la desena etapa, que serà clau. Una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? És dimarts i avui ens despertem amb 13 graus a Vilafranca del Penedès, 11 a Tremp i 8 a Sant Pau de Segúries. Continuem tenint avisos per intensitat de pluja a partir del migdia a les comarques de Girona. I compte si heu de fer servir l'AP7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos perquè encara cueja l'espectacular incendi de dos camions d'ahir al vespre. En sentit nord, només hi ha un carril obert perquè es continua netejant la via i des del Servei Català de Trànsit demanen buscar alternatives.
1: Demanar-los a les persones que demà s'han de desplaçar que s'informin abans de sortir i que, per tant, utilitzin les vies alternatives que bàsicament són C32 i Nacional 340.
0: I la notícia i la fotografia del dia la tindrem d'aquí un parell d'hores. A les 8 del matí, Salvador Illa i Oriol Junqueras firmaran a Palau el pacte de pressupostos.
2: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: Amb aquest breu bona nit sortia aquesta nit Oriol Junqueras de la seu d'Esquerra Republicana després de rebre l'aval del Consell Nacional a l'acord. Una reunió en què, això sí, va haver de sentir algunes crítiques. Avui en parlarem i sabrem detall d'aquesta reunió. També parlarem amb el secretari nacional de Vox, Ignacio Garriga, per veure com afronten les negociacions a Andalusia, on el Partit Popular vol governar en solitari, tot i no tenir majoria absoluta. I a les 9 ens acompanyarà Ramon Chacón. És cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra després dels últims tirotejos que hem tingut a Catalunya. Avui La Vanguardia, per exemple, explica que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra. En vam tenir, atenció, 2 cada setmana, amb un total de 7 morts. Això després de l'agressió que s'ha fet viral a Lleida. Dues nenes n'apallissen una altra, mentre una altra noia ho grava amb el mòbil. Els Mossos les tenien identificades, però no se'ls ha pogut imputar perquè són menors de 14 anys. I a partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà Marc Cabra. Segur que la recordeu, és una periodista guanyadora d'un Pulitzer com a part d'aquell equip que va destapar els papers de Panamà. I parlarem del concepte anglès burnout, o el que és el mateix, cremar-se la feina, perquè ara la Mar ha decidit deixar el periodisme. En parlarem a partir de les 10. I després parlarem de ciència amb Rafa Vilasanjuan, avui de càncer de mama amb pacients, i tenim la doctora Cristina Saura, cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital Vall d'Hebron. I a les 11, nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui, que és el Dia Internacional de la Donació de Llet Materna, parlarem de la llet.

0: here tomorrow, but your dreams may not.
1: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. And I know that I have to go away. I know I have to go.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 4. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Què tal, bon dia?
1: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Amb el Tribunal Suprem, que avui debat si un pare pot portar als tribunals l'eutanàsia del seu fill. És un cas molt semblant al de Noelia Castillo. Ara és un home que es diu Francesc, que té 55 anys i que arrossega seqüeles en el moviment i la parla arran de 3 ictus i 2 infarts. La Comissió de Garantia i Evolució de Catalunya li va autoritzar l'eutanàsia, però el seu pare ho va parar amb un recurs davant la justícia. El Suprem ara analitzarà el cas i alerta perquè pot fixar jurisprudència, és a dir, dirà si una tercera persona, com un pare o una mare, tenen la legitimitat per recórrer l'eutanàsia que ha demanat una persona adulta i amb capacitat per decidir.
1: I a Brussel·les.
3: Tornen les protestes dels pagesos. La Comissió Europea presenta avui el pla d'acció sobre fertilitzants. En el context de la guerra a l'Orient Mitjà, la idea és assegurar el proveïment i, sobretot, controlar els preus. Coincidint amb això, pagesos de tot el continent, incloent-hi d'espanyols, es concentren a la seu del Parlament Europeu d'Estrasburg per reclamar ajuda urgent.
1: I amb què t'ha dormit als Estats Units?
3: Amb un jutge de Nova York ha prohibit als agents de l'ICE fer detencions dins de les instal·lacions dels tribunals d'immigració. Això arriba després d'imatges en què persones migrants anaven als jutjats literalment a fer tràmits rutinaris i els detenien, de vegades literalment arrossegant-los i arrencant-los de les famílies. Entitats de drets humans insistien que això era inconstitucional.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Amb pluges torrencials, 3 persones han mort i 4 estan desaparegudes després de les tempestes, molt especialment a la zona central del país. Així ho han informat aquesta mateixa nit mitjans estatals xinesos.
4: Avui és dimarts 19 de maig, ens despertem amb 10 graus a Sort, 15 graus a Lliçà d'Amunt i 17 graus a Reus, amb molts núvols a tot arreu, però anirà marxant molt ràpidament. En general, aquest matí farà sol, excepte el litoral de Barcelona i de Tarragona, que sí que poden quedar alguns núvols baixos. I després, a la tarda, encara tindrem algunes tempestes, alguns ruixats, avui molt concentrats al Pirineu, a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. A la resta, en canvi, temps molt més tranquil, avui amb temperatures que ja s'enfilen, a Ponent i a l'Ebre podria arribar als 28 i 29 graus, i aquesta pujada continuarà durant els pròxims dies.
1: Ara són les 6 i 6, avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sachs i Sara González, Anna Grau i Pere Rossinyol, quan són les 6 i 6 i tenim complicacions ja a les carreteres. De bon matí, de seguida ho explicarem, però abans repassarem també altres temes amb Francesc Soler. Bon dia.
5: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
6: Bon dia.
1: I comencem amb aquest acord que firmaran aquest matí a les 8, l'acord de pressupostos Salvador Illa i Oriol Junqueras.
5: L'entesa amb el tren orbital com a principal contrapartida va passar ahir per un Consell Nacional d'Esquerra amb veus crítiques amb el contingut i la gestió.
7: El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra rubricaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte que permetrà a Illa desencallar els seus primers pressupostos. Fins ara el govern havia funcionat amb els prorrogats del 2023. L'acord va passar ahir pel Consell Nacional dels Republicans, que el va debatre sense votacions. Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
8: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
9: La voluntat de canviar el model de país.
7: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Gira, el Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, el govern del PSC encara té serrells per resoldre amb l'altre soci d'investidures de Salvador Illa, els Comuns.
6: La formació pressiona amb les demandes dels mestres i professors, encara que no ho plantegen com una línia vermella per aprovar els comptes. Totes dues parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que, recordem-ho, ja van firmar al febrer.
1: Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen a Salvador Illa aprovant-li els pressupostos i afirmen a canvi de res.
5: El partit de Carles Puigdemont critica que els republicans de Junqueras hagin apostat per recuperar la línia orbital, un projecte del vell tripartit que consideren faraònic. Josep Rius n'és el portaveu.
10: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies, que continua fallant estrepitosament.
5: Junts responsabilitzarà els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC.
1: Sí, Junts diem que abans de fer projectes faraònics arreglin rodalies. Quan estigui acabada la línia orbital, donarà servei a més de 3 milions d'habitants que es podran moure per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. Rafael de Ribot.
11: El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions a Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
12: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia.
11: La primera actuació serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers i el 2040 de Terrassa a Vilafranca. El 2041 de Vilafranca a Vilanova. Rafael de Ribot pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mestres i professors del Maresme i del Vallès fan vaga avui.
6: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès.
13: L'aturada va tenir un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal va ser al centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on hi van col·locar pupitres. Tot això amb la reunió de demà entre sindicats i govern a l'horitzó. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
14: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari Andalusia.
5: Després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del partit Andalusia, evita fer l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
15: Moreno Bonilla vol governar en solitari Andalusia, però és conscient que necessita el suport de Vox per fer-ho.
16: O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
15: I Pedro Sánchez s'ha referit a la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP.
17: La verdadera prioridad de todo Estado es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sinó lo està debilitant.
15: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, però insisteixen que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquí el vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat del partit a l'alcaldia de Barcelona.
6: Per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martín.
18: Josep Rius assegura en una carta a la militància que la confrontació i el desafiament intern debilita el partit. De la màxima confiança de Carles Puigdemont era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat a Barcelona, però Jordi Martí manté la seva aspiració de ser l'alcaldable. Ahir al vespre, a BTV, Martí deixava clar que no se sent al·ludit quan Rius parla de confrontació i desafiament.
19: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
18: A un any de les municipals caldrà veure si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí o si li surten més rivals. Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
5: Es va saber ahir a la nit quan el president dels Estats Units va anunciar de manera sobtada que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump ha explicat que així li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
1: Catalunya Ràdio, Washington, Oriol Serra.
20: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
21: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac dos o tres dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
20: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per bombardejar aquell país si ho consideren necessari. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el president de Rússia, Vladimir Putin, arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping.
6: El president rus fa aquesta visita a Pequín només uns dies després de la de Donald Trump.
1: Moscou, Cristina Solies.
0: Putin no vol ser menys que Trump i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
2: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
0: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la República Democràtica del Congo afirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i manté també la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos. Anem cap a Burkina Faso, Èlia Borràs.
22: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del Bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bixenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
23: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
22: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Els cinc catalans que anaven a bord del creuer Ondius, que es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu en la segona prova PCR des que va començar la quarantena.
5: Ara es començaran a relaxar les mesures.

0: Un home de 70 anys pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. Ahir l'Ondius va arribar al port de Rotterdam i la companyia naviliera ha explicat que tornarà a fer un creuer a partir del 13 de juny. Serà un viatge que sortirà de les illes noruegues d'Svalbard i que anirà per l'Àrtic.
1: I l'exèrcit israelià redueix l'abast de la flotilla de Gaza amb un nou assalt en què ha interceptat una quarantena d'embarcacions.
2: També ha estat en aigües internacionals, però aquest cop a la vora de Xipre. Hi ha centenars d'activistes retinguts, alguns de catalans, però encara no és clar què en farà Israel. El seu primer ministre anima l'exèrcit a aturar del tot la missió.
3: Que Israel intenta ridiculitzar la flotilla és ben sabut, però ahir va anar més enllà encara. Va intervenir la ràdio d'alguns vaixells fent sonar Loops, I Did It Again, de Britney Spears, i des d'un compte oficial del govern van penjar una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps. Fins i tot Benjamin Netanyahu s'hi va afegir, enviant aquest missatge al responsable de la detenció.
4: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
3: Els vaixells van ser interceptats després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6 i 17 i a aquesta hora tenim aturades al nus de la Trinitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, a causa d'unes obres hi ha dos carrils tallats a la C58 a l'altura de Barcelona en sentit Sabadell i des de la Meridiana l'accés està tallat cap a la C58 i la C33. També a la ronda de dalt cap a Santa Coloma de Gramenet hi ha circulació amb congestió.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
8: Bon dia.
1: A Catalunya hi va haver l'any passat dos tirotejos a la setmana. Uns tirotejos que van deixar un total de 7 morts i 29 ferits de bala. Són dades que avança avui La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30%.
9: És el balanç oficial dels Mossos d'incidents amb armes. En total, l'any passat es van registrar 93 tirotejos, 24 més que el 2024. A la majoria no hi va haver conseqüències, ja que busquen ser intimidatoris, però en d'altres sí, fins al punt de deixar 7 persones mortes. En aquest cas, en recull que és una xifra estable i una de les més baixes de les grans ciutats europees. Aquest any ja han mort assassinades a trets 4 persones. Tots aquests incidents estan vinculats directament amb la criminalitat.
1: D'altra banda, els Mossos investiguen la pallissa de dues nenes a una tercera a Lleida. Una altra les animava a gravar-ho.
9: Els Mossos han identificat les suposades agressores que tenen menys de 14 anys i per edat no es poden imputar, segons el Segre. Els fets van passar a l'abril i el vídeo es va fer viral ahir. La mare d'una de les agressores va demanar perdó i va dir que la seva filla tenia un expedient obert per assetjament i una denúncia per violència filioparental per una agressió.
1: I dues persones han mort i quatre més han quedat ferides greus aquesta nit en un tiroteig a Ejido, a Almeria.
10: Dos dels ferits són menors d'edat. El servei d'emergències han rebut els primers avisos cap a 11:45 de la nit i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil i també equips mèdics per atendre els ferits. Segons fonts consultades per l'agència EFE, el presumpte autor dels trets és un home que hauria fugit i que podria ser familiar de les víctimes.
1: Cinc persones han mort als Estats Units en un tiroteig en la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego.
11: Segons ha informat la policia, hi ha tres persones adultes que han mort pels trets de dos agressors. Els suposats atacants, dos nois de 17 i 19 anys, també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim islamòfob.
1: I a banda d'aquestes aturades al nus de la Trinitat, recordem que a la C58 en sentit Sabadell hi ha dos carrils tallats, des de Meridiana, accés tallat a la C58 i la C33, i la ronda de dalt cap a Santa Coloma de Gramenet, amb circulació en congestió. Hi ha un accident també que hi ha hagut aquesta nit entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, que ha obligat a tallar la via des d'ahir al vespre durant més de 3 hores.
9: Sí, un dels camions portava aerosols i l'accident va provocar un gran incendi i algunes explosions, tot i que no hi va haver ferits. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit al Catalunya Nit.
8: El fregament deu haver originat doncs, un impacte amb temperatura que ha provocat doncs, que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
9: L'accident va passar poc abans de les 9 del vespre. El trànsit en sentit Tarragona es va poder restablir al cap de 2 hores i en sentit Barcelona va trigar-ne més de 3, alguns

0: conductors afectats, ho explicaven a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio.
1: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
2: Tots els primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril.
3: Quanta estona t'has passat tu allà?
2: 3 hores i mitja.
0: La P7 encara no s'ha reobert del tot i a hores d'ara continuen les feines de neteja de les restes de l'accident. Els vehicles ja s'han pogut retirar.
4: I cau la venda d'habitatges.
5: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost de l'any passat. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ho atribueix a la falta d'oferta.
6: La demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació. És a dir, si no pots optar habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no?
5: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
4: I la bombona de butà s'abarateix a partir d'avui.
7: L'envàs tradicional de 12 quilos i mig passarà a costar 15 euros i 39 cèntims, pràcticament un euro menys que fins ara. El descens arriba gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment del cost de les matèries primeres i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. Recordem que es tracta d'un preu regulat que es revisa cada 2 mesos.
4: Al món, cada vegada hi ha més joves d'entre 20 i 24 anys que no treballen, no busquen feina, no estudien i no crien fills.
0: Són joves totalment desconnectats de l'economia i de la societat. Segons dades publicades pel Financial Times, ja s'acosten al 10% i en alguns països, com el Regne Unit, s'han duplicat en l'última dècada. Ahir al matí de Catalunya Ràdio, l'economista i catedràtic Santiago Niño Becerra assegurava que tornen a aflorar els coneguts com a ninis.
8: El problema que té Espanya és que hi ha un atur que és molt elevat, un atur juvenil que està també sobre el 24%, però és que a la vegada hi ha una població inactiva molt elevada, perquè no hi ha demanda de treball per ells. Sí. I això és un problema.
4: Ho podeu recuperar l'àudio, la conversa, a la web de Catalunya Ràdio, catradio.cat. I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Fernández, bon dia.
9: Bon dia.
4: La primera.

0: Paco ha anunciat definitivament la seva separació després de 30 anys de trajectòria musical. El grup ho ha fet oficial fa poques hores. En un comunicat admeten que senten que ara és el moment de dir adéu i agraeixen tot l'amor i el suport arreu del món dels seus fans durant tots aquests anys.
1: La segona.

0: Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció del Teatre Nacional de Catalunya amb un homenatge a la ciutat de Barcelona. Entre les produccions que es podran veure la temporada vinent hi ha l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda i La Mare Coratge i els seus tres fills de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau.
1: La tercera.

0: Aquesta tarda se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació al Teatre Principal de Sabadell. La plataforma 3CAT és una de les guardonades amb el Premi de Comunicació Digital. Esther Vera, directora de l'ARA, Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i RAC1, també rebran el guardó. El Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi.
1: I demà ens acompanyarà també el Matí de Catalunya Ràdio per parlar de tota la seva trajectòria. Són les 6:26. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Pel que fa als esports, Fermín es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit al peu.
2: És una fractura al dit petit, requereix cirurgia i s'ha de fer l'últim partit de Lliga contra el Betis. Una lesió que arriba el dia que Flick firma la renovació fins al 2028.
3: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
2: Alexia Putella serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions de dissabte a Oslo entre el Barça i l'Olímpic de Lió.
1: Florentino Pérez podria tenir oposició a la presidència del Real Madrid.
2: L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
4: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
2: Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca. 13 anys després, no ha renovat amb el Benfica. Espera que el Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescisió.
1: I atenció, perquè Guardiola podria tancar la seva etapa al City.
2: Després d'una dècada, la BBC apunta que després del partit contra l'Aston Villa tancarà la seva carrera a la Premier. El Daily Mail diu que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, tot i que des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més. Carvajal, que deixa el Madrid als 34 anys. Neymar, convocat amb el Brasil pel Mundial. L'Arsenal, a un pas de ser campió de la Premier, va guanyar el Burnley 1-0. Pot ser campió, de fet, avui mateix, si ens ho pega el City. I amb Waterpolo, Sabadell-Barcelona en joc, l'accés a la final de la Lliga masculina.
1: I avui, que és el Dia Internacional de la Donació de Llet Materna, parlarem de la llet avui amb Sergi Pàmies a partir de les 11. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui el motiu per llevar-vos pot ser treure el vostre nen o nena de futbol i apuntar-lo a natació, a atletisme o a ballar sardanes. I potser, si sou vosaltres els que jugueu professionalment a futbol, també us farà pensar. Bé, us farà pensar si encara podeu, perquè resulta que els jugadors de futbol professional presenten taxes de demència i Alzheimer superiors a la població en general. I això és, efectivament, pels cops de cap a la pilota i, sobretot, a altres caps. Un estudi escocès publicat l'any 2019 a New England Journal of Medicine i un altre de suec, publicat el 2023 a The Lancet, amb més de 7.000 i 2.000 futbolistes professionals analitzats respectivament, xifren en més de 2.000 els cops de cap que es pot donar un futbolista professional durant la seva carrera i situen el risc de patir malalties neurodegeneratives entre un 1,5 i 3,5 vegades més alt del normal. Així que ja sabeu, si el nen o la nena apunta maneres, potser és ara el moment de pensar una mica en el seu cap.
1: I avui cançons sobre la derrota d'Elon Musk als tribunals.
6: Davant dels seus antics socis d'OpenAI i davant de la derrota de la moda X, algunes de les cançons més utilitzades en vídeos a les xarxes encara és un clàssic posat de next episode de Snoop Dogg i Dr. Dre amb el mem Thug Life.

0: A Thousand Years de Christina Perry apareix sovint als vídeos més nyonyos del planeta, però és un temazo que també ho peta l'última sèrie, a l'últim episodi, vaja, l'última temporada de la sèrie Shrinking. I ara ha baixat una mica, però aquells vídeos de com eres tu als anys 90 es feien amb aquest temazo dels Goo Goo Dolls, que es diu Iris.
1: Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Catalunya tindrà pressupostos després que el Consell Nacional d'Esquerra Republicana hagi avalat el pacte amb els socialistes.
2: Salvador Illa i Oriol Junqueras oficialitzaran l'acord que inclou, entre d'altres, el tren orbital aquest matí al Palau de la Generalitat.
3: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
4: És la voluntat de canviar el model de país.
2: Des de Junts consideren que els republicans han regalat el seu suport a Illa.
1: La vaga de docents es trasllada avui al Maresme i al Vallès.
5: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès, Laia Ferrer, delegada d'USTEC.
6: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar amb... deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
1: Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
7: Yo creo que el resultado es muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente d'un sillón.
2: El PSOE evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
1: Parlem de plegat amb Ignacio Garriga, secretari general de Vox, a tocar de 9:45. I Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran.
5: És el que ha anunciat el president nord-americà.
8: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies, perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
1: La República Democràtica del Congo confirma un mínim de 116 morts pel virus d'Ebola i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos.
2: L'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns.
1: I a Catalunya hi va haver 2 tirotejos cada setmana l'any passat que van deixar 7 morts i 29 ferits de bala.
5: Són dades que avança La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30% l'any passat.
1: Analitzarem a l'Àgora també amb Ramon Chacón, que és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, a partir de les 9 en directe en aquest programa. I un accident entre 2 camions, un amb una càrrega d'aerosols i un turisme a la P7, va obligar a tallar la via ahir al vespre durant més de 3 hores a l'Alt Penedès.
2: L'accident va provocar un gran incendi i explosions, tot i que no hi va haver ferits. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, al Catalunya Nit.
9: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material, que eren aquests esprais, s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots 2 camions i han quedat completament calcinats.
2: La P7 encara no s'ha reobert del tot i continuen fent-hi tasques de neteja de les restes de l'accident.
1: I ara mateix aturades també el nus de la Trinitat a la C-58, sentit Sabadell, i la ronda del cap a Santa Coloma de Gramenet. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve.
5: Ara Guitart, directora de l'Institut Ramon Llull, ahir en aquesta casa.
10: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
1: Repassem ara les portades de la premsa, avui marcorada amb una paraula, la mateixa, en tots els diaris catalans. Pressupostos.
11: Sí, el periòdic obre l'edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra el pacte, diu. Diari Ara, Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos, per cert, encaixant les mans al diari Ara. Més política a la premsa de Madrid, política andalusa, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la debacle socialista i llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons, diu textualment, i recull les declaracions, no ens veuen guanyadors. Altres temes de portada, Shakira, a qui l'Audiència Nacional ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda, ho expliquen La Vanguardia, l'Ara i El Mundo. També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb El Periódico, que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
1: I avui a Castellfollit de la Roca, la Garrotxa, es desperten amb 12 graus. Al migdia hi haurà tempesta i no passaran dels 24. I a Torres del Segre, al Segrià, tenen 14 graus amb una màxima prevista de 29. Avui farà pujar també la temperatura, però encara tindrem algunes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, les tempestes descarregaran a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. També hi haurà ruixats al Pirineu. I a la resta, comencem el dia amb molts núvols, però ràpidament aniran marxant i s'acabarà imposant el sol. Això sí, a la costa de Barcelona i de Tarragona, aquests núvols podrien ser una mica més persistents i es mantindran fins a mig matí com a mínim.
1: I després de la presentació del projecte del tren orbital, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. Després del traspàs als Rodalies, del finançament singular i etc., la política catalana ha fet un nou amic. Es tracta del tren orbital, un projecte d'unió ferroviària entre les ciutats de l'Extraradi de Barcelona que s'ha convertit en la pastanaga d'Esquerra per aprovar els pressupostos del govern de Salvador Illa. La cosa té certa gràcia, i no només perquè aquesta sigui una obra amb l'horitzó al 2040 i íntegrament finançada per un estat que encara ens deu 50.000 milions d'euros en inversió d'infraestructures, sinó també perquè Esquerra no el va posar com a condició pel pacte d'investidura amb el PSC. Per tant, no cal ser un geni per veure com tot plegat és una ocurrència d'Oriol Junqueras per guanyar temps, ajudar que els socialistes respirin i, de passada, mantenir els càrrecs que Esquerra té a l'administració. Si a més pensem que l'haurà de finançar un govern de PP i Vox, us podeu imaginar el futur que li espera.
1: Què ens despertes avui, Canalies?
14: Bon dia, avui amb la versió de Don't Stop Believing de la sèrie Glee, i és que tal dia com avui, un 19 de maig, però de l'any 2009, la cadena americana Fox va estrenar l'episodi pilot d'aquesta sèrie musical. A més, originalment, com un esdeveniment especial després de l'exitós concurs American Idol, l'episodi va servir com a introducció a la història del cor de l'institut William McKinley. I no va anar gens malament. Glee va tenir un total de 6 temporades.
1: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
14: Avui hem parlat amb l'Eloi Cordomí del gall esbarat que té el corral, i és que els galls sempre ens acaben donant joc. Què tal el gall que estàs a punt de matar?
15: Ens té intrigadíssims, el gall.
12: M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar menjar, em va picar.
1: Pica el gall.
12: Doncs no està fent números per continuar viu, però...
1: Ah, li pica el gall. El gall és el gall del galliner?
14: Però jo vull saber una cosa. Tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
1: Sí, clar. Comença a treure les plomes. Queda allà tot desplomat, allò. Sí,
12: és que no ho arreglarem. Sí. Llavors, després hi ha vegades que el tanco, i llavors quan l'he de tancar,
1: el gall
12: ve i em pica.
14: Quan el tanques pica, no?
1: Clar, quan el tanques pica. S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
14: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
1: Escolta, però Francesc Soler, fas cara d'indignada.
14: Què passa? No,
16: sí, home, a veure.
1: Però si tota la vida s'ha fet la vedet, tota la vida.
16: Però quina por, no, aquest gall.
14: Com tots.
1: Però si t'encanten els
16: galls.
1: No, els galls no.
14: El galliner.
1: El galliner.
16: Ai, el galliner. Només hi pot haver un de gall, al galliner.
14: Per això és que el problema és aquest, que hi ha massa picada.
1: O sigui, fa cara de com dir quin escàndol, i a la que li obres la porta
14: si li encanta.
1: És que de veritat. On són festes avui, va?
16: Aquests galls.
14: El gall del Cordomí.
1: Bé, avui... Tothom té un gall a dins, eh?
16: I tant.
1: I molta gallina.
14: I molta gallina suelta.
1: I gallina vella fa bon caldo.
16: Sí, mira.
1: Va.
14: Avui. Vinga, que segueix la festa major.
1: No t'ha fet gràcia, aquestes bromes. És que
14: doncs
1: no.
14: A mi em fan gràcia, si em fan gràcia, Enric.
1: Ets antiga.
14: Sóc una persona moderna.
1: On són festes?
14: Avui encara és festa major a Sant Boi de Llobregat. Avui a les 6 de la tarda hi haurà visita comentada a l'exposició temporal 1448, Lluís Dalmau i el retaule de Sant Baldiri. Serà al Museu de Sant Boi i l'entrada és, quiquiriquí, gratuïta.
1: I a les xarxes, Maria Fernández, què s'ha fet viral?
17: Doncs les declaracions del jugador de futbol del Barça, Ronald Araujo, parlant de l'episodi d'ansietat que va tenir i que el va obligar a parar. En parlava en una entrevista a La Revuelta amb David Broncano.
18: Tabú todavía sobre ese tema, pero en un equipo como el Barça, tomar esa decisión y fue duro, pero fue importante. He parado porque no me sentía bien, no me sentía yo, ni en mi casa, con mi familia, ni con mis hijas, y ni jugando a fútbol. Y entonces levanté la mano y dije, algo me está pasando y necesito ayuda de profesionales y gente que me pueda dar herramientas para poder salir de este...
17: I diu també que ara se sent molt feliç d'haver pres aquella decisió perquè diu que li va canviar la vida.
19: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies. Avui hem rebut el missatge de Noelia Martín. Es queixa de la presència de rates a l'entorn de l'Hospital de la Vall d'Hebron, arran del que es va trobar un dia que acompanyava una altra persona a fer-s'hi una prova.
20: M'ha acompanyat una amiga a fer-se una prova a les 3 de la matinada, que estava tot ple de rates. A més a més, la persona que s'havia de fer la prova és... o sigui, és fòbica d'aquests animals. I com és que no trobo normal que als voltants del Vall d'Hebron...
19: Des de la Vall d'Hebron diuen que han detectat un augment de la presència de rosegadors a l'entorn de l'hospital. Defensen que no ha afectat l'activitat assistencial i expliquen que han reforçat un pla específic amb mesures preventives i correctives d'higiene. També s'han establert més punts de control i monitoratge. L'Agència de Salut Pública de Barcelona també està fent actuacions de control en punts propers al centre sanitari.
21: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
22: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
23: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les noves propostes de pau entre els Estats Units i l'Iran donen una treva a les borses. A aquesta hora els parquets asiàtics no registren grans moviments. Els de Xangai i Hong Kong creixen lleugerament, mentre que el de Tòquio cau prop d'un 1%. A Europa i les borses van tancar majoritàriament a l'alça. L'IBEX 35 va sumar un 0,75 i avui obrirà des dels 17.755 punts. A Nova York el Dow Jones va pujar un 0,32, mentre que el Nasdaq, el principal índex tecnològic, va caure un 0,5. Tot i que en els darreres hores les borses no han tingut caigudes pronunciades, el preu del petroli no afluixa. El barril de Brent costa $109 aquest matí. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
24: Fes-te entendre amb mi, Di.
25: Amb tu i amb tothom, Al. És carn d'Aldi de primera qualitat.
24: Crec que m'he enamorat.
25: Normal, amb aquests preus.
24: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
25: I la síndria ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
26: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
27: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
28: He treballat amb en Nicolas Cage.
29: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
28: No, però...
30: D'una hòstia que li va
28: baixar. Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de teva mare. El director va dir, tornem a repetir. Oh.
27: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
31: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El Matí de Catalunya Ràdio.
2: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
27: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I comencem pendents de la xarxa viària del país, perquè a aquesta hora es registren ja problemes de trànsit. Maria Fernández Noguera, bon dia.
32: Doncs sí, l'AP7 està tallada en sentit nord a l'altura de Santa Margarida i els Monjos per aquest accident que els estem explicant, que va passar ahir des de primera hora del matí, els estem explicant. També circulació amb congestió a la B20 i també congestió a la B10, és a dir, a les dues rondes de Barcelona. Circulació amb retencions a la C58.
2: Gràcies. I a la foto del dia d'avui serà la de Salvador Illa i Oriol Junqueras, que a les 8 firmaran l'acord de pressupostos.
5: Serà després que el Consell Nacional d'Esquerra avalés aquesta nit l'acord de pressupostos en una reunió extraordinària del Consell Nacional del Partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. Des de Junts retreuen Esquerra que doni oxigen a Salvador Illa. Josep Rius, portaveu.
33: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglen Rodalies, que continua fallant estrepitosament.
2: Mentrestant, el govern del PSC encara té serrells per resoldre amb l'altre soci d'investidura, els comuns.
5: La formació pressiona amb les demandes dels mestres i professors, encara que no ho plantegen com una línia vermella per aprovar els comptes.
2: I Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
5: Tot i que els resultats de les eleccions de diumenge fan que depengui de Vox per tornar a formar govern, el president en funcions andalús no descarta acords puntuals, però diu que no vol imposicions.
7: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
5: Per la seva banda, la candidata socialista Maria Jesús Montero ha reconegut que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Des del PSOE, però, eviten autocrítica i rebutgen que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. De fet, Pedro Sánchez no es planteja avançar les eleccions espanyoles.
2: I en clau internacional, Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
5: Es va saber la nit quan el president dels Estats Units va anunciar de manera sobtada que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que així li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible.
0: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
5: De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionen positivament. Mentrestant, el president rus Vladimir Putin arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Ho fa només uns dies després de la visita de Donald Trump. El portaveu del Kremlin vol evitar comparacions.
3: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
5: Putin sí que no amaga que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident.
2: Més notícies. Polèmica a Badalona després que Hisenda hagi inclòs la ciutat al mecanisme de pagament de proveïdors d'aquest any.
5: L'oposició qüestiona la gestió de Xavier García Albiol mentre que l'Ajuntament nega que Hisenda hagi intervingut als seus comptes.
2: Badalona, David Àngela.
4: Pagaments autònoms i proveïdors en alguns casos de més de 200 dies fan posar el crit al cel davant una gestió caòtica o catastròfica, segons l'oposició. Sentim Fernando Carrera, del PSC, i Eva Guillén, cinquena tinenta d'alcaldia.
6: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
8: Hem licitat els principals contractes que estan vençuts i així mateix estem fent regularització de deute que es ve arrossegant de factures no pagades.
4: Des de Badalona, David Àngela, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp.
5: Els agents van trobar el cos sense vida dissabte en una masia.
2: Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons han explicat els Mossos, dissabte al migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència de la policia. Avui està previst que passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: El tractament amb esquetamina, una droga derivada de la ketamina, aconsegueix reduir els símptomes de depressió resistent en un 80% dels pacients.
5: És un dels resultats de la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per casos en què els fàrmacs antidepressius habituals ja no funcionen.
2: Oriol Pujador.
10: S'administra per via nasal i dura aproximadament mig any. El tractament també ha aconseguit que entre un 25 i un 35% dels pacients surtin de la depressió. El fàrmac, però, és car i no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar, psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
11: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
10: La unitat va atendre l'any passat 205 persones. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I 6 treballadores d'un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona l'han denunciat per condicions laborals abusives i per discriminació.
5: Totes les denunciants són dones en situació de vulnerabilitat i asseguren que el propietari les escridassava, les insultava i les pressionava per no agafar baixes mèdiques. L'home té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, entre les quals l'antic bar Pinocho. Les afectades descriuen així la situació.
12: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
13: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
14: Es el rey de la Boquería, él tiene mucho poder. Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
5: L'empresari ha declinat parlar amb aquesta emissora, però sí que ho ha fet al seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarquen els comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la Boqueria i l'Associació de Comerciants tampoc han volgut fer declaracions. El cas està a punt d'arribar a judici.
2: I cultura, la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí, que l'any que ve es farà. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia, Montse Camps.
1: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i participarà en una vintena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
14: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
1: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
15: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
1: La Fira de Turí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
5: La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Liddell. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
16: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
5: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare, Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
2: I cinema, El ser querido no entra de moment a les travesses per endur-se la Palma d'Or.
5: La pel·lícula de Rodríguez Sorogoyen ha rebut crítiques dispars i Javier Bardem és la seva opció de premi més clara. Ara per ara hi ha 3 favorites per guanyar aquesta 79a edició.
2: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
17: Després que s'hagin presentat 14 de les 22 pel·lícules seleccionades, el podi l'ocuparien l'Alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pavlikovsky, la francesa Sudan, del japonès Ryusuke Hamaguchi, i la nord-americana Paper Tiger, de James Gray. Javier Bardem, que interpreta la durable i temible cineasta protagonista del Ser Querido, sí que ha rebut elogis generalitzats, i l'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
18: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
17: De les que queden per presentar-se, destaquen la belga Coward, de Lucas Dont, i la bola negra dels Javis. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat.
19: Flick continuarà al Barça 2 temporades més després de firmar la renovació. Fermín espera el Mundial per una fractura al dit del peu. Enrique Riquelme ja té l'aval per les eleccions al Madrid. Medita presentar-s'hi, mentre José Mourinho espera que el Madrid executi la seva clàusula de rescisió per ser-ne l'entrenador. Alexia Putella serà aquest vespre al Tot Cost a partir de les 7.
2: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
20: El mateix dia en què Flick signava la renovació pel Barça, a Anglaterra, diferents mitjans donaven per fet que Pep Guardiola no complirà l'any que li queda. Deixarà el City aquest estiu, una dècada després, on ha fet i desfet com ha volgut i on ha col·leccionat fins a 20 títols, amb 6 Premiers i una Champions, entre d'altres. És curiós com un alemany que ni tan sols ens entén quan parlem ha abraçat el barcelonisme fins al punt de sentir-se com a casa i com no ho vam saber fer amb un nen criat a la Masia. O Flick ens coneix poc, o Guardiola ens coneixia massa.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
21: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
22: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
21: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
22: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
0: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ulla. Com es desperta el país? Tenim 15 graus a Sant Feliu de Guíxols i força núvols després de la tempesta que hi va deixar 99 litres per metre quadrat. A Torrelavit, a l'Alt Penedès, tenen 14 graus. Ahir també va fer una tempesta que va deixar 84 litres. Bé, avui comencem el dia amb molts núvols a tot arreu, però aniran marxant ràpidament i s'imposarà el sol a la majoria de comarques. Excepte el litoral de Barcelona i de Tarragona, on aquests núvols poden ser una mica més persistents. Després de la tarda queda inestabilitat i tornarà a créixer ruixats i tempestes. Creiem que les més fortes a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. Potser també hi haurà alguns ruixats en altres llocs del Pirineu. A la resta, més sol i més calor. Hi haurà llocs de ponent que podrien arribar als 28, 29 o fins i tot 30 graus. I en pròxims dies sembla que aquestes temperatures més altes s'aniran consolidant.
22: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: El balcó gastronòmic és un lloc...
7: Que bo.
3: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
7: Parella, què us podem partir?
3: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
23: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
24: Tot costa.
25: La temporada del 10.
26: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
27: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
28: 10 temporades ja.
29: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
22: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
29: Per molts anys i que en feu molts més.
30: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
31: No m'agrada aquesta sintonia.
32: És que està molt bé. Pam, pam,
30: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
32: M'ho faries tu, Elisenda?
31: Jo sempre.
32: Va. Pam, pam, pam, pam. Mar Marva, bona tarda.
33: Bona tarda. Ens
32: pots fer un pam, pam, pam, pam?
33: Pam, pam, pam, pam.
31: Molt bé.
32: Com ho faries, Òscar?
34: No, jo no ho faria.
32: Pam, no puc millorar-ho.
34: Pam, pam, pam.
32: Veus? Sí.
22: De dilluns a divendres de 4 a 7.
30: La millor hora del dia.
22: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
32: Pam, pam, pam, pam.
22: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
35: Avui obrirem l'Àgora explicant-vos totes les novetats dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen el pacte a les 8 del matí a Palau.
36: A les 9 parlarem de seguretat a Catalunya després dels últims episodis de morts violentes a Barcelona i a Reus. Analitzarem tot plegat amb Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra.
35: A 11:15, Ciència amb Rafael Vilasanjuan. Avui ens fixarem en les mutacions que poden fer els càncers de mama. Ens ho explicarà Cristina Saura, cap de la Unitat de Càncer de Mama de l'Hospital Vall d'Hebron.
36: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui, que és el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, parlarem de la llet.
35: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
37: Ahir vam estar pendents de la presentació del projecte de tren orbital que de tan esplèndid ha convençut Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos.
38: Sí, no, no, però, per favor, el llargament reclamat tren orbital, Armínia, sí, qui sí, no sí. Recorda aquelles manifestacions, aquells containers sí, cremant sí. A plaça Universitat? Te'n recordes sí, o no, sí, Armínia? Sí, no. La gent cantant, el tren orbital serà no, sempre no, nostre! No, sí. O aquella de cap agressió sense tren orbital.
37: Sí, sí.
38: Això es cantava.
37: O poble amb tren orbital, poble respectat.
38: Ara, ara.
39: Exacte. Més orbitals i menys apiretals.
38: Ara, ara, ara. O ni França ni Espanya. Tren orbital. Ni França ni Espanya.
31: Va bé, va bé. No, no. Va bé, ja senteix ho acudir. Ja està, ja està. Ja em feu agraixeta, molt bé, moltes gràcies. Ja està, perfecte, fora. Ho sé si riuran, però...
40: Què és un tren arbitral?
37: Orbital. No,
39: orbital, Sergi.
40: Què és? Vola.
37: No, no vol.
38: No, aviam, orbiti. Sergi, orbiti. Sí que és veritat sí. Que l'adjectiu sí. Orbital...
37: Despista.
38: T'imagines un tren futurista japonès d'aquests que van...
37: A partir de 11:15, més temes pendents.
2: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
1: Anem amb cotxe per l'autopista, cap a la feina, cap a casa, cap al que toca. L'artista i músic Laurie Anderson explica una petita meditació per fer conduint. Canviar the road per a road. No la carretera, sinó una carretera. Diu que aquest canvi mínim transforma la realitat. De cop, allò automàtic recupera misteri i oportunitat. És un camí, no el camí. Observem. Pels angoixats per la precarietat, els lloguers impossibles i la inestabilitat, va haver recordar l'utilitat de l'atenció plena. Hi ha camins que es fan molt feixucs, però la mirada atenta ens en regala detalls i marge, al marge de recordar que cap ruta és la definitiva, almenys per avui. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
2: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
4: Tal dia com avui va néixer a Vilanova i la Geltrú Joan Culler Xirau, més conegut pel seu nom artístic de Pere Tàpies. En Pere Tàpies estimava la música, la cuina, la ràdio, Catalunya Ràdio, que era la seva, i la vida. Per mi era una lliçó de viure crítics i alegres i gaudint. Xandall i barretina. Avui, pel seu aniversari, m'agradaria posar la seva mitiquíssima La Moto i que sigueu pedal i bugia i roda i pistó. En moto, xupo, papai, en moto, xupo, papai, en moto, xupo, papai, en moto, xupo, papai. Quan em llego la moto, quin orgasme sideral. És com si d'un glob em fes tota l'escala social. Oh, oh, oh, en moto, xupo, papai, en moto. A les seves banyes ja fan boles al seient. Ah, tot el llet soc terrible.

0: ulleres al darrere i d'orneres de bandera.
1: Doncs a rima de la moto arribem al punt de les 7 del matí, un dia per també recordar a Pere Tàpies. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, després dels aiguats que vam tenir ahir en algunes comarques, avui encarem el dia amb algunes tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el que passa que avui les tempestes cauran als llocs habituals, a l'interior de les comarques de Girona, al nord de les de Barcelona. Això sí, encara poden ser fortes i deixar fins i tot alguna calamarsada. A la resta, comencem el dia amb molts núvols, alguna gota fins i tot al nord-est. Marxaran ràpid, avui abans del migdia farà sol a gairebé tot arreu i la temperatura pujarà entre 3 i 6 graus.
0: I matí complicat també a les carreteres. Encara cueix l'espectacular incendi de dos camions a l'AP7 i tenim força també retencions a la Ronda de Dalt. Maria Fernández.
2: Doncs sí, bon dia. A l'AP7 en sentit nord encara hi ha està tallada aquesta via. És a causa d'aquest aparatós accident que hi va haver ahir entre dos camions i un turisme ahir a la nit. Segons l'aplicatiu del Servei Català de Trànsit, encara estaria tallada aquesta via. També hi ha les habituals retencions a les rondes de Barcelona i a la C58 a aquesta hora.
0: I la notícia i la fotografia del dia la tindrem d'aquí a una hora, a les 8 del matí. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmaran a Palau el pacte dels pressupostos.
3: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: I amb aquest breu bona nit sortia d'aquesta nit Oriol Junqueras de la seu d'Esquerra Republicana després de rebre l'aval del Consell Nacional a l'acord. Una reunió en què, això sí, hi va haver algunes crítiques. Avui ho comentarem tot plegat a l'Àgora a partir de les 9 i també parlarem amb el secretari general i nacional de Vox, Ignacio Garriga, per veure com afronten les negociacions amb Andalusia, on el Partit Popular vol governar en solitari, tot i no tenir majoria absoluta. I a les 9 ens acompanyarà Ramon Chacón, és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, després dels últims tirotejos que hem tingut a Catalunya. Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra. N'hi va haver 93. Dos cada setmana, amb un total de 7 morts. I això després de l'agressió que s'ha fet viral a Lleida. Dues nenes n'apallissen una altra, mentre una altra ho grava amb el telèfon mòbil. Els Mossos les tenen identificades, però no se les pot imputar perquè són menors de 14 anys. I un últim apunt relacionat amb la violència. 5 morts en un tiroteig en una mesquita a San Diego, als Estats Units.
4: At the mosque. They're giving a briefing and it's a terrible situation.
0: Un atac terrible, diu Donald Trump. Entre les víctimes hi ha els dos assaltants. En esports, la premsa britànica dona per fet que Pep Guardiola deixarà en aquesta temporada al Manchester City després de 10 temporades. Això el dia en què el Barça ha tancat la renovació de Hansi Flick fins al, atenció, 2028. Avui el sol ha sortit a l'Armentera, a l'Alt Empordà, a les 6:23 del matí i a Roda de Barà, el tarragonès, es pondrà a les 9:10 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimarts, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de les 9 a l'àgora del matí tindrem a Marta Monforta, Vicenç Sánchez Anagrau i Pere Rossinyol. Abans ampliem els titulars del dia amb Silvia Solana, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Aval amb crítiques.
7: D'aquí uns minuts, Oriol Junqueras arribarà al Palau de la Generalitat. Tindran una reunió a porta tancada amb Salvador Illa i després, a les 8, escenificaran l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra.
8: El Consell Nacional d'Esquerra ha avalat aquesta nit el pacte, tot i que la reunió també ha estat evident el malestar perquè hi ha qui creu que s'han fet massa renúncies.
9: Demà reunió bilateral entre els governs català i espanyol per impulsar la línia orbital de tren o el canvi en la gestió de la zona franca. Divendres els comptes s'aprovaran en una reunió extraordinària de l'executiu.
10: El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra rubricaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte que permetrà a Illa desencallar els seus primers pressupostos. Fins ara el govern havia funcionat amb els prorrogats del 2023. L'acord va passar ahir pel Consell Nacional dels Republicans, que el va debatre sense votacions. Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
11: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
12: La voluntat de canviar el model de país.
10: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Marca en perfil.
7: Els Comuns, l'altre soci de govern, ja va arribar en el seu dia a un acord de pressupostos, però ara avisa l'executiu que potser caldrà revisar-ne alguna carpeta. David Cid.
13: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement
6: de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
8: El govern i els comuns s'han emplaçat a tornar-se reunint els pròxims dies per falcar l'acord.
0: 3 milions
9: de catalans es beneficiaran de la línia de tren que rodejarà el barcelonès per la segona corona metropolitana i que s'ha de començar a impulsar arran d'aquest acord de pressupostos. S'anirà fent per trams, es calcula que pot trigar 15 anys a estar completa.
0: Maresme i Vallès.
7: Són les comarques afectades avui per la vaga de mestres amb manifestacions a Sabadell i Granollers. El periòdic explica que Educació ultima una proposta per fer arribar per escrit als sindicats per garantir com a mínim que la reunió de demà se celebri.
8: Aquest matí la consellera Esther Niubó anirà al Parlament, on està previst que parli de les vagues, del pla de posar Mossos als instituts conflictius o com protegir el català a les aules. Ahir les aturades van ser al barcelonès.
13: L'aturada va tenir un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal va ser al centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on hi van col·locar pupitres. Tot això amb la reunió de demà entre sindicats i govern a l'horitzó. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
14: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
7: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En solitari.
9: El PP andalús reuneix avui la seva executiva per analitzar el panorama polític després de les eleccions d'aquest diumenge. Moreno Bonilla, que s'ha quedat a 2 diputats de la majoria absoluta, vol el suport extern de Vox.
15: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
7: El PSOE, en lloc de centrar-se en l'autocrítica pels pitjors resultats de la història andalusia, segueix posant l'accent en les adhesions al PP a l'extrema dreta, per exemple, amb la prioritat nacional. Pedro Sánchez.
16: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
0: Pas al costat.
8: El preferit per la direcció de Junts per ser candidat a les municipals de Barcelona, Josep Rius, renuncia a aspirar-hi després que el cap de files del partit de Barcelona, Jordi Martí, hagi anunciat que vol ser també cap de llista.
0: Jordi Corbalan.
17: Josep Rius assegura en una carta a la militància que la confrontació i el desafiament intern debilita el partit. De la màxima confiança de Carles Puigdemont era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat a Barcelona, però Jordi Martí manté la seva aspiració de ser l'alcaldable. Ahir al vespre, a BTV, Martí deixava clar que no se sent al·ludit quan Rius parla de confrontació i desafiament.
18: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
17: A un any de les municipals caldrà veure si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí o si li surten més rivals. Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recorrerà.
9: L'agència tributària recorrerà la sentència que absol Shakira de frau fiscal. Hisenda haurà de tornar a la cantant gairebé 60 milions d'euros després que l'Audiència Nacional considerés que l'any 2011 no va cometre frau perquè no residia a Espanya.
7: Entre el 2012 i el 2014, Shakira sí que va ser condemnada per frau i va haver de pagar 25 milions d'euros. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
19: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
0: Per la batalla.
8: Elon Musk contra el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman. Musk va vendre les seves accions de l'empresa creadora de ChatGPT i la va demandar per haver traït la seva missió fundacional, suposadament desenvolupar tecnologia en benefici de la humanitat.
9: Reclamava Musk una indemnització de 130.000 milions de dòlars. Ara el tribunal, que no ha entrat en el fons de la demanda, la rebutja perquè considera que els fets ja han prescrit.
0: El Suprem.
7: El debat sobre l'eutanàsia arriba al Tribunal Suprem aquesta setmana de determinar si els pares poden recórrer judicialment la mort assistida d'un fill major d'edat i en plenes capacitats. La decisió fixarà jurisprudència.
8: És un cas com el de la Noelia, la noia a qui se li va practicar l'eutanàsia el passat mes de març, després de mesos de batalla als tribunals contra el seu pare.
0: Alerta.
9: De l'Organització Mundial de la Salut, que avisa que els riscos que la humanitat pateixi una pandèmia pitjor que la Covid són cada cop més alts. L'OMS defineix la situació d'alarmant, diu, per l'erosió de la confiança de la gent o l'augment de les desigualtats.
7: Això mentre la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos.
0: Anem cap a Burkina Faso. Èlia Borràs.
20: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del Bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bixenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
21: És una situació que ens arriba.
22: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
21: Nos avons déjà commencé.
20: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara Putin.
8: El president de Rússia arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Ho fa només uns dies després que Donald Trump.
23: Putin no vol ser menys que Trump i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
24: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toca en molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
23: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova amenaça.
9: De Donald Trump a l'Iran. El president nord-americà diu ara que els socis que té el Golf Pèrsic li han demanat que fes marxa enrere en la seva intenció, que no era pública, de reprendre els atacs contra el règim dels ayatolars.
25: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac dos o tres dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
0: Ridiculitza.
7: Israel, els membres de la flotilla després d'una nova intercepció d'una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals.
26: Que Israel intenta ridiculitzar la flotilla és ben sabut, però ahir va anar més enllà encara. Va intervenir la ràdio d'alguns vaixells fent sonar l'Oops, I Did It Again de Britney Spears, i des d'un compte oficial del govern van penjar una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps. Fins i tot Benjamin Netanyahu s'hi va afegir, enviant aquest missatge al responsable de la detenció.
27: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
26: Els vaixells van ser interceptats després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Convidada d'honor.
8: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més important d'Itàlia.
0: Montse Camps.
28: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i participarà en una vintena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
29: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
28: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
30: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
28: La Fira de Turí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Serà l'última.
9: Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya. Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de L'hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau.
31: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
7: La temporada vinent estarà dedicada a la ciutat de Barcelona. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el proper mes de juny.
0: Nit de premis.
8: Aquest vespre al Teatre Principal de Sabadell, on s'entreguen els Premis Nacionals de Comunicació. La plataforma 3CAT és una de les guardonades amb el Premi de Comunicació Digital.
9: Esther Vera, directora del diari Ara, Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya, o RAC1 també seran guardonats. El Premi d'Honor serà per Justo Molinero, per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi.
0: Tot ben repartit. Es queda fora.
7: El ser querido de Rodrigo Sorogoyen no entra de moment a les travesses per guanyar la Palma d'Or a Canes. Ara per ara hi ha tres favorites per guanyar aquesta 79a edició.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
1: Després que s'hagin presentat 14 de les 22 pel·lícules seleccionades, el podi l'ocuparien l'Alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pavlikovsky, la francesa Sudan, del japonès Ryusuke Hamaguchi i la nord-americana Paper Tiger de James Gray. Javier Bardem, que interpreta l'adorable i temible cineasta protagonista del Ser Querido, sí que ha rebut elogis generalitzats i l'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
2: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
1: De les que queden per presentar-se, destaquen la belga Coward, de Lucas Dont, i la bola negra dels Javis. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Ver Prat, lesionat.
3: Fermín es trenca el dit del peu, espera el Mundial de Futbol. Flick continuarà dues temporades més al Barça després de firmar la renovació.
0: Medita.
3: Presentar-se a les eleccions del Madrid, Enrique Riquelme ja té l'aval, assegura que en tres dies prendrà una decisió.
4: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será

0: amb 3 quilos 430 grams a l'Hospital Universitari d'Igualada. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Manresa, 15 a Lilla i 17 a Barcelona. Matí complicat a les carreteres. Claudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Sí, tenim circulació amb congestió a l'accés cap al Nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma i a la Ronda Litoral des de Sant Adrià i a la P7 a Santa Margarida i als Monjos. Precaució, hi ha retencions en sentit nord per tasques de neteja de la via després de l'accident d'ahir al vespre.
2: Tempesta política a Badalona, Hisenda inclòs la ciutat al mecanisme de pagament a proveïdors.
4: És el sistema creat pel govern espanyol perquè les administracions públiques puguin pagar factures pendents quan acumulen deutes i van tard en els pagaments.
5: L'oposició demana al Viola explicacions per la seva catastròfica gestió, diuen, de la ciutat.
2: David Àngela.
6: Pagaments autònoms i proveïdors en alguns casos a més de 200 dies fan posar el crit al cel davant una gestió caòtica o catastròfica, segons l'oposició. Sentim Fernando Carrera, del PSC, i Eva Guillén, cinquena tinenta d'alcaldia.
7: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
8: Hem licitat els principals contractes que estan vençuts i així mateix estem fent regularització de deute que es ve arrossegant de factures no pagades.
6: Des de Badalona, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més notícies. A Barcelona ha denunciat un empresari del mercat de la Boqueria.
4: 6 treballadores s'hi han carallat per les condicions laborals i el tracte discriminatori que asseguren que reben.
2: Roger Sandaló.
9: Les dones asseguren que el propietari, que té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, com l'antic bar Pinotxo, les escridassava i les insultava. També els demanava fer feines que per contracte no els corresponien i denuncien pressions per no agafar baixes mèdiques. Elles mateixes, que estan en situació de vulnerabilitat, descriuen així la situació.
10: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
11: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
9: L'entorn de l'empresari nega totes les acusacions. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Al Garraf han condemnat a multes de fins a 5.400 euros els dos acusats de la mort d'un bomber en un incendi a Vilanova ara fa 5 anys.
5: Els condemnats són el caporal responsable de l'operatiu en el moment dels fets i la parella professional que acompanyava la víctima dins de la nau incendiada.
4: Els acusats han reconegut un delicte d'homicidi per imprudència.
2: I cultura amb un concert a Razzmatazz. Yeah! Doc Cimiron, a qui molts han definit com l'Eminem rus, serà a les 8 del vespre. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: Catalunya Ràdio.
14: Són les 7 i 20 minuts. Repassem les portades de la premsa des del quiosc. El periòdico obre l'edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte. El diari Ara titula que Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia que Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant les mans a l'Ara. Més política a la premsa de Madrid sobre Andalusia. De fet, El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la debacle socialista. I llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons, diu textualment el diari. Altres temes de portada, Shakira, a qui l'Audiència Nacional ha donat la raó i recupera 60 milions d'Hisenda. Ho expliquen La Vanguardia, l'Ara i El Mundo. Llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació de bola al Congo. I acabem amb El Periódico, que explica que presentarà avui l'oferta dels docents en una jornada de vaga.
0: Gràcies, Lara.
15: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
16: El 5 de gener del 2016.
15: I el número de la sort, el...
16: 10.
15: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar, són les 7 i 21. Atenció, Dubèlix. Frederic Vincent, bon dia.
17: Bon dia. Sí, per què rius?
0: No, perquè m'ha fet gràcia.
17: S'està comentant molt una decisió del Tribunal General de la Unió Europea que ha impedit a una empresa polonesa posar el nom Dubèlix a tancs, metralladores o llançagranades. L'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, i aquesta

0: La Gràcia. Primer va dir que sí. Primer va dir cap problema que li poseu Obèlix amb un llançagranades. Però l'editorial dels còmics ho ha portat als tribunals i ara ha guanyat.
1: Obèlix, que vols venir a dinar a casa?
2: Em vaig a dur aquest menir i vinc de seguida.
1: He estabornit quatre romans.
2: Ah, bé.
0: L'editorial deia que Obèlix és una marca registrada des de fa una pila d'anys per fer llibres, pel·lícules i joguines. I la gràcia és que l'oficina de la propietat intel·lectual deia, per això mateix, com que són coses tan diferents, podem posar Obèlix amb un llançagranades i ningú no barrejarà les dues coses, ningú no confondrà les dues coses. Però la justícia li ha dit res, no cola. Li ha donat la raó a l'editorial. És curiós perquè en un altre cas, l'oficina de propietat intel·lectual de la Unió Europea va prendre una decisió lleugerament diferent.
3: Pilota de Messi cap a l'interior, Iniesta a la punta esquerra, Jordi Alba no pot centrar, però de Tolosí remata Messi.
0: L'any 2011, Leo Messi va demanar registrar el seu cognom a l'Oficina Europea de la Propietat Intel·lectual, però llavors va sortir un representant d'una empresa especialitzada en bicis, que es diu Casa Mas Ferrer, que és una empresa catalana, que diu, home, nosaltres tenim una marca que es diu Massi, a mà. I llavors això es pot confondre. L'oficina aquí sí que veia risc de confusió i va donar la raó a l'empresa, per tant, no al jugador argentí. Però llavors Messi ho va portar a la justícia, que en aquest cas li va donar la raó a ell.
4: Algo tan atractivo está ocurriendo en McDonald's que no podrás resistirte. Ven a McDonald's, sabemos lo que te gusta.
0: Un altre cas curiós és McDonald's. A Irlanda hi ha una cadena d'hamburgueses que encara existeix ara, que es diu Supermac. Llavors es va voler expandir per Europa, va demanar registrar-se a la Unió Europea, però McDonald's va dir, no pot ser, perquè Supermac s'assembla massa a Big Mac, i això el Big Mac és meu. Però al final la justícia, en aquest cas, va donar la raó aquí, doncs a l'empresa irlandesa.
5: The limited edition Festive 5 Ounce is back at Supermac. The Festive 5 Ounce at Supermac. The freshness is in the taste.
0: McDonald's sí que va guanyar un altre cas que recorda el cas de l'Obèlix, una empresa índia de productes de bany, que literalment feia aixetes, es deia McDonald's i feia servir la marca McDonald's. També, McDonald's va dir, home, vale que no són hamburgueses, però quan la gent veu un McDonald's ho associa amb nosaltres. En aquest cas sí que li van donar la raó. Encara tenim un altre cas recent de marca intel·lectual que també és curiós. La cantant Katy Perry es va querellar contra una dissenyadora australiana que es diu Katy Perry. S'escriu diferent, la cantant és Katy amb Y, la dissenyadora és Katy amb I, llatina, i E, però al final va guanyar la dissenyadora. El tribunal deia, home, vale, que ets famosa, però no et dona automàticament monopoli sobre el teu nom en tots els sectors. Com que la dissenyadora tenia drets registrats una marca de roba a Austràlia, diu que això no generava prou confusió entre les dues coses i va dir, endavant.
6: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia deshidratar conreus de cereals. I la resposta era dessecar. Dessecar és eliminar líquids. I els cereals són conreus de secar, que creixen només amb l'aigua de la pluja. Avui dimarts, un Enigmàrius mèdic del sistema sanguini més comercial, de 5 lletres, del sistema sanguini més comercial, 5 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió a les últimes hores de Sant Maria de la Cubells. Avui sobre la poca presència de dones al prime time televisiu.
8: David Broncano a Televisió Espanyola i tres senyors més al plató. Antena 3, Pablo Motos i el convidat, home, i les dos formigues, que també són tios, a El Hormiguero. 4, Iker Jiménez, un altre senyor al programa Horizonte. Telecinco, First Dates, amb Carlos Overa. Canal 24 Hores, Xavier Fortes, amb el especial informatiu. Si un extraterrestre haguera fet zapping ahir mateix a la tele per les cadenes generalistes, haguera pensat que les dones no existissin.
0: I a la recomanació del dia, avui que s'entreguen els Premis Nacionals de Comunicació a Sabadell, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Pubertat.
9: La plataforma 3CAT és una de les protagonistes dels premis i acaba d'estrenar la sèrie de Letizia Dolera, un drama incòmode però valent, ambientat en una colla castellera que ha de fer front a una acusació d'agressió sexual entre menors d'edat. Nus a la gola davant la pèrdua de la innocència i l'herència dels traumes i els tabús entre generacions. Teniu els 6 capítols de Pubertat a 3CAT.
10: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
11: 20 anys construint junts. Obramat.
12: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
13: Les notes del nen, les obres a casa...
12: El manteniment del cotxe...
13: Ah, no, això no és cap càrrega.
14: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
15: Peugeot.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
17: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
18: Bon dia. El pacte de pressupostos.
19: El tren orbital.
20: Vaya, vaya, vaya.
18: L'acord entre el govern de la Generalitat i Esquerra Republicana per tirar endavant els pressupostos és el protagonista del dia, perquè es firmarà d'aquí mitja horeta en un acte entre el president Salvador Illa i Oriol Junqueras.
17: Tots dos van presentar el projecte del tren orbital, que ha estat el clic que ha desencallat els pressupostos.
21: Sí, efectivament, el tren orbital ha estat l'autèntic desllorigador dels pressupostos.
17: President Salvador Illa, bon dia. Com està?
21: Què tal? Bon dia. Home, si vol que ho digui la veritat, estic... molt il·lusionat, per l'acte que farem d'aquí una estona a Palau.
18: Il·lusionat, és la paraula?
21: Sí, sí. Il·lusionat, sí. Perquè finalment veuran la llum els meus primers pressupostos. Hosti, i això que sóc president des de 2024.
18: Sí, té raó, perquè fins ara hem anat tirant amb els pressupostos prorrogats de 2023.
21: Correcte, correcte. Per tant, estic il·lusionat per l'acord amb Oriol i ara d'aquí mitja horeta us ho explicarem tot a la galeria gòtica de Palau.
17: I tot això gràcies al tren orbital, eh?
21: Sí, sí. No, el tren orbital és un projecte esplèndid i colossal que canviarà Catalunya tal com ho coneixem.
18: Sí, segur que sí.
21: Jo entenc la seva ingredulitat.
17: Si estem il·lusionadíssims. Sí, clar, volta, sí, des de la Vilanova fins a Mataró.
18: Fa dos dies no sabíem què era el tren orbital i ara...
21: Entenc el seu escepticisme, Joan, però... No, si vostè vol, quedem aquí mateix l'any 2040, quan estigui acabat, i en parlem.
17: L'any 2040, aquí mateix.
21: Sí, ja podem agendar-ho. Si vol, en podem fer el programa.
18: Producció, ho anotem.
17: Sí, va, ho anotem. Fem una entrevista que farà el del tren, president.
21: Des del tren orbital. Al Matí de Catalunya Ràdio, des del tren orbital, 2040.
18: Molt bé.
21: T'hem fixat?
17: Sí.
21: És cert que casualment el tren orbital passa per Guarroca de Vallès.
17: Sí que ho hem fixat. Sí, t'he fixat.
18: Casualitat, eh?
21: És ben bé una casualitat absoluta, eh? Perquè podré anar de Guarroca de Vallès a Vilafranca, o Vilanova, i a Geltrú, o Sabadell, Canllong, en tren. Sí, això, sí. Perdoni, però és un somni...
17: Home, clar, des de la Roca, sabeu que enlloc, realment...
18: I els de Sabadell podran anar a comprar allà
17: a la Roca Vila.
21: Tot passa per la Roca, La Roca és la nova Roma.
17: Sí.
21: Gràcies al tren orbital.
17: President, gràcies.
21: A vostès. Fins després.
17: Són 7:45. D'aquí pocs minuts, reunió a Palau entre el president Salvador Illa i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Quan acabi la troballa, a les 8 del matí, tots dos presentaran en públic l'acord de pressupostos. Seguir l'acte i els discursos els podreu seguir aquí al Matí de Catalunya Ràdio i en temps d'agora analitzarem què suposa aquest acord i com canvia el panorama polític.
22: Bona nit a tothom, eh? Bona nit.
17: Així sortia aquesta editorial Junqueras de la reunió del Consell Nacional d'Esquerra, una reunió llarga que ha rebut també algunes crítiques per l'acord amb els socialistes. I també parlarem avui de l'augment de la violència a Catalunya, i en concret de l'augment dels tirotejos. Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar en concret un 30%. Hi va haver 93, dos cada setmana, amb un total de 7 morts. En parlarem a partir de les 9 amb Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra. I això el dia que tornem a tenir vaga de mestres. Avui toca el Maresme i el Vallès. I el periòdico explica que Educació ultima una proposta per fer arribar per escrit als sindicats per garantir, com a mínim, que la reunió de demà se celebri. Aquest matí la consellera Esther Niubó anirà al Parlament. I pel que fa als esports, Robert Prat...
23: Flick continuarà al Barça dues temporades més després de firmar la renovació. Fermín espera el Mundial per una fractura al dit del peu. Enrique Riquelme ja té l'aval per les eleccions al Madrid, m'ha dit a presentar-s'hi, mentre Mourinho espera que el Madrid executi la seva clàusula de rescisió per ser-ne l'entrenador. Alexia Putellas, aquest vespre, el tot costa a partir de les 7.
17: Pel que fa al temps, avui pujarà la temperatura, però encara s'esperen tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el que passa que avui ja les tindrem als llocs habituals, a l'interior de Girona, al nord de les comarques de Barcelona, puntualment encara poden ser fortes. I ara mateix ens està creuant una massa de núvols, encara deixa algun ruixadet cap a la zona de l'Empordà, però anirà marxant molt ràpidament. Avui s'imposarà el sol, excepte en alguns llocs de la costa de Barcelona i de Tarragona, que el sol li pot costar una miqueta més de sortir, fins a mig matí, migdia, però la resta, sol, i a més la temperatura pujarà. Pot pujar de 3 a 6 graus respecte a la que teníem ahir. En alguns llocs es podria arribar fins als 28 o 29 graus, fregant els 30, per tant, a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
17: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
15: Bon dia. A l'R11 destaca el retard de 50 minuts del primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona, causat per una incidència en la infraestructura entre Portbou i Figueres, concretament unes obres que s'estan fent de nit. A l'RL4, el tren que va de Manresa a Lleida circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència a l'estació de Manresa, en concret una persona que no duia el bitllet, i mentrestant el tramvia de Barcelona s'ha espatllat un tren i això fa que la línia T5 no tingui servei entre les parades Parc del Besòs i Sant Joan Baptista.
17: I a les carreteres, complicacions al nus de la Trinitat. Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. Sí, hi ha trànsit dens, més del que és habitual, amb aturades a l'accés cap al nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma, també a la P7 a Santa Margarida i als Monjos en sentit nord, perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident de camions d'ahir al vespre. Només hi ha un carril obert. Pel que fa a la resta de carreteres, retencions habituals d'aquesta hora, sobretot sentit Barcelona.
17: Avui a l'Àgora del Matí, Vicenç Sánchez, Marta Monforte, Anna Grau i Pere Rossinyol. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, Pol Forada, des de la redacció, bon dia.
20: Bon dia.
17: Avui la premsa editada a Catalunya, editorials i articles d'opinió sobre els pressupostos.
20: L'Ara i el Periòdico dediquen l'editorial als comptes i tots dos coincideixen en que són una bona notícia. L'Ara titula Pressupostos per fi i el Periòdico Catalunya necessita pressupostos.
24: L'Ara hi afegeix que la línia orbital és una aposta rellevant, però no hauria de comportar la desaparició de la IRPF de l'agenda de les negociacions.
20: I el Periòdico remarca que la exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
24: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles en el sentit que els pressupostos permetran a Illa materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
20: Juan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
24: Mentrestant, a la premsa de Madrid, encara ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo hi dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
20: El País explica que els resultats d'Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar els socialistes, sinó que porten un discurs reivindicatiu molt arrelat al territori.
24: I considera que aquesta nova esquerra de l'esquerra, identitària i anticapitalista com l'andalusa, és aquí per quedar-se.
20: Mentre que El Mundo diu que s'ha entrat en una nova fase en la dreta espanyola i que el PP ja no pot defugir més de la naturalització de la seva relació amb Vox.
24: La qüestió ja no és si el PP s'ha d'entendre amb l'ultradreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.
17: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
25: I això és La Vanguardia, que segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el 20% dels catalans creu que els governs ens amaguen proves de contacte amb extraterrestres. Ho explica a propòsit de la desclassificació de documents sobre ovnis que s'acaba de publicar. Documents que no poden demostrar que hi hagi vida extraterrestre, senzillament perquè la ciència no ho pot demostrar. De manera que continua el misteri, que és l'univers per on volen tota mena de teories conspiranoiques. La darrera, que l'antivirus és efecte secundari de la vacuna que ens van posar per la Covid. Tela.
26: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terpakina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
27: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
28: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
29: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
30: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
29: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
0: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
2: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Són les 7:37. Fem un cop d'ull a aquesta hora a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que interessarà als amants de les col·leccions de cromos del Mundial de Futbol.
1: Un cop s'ha sabut que Panini perd els drets de la FIFA després de 60 anys, el seu director a Espanya i Portugal, Lluís Torrent, diu que tots tranquils, que hi seguirà havent cromos, ho va dir ahir el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
3: Els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. No puc parlar més, però tranquils. Continuarem fent col·leccions.
17: I encara sobre el Mundial de Futbol. La Fox busca una persona per veure tots els partits.
15: La cadena de televisió nord-americana li pagarà 50.000 dòlars per fer-ho. Ara bé, hi ha uns requisits. La persona en qüestió s'haurà de traslladar en un cub de vidre que s'ubicarà a Times Square, a Nova York. Tindrà múltiples pantalles per veure els 104 partits i haurà de crear contingut per xarxes socials, analitzar jugades i retransmetre la passió pel futbol en temps real. Ho veiem a diversos digitals.
17: Ha de descansar i dormir? Tindrà un llit o no? No està previst.
15: No està detallat.
17: I els fans del còmic tindran una ruta a València.
1: Mafalda, Bambi i la família Cebolleta fan el salt del còmic a les parets de València. Llegim a Punt Mèdic que l'Ajuntament promou una ruta del còmic a través d'una desena de murals pels carrers de la ciutat. S'hi veuran els personatges més icònics de les vinyetes de les últimes dècades amb la idea de donar valor al gènere i als seus dibuixants.
17: I avisa els que compren amanides preparades als supermercats.
15: El llença l'Organització de Consumidors i Usuaris n'ha analitzat 16, sobretot de les varietats Tessari de pasta, i explica que la meitat suspenen i les altres aproven justet. Parlen d'excés d'additius i una aportació nutricional desequilibrada. Ho veiem al Rajoset.
17: Què estan hores baixes?
1: Els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos solidaris és que tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors agafen coses per emportar.
17: I també estan sota mínims.
15: El servei de grua a Girona. Llegim al diari de Girona que només hi ha 4 conductors disponibles. La meitat de la plantilla. Comissions Obreres denuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
17: I ara els destacats de l'Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
4: Hi ha una gran polèmica a França després que Canal Plus hagi avisat que no finançarà més pel·lícules on participin els 600 professionals que han firmat un manifest contra el magnat dels mitjans Vincent Bolloré. Bolloré és molt pròxim a l'extrema dreta i és l'amo de Canal Plus. Liberació en diu en portada que el cinema es mou entre la resistència i la prudència. Le Figaro assegura que el Festival de Cannes, el món del cinema, agafa distància de tota la història i Le Monde recorda que Canal Plus és una de les grans fronts de finançament del cinema francès i que si es compleix aquesta amenaça, això farà que, textualment, núvols negres sobrevolin el sector. A Wall Street Journal avança que Google i Blackstone, una de les grans, un dels grans fons d'inversió del món, crearan una nova empresa d'intel·ligència artificial al núvol. Blackstone serà el propietari majoritari de l'empresa, que tindrà un capital de 5.000 milions de dòlars. I a les portades de la premsa britànica apareix el nom de Pep Guardiola, el Times assegura que s'acaba una era, amb l'anunci que podria deixar el City, The Athletic també diu que Enzo Maresca seria el seu substitut.
19: La premsa econòmica avui es fa eco de la sentència que absol Shakira de frau fiscal. L'ON Economia diu que la cantant ha passat a formar part d'un grup selecte, on també hi ha altres personatges com Sito Pons i Xavi Alonso. Aquest grup és el dels que s'han enfrontat a Hisenda i han acabat guanyant. Segons el diari, tots tres tenen una cosa en comú. A més de ser coneguts, tenien diners per pagar un plet contra una de les grans institucions de l'Estat. I recorda que la majoria de perseguits per Hisenda no tenen aquesta capacitat. Cinco Días fa balanç de com va anar el primer dia de Bizum a les botigues. Molts comerços es queixen que no ho veuen un mètode factible. Defensen que són empreses i no particulars. El diari explica que els bancs han pactat endarrerir la implementació massiva després de l'estiu. I Expansión anuncia que Uber, Cabify i Bolt llançaran a Madrid els primers robotaxis de la Unió Europea. El pla pilot arrencarà l'últim trimestre de l'any, probablement al desembre, i es desplegaran entre 50 i 100 vehicles automatitzats.
17: I a la premsa esportiva que destaquem, Robert Prat.
23: Que Fermín es trenca i espera el Mundial, remarca el periòdico, el diari Ara assegura que passarà pel quiròfan i que podria estar-se 3 mesos de baixa.

0: tan vuelta.
1: Un Fermín que veu trencat el seu somni, explica La Vanguardia, per l'esportiu és un cop molt dur pel jugador. I un cop fora al Madrid és la renovació de...
2: Flip, flap, flup-a-duba-blop, flup-a-duba-bip, oh, flop. Flip, flap.
1: El diari Esport és un projecte de dues temporades. L'esportiu recorda que la Champions és el gran repte pendent. El Mundo Deportivo apunta que Flick té molta fam de títols i que per ell és un plaer continuar aquest viatge. I mentrestant, a Madrid, el tàndem Mourinho-Florentino s'estima una altra vegada 13 anys després.
3: Per-me

0: Vanguardia assegura que Mourinho ja ha dit sí al Madrid, mentre Arbeloa, l'espartà servil, com el defineix el periòdico, mira de quedar-se al Madrid després del seu fiasc. El País diu que si hi ha eleccions al Madrid, Mourinho no arribarà al club fins al 9 de juny, però que si no hi ha eleccions, la seva arribada és imminent. As i Marca parlen de l'adeu de Carvajal del Club Blanc.
1: Adeu, i vinc a Catalunya.
2: I a la premsa del cor, algú que ha après dels errors. Elisenda Pineda.
3: Cayetana Guillén Cuervo se'n surt airosament de les últimes declaracions sobre Amaia Montero. Fa mesos que Amaia i Cayetana van trencar la seva relació d'amistat perquè l'actriu va desvelar sense voler el secret més ben guardat de la banda, el retorn d'Amaia Montero. És que es van deixar de seguir a Instagram i tot, eh? Doncs bé, aquesta vegada han preguntat a Cayetana per les grinyolades musicals d'Amaia i ha dit que només cal pensar que han exhaurit les entrades a tot arreu, que està meravellosa i que tothom l'estima. Ben jugat per part de Cayetana, que havent-se enganxat els dits una vegada, ha optat per la hipocresia, allò que lubrica la societat i que t'estalvia disgustos.
2: I qui fan ja avui, Canalies?
4: Avui felicitem l'actor i model John Cortajarena. Guapíssim, guapíssim.
2: 42.
4: 41. Mm. També el presentador de televisió Christian Gálvez.
2: 47.
4: 46. I el cantant Sam Smith. Quants en deu fer?
2: 38.
4: Bé. 34.
2: Sant Oral.
4: Avui és Santa Siríaca. Va ser una rica vídua romana que donava xupluc als cristians perseguits. Sant Llorenç va usar casa seva a Roma per alimentar els pobres i per aquest fet Siríaca va patir el martiri en ser fuetejada fins la mort. A Catalunya hi ha 22 persones que es diuen Siríaca.
2: I ara tanquem el repàs de la premsa, avui que és on? 19 de maig del 2026.
4: 11.
2: Anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
6: 19 de maig de 2006. Falta menys d'un mes perquè els catalans aprovin en referèndum el nou estatut. El PSC fa a Girona el primer acte de precampanya. Zapatero li diu a Maragall que està molt orgullós d'haver fet junts el millor estatut de la història de Catalunya. Però les bones paraules no garanteixen que Pasqual Maragall es pugui tornar a presentar a les eleccions. Sembla que el PSC ja està buscant un altre candidat. Ara fa 20 anys, però, totes les discussions polítiques quedaven en segon pla. El Barça havia guanyat la segona Champions a París i havia fet rua per tota la ciutat amb un camió convertit en discoteca mòbil. Els reis de la festa van ser Ronaldinho i Valetti, l'autor del gol de la victòria, que es van passar tota la tarda com encarregats de la percussió. Un cop al Camp Nou, la Dharma va interpretar la presó del rei de França i la Bet va cantar l'himne del Barça.
2: Avui és 19 de maig del 2026, el 139è dia del calendari. Falten 33 dies per l'estiu, 36 per Sant Joan i 21 perquè comenci la selectivitat, les proves d'accés a la universitat. Així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Jo vull agrair el sentit de país, Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
8: Més que una línia de tren, és la voluntat de canviar el model de país.
9: Uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família.
10: Hem de gastar tots els mistos que tenim per arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics.
11: Moreno Bonilla vol governar en solitari Andalusia, però és conscient que necessita el suport de Vox per fer-ho.
12: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament.
13: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Pressupost.
0: Còmput anticipat del que costarà una obra fer, de les despeses i els ingressos d'una entitat per a un període de temps determinat. Ve del llatí presuponere, pressupondre, és a dir, allò que establim prèviament. Avui, Govern i el PSC signen un acord en què pressuposen què gastarà durant l'any el Govern.
2: Faraònic.
0: Que és molt monumental i costós. És l'adjectiu que Junts ha triat per criticar el tren orbital. L'origen del terme faraònic està en la fascinació occidental per les piràmides. I la paraula es repeteix en totes les llengües. També en àrab es parla de Firauni, relatiu als faraons, per descriure grans obres.
2: Flotilla.
0: Conjunt orgànic d'uns quants vaixells semblants, no gaire grans, units sota un sol comandament. La paraula està d'actualitat per la flotilla de Gaza, avui novament interceptada per Israel, però ja apareix al primer diccionari normatiu de Pompeu Fabra. Joan Coromines ens explica que és un castellanisme internacional, és a dir, que diverses llengües del món l'han adoptat al castellà.
2: Posem-hi ara tres xifres amb l'Ara García. 93.
14: Són els tirotejos que hi va haver l'any passat a Catalunya. Dos cada setmana, amb un total de 7 morts. Són dades que publiquen avui La Vanguardia i El País, que expliquen que l'any passat
9: els tirotejos van augmentar en concret un 30%.
2: 60 milions d'euros.
9: És el que haurà de tornar Hisenda a Shakira. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 la cantant no va cometre frau fiscal perquè no era resident a l'estat espanyol. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
2: 15 euros.
9: Amb 39 cèntims és el que costa a partir d'avui la bombona de butà de 12 quilos. S'abarateix pràcticament un euro. El descens es deu a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi a l'Orient Mitjà.
2: I ara el veig, tres imatges amb Pau Forada. A la primera imatge hi veig una de les esplanades que hi ha al davant de la Sagrada Família. Sembla una aula com a l'aire lliure, perquè està plena de pupitres, de cadires i de persones adultes assegudes com si fossin a una mena de classe. Moltes porten samarretes grogues.
15: I també n'hi ha que estan asseguts a terra amb una pancarta on s'hi llegeix vaga educativa, i al fons diversos agents dels Mossos d'Esquadra custodien els accessos al temple que, tot i ser en ple dia, un dilluns laboral, estan totalment tancats. Més de dues hores va durar la protesta dels docents, que va bloquejar l'entrada a un dels principals atractius turístics de Barcelona. Els visitants, que es van quedar amb les ganes, com a mínim, se'ls tornaran els diners.
2: A la segona imatge hi veig un descampat poc cuidat. Hi ha herba i matolls fins a un metre d'altura, però el més sorprenent és que s'hi veuen mitja dotzena d'avionetes totalment abandonades. Algunes fins i tot estan cap per avall.
15: Són aeronaus que sembla que portin així molt de temps. De fet, la pintura està molt gastada pel sol. Una imatge que aboga una escena d'una sèrie o d'una pel·lícula postapocalíptica i que veiem avui a la portada del periòdico amb el següent titular: els aeròdroms espanyols acumulen 87 avions abandonats. Per desfer-se'n, sovint mitjançant subhastes, han de passar per un llarg periple burocràtic.
2: I a la tercera imatge, en aquest cas ens l'envien des de Girona, veig tres quadres que sembla que formen una sèrie perquè repeteixen la mateixa imatge amb colors diferents. És la d'un cap amb dues grans orelles que recorda un Mickey Mouse, però modern. Què estem veient, Núria Paraire?
16: Doncs estàs veient tres de les obres icòniques de l'artista Takashi Murakami, considerat l'Andy Warhol japonès. Es poden veure a la Casa de Cultura de Girona fins a principis de juliol en l'exposició This is Pop. Hi ha també obres del mateix Warhol o de Jeff Koons. Explica com la cultura pop va revolucionar l'art dels anys 50 i com continua influint en la cultura contemporània.
17: Sou molt bona gent!
18: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Pep Guardiola diu en roda de premsa que Lamine Yamal ha d'estar orgullós d'onejar la bandera de Palestina. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. Guardiola va fer aquestes declaracions durant la roda de premsa prèvia al partit contra el Crystal Palace. Un periodista li va preguntar sobre la imatge de Lamine Yamal onejant la bandera palestina durant la rua de celebració del títol de Lliga del Barça. La primera resposta de Guardiola, diu la notícia, va ser per esbroncar el periodista. T'hauries d'abstenir d'intervenir en assumptes que no t'afecten. Estàs aquí per preguntar-me sobre el partit de demà contra el Crystal Palace. Després d'aquestes primeres paraules, diu la notícia, Guardiola va afegir: Lamine és un ídol per a milions de persones, la seva opinió és influent, fa bé de compartir els seus punts de vista si ho veu necessari, s'ha de sentir orgullós, ara és tema de conversa a tot el món.
2: I això és real o fals?
21: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
23: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
20: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Pep Guardiola diu en roda de premsa que Lamine Yamal ha d'estar orgullós d'onejar la bandera de Palestina és una notícia falsa. Guardiola no ha fet mai aquestes declaracions. Cap periodista va preguntar-li sobre aquest fet durant la roda de premsa prèvia al partit contra el Crystal Palace. Aquesta notícia falsa s'ha difós primer en llengua àrab. L'ha difós un compte especialitzat en futbol. Després s'ha viralitzat en molts altres idiomes, entre ells el castellà. Però tot el que diu és fals.
2: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
1: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
21: Catalunya Ràdio.
2: D'aquí 8 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Ara a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord dels pressupostos.
4: Serà després que el Consell Nacional d'Esquerra hagi avalat el pacte amb els socialistes, inclou, entre d'altres, el tren orbital.
7: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
8: És la voluntat de canviar el model de país.
2: I la vaga de docents es trasllada avui al Maresme i al Vallès.
6: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a plaça Espanya de Sabadell. Laia Ferrer, de vegada d'Ustec.
24: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar a deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
2: I Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
25: Yo creo que el resultado es muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder governar en solitari.
4: El PSOE evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
2: A Catalunya va haver dos tirotejos cada setmana l'any passat, que van deixar 7 morts i 29 ferits de bala.
6: Són dades que avança La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30% l'any passat.
2: I és un tema que abordarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I la República Democràtica del Congo confirma un mínim de 116 morts pel virus d'Ebola.
4: L'OMS declara l'emergència sanitària pel risc que el virus s'escampi als països veïns.
2: Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran.
6: És el que ha anunciat el president nord-americà.
26: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
2: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí de l'any que ve.
4: Anna Guitart, directora de l'Institut Ramon Llull, ahir a aquesta casa.
27: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
28: Estabanell, per una qui millor, us ofereix el temps.
29: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix tenim una massa de núvols que està acabant de creuar Catalunya. Està deixant 4 gotes a l'Empordà, però marxarà ràpid i aquest matí s'imposarà el sol a gairebé tot arreu, potser amb algunes restes de núvols en alguns trams del litoral. Avui pujarà la temperatura de 3 a 6 graus respecte a la d'ahir, per tant es podrien fregar els 30 graus en alguns punts de ponent, i a la tarda s'esperen tempestes. Afectaran les comarques de l'interior de Girona i del nord de Barcelona, potser també en alguns llocs del Pirineu.
28: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: I pel que fa al trànsit, tenim un matí més complicat del que és habitual. Clàudia Serra.
30: Sí, segueix el trànsit dens, més del que és habitual amb aturades a l'accés cap al nus de la Trinitat, des de la B20 a Santa Coloma, també a la P7 a Santa Margarida i els Monjos, 7 quilòmetres de cua en sentit nord perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident de camions d'ahir al vespre, i ara també a la 2 a Cornellà, sentit Lleida. Atenció perquè només hi ha un carril obert per un accident. Precaució també a la P7 a Castellbisbal, sentit Girona. Hi ha retencions per unes obres que tallen un carril.
2: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
31: Els nostres professors.
32: A mi m'han marcat molt dos professors.
31: Blanca Llum Vidal, escriptora.
32: Un d'ells és en Pau Albós, que és un professor de filosofia que vaig tenir a l'institut i que ens convidava a comentar els textos amb el gènere que fos, i jo ho vaig fer sovint en vers, i per tant vaig començar a escriure poesia de la mà de la filosofia i al servei de la lectura. I l'altre és en Salvi Torró, que ens va fer una assignatura brillant sobre idealisme alemany, sobre Kant i encara més concretament sobre la doctrina de l'estat de dret, i va ser espectacular, i des d'aquí doncs m'agradaria agrair-li.
33: Ah.
0: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
5: Xiripipis, bon dia!
2: Com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres?
2: Molt bé.
5: Bé. Ara m'he recordat de la Carme Mallafré, la meva profe de filosofia.
2: I què?
5: Veus? Ostres, és que jo m'adormia a classe i ella em deixava, pobreta.
9: No m'ho diguis.
5: Sí.
2: Però te'n recordes d'una professora que no et va marcar, diguéssim.
5: No, home, que em va marcar moltíssim, que em va agradar molt, eh?
2: Ah, sí? I t'adormies?
5: Home, em va agradar moltíssim la Carme Mallafré.
10: Però et va agradar perquè era l'única professora que deixava que t'adormissis a la classe?
2: No. Dormim que t'agradi no quadra, Manu.
10: Clar, és que no.
5: Perquè jo treballava al teatre.
2: El teatre!
5: Saps? Era petit,
2: el musical més petit, el més petit.
5: Clar.
10: Ah, clar, ja ets l'estrella de l'escenari.
2: Anem a marcar el telèfon. Va, de la Caral.
5: La Caral. I també me'n recordo de la Mercè Amor.
10: I
5: una història que em va marcar èpic.
10: Perquè també et deixava dormir, no?
5: No. Ens va explicar la Segona Guerra Mundial i va ser bestial. Està, no us diré més coses, ja.
2: No, m'agrada.
10: És interessant.
5: Ma. Ah. Caral.
10: Manu.
2: Si dius xiripipis, et durà una llengonissa Ral d'Avinyó. Caral. Hola,
11: bon
2: Caral.
11: Hola.
12: Què t'he dit?
11: Bon dia, Xilipipi.
2: Bon dia.
10: Caral, la truquem del teu pare, el Ferran, la teva mare, la Norma i la germana petita, la Isaura.
2: Com estàs, Caral?
12: Bé.
2: Que vas al col·le avui?
12: Sí.
2: Què toca a primera hora?
12: Què toca avui? No me'n recordo.
2: No te'n recordes.
12: Està picant nerviosa.
2: Sí. Tens una professora preferida, tu, Caral?
12: Sí.
2: Com es diu?
12: Aston.
2: Ah, Aston, molt bé.
10: Doncs vinga, Caral, per tu aquesta cançó de l'Axel Busto que et canta Manu Guix i que es diu T'estimo molt.

0: Molt bon dia, són les 8. A aquesta hora, com sempre, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A hores d'ara segueixen les complicacions a la P7, a Santa Margarida i als Monjos, després de l'accident de camions d'ahir al vespre. Sentit nord hi ha 7 quilòmetres de cua perquè s'estan fent tasques de neteja de la via. Només hi ha un carril obert. Trànsit dens també, més del que és habitual, amb aturades a l'accés cap al Nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma. També a la 2, a Cornellà, sentit Lleida, només hi ha un carril obert per un accident. I precaució, a la P7 a Castellbisbal, sentit Girona, hi ha retencions per unes obres que tallen un carril, i a la C58 a Montcada, sentit nord, un carril tallat per un vehicle avariat.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han de formalitzar aquesta hora l'acord per tirar endavant els pressupostos. L'acte es fa a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. El Consell Nacional dels Republicans va validar el suport a última hora d'ahir en una reunió no exempta de veus crítiques. Continua la vaga de mestres i professors avui a les comarques del Vallès i el Maresme. Els sindicats convocants esperen rebre avui la proposta del Departament d'Educació per decidir si assisteixen o no a la reunió prevista per demà per mirar de desencallar el conflicte que fa mesos que dura. Més temps per a la negociació. Donald Trump anuncia que atura un atac avui contra l'Iran que ningú havia posat sobre la taula. El president dels Estats Units argumenta que ho fa a petició dels països del Golf. L'exèrcit d'Israel manté retinguts més de 300 activistes, alguns dels quals catalans, després d'un nou assalt en aigües internacionals a la flotilla que es dirigia cap a Gaza. Una dotzena d'embarcacions han pogut continuar la travessa. La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat dos casos, un dels quals mortal. Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista P7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, va obligar a tallar la via ahir al vespre. No hi va haver ferits, però els dos camions van quedar completament calcinats. Molts conductors van quedar més de 3 hores atrapats als seus vehicles en sentit Barcelona. A hores d'ara encara no s'ha pogut reobrir tots els carrils. I superat l'equador del Festival de Canes, la travessa de treballs amb opció a la Palma d'Or no contempla El Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen. La més ben situada són Fatherland, Sudain i Paper Tiger.
2: Esports. El migcampista del Barça, Fermín, es trenca el dit del peu i es perd el Mundial de Futbol. El tècnic Hansi Flick continuarà dues temporades més al Barça després de firmar la renovació. Enrique Riquelme medita presentar-se a les eleccions a Madrid i diu que ja té l'aval econòmic. Mourinho espera que Madrid plegui la clàusula de rescissió per ser el nou entrenador del Club Blanc. I en waterpolo, Sabadell-Barcelona en joc l'accés a la final de la Lliga masculina.
0: I el temps, aquest dimarts serà el darrer dia de ruixats intensos i a la vegada al principi d'una calorada. Al matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda apareixeran els ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona, localment intensos. Farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus.
3: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Doncs comencem dimarts 19 de maig. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ja són a Palau, solemnitzaran a partir d'aquesta hora l'acord per als pressupostos del 2026. Tots dos tenen previst firmar aquest acord després que ahir els republicans hi van donar el vistiplau. Seran els primers pressupostos des del 2023 i després que fa dos mesos el govern hagués de retirar els comptes per desacord amb Esquerra. Marxem cap al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalan.
4: Hola, bon dia. Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquen aquest matí el pacte de pressupostos, firmaran el document que recull els acords per aprovar els comptes i també es faran una encaixada de mans aquí a la Galeria Gòtica, a l'indret del Palau de la Generalitat, reservat per a les grans ocasions. Abans tindran una reunió, una breu reunió, al despatx del president de la Generalitat. I és que aquesta vegada sí que els republicans permetran amb el seu vot l'aprovació dels primers pressupostos de la legislatura de Salvador Illa. El compromís de construir el tren orbital que demà caldrà segellar amb l'Estat, el reforç de l'Agència Tributària i de la governança del Consorci de la Zona Franca són, entre d'altres, els principals compromisos que, com dèiem, demà també haurà d'avalar a Madrid el govern espanyol en una reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Si no es torça res, demà passat, dijous, es repetirà l'escena d'aquest matí, però aquesta vegada amb la líder dels comuns, Jéssica Albiach, com a protagonista. Divendres, el govern aprovarà per segona vegada els pressupostos d'aquest any i els tornarà a portar al Parlament, ara sí, amb el suport dels dos socis d'investidura. Si tot va com es calcula, a mitjans de juliol els comptes quedaran aprovats al Parlament.
0: El Consell Nacional dels Republicans validava aquest acord ahir a última hora de la nit. Va ser en una reunió de 4 hores sense votació final i no exempta de retret, segons ha pogut saber aquesta emissora. Alguns dels membres d'aquest òrgan van qüestionar que Esquerra hagi aparcat la reivindicació de l'IRPF, que no hagi atès les demandes del col·lectiu de mestres i professors i també la manera com s'ha negociat el pacte. També perquè l'acord amb els socialistes pel tren orbital es va presentar al migdia abans de la reunió del Consell Nacional. I des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen a Salvador Illa aprovant-li aquests pressupostos, afirmen a canvi de res. El partit de Carles Puigdemont critica que els republicans de Junqueras hagin apostat per recuperar el tren orbital, un projecte del vell tripartit que consideren faraònic. Josep Rius n'és el portaveu.
5: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
0: Junts fa responsable els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC. Doncs bé, sens dubte, aquest acord de pressupostos serà notícia destacada avui. També les vagues de mestres i professors que continuen, en aquest cas, a les comarques del Vallès i el Maresme. És la 8ª jornada d'aturades al sector de l'educació. Els sindicats convocants estan a l'espera de rebre avui una proposta de la conselleria per decidir si demà es reuneixen o no amb el departament. Anem cap a Mataró, aquesta hora. Marta Vallès.
6: Avui, efectivament, les accions se centren en aquestes tres comarques de Barcelona i comencen més tard. Heu pogut comprovar que no hi ha hagut els talls d'autopista, per exemple, aquí al Maresme a la C32 i al Vallès a la P7, que habitualment han començat a les 7 del matí. Avui encara no han engegat les accions. El dia serà llarg. Aquí a Mataró estem a l'escola Joan Coromines, que és el punt de trobada, el punt de reunió. Començarà la protesta a 9:15. S'ha triat aquest centre perquè, a més, és un dels que perdrà alguna línia. Avui la protesta es descentralitza i a la mateixa hora, a 9:15, també es faran accions al Baix Maresme, a Premià de Mar i al nord a Calella. Al migdia, els docents d'aquesta comarca aniran cap a Granollers, al Vallès Oriental, on a les 12 comença una protesta en direcció a la Roca del Vallès. Al Vallès Occidental, la convocatòria més potent serà a les 12 a la plaça Espanya de Sabadell. També es faran altres accions descentralitzades, per exemple, a Barberà del Vallès.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix. Es va saber ahir a la nit quan el president dels Estats Units va anunciar sobtadament que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que així li havien demanat a l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar, perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
7: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada, el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
8: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
7: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per bombardejar aquell país si ho consideren necessari.
0: I el president de Rússia, Vladimir Putin, arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. El president rus fa aquesta visita a Pequín només uns dies després de la de Donald Trump. Moscou, Cristina Solies.
9: Putin no vol ser menys que Trump i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
10: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
9: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident.
0: I us ho destacàvem en titulars, més de 300 activistes, alguns dels quals catalans, continuen retinguts per l'exèrcit d'Israel després d'un segon assalt a la flotilla que navegava en direcció a Gaza. L'exèrcit hebreu va interceptar ahir una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals a prop de Xipre. Una dotzena de vaixells se'n van poder escapar. El primer ministre Benjamin Netanyahu ha felicitat els seus soldats i els ha animat a posar fi del tot a la missió pro-Palestina. Jerusalem, Jordi Brascó.
11: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
12: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
11: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
0: Centenars de persones es van manifestar ahir al vespre a Barcelona per protestar contra aquest assalt, per demanar l'alliberament dels activistes. Davant la seu de la Comissió Europea a la capital, el portaveu de l'organització, Pablo Castilla, denunciava la hipocresia de Brussel·les.
13: Aquesta mateixa Unió Europea que es queda mirant davant el segrest de ciutadans europeus en aigües internacionals en zona de la seva responsabilitat. La mateixa Unió Europea que blinda les seves fronteres contra les persones migrants que fugen de la fam i de la misèria, però que després ens parla de drets humans per justificar la pujada de pressupostos militars i ens demana sacrificis a la classe treballadora.
0: Canviem de qüestió. La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. Burkina Faso, Elia Borràs.
14: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del Bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bixenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
15: És una situació que
16: ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
14: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta.
0: Tornem a casa nostra. Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos a l'Alt Penedès va obligar a tallar la via ahir al vespre durant més de 3 hores. Un dels camions portava aerosols i l'accident va provocar un gran incendi i algunes explosions, tot i que no hi va haver ferits. Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, al Catalunya Nit, explicava això.
17: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material, que eren aquests esprais, s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
0: L'accident va passar poc abans de les 9 del vespre. El trànsit en sentit Tarragona es va poder restablir al cap de dues hores i en sentit Barcelona va trigar-ne més de 3. Alguns conductors afectats ho explicaven a la nit dels ignorants.
18: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
19: Tots els primers que han pogut sortir van anar obert a la primer carril.
14: Quanta estona t'has passat tu allà?
19: 3 hores i mitja.
0: La P7 encara no s'ha reobert completament i de moment continuen les tasques de neteja de les restes de l'accident. Els vehicles ja s'han pogut retirar. 2 persones han mort, 4 més han quedat ferides greus aquesta nit en un tiroteig a Elegido, Almeria. 2 dels ferits són menors d'edat. Els serveis d'emergència han rebut els primers avisos cap a 11:45 de la nit i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil, també equips mèdics per atendre els ferits. Segons fonts consultades per l'agència EFE, el suposat autor dels trets és un home que hauria fugit i que podria ser familiars de les víctimes. Una informació que us ampliarem passat 2:15 perquè sembla que ja hi hauria un primer detingut per aquesta qüestió. I 6 treballadores d'un destacat empresari del Mercat de la Boqueria de Barcelona l'han denunciat per condicions laborals abusives i per discriminació. Totes les denunciants són dones en situació de vulnerabilitat que asseguren que el propietari les escridassava, les insultava i les pressionava per no agafar baixes mèdiques. L'home té una quinzena de les 180 parades de la boqueria, entre les quals l'antic bar Pinotxo. Les afectades descriuen així la situació.
20: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
21: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
22: Es el rey de la boquería, él tiene mucho poder. Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
0: L'empresari ha declinat parlar amb aquesta emissora, però sí que ho ha fet al seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarquen aquests comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la boqueria i l'Associació de Comerciants tampoc han volgut fer declaracions. El cas està a punt d'arribar a judici. Doncs passa un minut i mig d'un 9:15, connectem aquesta hora amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A hores d'ara, pendents de la carretera C-17 a l'alçada de Montcada, perquè es troba tallada per manifestació en tots dos sentits de la marxa en aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents. Segueixen també les complicacions a la P7 a Santa Margarida i als Monjos després de l'accident d'ahir al vespre. Sentit sud, la circulació ja està normalitzada, però sentit nord hi ha uns 7 quilòmetres de cua perquè s'estan fent tasques de neteja de la via i només hi ha un carril obert. Trànsit dens també, més del que és habitual, amb aturades de l'accés cap al nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma, a la 2 a Cornellà, sentit Lleida. Només hi ha un carril obert per un accident. I precaució també a l'AP7 a Castellbisbal, sentit Girona. Hi ha retencions per unes obres que tallen

0: Aquest dimarts el temps encara dominat per certa inestabilitat a la tarda, però amb una clara tendència a la millora. De fet, ens està acabant de creuar un petit front que està donant algunes gotellades a les comarques de Girona, on el cel està una mica més tapat, però les clarianes es van imposant per ponent, pel sud del país, i s'aniran estenent pràcticament arreu, amb una jornada que fora de les comarques de Girona, nord de Barcelona i Pirineu, s'espera que el sol domini, s'imposi, sigui el protagonista i iniciï aquest ascens de les temperatures que ens acompanyarà progressivament al llarg dels propers dies amb un ambient molt més càlid i amb un ambient ja de finals de maig o principis de juny. De fet, avui el termòmetre pot arribar ja a tocar els 30 graus pràcticament al Pla de Lleida o fins i tot en alguns sectors de l'extrem nord de les Terres de l'Ebre. Avui, en tot cas, estarem pendents de les comarques gironines, nord de Barcelona, Pirineu i Prepirineu, que els núvols no acabaran de marxar en aquestes àrees amb un cel variable, i a la tarda no es pot descartar de nou alguns petits ruixats, alguns petits xàfecs, en principi no tan extensos com ahir, ni tampoc tan intensos.
1: Tresca Info.
2: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
3: Quan vulgui.
2: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
3: Tot el temps que vulgui.
2: I totes les bombolles que vulgui?
3: Totes les bombolles que vulgui.
2: I tot el relax que vulgui?
3: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui. Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Quaranta anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
6: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria.
7: Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
8: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
9: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
5: Nits sense ficció. Sopa de Cabra, tornar enrere. Avui, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
11: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
10: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Tresca Info.
12: 10 minuts i arribarem a 9:15. Superant l'equador del Festival de Canes, la travessa de treballs amb opció a la Palma d'Or no contempla el Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen. Sí, que el seu protagonista, Javier Bardem, està molt ben situat. Un membre del jurat podria haver donat una pista sobre això, enviat especial a Canes, Marc Garriga.
13: M'he sentit...
14: Ja s'han projectat 14 títols i només en queden 8. Des del segon dia n'hi ha un que s'ha situat al capdavant de totes les quinieles i allà continua. És Fatherland, del polonès Pavel Pawlikowski, que ja es va endur el premi a la millor direcció el 2018 amb Cold War. Aquí mostra l'Alemanya post-Segona Guerra Mundial, derruïda físicament i moralment, en un dolorós blanc i negre, i per recórrer-la utilitza el viatge que l'escriptor Thomas Mann va fer a les dues Alemanyes durant la Guerra Freda. També està entre els favorits Ryusuke Hamaguchi, el director japonès, que es va endur el premi al millor guió fa 5 anys amb Drive My Car, i que ha presentat Sudden, un film anticapitalista, reflexiu i revolucionari alhora, rodat a França al voltant d'una residència d'avis i que convida a gaudir tots i cada un dels minuts que ens queden de vida. I la tercera és la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80 i que defensa la bondat com a valor en una societat que només reconeix el rendiment econòmic. Pel que fa al Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, ha rebut crítiques de tot tipus. No ha agradat de forma generalitzada a la crítica especialitzada. Que això no vol dir que no pugui entrar al palmarès, perquè al final la decisió està únicament en mans del jurat. Segurament la seva opció més clara és el premi al millor actor. Javier Bardem està immens i hi ha un dels membres del jurat, l'actor Stellan Skarsgård. Se li ha escapat aquest comentari en declaracions a la revista Variety.
15: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
14: Entre aquestes bones interpretacions femenines hi ha les de Sandra Hüller a Fatherland, Lea Seydoux a Gentle Monster i a L'Inconnu, i Adele Exarchopoulos a Garants. D'entre les que queden per veure, Coward, de Lucas Dont, arriba amb molta expectació, igual que La bola negra dels Javis.
12: La literatura catalana serà l'any que ve la convidada d'honor del Saló Internacional.

0: Nacional del Llibre de Turí és un dels principals esdeveniments del sector a nivell europeu i el més rellevant d'Itàlia. Per la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, el fet de ser convidat d'honor és el resultat de molts anys de feina, ho explicava a 3Cat Info.
1: Molt contents també perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180 i per això creiem que és un bon moment per ser convidats l'any que ve.
0: La literatura catalana tindrà un stand de 150 metres quadrats amb un petit escenari i una gran llibreria de títols traduïts a l'italià i a llengua original, i aniran una vintena d'autors de diferents gèneres.
1: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià, i és veritat que és un, l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran, i sí que és veritat que ens queda doncs, tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve.
0: I també està previst que es facin activitats paral·leles d'altres àmbits, com el teatre i la música. Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC. La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Lidl. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
2: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
0: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, també La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarassau, i el TNC anunciarà el relleu a la direcció el mes de juny. Ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
3: Esports.
0: Montse Raya, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. El migcampista del Barça, Fermín López, es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit petit del peu. És una lesió que es va fer en l'últim partit de Lliga contra el Betis al 5è metatarsià. Fermín podria perdre's també l'inici de la pretemporada vinent. Una lesió que arriba el dia que el tècnic Hansi Flick firma la renovació amb el Barça fins al 2028.
5: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
4: Flick, acompanyat del capità Ronald Araujo, van lliurar ahir els trofeus de la Lliga i la Supercopa al Museu del Club. Mentrestant, Alexia Putella serà avui al Toc Costa Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions que jugaran dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lyon. Florentino Pérez podria tenir oposició a les eleccions a la presidència de Madrid. L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
6: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
4: Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. No ha renovat amb el Benfica portuguès i espera que Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescissió. I encara a Madrid, el defensa Dani Carvajal, de 34 anys, anuncia que deixarà el club blanc aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts de joc. Pel que fa al Girona, s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi.
3: 3Cat Info.
4: En futbol internacional, Pep Guardiola podria tancar la seva etapa al City després d'una dècada. La BBC apunta que després del partit contra l'Aston Villa tancarà la seva carrera a la Premier. El Daily Mail assegura que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, tot i que des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més. Justament a la Premier League, l'Arsenal és a punt de guanyar el títol, ahir van superar el Burnley 1-0 i poden ser campions avui mateix si el City ensopega en la seva visita al Bournemouth. I el blaugrana Rafinha figura a la llista de convocats de la selecció del Brasil per al Mundial. Carlo Ancelotti, el seleccionador, també ha cridat Neymar del Santos després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Endrick de Madrid, entre d'altres.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En waterpolo avui Sabadell-Barcelona en joc. L'accés a la final de la Lliga masculina és el tercer i definitiu partit de la semifinal que enfronta els dos equips i que avui es juga a Can Llong a les 8 del vespre. Qui guanyi jugarà la final contra l'Atlètic Barceloneta amb el primer partit diumenge a la piscina de Sant Sebastià. En bàsquet, l'Uni Girona confirma la renovació de l'entrenador Roberto Iñiguez fins al 2027. En parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
7: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
4: Mentre en el futur de Xavi Pasqual està molt allunyat del Barça, el tècnic barceloní ha comunicat al club blaugrana que vol trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara té, pagant la clàusula de sortida de quasi 400.000 euros. Pasqual vol marxar al Dubai, equip d'Eurolliga, que pagarà l'entrenador més del doble del que cobra ara el Barça i tindrà carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. A motor, Àlex Marc, pilot de MotoGP, ja té l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que el va fer passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa pròxim Gran Premi d'Itàlia a final de mes, sobretot per la fractura d'una vèrtebra que el pot tenir de baixa 1 mes i mig. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també sembla que es perdrà la cita de Mugello. En handbol, Granollers en renova el tècnic de l'equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029. També renova l'entrenador del femení, Robert Cuesta, fins al 2028. Ara Cuesta, però, passarà a ser el segon tècnic de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García.

0: 3Cat Info.
1: 8:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Forces incidències actives hores d'ara a les carreteres. Recordem que la C-17 a Montcada i Reixac es troba tallada per manifestació en tots dos sentits de la marxa, coincidint amb aquesta nova jornada de vaga de docents. Tallada ara també l'AP-7 sentit nord a Banyeres de Penedès, en aquest cas per un accident. Segueixen les complicacions també a l'AP-7, però en aquest cas a Santa Margarida i als Monjos, després de l'accident d'ahir al vespre, sentit nord. Hi ha 10 quilòmetres de cua perquè s'estan fent tasques de neteja de la via, només hi ha un carril obert. Trànsit també més dens del que és habitual amb aturades a l'accés cap al Nus a la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma, a l'A2 a Cornellà, sentit Lleida, perquè hi ha hagut un accident, i a la C-58 des de Montcada, sentit nord. Hi ha un carril tallat per un vehicle avariat.
1: Doncs matí d'incidències viàries, ho repassarem d'aquí un quart d'hora amb el comptat. Repassem ara el més destacat d'avui. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, estan reunits a aquesta hora al Palau de la Generalitat en una trobada prèvia a la firma de l'acord de pressupostos per aquest 2026. El Consell Nacional de Republicans va validar el suport a última hora d'ahir en una reunió no exempta de veus crítiques. Nova jornada de protestes dels docents. Avui tornen a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès, mentre els sindicats esperen la proposta per escrit d'educació. Si no arriba, recorden, no assistiran a la reunió de demà. I Donald Trump ha anunciat aquesta matinada que atura un atac previst per avui contra l'Iran, un atac que no s'havia fet públic. El president dels Estats Units assegura que ho fa a petició dels països del Golf. Des d'ara fins les 9 us explicarem que 5 persones han mort als Estats Units en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. També la preocupació de les famílies de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita al Montsià per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves, el conegut com a matalleó, consisteix a bloquejar les caròtides, les artèries que passen pel coll, en una acció pel darrere que pot provocar la pèrdua temporal de consciència. I també que els Mossos continuen recopilant els detalls de l'agressió a una menor d'edat per part de dues adolescents a Lleida i una tercera que ho gravava amb el mòbil. Les imatges s'han viralitzat a les xarxes. A les agressores, però, no les poden imputar penalment perquè tenen menys de 14 anys. I quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Montse Raya, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Què ens explicaràs?
3: El migcampista del Barça, Fermín, es trenca el dit del peu i es perd el Mundial de Futbol. Flick continuarà dues temporades més al Barça com a tècnic i en waterpolo. Avui, Sabadell-Barcelona en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre.
1: Ja ens queda repassar el temps. Aquest dimarts serà el darrer dia de ruixats intensos i a la vegada al principi d'una calorada. Al matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda apareixen els ruixats al Pirineu. També les comarques de Girona poden ser localment forts. Farà calor a l'oest del país amb màximes a tocar dels 30 graus. Passant 3 minuts de 8:45, el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, estan reunits a aquesta hora al Palau de la Generalitat abans de signar l'acord per als pressupostos del 2026. D'aquesta manera, el govern ja té tancat l'acord amb Esquerra per aprovar ara sí els comptes després que les desavinences amb el partit d'Oriol Junqueras obliguessin l'executiu a retirar els comptes ara fa 2 mesos. Marxem a aquesta hora en directe cap a Palau i tenim en Jordi Corbalán. Jordi, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, hi ha hagut encaixada de mans de rebuda a la Galeria Gòtica fa uns minuts entre el president Salvador Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Tots dos estan reunits ara al despatx del president. Els equips negociadors de la plana major del PSC i d'Esquerra esperen fora. Veiem en un extrem de la Galeria Gòtica una taula preparada per firmar l'acord de pressupostos. Ho faran a peu dret amb una senyera darrere. I és que aquesta vegada sí que els republicans permetran amb el seu vot l'aprovació dels primers pressupostos de la legislatura de Salvador Illa. Part dels acords depenen també del concurs del govern espanyol, per això demà a la tarda ja hi ha convocada a Madrid una reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Si no es torça res, dijous es repetirà l'escena d'aquest matí, però aquesta vegada amb la líder dels comuns, Jéssica Albiach, com a protagonista. Els comuns ja van avalar els pressupostos el febrer passat, després es van haver de retirar i aquesta vegada han volgut introduir-hi millores que encara estan negociant amb el govern. Un govern que divendres, si tot va com està previst, aprovarà per segona vegada els pressupostos d'aquest any en un Consell Executiu Extraordinari i els tornarà a portar al Parlament, ara sí, amb el suport dels dos socis d'investidura. Si tot va com es calcula, a mitjans del mes de juliol els comptes quedaran aprovats al Parlament.
1: Perfecte, Jordi, quedem pendents doncs, de tot el que ens puguis fer arribar des d'aquí, des de Palau. Fins ara.
4: Fins ara, bon dia.
1: El Consell Nacional de Republicans validava ahir aquest acord. Ho feia a última hora de la nit. Va ser en una reunió de 4 hores sense votació final i no exempta de retrets. Segons ha pogut saber aquesta emissora, alguns dels membres d'aquest òrgan van qüestionar que Esquerra hagi aparcat la reivindicació de l'IRPF, que no hagi atès les demandes del col·lectiu de mestres i professors i també la manera com s'ha negociat el pacte. També perquè l'acord amb els socialistes pel tren orbital es va presentar al migdia, abans de la reunió del Consell Nacional. L'acord entre PSC i Esquerra per als pressupostos també inclou, recordem, la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. Els comuns, de la seva banda, ja van arribar a un acord pels pressupostos, però ara avisen que potser caldrà revisar-ne alguna carpeta. El govern necessita el suport dels comuns perquè els comptes s'aprovin al Parlament. Recordem, quan el govern aprovi divendres aquest projecte de pressupostos, començarà, ara ens ho explicava el nostre company Jordi Corbalán, aquest tràmit al Parlament que duraria uns 2 mesos. Des de l'oposició, Junts per Catalunya, retret Esquerra, que doni oxigen a Salvador Illa aprovar-li aquests comptes. El partit de Carles Puigdemont critica que els republicans de Junqueras hagin apostat per recuperar el tren orbital, un projecte del vell tripartit que consideren faraònic. Sentim Josep Rius, que n'és el portaveu.
0: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
1: Junts fa responsables republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Continua la vaga de mestres i professors. Avui a les comarques del Vallès i el Maresme és la 8a jornada d'aturades al sector de l'educació. Els sindicats convocants estan a l'espera de rebre avui una proposta de la conselleria per decidir si demà es reuneixen amb el departament. Anem cap a Mataró, Marta Vallès.
6: Avui, efectivament, les accions se centren en aquestes 3 comarques de Barcelona i comencen més tard. Heu pogut comprovar que no hi ha hagut els talls d'autopista, per exemple, aquí al Maresme a la C-32 i al Vallès a la P-7, que habitualment han començat a les 7 del matí. Avui encara no han engegat les accions. El dia serà llarg. Aquí a Mataró estem a l'escola Joan Coromines, que és el punt de trobada, el punt de reunió. Començarà la protesta a 9:15. S'ha triat aquest centre perquè, a més, és un dels que perdrà alguna línia. Avui la protesta es descentralitza i a la mateixa hora, a 9:15, també es faran accions al Baix Maresme, a Premià de Mar i al nord a Calella. Al migdia, els docents d'aquesta comarca aniran cap a Granollers, al Vallès Oriental, on a les 12 comença una protesta en direcció a la Roca del Vallès. Al Vallès Occidental, la convocatòria més potent serà a les 12 a la plaça Espanya de Sabadell. També es faran altres accions descentralitzades, per exemple, a Barberà del Vallès.
1: 6 minuts i arribarem a 9:15. En Internacional us estem explicant que Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix. Es va saber ahir a la nit, quan el president dels Estats Units va anunciar, sobtadament, que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que així li havien demanat a l'Aràbia Saudita, als Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. Washington, Oriol Serra.
7: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
8: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
7: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per bombardejar aquell país si ho consideren necessari.
1: Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears coincidint amb la visita de Putin a la Xina. L'exèrcit rus desplegarà més de 64.000 efectius i 7.800 unitats d'equipament militar en les maniobres que duraran des d'avui fins dijous i inclouran disparar míssils balístics en territori rus. Els exercicis es faran en paral·lel al viatge del president rus a Pequín, on demà reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping, una trobada que es produirà menys d'una setmana després de la trobada del líder xinès amb Donald Trump. Pequín vol posar de relleu la bona relació del seu país amb la Xina. Elon Musk perd la seva batalla judicial contra el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman. Musk va vendre les seves accions a l'empresa creadora de ChatGPT per construir el seu propi projecte d'intel·ligència artificial. El magnat tecnològic va demanar OpenAI per haver traït la seva missió fundacional, que era desenvolupar tecnologia en benefici de la humanitat i per haver-se convertit en una empresa amb ànim de lucre. Doncs bé, Musk reclamava als creadors de ChatGPT una indemnització de 130.000 milions de dòlars. El tribunal, però, no ha entrat en el fons de la demanda perquè ha considerat que els fets denunciats ja havien prescrit. I encara als Estats Units, explicar-vos que 5 persones han mort en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons ha informat la policia, hi ha 3 persones adultes que han mort pels trets dels agressors. Els suposats atacants, 2 nois de 17 i 19 anys, també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim islamòfob.
5: 3CAT Info.
1: Detingut un home per la mort dels seus pares, Elegido Almari. Els fets van passar ahir a la nit durant un tiroteig en què van quedar ferides greus 4 persones més, entre les quals 2 menors d'edat, un d'ells de només 7 mesos. Segons fonts de la investigació, el presumpte autor d'aquests trets s'ha entregat a les dependències policials després de fugir del lloc dels fets. I ara una notícia que us avançàvem en el sumari. Marxem cap a Lleida. Els Mossos continuen recollint informació sobre l'agressió a una menor d'edat per part de 2 adolescents i una tercera que ho gravava amb el mòbil després que les imatges de la pallissa s'hagin difós a través de les xarxes socials. Les agressores, però, no es poden imputar perquè tenen menys de 14 anys, Estela Busoms.
9: Per això el que fa la policia és recollir tota la informació relativa a la pallissa i informar-ne la Fiscalia de Menors, però des del punt de vista policial i judicial no tindrà més recorregut. En aquest sentit, ens diuen que el cas s'haurà d'abordar des dels serveis socials. De moment, en el marc de la investigació, i la mare de la víctima es va presentar a la comissaria per ampliar la denúncia que ja havia presentat a l'abril quan van passar els fets. Avui també podria comparèixer la mare de la principal agressora. Recordem que tot plegat va passar a la plaça de la Llotja de Lleida. A les imatges es pot veure com la víctima és a terra i rep cops i puntades de peu per part de 2 adolescents i se sent la noia que ho grava com les anima a seguir pagant-la.
1: Preocupació entre les famílies de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita al Montsià per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves, que és el matalleó. És una pràctica que consisteix a bloquejar les caròtides per darrere, la qual cosa pot provocar la pèrdua de consciència durant uns segons. Tortosa, Jordi Barranca.
10: Ja fa temps que aquesta pràctica s'ha fet viral i ha entrat amb força als patis d'escoles i instituts, i això preocupa la comunitat educativa. En altres punts de l'estat hi ha hagut casos d'estudiants que han acabat a l'hospital. A l'Institut dels Alfacs, a la Ràpita al Montsià, el matalleó s'ha propagat després que s'hagi fet públic a les xarxes una comunicació de la direcció adreçada a unes famílies que estan preocupades per aquesta pràctica. I Aiza Palacios és representant de l'AFA de l'Institut.
11: És important i sabem que no és un joc, i menys un joc segur. Pot provocar lesions cerebrals, traumatismes cranials, dany cervical i dins de lo que són les arts marcials esta pràctica només la realitzen amb supervisió professional i protocols de seguretat estrictes.
10: En el correu que s'ha difós s'adjuntava el protocol que el centre aplica cada cop que en detecten algun cas. Fons al centre, el que explica en aquesta emissora és que és el mateix que se segueix, per exemple, quan hi ha algun problema mèdic com ara un desmai. En aquests casos s'avisa el 112 i també les famílies. Per tot plegat, reclamen la implicació directa del departament.
11: Seria de gran importància que el departament posi mesures més específiques. Creiem que s'hauria de fer més pedagogia dins el centre, tant als alumnes com a les famílies, fent xerrades de prevenció, molta més vigilància als patis i coordinar-se amb els serveis sanitaris per a que entren a les aules.
10: Moltes d'elles asseguren s'han assabentat de tot a través dels mateixos adolescents.
1: I ara parlem d'economia. La bombona de butà s'abarateix a partir d'avui. L'envàs tradicional de 12 quilos i mig passarà a costar 15,39 euros, pràcticament un euro menys que fins ara. El descens es produeix gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21 al 10% i la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment del cost de les matèries primeres i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. Recordem que es tracta d'un preu regulat que es revisa cada 2 mesos. Àngel Simón pren el control d'Indra. La companyia ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que ha iniciat el procés de selecció d'un conseller delegat. Això significa la sortida d'Indra de José Vicente de los Mozos, que, segons fonts properes a la companyia, tenia la intenció de continuar com a conseller delegat, però que hauria tirat la tovallola per falta de suport al Consell. Les mateixes fonts asseguren que la sortida de José Vicente de los Mozos facilita reprendre les negociacions per una fusió entre Indra i Escribano per crear un gegant del sector de la defensa. Doncs hem arribat a 9:15. Connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Seguim pendents de la carretera C-17 a aquesta hora. Montcada i Reixac segueix tallada per manifestació en tots dos sentits de la marxa, coincidint amb aquesta nova jornada de vaga de docents. Segueixen també les complicacions a l'AP-7, a Santa Margarida i als Monjos. Sentit nord, hi ha 10 quilòmetres de cua perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident d'ahir al vespre. Només hi ha un carril obert. A la mateixa via, sentit nord, a Banyeres de Penedès, retencions per un accident, hi ha un carril tallat, i també a la mateixa AP-7, però a Barberà, sentit nord cap a Girona, també tenim un carril tallat, en aquest cas per una avaria. Trànsit dens, més del que és habitual, amb aturades a l'accés cap al Nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma, a la C-58 des de Montcada, sentit nord, perquè hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. Millora, per contra, la circulació a l'A2 a Cornellà, sentit Lleida, on fins fa poca estona hi ha hagut un carril tallat per un accident. És tot.
12: El temps.
1: Jofre Genué.
13: Després d'una nit de cel tapat que ha ajudat a que el termòmetre hagi baixat menys que en dies enrere, avui esperem que les clarianes vagin imposant amb el pas d'aquesta petita pertorbació, doncs, que ha fet que al llarg de la nit els núvols hagin sigut abundants, però amb poques pluges. Alguna roïna, algun petit pugim, potser cap a les comarques de Girona de matinada. Bé, avui esperem que les temperatures iniciïn un ascens, que serà progressiu, més notable pels propers dies i tocant sostre entre divendres i dissabte. Avui el termòmetre podrà arribar a tocar ja els 30, sobretot a Ponent, Terres de l'Ebre, i esperem que a finals de setmana fins i tot s'acosti els 35 en aquestes àrees, les zones més càlides. Fins i tot a les núvoles de tarda, que avui encara se n'esperen algunes, pels propers dies desapareixeran, i si hi ha algun ruixadet o alguna nuvolada, bàsicament esquifida, puntual, i a l'àrea del Pirineu.
12: Tresca Info. Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
14: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
12: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
14: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
15: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
16: Muixca. Hi ha molts homes gais dins del futbol.
17: Miqui Esparvé.
18: Series capaç de perdonar unes banyes?
19: Natàlia Becío.
20: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
21: Dani de la Orden.
22: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
15: L'Eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
23: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
12: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
24: 3CAT Info.
1: Passen 3 minuts i mig de 9:15.
12: Catalunya al dia.
1: I comencem aquest bloc de notícies de proximitat. També parlant de política, avui el vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat del partit a l'alcaldia de Barcelona per evitar enfrontar-se a unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí, que manté la seva aspiració de ser l'alcaldable. Josep Rius assegura en una carta a la militància que la confrontació i el desafiament intern debiliten el partit. De la màxima confiança de Carles Puigdemont era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat a Barcelona. ahir al vespre, a BTV, Jordi Martí deixava clar que no se sent al·ludit quan Rius parla de confrontació i desafiament.
0: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
1: A un any de les municipals, caldrà veure si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí o si li surten més rivals. Ara anem cap a Badalona. L'oposició demana una reunió urgent amb l'alcalde Xavier García Albiol i amb l'interventor municipal després que el Ministeri d'Hisenda hagi començat a tutelar els comptes del consistori. El motiu, l'endarreriment en el pagament de factures autònoms i proveïdors. David Àngela.
3: Tots els grups de l'oposició denuncien una nefasta gestió que qualifiquen de caòtica o catastròfica. Sentint Ferrando Carrera, del PSC, Aida Llaurador, d'En Comú Podem, Àlex Montornès, dels Republicans i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
4: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
6: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
17: En el fons ha governat 4 anys i mig els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
25: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
3: Per la seva banda, el govern de Badalona nega que estigui intervingut i qualifica la notícia d'absolutament falsa i alarmista.
1: I ara anem cap al Camp de Tarragona, des d'on els productors de fruita seca calculen que l'últim temporal de vent ha provocat pèrdues importants al sector. Unió de Pagesos concreta que hi ha camps de garrofers que han perdut el 40% de la producció i explotacions d'avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Ricard Buigas.
26: Els conreus d'avellana més afectats per les ventades del 14 i del 15 de maig són els que estan ubicats a la Selva del Camp, al Baix Camp, Vilallonga del Camp, al Tarragonès i al Cubell Valls, a l'Alt Camp. Hi ha camps que han perdut el 30% de la producció. El vent també ha fet caure moltes garrofes, sobretot a l'Amazó, a l'Alt Camp. També estimen que hi ha explotacions d'ametllers que perdran el 20% de la collita. El responsable de la fruita seca d'Unió de Pagesos, Sergi Martín, diu a 3Cat Info que el vent ha fet caure els fruits.
27: Aquest vent ha agafat els arbres molt tendres amb la brotació de primavera i amb els fruits petitons i dèbils. I el que ha passat és que aquestes ventades de cops fins a 90 km per hora doncs, han llançat molta fruita a terra i molts brots tendres i ha fet bastant de mal. Això sí, a zones, no ha sigut d'una cosa general.
26: El sindicat agrari diu que és essencial disposar d'assegurances de rendiment realistes que cobreixin les pèrdues de producció. També demanen al Departament d'Agricultura que valori els danys amb celeritat i que compensi els pagesos afectats.
1: I del Camp de Tarragona cap a Lloret de Mar, a la Costa Brava, allà hi conviuen persones de més de 100 nacionalitats diferents. Per fomentar la cohesió de totes aquestes comunitats, l'Ajuntament ha llançat una campanya antirumors en què ofereixen eines per fer front als prejudicis. Lloret de Mar, Laia Claret.
28: Montse Rey, cap de Serveis Socials Especialitzats de Lloret, especifica que han estat treballant amb entitats i veïns i han elaborat una guia pràctica on detalla què s'hi troba.
29: Documentació per poder treballar els rumors i els prejudicis i després també hi ha una infografia on te podem combatre de manera ràpida quan ens arriba un rumor de pensar seguim difonent aquest rumor o no? I et fa una mica de revisió, que és el que hauríem de fer sempre cada un de nosaltres quan ens arriba un rumor.
28: És un punt de partida i tenen la intenció de difondre-la en diversos àmbits, com ara fent una formació a tots els treballadors de l'Ajuntament.
1: La colla castellera dels Marrecs de Salt celebra 30 anys i prepara una diada el mes de juny que comptarà amb la presència de dues colles històriques. Els Marrecs han posat Girona en el mapa de les celebracions castelleres del país. Carla Saló Pujol.
30: Se celebrarà a la plaça del Vi de Girona el diumenge 14 de juny i comptarà amb la participació dels castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Tarragona, dues colles que han assolit castells de 10. Coincidint amb l'aniversari dels Marrecs, també es commemoraran els 30 anys de la plaça del Vi com a punt casteller imprescindible de les comarques del nord. Pau Caravaca és el cap de colla dels Marrecs de Salt.
31: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord. Valorem que castells de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona doncs vulguin ser també en aquesta diada a plaça del Vi.
30: Al llarg de l'any, els Marrecs faran diferents actes per celebrar 30 anys de cultura popular que acabaran amb la pujada del Pilar de 4 a les escales de la catedral l'1 de novembre, coincidint amb les fires de Sant Narcís.
1: I ara marxem cap a Ponent, la plataforma que defensa la rehabilitació de la casa que el president Macià tenia al municipi d'Alcarràs, al Segrià, demana al govern que actuï de forma immediata i que no esperi a resoldre el recurs presentat pel propietari de l'immoble. Creuen que l'estat de degradació d'aquest immoble obliga a intervenir-hi abans que sigui massa tard, Julià. Albacar.
2: Salvem que el Macià ha presentat un requeriment als Serveis Territorials de Cultura a Lleida on demana al govern que no esperi a resoldre el recurs del propietari que es nega a fer-hi obres de reforma urgents que li reclama l'executiu català. Una resolució del recurs que es calcula que trigaria uns 3 mesos. Ferran Dalmau és portaveu de la plataforma.
5: I la Generalitat el que no pot fer és caure a la trampa d'estar-se 3 mesos per a contestar un recurs que no li cal contestar. Llavors, el que fem nosaltres amb aquest requeriment és dir-li, mira, tu has d'actuar ja sense esperar-te aquests 3 mesos, perquè primera, que estaríem fent-li el joc al propietari que el que vol és demorar-ho tot, i segona, perquè la casa no s'ho pot permetre.
2: Recordem que Cal Macià, coneguda també com a Casa Vallmanya, està declarada com a bé cultural d'interès nacional.

0: Esports.
1: Doncs arribarem a les 9 amb tota l'actualitat esportiva amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El migcampista del Barça, Fermín López, es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit petit del peu. És una lesió que es va fer en l'últim partit de Lliga contra el Betis. Fermín podria perdre's també l'inici de la pretemporada vinent amb el Barça. Una lesió que arriba el dia que el tècnic Hansi Flick firma la renovació amb el Barça fins al 2028.
3: Passa.
4: El Barça és més que un club. Per mi és un plaer continuar aquest viatge. Cada dia sento la passió que transmet el club, els jugadors, els fans. Per mi és especial. Hem compartit grans moments en el passat, però tinc ganes de més i vull guanyar més títols. Gràcies per la confiança. Soc molt feliç.
2: Mentrestant, Alexia Putella serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions que jugarà dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió.
0: 3CAT Info.
2: Florentino Pérez podria tenir oposició a les eleccions a la presidència de Madrid. L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
5: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
2: Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca. 13 anys després no ha renovat amb el Benfica i espera que Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescissió. I encara a Madrid, el defensa Dani Carvajal, de 34 anys, anuncia que deixarà el club blanc aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts de joc. Al Girona s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi. En futbol internacional, Pep Guardiola podria tancar la seva etapa al City després d'una dècada. La BBC apunta que després del partit contra l'Aston Villa s'acomiadarà. El Daily Mail assegura que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, tot i que des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més. Justament a la Premier League, l'Arsenal és a punt de guanyar el títol. Ahir van superar el Burnley 1-0 i poden ser campions avui mateix si el City ensopega en la seva visita al Bournemouth. I el blaugrana Rafinha figura a la llista de convocats a la selecció del Brasil per al Mundial. Carlo Ancelotti, el seleccionador, també ha cridat Neymar del Santos després de 2 anys i mig d'absència, Vinícius i Endrick del Madrid, entre altres.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En waterpolo avui Sabadell-Barcelona, en joc l'accés a la final de la Lliga Masculina, és el tercer i definitiu partit de la semifinal que enfronta els dos equips i que avui es juga a Can Llong a les 8 del vespre. Qui guanyi jugarà la final contra l'Atlètic Barceloneta amb el primer partit diumenge a la piscina de Sant Sebastià. En bàsquet, l'Uni Girona ha confirmat la renovació de l'entrenador Roberto Íñiguez fins al 2027. En parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
6: Amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
2: Mentrestant, a futur de Xavi Pascual està molt allunyat del Barça. El tècnic barceloní ha comunicat al club blaugrana que vol trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara té, pagant la clàusula de sortida de quasi 400.000 euros. Pascual va marxar al Dubai, equip d'Eurolliga, que pagarà l'entrenador més del doble del que cobra ara el Barça, i tindrà carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. Els San Antonio Spurs han derrotat aquesta matinada els Oklahoma City Thunder per 115-122 en el primer partit de la final de la Conferència West. Actuació destacada del francès Víctor Wembanyama, 41 punts i 24 rebots contra els vigents campions de l'NBA. La pròxima matinada, primer partit a la final de l'altra conferència, a l'est, entre els New York Knicks i els Cleveland Cavaliers. En motor, Àlex Márquez, pilot de MotoGP, ja té l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya, que el va fer passar pel quiròfan. El subcampió mundial serà baixa al pròxim Gran Premi d'Itàlia a final de mes, sobretot per la fractura d'una vèrtebra que el pot tenir de baixa un mes i mig. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també sembla que es perdrà la cita de Mugello. Ahir, durant els testos al circuit de Montmeló, caiguda Jorge Martín, que s'afegeix a les caigudes d'Àlex Márquez, Johan Zarco i Fabio Di Gian Antonio. El director de Fira Circuit, Ignasi Armengol, parla de la seguretat del circuit de Barcelona-Catalunya.
3: Cada Gran Premi té una revisió prèvia, una setmana abans i el dijous abans, que ja forma part, diguem, d'una obligació de tots plegats, on caminant, veient totes les coses que s'han de fer.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dimarts 19 de maig del 2026. Una vegada hi havia un projecte, una planificació de línia orbital, un pla que, encara que costi de creure, va arribar a anar de bracet amb un projecte, una planificació, un pla, una pensada de soterrament de la via del tren de la R2 Sud al seu pas per Sitges. Se'n recorden del soterrament? Doncs en un moment d'aquesta llarga història, unir el seu destí al de la línia orbital ferroviària, que ha tornat a les nostres vides sense avisar i per mort d'un pacte per al pressupost de la Generalitat que han signat aquest matí Salvador Illa i Oriol Junqueras. Ja ho diuen que tot torna, i del túnel del temps ha tornat la línia orbital, que com a concepte és tan bo com ho era fa 20 anys enrere. Una línia que enllaci Vilanova amb Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró sense haver de passar per Barcelona. O sigui, una forma d'enllaçar la Catalunya que també existeix, que fa coses i que genera riquesa, més enllà de la centralitat del Cap i Casal. Les bondats del projecte les sap tothom. Aleshores, on és el problema? Bàsicament, al mateix lloc que fa 15 o 20 anys enrere. Són necessaris, diuen ara, a la vora d'uns 5.200 milions d'euros per finançar l'obra, que s'estructura en quatre fases més una fase zero. I els diners han d'arribar d'un lloc o altre, o si volen, han d'arribar des del lloc de sempre. Vet aquí la pedra a la sabata. En un moment els explicarem la història, que també té una derivada interessant. Fins fa quatre dies, en els plànols del tren orbital publicats al web del Departament de Territori i que corresponen a l'aprovació del Pla Director del 2010, apareixia la nova estació Sitges Llevant, que estaria situada prop de l'actual pàrquing de l'Aquàtic. En canvi, des d'ahir, aquesta estació, ni als plànols del web de territori ni a la memòria del projecte, no apareix. Aquest ramal no apareix. Per bé que ens asseguren que hi serà. Ho asseguren a la nota de premsa i en un altre plànol, en el qual el ramal passa ras i curt per damunt de Santa Bàrbara en un trajecte impossible. Però bé, es diu que hi haurà el ramal, però als plànols del web de territori no apareix aquest ramal. En qualsevol cas, ara tampoc és urgent això, perquè el calendari de l'obra ens porta com a data de finalització al 2041, perquè suposadament l'obra ha de començar l'any que ve. S'admeten apostes.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Avui, que és el Dia Mundial del Joc Net, des del 2025, les Nacions Unides declaren el 19 de maig com el Dia Mundial del Joc Net, una celebració dedicada a promoure els esports practicats amb esperit d'amistat, solidaritat, tolerància, inclusió i no discriminació, precisament ara que també les instal·lacions esportives de Sitges incorporen un decàleg per promoure un joc net també a la graderia. Recorda que és un joc, el més important és que els esportistes es diverteixin i aprenguin, respecte als àrbitres, tot això destinat al públic, perquè passa cada cosa que no expliquem a les graderies del pavelló i dels camps de futbol, coses, diguem-ne, poc edificants. Sobretot no tant per la canalla, sinó pel públic, per la gent gran. Dona suport, no donguis ordres, no cridis als jugadors, jugadores, respecta l'equip rival, dona exemple de joc net, no et fixis només en el marcador, evita comentaris negatius, ajuda a crear un ambient familiar i gaudeix del partit. Decàleg que s'ha incorporat a les instal·lacions esportives de Sitges per promoure un joc net també a la graderia. Avui, que com els dèiem, és el Dia Mundial del Joc Net. Avui que segurament, com els comentàvem ahir, més d'un i més d'una s'acostarà a l'edifici del mercat i sobretot als baixos, perquè avui obre portes Mercadona, o sigui que una certa expectació després de quatre mesos llargs d'obres des de passat Nadal. Recordin, perquè demà, quan els ho diem, probablement molts de vostès a casa seva no tinguin llum. Alguns dels carrers del Rovell de l'Ou de Sitges, demà dimecres dia 20, a partir de 7:45 del matí fins al migdia, estaran tallats per obres en l'enllumenat. Per tant, els avisem, demà dimecres, a partir de 7:45, com diuen molts dels cartells d'aquests Dina 4 que es pengen així ad libitum, amb façanes a tot arreu, penjats per allà. Bé, aquesta forma tan, podem dir així, tan primitiva d'anunciar les coses, jo què sé, com s'anunciaven les esqueles fa 70 anys enrere. Doncs això s'anuncia per demà dimecres, dia 20, a partir de 7:45 del matí fins a 12:00, talls de llum en aquests carrers més cèntrics, carrer Jesús, carrer Sant Francesc, carrer Parellades, tot aquests Sant Gaudenci, aquests carrers més cèntrics. Avui que s'ha fet clar, a les 5:58, i el sol ha sortit a les 7:15 del matí, el sol es pondrà a les 9:08 i es farà fosc a les 9:40. El dia s'allargarà 1:49, arribant a 14:37 de llum solar i 9:22 de foscor. A l'agenda d'avui el recordem, obertes les preinscripcions per l'Estiu Jove 2026. Aquest Estiu Jove del 29 de juny fins al 31 de juliol, per tant, període de preinscripció obert. Ho recordem sobretot pares i mares. Avui que 6:15 de la tarda a la Biblioteca Roig i Reventós, fins que estan sols. L'hora del compte amb la Maria Armengol, a 6:15 a la Biblioteca Roig i Reventós. A 7:15 a la Biblioteca Santiago Rossinyol es presentarà el poemari Destil·lacions del silenci al silenci, de Montse Castellà, a càrrec de la pròpia autora, i l'actriu Marta Millà, autora del pròleg, i l'artista multidisciplinar Rosa Martí. Serà avui a 7:15 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rossinyol la presentació del poemari Destil·lacions del silenci al silenci. A l'agenda d'aquesta setmana, recordar-los, com no, que demà dimecres a 8:15 del vespre el Prados presenta el Corpus 2026. Per tant, tots aquells que vulguin saber detalls sobre l'autor, l'autora del cartell, pregoner, pregonera, pandonista de la Minerva i les novetats del Corpus d'enguany, demà a 7:45 al Prado, presentació del Corpus 2026. Demà també, per tots aquells a qui els agradi el món de l'esport, recordar-los que el programa de SER Catalunya, Què t'hi jugues, es farà en directe des del Melià, des de l'auditori del Melià, a partir de 12:00 del matí, de 12:00 del migdia fins a 2:00. Sique Rodríguez, Lluís Flaquer, en companyia de José Mari Vaquero, Chiqui Beguiristain, Guillermo Amor, Julio Salinas, Juan Carlos Unzué, Eusebio Sacristán, Sergi Barjuan i Carles Reixac. Programa dedicat al Dream Team, el 34è aniversari de la primera Copa d'Europa del Barça el 1992, el maig del 92. Bé, doncs aquest programa especial demà, dimecres, a partir del migdia, fins a 2:00 a l'auditori del Melià, Què t'hi jugues de SER Catalunya, per tots aquells que tingueu temps, us agradi l'esport, vulgueu recordar moltes coses d'aquella primera, aleshores, Copa d'Europa del Barça. Recordar també, important, per tots aquells que tinguin concessió al mercat municipal o que vulguin optar a una de les parades del mercat municipal, a una de les 33 parades del mercat municipal, saben que ben aviat s'obrirà el procediment de licitació. Aquest dijous 21 de maig a les 5 de la tarda al Miramar hi ha prevista una trobada sobre la renovació de les concessions del mercat municipal, on s'explicarà també el plec de condicions, el plec de clàusules de la licitació. És una trobada que tindrà com a protagonista en aquest cas el regidor de promoció econòmica, Albert Oliver Rodés, que explicarà precisament tots els detalls d'aquest concurs, d'aquesta nova licitació de les parades del mercat. I de la mateixa manera, sobretot millor esperar aquesta presentació, però que sàpiguen que fins al 29 de juny, a través de la plataforma de serveis de contractació pública, es pot presentar ja l'oferta per aconseguir la concessió d'una parada o espai de venda del mercat. Només cal que vagin al web de l'Ajuntament de Sitges i trobaran l'enllaç a la plataforma de serveis de contractació pública. De moment, però, com els dèiem, aquest dijous 21 de maig a les 5 de la tarda al Miramar Centre Cultural s'explicarà tots els detalls d'aquest procediment de licitació del concurs públic per les 33 parades del mercat. I de moment deixem la gent d'aquí i anem per l'assumpte de la línia orbital, aquesta línia orbital que ha caigut així a plom, plom, de cop i volta, per mort de la negociació del pressupost de la Generalitat 2026, que probablement serà un fet, i més tenint en compte que aquest matí El president de la Generalitat, Salvador Illa, en nom del govern, i Oriol Junqueras, en nom d'Esquerra Republicana, han signat ja aquest pacte pels pressupostos que se sustenta, entre moltes coses, en aquest assumpte de la línia orbital ferroviària. Recordin això, És la línia orbital prenent, diguem-ne, metafòricament parlant, l'exemple de l'òrbita planetària. És a dir, tenim una línia orbital perquè els trens, la línia, orbita al voltant de Barcelona. Per tant, com la Terra orbita al voltant del Sol? Doncs d'aquí. Tren orbital. Aleshores, se n'havia parlat de tot plegat. Es va començar a moure tot això l'any 2005, fa 20 anys. Se'n va parlar més l'any 2008. El govern de la Generalitat ho va aprovar l'any 2010 i després va quedar en un calaix. Recordin que 2008, la crisi econòmica, ho va fer saltar tot una miqueta pels aires. El cas és que estem parlant d'un projecte que ha d'enllaçar Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró. És literalment un corredor ferroviari, un cinturó que passa per darrere de la conurbació de Barcelona. Una infraestructura de 120 quilòmetres de longitud amb 68 quilòmetres de nova construcció i 23 noves estacions aprofitant i connectant les infraestructures existents. El projecte es desplegarà en 5 fases, hi ha una fase 0 i 4 fases més. La fase de Vilanova, la fase que més ens toca a nosaltres, és la darrera, i s'ha de desenvolupar, segons diu la nota de premsa de Territori, entre el 2027 i el 2041. Comptarà amb una inversió estimada d'uns 5.200 milions d'euros, combinant recursos pressupostaris, finançament europeu i fórmules de col·laboració públic-privada. El nostre ramal, com els dèiem, és el de Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú. Dic el nostre ramal, però després ja en parlarem d'aquest assumpte del ramal, que ara no apareix al mapa, però apareixia en el mapa, però apareix en uns altres mapes d'una altra manera. Bé, qualsevol cas, ara seria així una mica també un parlar per parlar, perquè d'aquí a que la línia estigui feta o es puguin fer les obres que ens toquen més a casa, n'hi ha per estona llarga. L'alcaldessa Aurora Carbonell en va parlar ahir a Sant Sadurní, però sobretot en un escrit enviat als mitjans, defineix aquesta obra d'aquesta forma. El tren orbital és una infraestructura pensada per una Catalunya que vol deixar de ser un embut i vol començar a funcionar com una xarxa, una Catalunya que connecta ciutats, que relliga comarques i que dona força a les segones i terceres corones metropolitanes. Aquest és el fons polític del projecte: reequilibrar el país, fer que el Garraf, el Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès i el Maresme no siguin només territoris que miren cap a Barcelona, sinó territoris connectats entre ells. Per això, diu l'alcaldessa, el tren orbital és una aposta de país, perquè fa possible una idea molt simple, però molt transformadora: que viure fora del centre no sigui viure amb menys drets, menys opcions o pitjors serveis. Que el transport públic no sigui només una promesa ambiental, sinó una eina real de justícia social i territorial. I Sitges, diu l'alcaldessa, forma part d'aquesta mirada. El nostre municipi no és un espectador en aquest debat. Sitges apareix en la planificació de la línia orbital i disposa de terrenys reservats per fer-la possible. Fem un apunt aquí, perquè s'ha de dir també que en el seu dia reserveixin els terrenys no vol dir que al final l'obra s'acabi fent. Val la pena dir-ho, Òbviament, es reserven els terrenys amb una finalitat, però atenció, que s'haguessin reservat els terrenys no vol dir que l'obra s'acabi fent. Això és rellevant, la reserva dels terrenys, diu l'alcaldessa, perquè demostra que no parlem d'una idea improvisada ni d'un titular, conjuntural. Parlem d'una infraestructura prevista, planificada i incorporada a la mirada de futur del territori. Aquesta previsió ens situa davant d'una responsabilitat. Sitges ha de defensar el seu lloc en aquesta Catalunya connectada. Ho ha de fer pensant en el municipi, naturalment, però també pensant en el Garraf i en el conjunt del país, perquè una bona connexió ferroviària no només millora la mobilitat, reforça l'economia local, redueix pressió sobre les carreteres, facilita l'accés a l'habitatge, dona més opcions als joves i millora la qualitat de vida. Aquesta ambició, diu l'alcaldessa, també ha d'anar acompanyada d'una exigència clara. El futur no pot servir d'excusa per ajornar el present, i aquí a Sitges el present té un nom evident, que és la R2 Sud. Fa referència a l'alcaldessa a tota la problemàtica que ha envoltat la R2 Sud i diu que la nostra posició ha de ser clara i exigent: tren orbital sí, però no a costa de Rodalies. Noves connexions, sí, però no a canvi d'abandonar les existents. Planificació de futur, sí, però amb inversions immediates a la R2 Sud. Des de Sitges volem ser part activa d'aquesta construcció, diu l'alcaldessa, amb rigor, perquè qualsevol infraestructura ha de ser compatible amb el respecte al territori i amb una bona integració urbanística. Per això avui des de Sitges hem de reivindicar tres idees. Primera, Catalunya necessita passar d'un model radial a un model en xarxa, no per anar contra ningú, sinó per fer que el país funcioni millor. Segona, el tren orbital és una peça clau d'aquest nou model perquè connecta territoris que avui no poden dependre sempre de Barcelona per relacionar-se entre ells. I tercera, aquesta aposta només serà creïble si va acompanyada d'una millora clara de la xarxa existent, començant per la R2 Sud, que és vital per Sitges i per tot el Garraf. Bé, com els comentàvem, això ve de lluny. Ve de lluny i en algun moment van coincidir el projecte de la línia orbital amb l'estudi del soterrament de la via del tren. Se'n recorden del soterrament de la via del tren? Hem d'anar a petar l'any 2008-2009. Fins i tot, una miqueta abans, l'any 2007, l'alcalde Jordi Baiget declarava que esperava que el 2017 comencessin les obres per soterrar la via del tren. I en el seu moment es parlava que aquest soterrament de la via del tren a Sitges havia de compatibilitzar-se amb el tren orbital. L'estudi pel soterrament de la via del tren a Sitges havia també d'incorporar tot el que feia referència a la línia orbital ferroviària. Es deia en aquell moment, des de l'Ajuntament es deia, el tren que enllaçarà Vilanova amb Mataró tindrà parada a Sitges i permetrà millorar la mobilitat dels ciutadans, bla, bla, bla, bla, bla. En el seu moment, i ho poden trobar al nostre web, però hem anat enrere en el temps, el director general de Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya, Manuel Villalante, el mes de maig de l'any 2008, exposava al Consell Comarcal del Garraf el projecte de la línia orbital i com ja s'havia començat a fer la previsió de reserva de terrenys.
2: La línia orbital ferroviària neix de la reivindicació dels municipis de la segona corona metropolitana, és a dir, de

0: Barcelona, que trenca l'excessiva radialitat que té, que en un primer nivell la trenca la línia 9, que ja està en fase avançada de construcció, i en un segon nivell serà la línia orbital ferroviària en el futur. És una línia que té més de, la documentació que està preparada, ho veureu, més 115 quilòmetres de longitud, per tant és una gran inversió, que parteix de gairebé 2-3 anys que portem d'estudis, de documents de criteris per a la informació pública, en els quals doncs, hi ha hagut processos d'al·legacions per part de les institucions, especialment les administracions locals, consells comarcals i municipis, que ara estem en una fase en la qual hem adjudicat la realització del que anem pla director urbanístic, que suposa un document en el qual farem la reserva de terrenys afectats per la línia. És a dir, jo explicava avui dient el traç gruixut, és a dir, l'afectació per evitar doncs, que es pugui introduir qualsevol tipus d'actuació que l'invalidi en el futur, més enllà de quan això sigui aprovat, prèvia informació pública, això serà sotmès lògicament a informació pública, com qualsevol document urbanístic, perquè modifica el planejament general dels temes municipals per on passa, per això es diu pla director urbanístic. Esperem que puguem tenir el document a finals d'aquest any en el conjunt de tota la línia, també en el Garraf, en 4 trams, ho sometrem, esperem que de forma conjunta o si més no, simultània el conjunt de la línia d'informació pública a principis de l'any vinent i poder disposar on que tinguem de l'aprovació i degudament consensuada a través de la informació pública doncs poder ja tenir el document urbanístic que marqui el que podien dir les afectacions de futur, no? A partir d'aquí començarem a redactar els estudis informatius en els quals entrarem ja en els detalls de traçat exacte de la línia, no? Per tant estem en una primera fase encara embrionària per la qual comença doncs, el projecte a caminar. És un projecte d'una gran envergadura, com he dit abans. Avui ja baixant, focalitzant, doncs evidentment hem tractat més el tema del Garraf. Jo crec que, i així ho he dit, que encara estem en una fase d'aquests propers mesos d'acabar de perfilar algunes de les qüestions que s'han plantejat, tant per la Diputació Comarcal com per l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, de Sitges, de Vilanova i la Geltrú, de Canyelles, de com acabar encara de definir aquesta línia en el seu pas pel Garraf. Sí que hi ha un tema que, òbviament, ja és un document signat, fa tot just poc més d'una setmana, entre l'alcalde de Sitges, la ministra de Foment i el conseller del nostre departament, en el qual diu que es farà un estudi per reduir l'impacte i la integració de la xarxa ferroviària convencional al municipi de Sitges. No? Òbviament això no va de quedar al marge, sinó tot el contrari, d'anar absolutament coherent amb el que fem en la línia orbital. Per tant, haurem de veure com aquesta integració de Sitges doncs, enllaça a la línia orbital.
1: 9 i 21 minuts, això és el que deia el director general de Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya, Manuel Villalante, fa només 18 anys, el 12 de maig del 2008. I l'han escoltat, ell mateix comentava que ja feia 2 o 3 anys que s'estava en estudi de la línia orbital i que ara, pel 2008, es parlava del pla director urbanístic, de la reserva de terrenys, de tot plegat. O sigui que si fa o no fa, portem 20 anys en aquest assumpte. Per bé que d'aquests 20 anys n'hi ha hagut a la vora de 15 que això ha quedat, somort. L'any 2010, la Generalitat va aprovar la memòria d'aquest pla del tren orbital. Bé, en aquesta memòria s'assenyalava que Sitges tindria una nova estació que portaria per nom Sitges Llevant, una estació que estaria situada, perquè vostès ens entenguin, a la zona de l'aparcament de l'Aquàtic Paradís. Ja en aquell moment, l'any 2009, Esquerra Republicana Sitges presentava, diguem-ne, un cert recel a un plantejament d'aquest projecte pel que tenia d'impacte urbanístic a la zona. Els llegim exactament el que es deia en aquest article d'Esquerra publicat a l'Eix Diari el 19 d'abril del 2009. Diu, entre altres coses, davant d'aquest pla director, el qual tothom pot mirar-se i baixar d'internet, veiem amb molta preocupació la proposta, sobretot pel que planteja en un dels plànols, de construir per travessar des del terrer túnel actual de les costes del Garraf fins a la futura estació de l'antic pàrquing de l'Aquàtic un viaducte elevat de 9 metres per damunt de l'actual rotonda de la C31 d'accés a Llevantina, Quin Mar.

0: i aigua dolç. Això, eh? Un viaducte elevat de 9 metres per damunt de l'actual rotonda de la C31 d'accés a Llevantina, Quimmar i aigua dolç. Addu que aquest despropòsit condiciona el futur soterrament de l'actual tren. Això és el que es deia el 2009. Bé, el 2010 la Generalitat aprova, diguem-ne, aquest plantejament de línia orbital ferroviària i en el plànol apareixen estacions noves. Aquesta que els comentàvem de Sitges-Llevant, a la zona del pàrquing de l'Aquàtic, una estació que portava per nom Garraf Park and Ride, que estaria situada, perquè vostès també ens entenguin, als vols de les Roquetes, als afores de les Roquetes, tres estacions noves a Vilanova, una estació a Sant Pere de Ribes, a la zona de Sant Camil, l'estació es deia Sant Pere de Ribes, Sant Camil, una estació a Canyelles i de Canyelles a Vilafranca. Llavors, a partir d'aquí, la Granada, l'Avern, Sant Sadurní, Gelida i Martorell per enllaçar amb l'actual línia ferroviària. Això l'any 2010. Això apareixia al web de Territori fins fa 4 dies. Ahir, arran de la presentació del projecte de la línia orbital, al web de Territori apareixen uns nous plànols i una nova memòria. Ni en els plànols ni en la memòria del web de Territori apareix aquesta estació de Sitges-Llevant. No hi apareixen. En contrapartida a això, des d'un punt de vista polític i oficial, ens diuen que sí, que el ramal continua existint i que continuarà existint. En el perfil d'Instagram del president Illa apareix un ramal que va per a Sitges, però no amb la mateixa trajectòria que en el plànol de l'any 2010, sinó que apareix un ramal que passa directament per sobre Santa Bàrbara, així com aquí, plom. Però bé, diguem-ne que es diu que hi haurà un ramal, però en cap plànol ni en la memòria que està penjada al web del Departament de Territori, en la memòria actualitzada, apareix aquesta sessió de Sitges-Llevant. És un problema o no? Perquè agafen vostès el tren de Sitges a Vilanova i a Vilanova enllacen amb el tren orbital i s'ha acabat la discussió. Però el ramal, de moment, no apareix. Si acabarà apareixent o no, en fi, queden molts anys també per poder-ho resoldre. Però hem tingut plànols de tota mena, però els plànols que estan penjats al Departament de Territori amb la memòria, aquesta estació que apareixia la setmana passada no apareix aquesta setmana. I ara anem per l'acte que ahir es va celebrar a Sant Sadurní d'Anoia, en la qual hi va participar l'alcaldessa Aurora Carbonell al costat de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, de l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, i de l'alcalde de Caldes de Montbuí, Isidre Pineda. Ells quatre van deixar testimoni, també, òbviament, va parlar Oriol Junqueras, el president Illa i la consellera Paneque, que va fer referència que es tracta d'una inversió estructural i estructurant. Amb 13 minuts, aquí tenen, en resum, el que es va dir ahir sobre el projecte del tren orbital, el que va dir la consellera Paneque i el que va dir l'alcaldessa Aurora Carbonell.
1: La línia orbital ferroviària en marxa. Una nova infraestructura que connectarà municipis del Garraf, Alt Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme en un recorregut de 120 quilòmetres i 40 estacions. Una línia que afavoreix la intermodalitat, connectant els diferents modes de transport dels corredors metropolitans i impulsant un nou model ferroviari en xarxa. Més descentralitzat, amb més capacitat i més resilient. Una infraestructura que impulsa la connectivitat de la Catalunya del futur, donant resposta al creixement de població i de la mobilitat, obrint noves oportunitats i afavorint la cohesió social. Amb una inversió de més de 5.000 milions d'euros, la línia orbital ferroviària suposarà la construcció de 23 noves estacions, 68 quilòmetres de nova infraestructura i l'adquisició de nous trens. Un projecte ambiciós, amb un desplegament en 4 fases i que començarà reforçant l'R8, amb més trens, més freqüència i 3 nous intercanviadors. La línia orbital ferroviària és un gran projecte de país per connectar persones i vertebrar el territori. Fem avançar Catalunya cap al millor futur per a tothom. Per viure, treballar i prosperar. Generalitat de Catalunya.
2: Una nova infraestructura que passarà pels municipis de 6 comarques diferents: l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme. Seran 120 quilòmetres de recorregut amb 40 parades. Per parlar de transformació, de connectivitat, de mobilitat i sobretot de l'impacte que tindrà en els ciutadans i ciutadanes d'aquests municipis, demano que m'acompanyin a l'escenari 4 alcaldes i alcaldesses de 4 dels municipis per on transcorrerà aquesta línia orbital ferroviària. Són l'il·lustríssima senyora Marta Ferris Falguera, alcaldessa de Sabadell, la il·lustríssima senyora Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, l'il·lustríssim senyor Francisco Romero Gavarra, alcalde de Vilafranca, i l'il·lustríssim senyor Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui. Si m'acompanyen, sisplau. Moltes gràcies, alcalde. I ara ens movem una mica cap a la costa, cap a Sitges. Alcaldessa, com valoreu des d'un municipi de costa amb tant turisme, tant moviment i els ciutadans que volen arribar una mica millor a tot arreu?
3: Doncs, evidentment, molt positivament. N'hi ha un ramal, encara que no es vegi en el planell, però n'hi ha un ramal que arriba fins a Sitges i també Sant Pere de Ribes, important perquè Sant Pere de Ribes precisament hi ha una estació que està en l'Hospital Sant Camil, que també és molt important, que precisament aquesta visió de les xarxes de mobilitat que puguin anar a tot arreu, que la gent pugui anar no només a estudiar, a treballar, sinó que puguis anar al metge, que puguis anar a l'hospital, que no diguis que anar a Barcelona sempre. Des del Garraf sempre ho hem dit, cap a Barcelona teníem de tot. Ara, malauradament, no funciona gaire bé, és veritat. Però tens autobusos, tens trens, però cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I, per tant, és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment, ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges, fa 20 anys que tenim reservats els terrenys i a molts altres llocs també. Vull dir que alguns de nosaltres fa molts anys que ho perseguim això i que ens ho creiem. I, per tant, tenir aquest terreny ja reservat per fer aquest orbital i mantenir-lo encara és perquè realment hi creiem. I, per tant, ara ha de ser realment una realitat, no? Abans parlàvem d'exemples. La meva filla fa 2 anys, li comentava l'alcaldessa, va decidir anar a estudiar a Sabadell. I per anar des de Sitges a Sabadell havia d'anar per Barcelona, evidentment, fent aquest canvi, que si anava perfecte i tot quadrava bé, trigava 1 hora 40 minuts aproximadament. Però si tenia la mala sort que no hi havia bé la connexió, tardava 2 hores, 2 hores i mitja. Això què afectava? Afecta l'estudiant, afecta la família, afecta que potser ha de deixar aquell estudi, afecta els efectes col·laterals són molt grans, no? De que no funcioni bé la mobilitat. Per tant, els efectes positius també seran molt grans, tant per la societat com per l'economia en general.
2: Què creu que canviarà la vida dels ciutadans el dia a dia quan entri en funcionament la línia orbital?
3: Bé, des de la costa, nosaltres que precisament tenim molt una economia de servei i justament ara ens trobem amb molta falta de treballadors que precisament tenen dificultats per arribar. Per tant, entenem que hi ha empreses fins i tot que no es volen implementar en el nostre territori, en general el Garraf, perquè la mobilitat és molt difícil i els treballadors no poden arribar. I que els treballadors no puguin venir a treballar no només fa que les empreses no vinguin, sinó que quan han de venir, acaben arribant amb transport privat. Nosaltres, evidentment, que volem sobretot promocionar el transport públic i ens veiem forçats a que la gent hagi de venir en transport privat. Això vol dir que tens les carreteres més col·lapsades, vol dir que els municipis han de buscar aparcaments perquè t'arriben... És a dir, és un problema. Per tant, entenem nosaltres que un tren orbital, un tren que pot connectar totes aquestes grans ciutats, tots aquestes grans ciutats que tenen moltíssim potencial econòmic i que nosaltres també podem rebre molts treballadors, podran venir en transport públic, que al final és el que volem tots i totes, no? Per tant, el benefici està claríssim. I això sí, no ha de ser en detriment mai, perquè això és una visió de futur, perquè s'ha de planificar, perquè algú ha de planificar i ara estem planificant el futur i no ha d'anar absolutament en detriment del dia a dia, d'avui. Per exemple, a Garraf, reivindicar la R2 Sud, que és una línia molt massificada i que té molts problemes i que també volem que s'ampliïn alguns trams i que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur que, com s'ha dit, no és una visió de país i és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia, que puguis viure i treballar relativament a prop i que no ho passis malament cada dia per anar a estudiar o per anar a treballar, perquè o bé vas amb transport públic molt deficitari o bé vas amb transport privat amb moltíssims col·lapses, no? Per tant, és una aposta de futur boníssima i, a més, repeteixo jo també, amb aquest bon consens que hi ha, que entre tots i totes s'ha de planificar aquest futur.
2: Però ara demanaria que m'acompanyés a l'escenari l'honorable senyora Sílvia Paneque i Sureda, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, perquè ens adreci unes paraules. Consellera.
4: Permeteu-me que assenyali cinc elements que crec que són prou importants vinculats al projecte que avui donem impuls, el de la línia ferroviària orbital. El primer és com ho veiem des del present o com encaixa aquesta peça en les inversions que estem fent en aquests moments en l'àmbit de Rodalies. Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor, s'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència. De fet, jo diria que aquesta línia ferroviària orbital és una peça fonamental precisament perquè Catalunya pugui tenir una xarxa mallada i eficient a tota aquesta mobilitat metropolitana, aquest arc, aquesta segona corona. Per tant, no va en detriment, de fet, alimenta i és una peça fonamental per poder-la tenir més mallada aquí, d'aquí a futur. De fet, jo diria que la línia orbital ferroviària és una inversió estructural i estructurant, després m'hi referiré respecte al territori, perquè dona en aquest sistema metropolità, en aquesta zona metropolitana, una mobilitat completa i fa que hi hagi un salt qualitatiu importantíssim i que tingui un potencial completament nou, tal com també deien els alcaldes i alcaldesses. Per tant, aquest és un primer element que volia assenyalar. El segon, aquesta capacitat d'aquest projecte estructurant en el territori i d'interconnectivitat, com es recollia també en el vídeo que hem vist ara, no gens menys, fa que aquesta segona corona o regió metropolitana estigui connectada, com hem vist, des de Vilanova i la Geltrú, al Garraf, fins a Mataró, al Maresme, enllaçant de manera directa l'Alt Penedès, Vilafranca, Martorell, Baix Llobregat, Terrassa i Sabadell en el Vallès Occidental o Granollers en el Vallès Oriental, acabant, com deia, fins al Maresme. Per tant, sis comarques connectades que per moure's ja no ho hauran de fer de manera radial cap a Barcelona, sinó que ho faran de manera transversal i això també exigent el sistema, com també s'assenyalava, en l'àmbit més metropolità. I un element també estructurant d'aquest projecte i és que generarà també una millor connectivitat Catalunya endins, perquè aquest nou eix enllaça amb els eixos del litoral, de fet per on es mouen R1, R2, el 80% dels usuaris actuals de Rodalies es mouen en aquests eixos litorals, però també amb aquesta connectivitat a la R3, a la R4, per tant Catalunya endins, Catalunya central, Osona, Ripollès i Pirineus d'una banda i Terrassa-Manresa per l'altra banda amb l'R4 i també amb la R8 de Martorell, Granollers i Cerdanyola Universitat. Per tant, un projecte que fa un salt qualitatiu en aquest arc metropolità però que alhora també ens apropa a la Catalunya interior i ens dona aquesta mirada estructurant i estructural i d'equilibri territorial Catalunya endins. Tercer element, Catalunya necessita serveis públics a l'alçada d'un país de 8 milions d'habitants. El creixement econòmic i l'augment de l'ocupació només tenen sentit si van en reversió del conjunt de la població, per tant, aquesta prosperitat compartida. Per això calen salaris dignes, fiscalitat justa, perquè la riquesa creada contribueixi, entre d'altres, a finançar serveis i el de la mobilitat és un servei públic fonamental a Catalunya, que faci impossible la cohesió social i la competitivitat de país, també s'assenyalava, no?, la competitivitat econòmica i social d'aquest arc. Quan els beneficis es concentren o els salaris no permeten sostenir dignament la vida ni aportar el bé comú, el sistema es desequilibra i creixen desigualtats i els serveis públics es malmeten i la societat perd qualitat de vida. Per tant, reforçar els serveis públics, donar competitivitat, és un element també, crec, molt rellevant d'aquest projecte, entre d'altres. Quart element, el de la planificació. M'han sentit dir moltes vegades que tenim un país pensat per 6 milions, però ja anem més enllà dels 8. És probable que en aquests últims anys i governs haguéssim pogut incidir més en l'àmbit de la planificació per no trobar-nos en situacions com les que tenim en aquests moments. I, per tant, la planificació que significa aquesta línia orbital ferroviària també farà que governs futurs no es trobin en situacions com les que hem viscut en aquests moments. Per tant, planificar la Catalunya ferroviària del futur és un element, crec, també rellevant. I finalment, l'acord, també se'n parlava, l'acord entre institucions i també la continuïtat institucional. El president Maragall deia, i crec que no s'equivocava gens, que les inversions més importants a Catalunya, si mirem què hi ha al darrere, sempre hi ha l'acord entre diferents institucions. La línia ferroviària orbital és també la conseqüència directa d'un acord amb Esquerra Republicana, que a més dona continuïtat a un treball que havia fet l'anterior govern d'incloure al març del 2024 l'estudi informatiu ja d'un d'aquests trams, el de Sabadell-Granollers. Per tant, crec que aquest també és un element prou rellevant de l'acord que presentem avui. En definitiva, Catalunya es troba davant un escenari de canvis molt intensos. Som 2 milions de persones més i això ens permet créixer. Això no obstant, el que no pot passar és que alguns creixin molt mentre que d'altres, la gran majoria, perdin poder adquisitiu. Per tant, crec que també compartim, en aquest cas amb Esquerra Republicana, el fet que el benefici només té sentit si és a favor de tothom. Els serveis, com el de la mobilitat, aporten progrés, competitivitat i al seu torn ha de finançar també una vida de més qualitat per tots i per totes. Des del govern, des del departament, estem al costat d'aquest creixement que ha de ser equilibrat, estructurat respecte al territori i, insisteixo, en benefici de tothom. Moltes gràcies.
0: La consellera Sílvia Paneque, a l'acte de presentació del projecte de la línia orbital ferroviària, com els dèiem, recuperat del fons d'un calaix per mort del pacte que ha de possibilitar el pressupost de la Generalitat del 2026. El dubte que ens queda, més enllà de tots els dubtes, del finançament, de la cronologia, de l'execució de l'obra, de tot plegat, de si l'arribarem a veure o no l'arribarem a veure, més enllà de tot això, el més immediat és aquest del ramal. En la memòria i els plànols del Departament de Territori no apareix aquest ramal que portava l'estació Sitges-Llevant, situada més o menys a la zona del parc aquàtic. En el plànol que ha publicat el president Illa i en l'àmbit polític el plànol que reparteix per tot arreu, apareix un ramal que no passa, repetim, no passa pels mateixos terrenys que es van reservar l'any 2010 per l'execució d'aquest projecte, sinó que aquest ramal que es presenta en aquest plànol que publica el president Illa va directament, que els direm, per Santa Bàrbara avall, fins a arribar a l'estació de tren. És a dir, des d'un punt de vista polític es diu que hi haurà un ramal, des del punt de vista de l'expressió en el plànol aquest ramal no apareix, doncs en algun moment aquestes dues posicions s'hauran de trobar o no. Però encara és molt d'hora, perquè d'aquí al 2041 som, repetim, la darrera fase de l'execució de l'obra. Hi ha fase 0, 1, 2, 3 i 4. Doncs la de Vilanova és la quarta. Per tant, com diria el Tenorio, que largo me lo fiáis. Nou i 41 minuts, anem per un altre assumpte no menys important. I que podríem titular d'aquesta manera. El passat 9 d'abril, o en una carta datada el 9 d'abril, la delegació de costes del Ministeri li va dir a l'Ajuntament que Kansas Picnic i Club de Mar aniran a terra. Podíem matar-ho aquí, però ara ho desenvoluparem una miqueta més. Comencem pel 6 de maig. Aquesta història no començarà el 9 d'abril, començarà el 6 de maig. El 6 de maig, en el perfil personal de l'alcaldessa a Instagram i també en el perfil de la secció local d'Esquerra Republicana a Instagram, es va publicar un vídeo en el qual Aurora Carbonell denunciava la resposta de la delegació de costes a la petició de l'Ajuntament per utilitzar el Club de Mar temporalment.
5: Per què el Club de Mar està així? Ara us ho explico. Ara aviat farà un any que volien tirar a terra el Club de Mar. En aquell moment ja vam avisar que passaria això. Això és de l'estat espanyol. i a l'estat espanyol ni fa ni deixa fer. És a dir, no ens deixa actuar, no deixa que nosaltres com a municipi decidim què volem fer aquí. Què ha passat? Que està tancat i barrat i que està abandonat i que s'està degradant contínuament. Què és el que demanem nosaltres de l'Ajuntament? Què és el que volem? Que tu decideixis què s'ha de fer aquí. Nosaltres el volem obrir la ciutadania i, a més, millor que nosaltres no el cuidarà ningú. I no ho volem veure així com està, degradant-se, patrimoni històric de Sitges, de la nostra història. I totes aquestes reivindicacions les hem fet per terra, mar i aire, a tot arreu. Hem anat a Madrid, hem anat a la demarcació de costes de Barcelona, s'ha fet a través del Congrés, del Senat, del Parlament, per totes bandes. I nosaltres també formalment hem fet petició. Hem fet petició de poder tenir un ús públic en aquest espai. I l'última resposta ha estat aquesta, que ha estat que no ens donen l'ús públic, que no ens el deixen utilitzar. Per tant, nosaltres no defallim, no ens rendirem, seguirem demanant, perquè entenem que si això estigués obert per la ciutadania de Sitges, podríem fer moltíssimes coses, des d'una escola municipal de vela, un museu del mar, un espai públic per gent gran, per gent jove, recuperar el que va ser el Club de Mar de fa molts anys, ocupat per gent de Sitges i per gent del poble. Continuarem treballant per recuperar aquest edifici per a tota la ciutadania de Sitges.
0: Tornem-hi. En aquest vídeo del 6 de maig, en el perfil personal de l'alcaldessa i en el perfil d'Esquerra Republicana a Instagram, apareixia fugaçment, en el moment en què vostès han escoltat aquest... s'ensenyava una captura de la primera pàgina de les dues d'una carta datada el 9 d'abril emesa per al director de la demarcació de costes de Catalunya. No es pensin, que hem tingut la totalitat d'aquesta carta ahir, després de reclamar-la. Però bé, apareix fugaçment en aquest vídeo del 6 de maig aquesta carta datada el 9 d'abril enviada per la demarcació de costes. Per tant, vàrem poder llegir part d'aquesta carta. Ara la podem llegir sencera. I la carta diu: ha tenido entrada en esta demarcación de costes de Cataluña en fecha 25 de marzo del 2026, escrito de ese Ayuntamiento de Sitges mediante el que solicita la incoación, o sea, l'inici, de expediente administrativo correspondiente para el otorgamiento a favor del Ayuntamiento de Sitges de la cesión de uso, adscripción o cualquier otro título jurídico habilitante que se considere procedente en derechos sobre los bienes de dominio público marítimo terrestre conocidos como Club de Mar de Sitges, Picnic i Kansas, situado en el Paseo Marítimo de Sitges. O sigui, la carta fa referència que en el seu moment, 25 de març, l'Ajuntament va sol·licitar poder tenir ús d'aquests equipaments. En relación con lo solicitado, como ya se ha transmitido a ese ayuntamiento en las reuniones mantenidas, se comunica lo siguiente. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha procedido al cierre de las instalaciones sin título en dominio público marítimo terrestre, Club de Mar de Sitges y Restaurante Kansas, y se está a la espera de que en breves fechas el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña autorice el cierre del restaurante Picnic, en ejecución de resoluciones y sentencias firmes que ordenan el cierre y demolición de estas instalaciones. La intención del Ministerio, y aquí ve el parágrafo que referma una vegada més un posicionamiento que ustedes ya saben, la intención del Ministerio es cumplir las sentencias, demoler estas instalaciones y recuperar la playa para el uso público una vez aclaradas judicialmente las cuestiones pendientes sobre la protección cultural. Como saben todos ustedes, Kansas, Picnic y Club de Mar están declarados bens culturales de interés local y, en principio, la legislación, almenys la catalana, impedeix enderrocar immobles catalogats com a béns culturals d'interès local. Per tant, hi ha aquí una derivada oberta que s'ha de resoldre. Però, en qualsevol cas, la demarcació de costes de Catalunya li diu a l'Ajuntament el que ve ara, que encara és més contundent. No obstante, ese ayuntamiento puede o bien tramitar un expediente de ruina o bien tramitar una modificación del planeamiento municipal relativo a bienes catalogados, lo que evitaría tener que esperar a los procedimientos judiciales para proceder a la recuperación de la playa. O sigui, que la demarcació de costes li diu a l'Ajuntament: bueno, al final això acabarà enderrocat, però si ens voleu ajudar a avançar tota aquesta tramitació, podeu declarar en ruïna vacances, pícnic i club de mar, o els podeu descatalogar, que això suposaria que en un ple municipal es revoqués allò que en un ple municipal es va atorgar, que és la catalogació de béns culturals d'interès local, fet que entenem que un ple municipal no faria hores d'ara, però la demarcació de costes li diu a l'Ajuntament això, doncs mira, els descatalogues i així ho podem tirar tot a terra i ja no cal que en parlem més. La carta continua dient. Carta, repetim, del 9 d'abril. En la actualidad se está redactando por una empresa contratada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el proyecto Recuperación de la Franja Costera de Sitges en el tramo correspondiente a las playas de la Bassa Rodón y la Ribera del término municipal de Sitges, fecha prevista de finalización de la redacción del proyecto al juny d'aquest any. O sigui que ben aviat hauríem de saber com és o com serà aquest projecte que ha encarregat el Ministeri de Recuperació de la Platja a la zona de la Bassa Rodón i la Ribera, tenint en compte que pel Ministeri van a terra Kansas Picnic i Club de Mar. Incluyendo, por tanto, la demolición de las instalaciones de Club de Mar de Sitges y los restaurantes Kansas y Picnic, así como la recuperación de playa para el uso de toda la ciudadanía en dicho frente litoral. De dicho proyecto se dará conocimiento al Ayuntamiento de Sitges una vez se haya finalizado. Y la carta acaba dient que, por otro lado, cabe indicar que la competencia para tramitar concesiones y autorizaciones en Cataluña corresponde a la Generalitat. Com saben tots vostès, les platges són de domini públic, marítim terrestre, són de domini de l'Estat, però la concessió dels usos de les platges correspon a la Generalitat. La normativa de costas no contempla ningún otro título jurídico que este ministerio pueda tramitar a favor de ese ayuntamiento y, por otra parte, como se ha expuesto, puesto que el destino de Club de Mar, Picnic y Kansas es la demolición y ya se ha procedido al cierre definitivo de dos de las tres ocupaciones, no se considera pertinente que se habilite su uso. Bàsicament, què diu costas? Que com que això ha d'anar a terra, doncs no val la pena, ajuntament, que ho gestionis per quatre dies que ha d'estar dempeus. Això és el que ve a dir la carta. No obstante, si desde ese ayuntamiento se considera que en tanto se procede a la demolición total, se pueden retirar del dominio público marítimo terrestre elementos que no se consideren protegidos, o bien adoptar alguna otra medida provisional que mejore la situación de ese tramo de costa, esta demarcación queda a su disposición para coordinar con ese ayuntamiento la adopción de las actuaciones pertinentes. Al cap de la demarcació de costes, que és l'home que aquí Sitges va dir que l'arena no és de nadie y es de todos, Diego Fernández Sanz. Signa aquesta carta enviada a l'Ajuntament el 9 d'abril. El vídeo de l'alcaldessa, publicat, repetim, el 6 de maig, té un cert ressò fins al punt que el canal Terra Mar Televisió, que vostès poden veure des d'aquí Sitges, en el programa de l'estilista Josep Pons, Fòrum Cultural, l'advocat Gonzalo Fuster Fabra, amb qui varen parlar el 28 de maig del 2025, va reaccionar així al vídeo de l'alcaldessa sobre el Club de Mar.
6: I sí, és veritat, o sigui, que estic, a veure, estic emprenyat per diverses coses, però hi ha una en concret, que és que vaig veure que la setmana passada l'alcaldessa de Sitges va publicar un vídeo per lo que és la façana del Club de Mar, dient-hi que està en ruïnes i que és culpa de l'estat espanyol, etc etc. Bueno, a veure, la realitat és que amb aquesta senyora jo em vaig reunir l'any 24, l'any 25 vaig interpel·lar-la amb el ple de l'Ajuntament. Li vaig dir lo important que era per Sitges, li vaig dir que mantenir allò obert costava 1 milió d'euros. Li vaig dir que Sitges, per exemple, no té un equip de waterpolo, que el club estava disposat fins i tot a fer una financiació i modificar la piscina perquè Sitges pogués tenir el seu equip de waterpolo. Que, donat que no teníem platja i no tenim platja, entre altres coses, perquè el sectarisme aquest de segons quins polítics, i concretament aquí la demarcació de costes, et diu que no, que el mar ha d'arribar on arribi. I els que hem tingut la sort de viatjar pel món, i hem estat als Països Baixos, i hem estat a Dubai, i veiem totes les obres que es poden fer per contenir el que és la voracitat del mar, i en aquest cas, el que és la llevantada, que és el que s'emporta la sorra de Sitges. A més, a Sitges només tenim un exemple molt clar, i és que l'espigó del Baluard, els que coneixen Sitges, no té la forma perpendicular que té tenen la resta dels espigons que es van construir a l'any 54, sinó que capritxosament es va fer en diagonal. Quina és l'única platja que té sorra? Aquella, és a dir, la solució la tenen allà mateix. Bueno, doncs, l'alcaldessa posava el crit al cel de que han anat a Madrid, de que, a veure, escolti, jo he estat reunit amb vostè, no ens ha donat cap tipus de solució. Quan vostès estaven governant també a la Generalitat, que al final les concessions depenien de la Generalitat, tampoc ens va recolzar amb res. Gastava el seu temps en les reunions i poca cosa més. Tenien projectes de concessió i mai, per exemple, per posar el cas del senyor Albiol a Badalona, que també té el Club Betulo amenaçat, ell què va fer? Quan es va enterar de que estava amenaçat de tancament, el que va fer és agafar la Junta, se'n va anar a Madrid, se'n va anar al Congrés dels Diputats, va fer una roda de premsa, va parlar amb el seu partit, es va aprovar unes modificacions de la llei de costa. Aquest senyor no ha fet absolutament res. I ara posa el crit al cel perquè, aquest estiu sortiran rates d'allò, perquè aquest estiu segurament aquest espai serà ocupat, perquè ara el problema el tenen ells, perquè han deixat Sitges sense un espai emblemàtic de cohesió social que es dedicava a la vela, perquè han tancat fins i tot una piscina que la va fer i les va projectar per a Miralles i que fins i tot, o sigui, va ser visitada i inaugurada per el Manuel Azaña. És a dir, ens podem carregar tot de qualsevol manera per al sectarisme d'uns o la deixadesa d'un altre. I la veritat és que estic molt emprenyat. Disculpeu aquesta entrada així una mica més intensa, però estic molt emprenyat que, a més a més, surti en aquell vídeo com si fos el Pedro Sánchez per la Moncloa parlant-hi en qualsevol d'aquests TikToks que ara li agraden fer. No, escolta, no. El que es podia fer es tenia que haver fet abans. Ara, cridar i dir que la culpa és dels altres no és la solució.
7: Que va estar ocupat, també?
6: Bueno, la primera setmana de tancament es va intentar ocupar dues vegades, però és que no hi ha manera de parlar. O sigui, hem parlat amb totes les administracions, amb el seu moment, amb ella ens hem reunit força vegades, hem anat al ple, tant els alts que han fet que 30 persones, 30 famílies es quedessin sense feina, o sigui, per això no són d'esquerres, que es deixi de fer l'activitat de nàutica al mar, s'estima més que la gent estigui en pantalles o estiguin fumant-se porros pel carrer. Bueno, sincerament, jo no ho entenc. No ho entenc. I a més, li van proposar moltes alternatives per cohabitar el que és aquesta entitat social amb el que era el club i sense cap tipus de cost per l'Ajuntament.
0: Gonzalo Fuster Fabra, que havia estat membre del Club de Mar de Sitges, en aquest programa del canal Terramar Televisió, contestant a l'alcaldessa. Un apunt només, no va inaugurar la piscina Maria Teresa Manuel Azaña. Manuel Azaña la va visitar mentre la piscina estava en obres l'any 31, però no la va inaugurar Azaña. Però bé, en qualsevol cas, ara no ve d'aquí la inaugurés, pel valor patrimonial de la piscina, que saben que es va inaugurar el 32, l'any 1932. Bé, han escoltat el vídeo de l'alcaldessa parlant de també, és veritat, d'aquest estat espanyol que com el perro de l'hortelano ni come ni deja comer. Bé, doncs estem més o menys així. I l'Ajuntament ahir va publicar una nota de premsa per contrapassar aquesta carta, repetim, del 9 d'abril. L'Ajuntament de Sitges manté la seva voluntat que l'espai del Club de Mar pugui esdevenir un espai o servei de la ciutadania amb un ús públic obert i universal. Amb aquest objectiu, el consistori va sol·licitar al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, titular de l'espai, l'autorització per poder-ne fer-ne un ús temporal mentre no es defineixi el futur definitiu de l'equipament. El Ministeri ha denegat aquesta petició municipal i al mateix temps ha instat l'Ajuntament a iniciar els tràmits per poder realitzar el seu enderroc. Davant d'aquest posicionament, l'Ajuntament defensa que qualsevol decisió sobre el futur del Club de Mar hauria d'escoltar la voluntat de Sitges i tenir en compte l'interès general de la població. El consistori considera que aquest espai forma part de la memòria col·lectiva i del paisatge del litoral sitgetà i aposta per preservar-ne el valor patrimonial sempre que sigui tècnicament i legalment possible. En aquest sentit, l'Ajuntament vol que la ciutadania pugui participar en la reflexió sobre els usos futurs d'aquest àmbit, garantint que sigui un espai accessible i pensat per al conjunt de veïns i veïnes. L'Ajuntament recorda que ja ha dut a terme actuacions de millora a l'entorn del Club de Mar amb la voluntat de cuidar aquest espai mentre resol la seva situació administrativa i jurídica. La defensa dels interessos de Sitges davant les administracions competents ha estat una prioritat per al govern municipal. En aquest sentit, diu la nota de premsa de l'Ajuntament, l'alcaldessa es va desplaçar a Madrid per reunir reunir-se amb representants del Ministeri, així com també s'ha mantingut diverses reunions amb la demarcació de costes amb l'objectiu de traslladar la posició de l'Ajuntament i defensar una solució que tingui en compte la realitat, la voluntat i les necessitats del municipi. L'Ajuntament reitera que continuarà treballant per garantir la seguretat de l'espai, preservar-ne el valor patrimonial i defensar que el futur del Club de Mar es decideixi des de la proximitat, l'escolta i l'interès públic. Per tant, què en traiem de tot això? Bàsicament, per un costat, allò que ja sabíem, que el Ministeri vol a terra Kansas Picnic i Club de Mar perquè considera, a partir del criteri dels tècnics de costes, que és un pas obligat per a la recuperació de la platja, i segon, que el mes de juny, o sigui, d'aquí 4 dies, és molt probable que el Ministeri ja tingui enllestit el projecte de futur per a aquesta zona. Per tant, hem de suposar que el mes de juny l'Ajuntament tindrà sobre la taula el projecte de futur que planteja el Ministeri. I aleshores està per veure què es fa, què es deixa de fer, com, de quina manera. Però de moment, la història queda en aquest punt. Nou i 58 minuts que tenim per avui després del repàs als principals titulars dels diaris, la tertúlia amb la Loreto Almirall, la Vinyet Ferrer, l'Helena Ferrer i en Josep Maria Mates. Després parlarem d'una obra de teatre que es presentarà aquest proper cap de setmana. En parlarem amb un dels seus protagonistes, Joan Fernández. Ens estem referint a l'obra de teatre Somion, que, si no tenim mal entès i si ara ho porto tot ben portat i si ara trobo el paper enmig de tanta paperant de tantes coses, es representarà el diumenge 24 de maig a l'Escorxador. Somion, la ciutat dels oficis impossibles. En parlarem amb Joan Fernández, un dels seus actors. Després, alumnes de l'Escola Pia, alumnes de batxillerat, que presenten una exposició de fotografies en el marc del Fotomatch a la Biblioteca Santiago Rossinyol. L'exposició es titula La pell de Sitges, una exposició molt maca, de la qual en parlaran amb Carola Fernández, i acabarem el programa, no ens morem de la biblioteca, la Marta Sánchez, amb el repàs a l'agenda de les biblioteques. I amb en Joan Tutusaus i la Marta Sánchez arribarem a les 12 del migdia.

19 de maig. 19 de maig del 1921. Naixement d'en Josep Daleco, de Josep Manuel Soler i Soler, tal dia com avui de l'any 1921, un dels personatges més recordats en el món del periodisme sitgetà i segurament la més bona persona que mai no ha tingut el periodisme de Sitges, periodisme i Sitges en general. Un 19 de maig del 1925, avui fa anys, 101, que es fundava el Club Natació. I un 19 de maig del 1946, el músic Antoni Català era objecte d'un gran homenatge a Sitges, en el qual hi varen intervenir la Coral Barcelona i la cobla La Principal de la Bisbal, un 19 de maig del 1946. I a les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui recordant la mort, tal dia com avui, als 46 anys, de Thomas Edward Lawrence. Tinent coronel, que ha passat a la història gràcies a una pel·lícula del 1962 titulada Lawrence d'Aràbia, dirigida per David Lean i amb música de Maurice Jarre.

La pel·lícula és una pel·lícula sensacional, explica la història d'aquest funcionari britànic nascut a Gal·les que fou reconegut en el seu moment per haver exercit la funció d'enllaç durant la rebel·lió àrab del 1916 al 1918 i que va passar gairebé per ser un mes dels rebels. Una interpretació extraordinària que va fer Peter O'Toole en la pel·lícula de David Lean i, com els dèiem, amb aquesta banda sonora tan èpica i sensacional de Maurice Jarre, del pare de Jean-Michel Jarre. Tal dia com avui, del 1929, 19-20 de maig, s'inaugurava l'Exposició Universal de Barcelona. Un 19 de maig del 1939, la primera desfilada de la Victòria a Madrid. La guerra havia acabat l'1 d'abril. Un 19 de maig del 1994, moria Jacqueline Kennedy. I un 19 de maig del 1943, Franklin Delano Roosevelt i Churchill començaven a parlar ja del dia D, del desembarcament a Normandia. I un 19 de maig del 1927, Charles Lindbergh s'enlairava des de Nova York amb l'Spirit of St. Louis en direcció a París. La primera travessa a l'Atlàntic en direcció a París amb aquella avioneta que semblava que s'havia de perdre per la immensitat, però que finalment va arribar a París. I tal dia com avui de l'any 1972, aquesta màquina de tren del Talgo la tenen vostès al Museu del Ferrocarril de Vilanova. Un Talgo 3, la màquina Virgen de la Bien Aparecida, que com els dèiem està al Museu de Vilanova, va establir el rècord de velocitat d'una màquina dièsel a Espanya amb 222 km per hora el 1972 en un trajecte entre Guadalajara i Madrid. La màquina, al Museu del Ferrocarril de Vilanova. I en què acabem? Doncs amb un trio que ens ha acompanyat en més d'una ocasió en aquestes efemèrides i que tal dia com avui de l'any 1979 va tenir un èxit molt gran amb aquesta cançó. Els germans Gibb, els Bee Gees i aquest Too Much Heaven, Massa Cel, 1979, un èxit absolut després de Fiebre del Sábado Noche.

0: Una de les balades més populars de finals dels 70. Els Bee Gees i Too Much Heaven ens han servit per tancar les nostres efemèrides d'avui. Dinou de maig, avui que és Santa Siríaca, també Sant Partemi, Sant Teòfil i Sant Adolf. El model i actor John Cortajarena, 41 anys, celebra avui. El presentador Christian Gálvez en fa 46. L'actor James Fox en celebra 87. L'escriptora Elena Poniatowska, 94 anys, celebra avui. I l'exfutbolista Andrea Pirlo, 47 anys, celebra avui. Les temperatures van pujant, 20 graus de temperatura tenim hores d'ara, amb un 76% d'humitat, un dia bonic, els dies seran cada vegada més bonics i les temperatures cada vegada una miqueta més altes. I aquí encara, perquè la zona de Lleida probablement es comencin a acostar que als 30 graus, o almenys durant els propers dies. Per tant, ens esperen uns dies plenament anticiclònics, plenament de bon temps, de mes de maig. 10 i 6 minuts, previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. De nou, tornem a començar el dia amb una temperatura més alta que la d'ahir, i de cara al migdia sí que es notarà també l'ambient més càlid, i és que més aviat ahir al migdia feia fresca, avui en canvi la temperatura serà alta i sobretot ho serà cap a la zona del Pla de Lleida, cap a les Terres de l'Ebre, i és que la temperatura màxima s'ha de registrar en aquests sectors i es podrà arribar a valors de 29 i 30 graus. A banda, també comencem el dia amb alguns núvols que a poc a poc tendiran a anar a menys. Durant el matí dominarà l'ambient assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols residuals. També en trobem alguns de baixos que els costarà una miqueta més de trencar-se. Però atenció, perquè els ruixats i els xàfecs no van acabar ahir, sinó que avui tornem a parlar d'alguns ruixats i xàfecs destacats que afectaran sobretot cap al terç nord del territori, Pirineu, Prepirineu, i també cap a l'interior del quadrant nord-est, cap a la zona del Ripollès, Garrotxa, cap a l'Alt Empordà, a l'interior de l'Alt Empordà. En aquestes comarques, atenció, mireu l'avís que s'ha publicat des de Climateocat, i és que hi ha un avís de que part d'aquests ruixats i xàfecs és possible que puguin caure amb intensitat i de nou anar acompanyats de tempesta. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 10 minuts del matí. Anem a oxigenar una mica les coses perquè estem entre la línia orbital i el club de mar i tot plegat. Bé, doncs, són temes... Ara recordaríem que en el seu moment algú que era important ens va dir: per què parleu tant del pla general? Per què tant de parlar del pla general? Doncs mira, bé, doncs, això més o menys el mateix, eh? Potser a vostès els surt el d'allò per les orelles, però al cap i a la fi són temes que apareixeran d'un moment a l'altre, eh? Perquè quan arribi el projecte del Ministeri sobre què vol per Baix Amar, aleshores ens sentirem a parlar que haurà passat un any des d'aquell enderroc imminent del Club de Mar i que havien de venir les màquines i tot plegat. O sigui, que allò que no sembla important o que ens cansa molt, després resulta que és més important, perquè per tots aquells que diguin: oi, com està creixent Sitges? Doncs això estava dibuixat fa 20 anys enrere. 20! Això que veuen estava escrit, estava dibuixat en algun lloc o altre. O sigui que... no sé si dir allò de massa tard, però en alguns casos massa tard. Precisament entre aquelles converses interessants que presenten els diaris, l'escriptora Llucia Ramis ha publicat Un metre quadrat, que és un llibre molt interessant. És un llibre molt interessant en què Llucia Ramis ha passat per la vora de 10 pisos, de 10 cases, des que va arribar a Barcelona a mitjans dels anys 90, i ella ha anat a retrobar aquelles cases on va viure, el preu al qual van ara, quins són els seus propietaris, i va explicant tot plegat, des de la primera casa que al mitjans dels anys 90 tenia de lloguer amb uns 240 euros, vull dir, unes 40.000 pessetes d'aleshores, fins a com ha anat pujant tot. L'ara l'entrevisten i diu: encara hipotecada, perquè al final va decidir: bé, deixem el lloguer i anem a la hipoteca, estic acollonada per si no em puc pagar el pis, diu Llucia Ramis, escriptori que publica aquest Un metre quadrat, que pot ser un llibre que els pugui interessar. En uns moments, el repàs als diaris, la fotografia a la primera pàgina de La Vanguardia. Bé, el candidat del Partit Popular a Andalusia, acompanyat del president Alberto Núñez Feijó, i diuen: acompanyats pels membres de la Junta Directiva del Partit Popular. I és una junta directiva que jo no sé quina entitat té una junta directiva així, perquè ni deu haver aquí, si no hi ha 100 persones... de poques. Però aquesta és la fotografia sota el titular: Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. La Vanguardia, que també parla, com no, de la línia orbital, a les pàgines de Viure tenen el mapa. El mapa no apareix al ramal aquest famós, eh? Això, però bueno, tenen el mapa, s'explica, es deixa explicar aquests 5.200 milions d'euros, més o menys, que han de sortir d'algun lloc o altre, però que de moment no hi són. Hola, Joan.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Després d'aquest acord pels pressupostos, ara es va a Madrid a parlar també d'aquest assumpte de la línia orbital i d'altres coses, perquè no només ha estat la línia orbital un dels eixos per l'acord entre Esquerra Republicana i el govern pel pressupost de la Generalitat de l'any 2026, i després s'haurà de convèncer els comuns al llarg d'aquesta setmana a veure si d'això, perquè hi ha la qüestió també dels mestres, que diguem-ne que no s'ha contemplat massa en aquest acord dels pressupostos, i els mestres estan molt enfadats i saben que aquesta setmana hi ha més reunions amb els mestres. O sigui que, bueno...
1: A veure, avui és el món al revés, perquè és curiós que La Vanguardia ens ensenya aquesta fotografia de la Junta Directiva del Partit Popular, mentre que El País el que ens ensenya és la fotografia d'Illa donant-li la mà a Junqueras. És a dir, s'han intercanviat el principal diari de Madrid ens ensenya una fotografia de Barcelona, i en canvi el principal diari de Barcelona ens ensenya una fotografia de Madrid, com fan també els altres, ABC Mundo i tal, també van per la fotografia del PP.
0: Aquest matí a primera hora que s'ha signat aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana.
1: Un acord que, a part de la línia orbital ferroviària, també contempla altres mesures, moltes d'elles que no, anava a dir, no depenen directament, perquè han de tenir també intercessió del govern central. Per exemple, la gestió del litoral. Una qüestió no menor.
0: Dit així, la gestió del litoral.
1: L'acord parla de la gestió del litoral. És veritat, el que comentaves, les competències dels usos són de la
0: Generalitat.
1: Tornin
0: a recordar, El litoral és de l'Estat. Uh-huh. Els usos els atorga la Generalitat.
1: Correcte, sí. El que passa és que, clar, la gestió sempre passa per qui
0: és
1: el propietari, l'amo. Exacte. Oi? Que en aquest cas no seria... És a dir, els amos som tots.
0: Som tots.
1: I qui gestiona aquesta possessió de tots és l'Estat, per dir-ho d'aquesta manera. però sí, a la pràctica, doncs, clar, com anava a dir, com ho entronques, com li dones més capacitat a la Generalitat sense que l'Estat perdi la seva.
0: És a dir, com li dones més competències a la Generalitat sense que l'Estat pugui exercir les seves en el tram...
1: És molt complicat perquè té un difícil encaix constitucional. Perquè, en el fons, hi ha determinades matèries sobre les que l'Estat té competència exclusiva. I aquesta en seria una. Aleshores...
0: Com trenques una competència exclusiva?
1: No. No pots, perquè al final això, si algú porta el Constitucional...
0: Tampoc te la poden cedir, perquè és exclusiva.
1: No, clar. Correcte. És a dir, hi ha determinades qüestions que no es poden cedir.
0: Ai, que ens veiem venir. Això és allò de l'aigua al vi, però, esclar, d'aquí dos dies... ¿Quién es?
1: És a dir,
0: som nosaltres, que no es poden ser les competències.
1: El paper ho aguanta tot, oi? I aleshores, clar, posar-ho, dir vull, clar.
0: Sí, no, per voler.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Per voler es volia molt. Repetim que hi ha un munt de memes, a l'entorn del que es cridava les manifestacions.
1: Volem la línia orbital.
0: Reconvertit amb allò, volem la línia orbital.
1: Sí, sí.
0: Els carrers seran sempre de la línia orbital. Bueno, en fi... que hi ha això, i com a mínim, si res no es torça, la Generalitat de Catalunya tindrà pressupost pel 2026.
1: Correcte.
0: I diuen també els analistes polítics que serà el primer i l'últim pressupost, perquè, clar, d'aquí quatre dies també hi serem en moviment polític. Bé, és un dels principals titulars del dia d'avui. Què hi afegim?
1: Tot
0: Joan?
1: I que hi ha dues notícies d'última hora...
0: Una de...
1: Dues. Una te l'he dit, l'altra no. La que t'he dit, els Mossos d'Esquadra acaben de detenir Jonathan Andic,
0: el fill d'Isaac Andic,
1: correcte,
0: o Andic,
1: acusat d'homicidi.
0: Recorden la història, Pare i fill en... que és el camí de...
1: El camí de les Bateries a sobre el Collbató, sí, correcte.
0: A Montserrat, en un moment determinat, el pare es despenya,
1: correcte,
0: per aquell camí. Uh-huh. I mor.
1: Es va obrir una investigació sobre si el fill podia estar implicat o no en l'accident del pare. Inicialment es va acabar descartant, perquè fins i tot es van arxivar provisionalment les diligències.
0: Per tant, suposadament, el pare va morir de manera accidental.
1: Però els Mossos van reobrir el cas perquè, hipotèticament, havien trobat indicis que apuntaven a la intervenció del fill en l'accident del pare. I avui l'han detingut.
0: Se n'adonen, quin serial està sortint d'aquí? Com aquells del dissabte a la tarda a Antena 3.
1: És un serial d'Antena 3, això, sí, sí.
0: Bé, aquest és el
1: aquest
0: primer?
1: Aquest és un. La segona d'última hora, que Zapatero ha estat imputat per organització criminal en el cas de Plus Ultra. El jutge de l'Audiència Nacional procedeix a petició de la Fiscalia Anticorrupció

0: Hola, Pito.
1: Bon dia.
0: Què tal?
2: Sí, el contracte que hauria signat l'aerolínia amb societats, segons la investigació, donaria cobertura d'evolucions per part de Plus Ultra.
0: Doncs...
2: tota una sèrie de diners relacionats amb un contracte.
0: Pròximament en esta pantalla, Zapatero. Hola, Pito.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Què vols?
0: Està tot més tranquil, eh? No,
1: vols que t'expliqui...
0: Explica coses boniques.
1: Hansi Flick ha renovat, per exemple?
0: Per exemple.
1: Hansi Flick ha renovat fins a 2028. La signatura va tenir lloc ahir al museu, perquè ahir Hansi Flick, acompanyat d'un dels capitans, en aquest cas de Ronald Araujo, van portar les copes que s'han guanyat aquesta temporada, és a dir, la Lliga i la Supercopa, per dipositar-les al museu. L'altra notícia relacionada amb el Barça és que Fermín es va lesionar diumenge i que l'hauran d'operar del dit petit, un dels peus, no recordo si és el dret o l'esquerra, però en qualsevol cas espera el Mundial. Pots pensar, no pateixis, ets jove i tindràs oportunitats, però evidentment que és un sotrac important per al jugador,
2: pobre,
1: que tenia moltíssimes esperances de poder jugar amb aquest Mundial. En clau Real Madrid, en breu s'anunciarà que José Mourinho serà el nou entrenador, i en breu sabrem si Enrique Riquelme finalment es presenta o no a les eleccions.
2: Ell diu que té els avals.
1: Té els avals, però diu que ha d'esperar encara uns dies per determinar si es presenta o no. Algunes informacions apuntaven ahir que sí i altres que no. Per tant, ell diu, sí, tinc els avals, ho tinc gairebé tot a punt, però han de passar uns quants dies per acabar de perfilar la candidatura. Veurem, per tant, si aquest empresari, jove empresari, de 37 anys, acaba o no presentant-se a aquestes eleccions al Real Madrid. I en clau Negreira, doncs, ahir l'agència tributària va emetre un informe en què es conclou que els pagaments a Enrique Negreira del Barça en el seu moment no van ser en cap cas cap als àrbitres i no van servir en cap cas tampoc per influir en els resultats dels partits. Per tant, un nou pas en aquest sentit, perquè el Barça en sortí ben parat de tot això, després de tot el
2: mal ja està fet,
1: sí,
2: la polseguera ja s'ha generat.
1: I acabo amb bàsquet, el futur de Xavi Pascual, que continua portant cua. Ahir el Barça es veu que, a través del seu president Rafa Juste, va intentar convèncer Xavi Pascual, i Xavi Pascual va dir que que no, perquè es veu que algunes informacions diuen que a Dubai Pascual cobrarà 6 vegades més del que cobra Can Barça. No crec que sigui una qüestió estrictament econòmica, ho dubto molt, eh? Aquí hi ha una qüestió de que a Xavi Pascual se li van prometre unes coses i el Barça no ha complert, i a partir d'aquí el Barça doncs s'ha intentat convèncer-lo i Xavi Pascual diu que no.
0: L'audiència dona la raó a Shakira i recuperarà 60 milions d'Hisenda, però Hisenda pot recórrer.
2: Sí, correcte, Hisenda pot recórrer. Aquest cas ha arribat aquí perquè era un contenciós, no era un cas penal. La condemna en el seu dia, Shakira...
0: Fem una cosa, m'ho expliques demà?
2: T'ho explico demà, vale.
0: Eh?
2: És que és molt interessant el cas.
0: Per això mateix, i per tots aquells que han recorregut Hisenda alguna cosa i han plegat veles, perquè per recórrer Hisenda...
2: Hisenda perd la majoria dels casos que se li recorren, però...
0: Però el problema és que no pots recórrer la majoria perquè no tens capacitat per poder aguantar tot això.
2: Compte de recórrer.
0: No es té la capacitat per poder recórrer Hisenda. I Hisenda juga amb aquesta manca de capacitat dels contribuents per poder recórrer.
2: I el que li paguen amb els inspectors cada cop que posen una inspecció.
0: El Estado somos todos, també.
2: I algunos más.
0: Adéu, Pito.
1: Adéu-siau.
0: Adéu, Joan.
2: Adéu, Vicenç.

0: sempre.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.

0: Vinga, 10 i 25 minuts.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Bon dia.
0: La Loreto, que ja té el cap com una olla.
1: Sí. Bon dia.
3: Aquest matí ha estat de tranquil·locador.
0: Sí. Cap com una olla. La Vinyet, que afortunadament va fer gimnàstica, i no s'aïlla
1: no
0: de
1: sé
0: tot.
1: No sé què ha passat.
3: Ara li haurem
0: d'explicar. I s'aïlla de tot.
2: Jo sí que t'he escoltat, jo sí.
0: En Josep Maria, en el seu món, com sempre, fas molt bé.
1: Escolteu,
0: la moto és llibertat, també. I l'Helena, que és un verso suelto.
2: Un verso suelto, sí.
0: I que viu encara aquesta petita espina interior.
3: Doncs sí. Home, tu t'ho has de passar.
2: No me n'haig d'amagar, no.
0: Ara ens ho explicarà.
1: Saludem amb en Ricard.
2: Saludem amb en Ricard,
1: que el trobem molt a faltar.
2: Molts ànims, Ricard.
4: Hola, Ricard, vinga.
0: Segur que en algun moment o altre el retrobarem.
2: Segur
0: que sigui per un dia allò de dir, Ricard,
2: segur que sí.
3: Que el juny encara no es veu encara.
0: Aquesta.
2: La temporada que ve,
0: La princesa està triste?
2: Pues sí.
4: Què tindrà?
2: No, triste no. Enfadada.
0: Estàs molt enfadada últimament, eh?
2: Sí. Últimament m'ho haig de fer mirar, això.
0: Sí?
2: Sí. Sí.
0: Està en un estat de...
2: És que hi ha coses que fan mal. Hi ha coses que fan mal, vull dir, aviam, amb tot el carinyo del món, vull dir...
0: I t'ha fet mal?
2: Estem parlant de l'Assemblea del Partit Socialista.
0: I la designació...
2: De divendres.
0: De divendres.
3: Ah, sí, perquè...
0: Els apuntem perquè val la pena.
2: Ja està, que queda dit, ja està.
0: Que l'Helena va ser regidora del Partit Socialista.
2: Exacte.
0: Però era independent.
1: En
0: l'edat
1: d'oro,
0: sí.
1: Per això,
0: eh?
2: En l'edat
4: d'oro,
0: mira.
2: En
4: l'edat
2: d'oro, sí.
4: En l'edat d'oro.
2: Que és el que jo, amb unes persones que tinc molta afinitat...
0: Ai, Vinyet, l'edat d'oro.
2: ...dintre del partit, quan vaig saber això, els hi vaig dir. Aquest no és el PSC que jo coneixia. Ja està, vull dir, a veure, cadascú lliure de fer el que vol.
4: Fa anys, això, eh?
2: Sí, no, naturalment que fa anys.
0: I com els dèiem en aquest assumpte de l'esperit crític, ja ho saben, que més d'un pot dir que o el PSC virat a la dreta, o Manu Rodríguez virat a l'esquerra, o han passat les dues coses alhora.
1: Sí. O amb Oliga que fa fort.
2: Sí, exacte.
0: Però és evident que el primer alcalde del Partit Socialista ha acabat convertit en un independentista confés,
2: exacte.
0: I el darrer candidat del Partit Socialista.
2: I com ell, molts.
0: Sí,
3: no va ser sol.
2: No va ser sol, va haver el crac dels
3: Maragall.
0: Que no vol dir res, perquè a totes les cases passen coses.
1: No,
0: però t'ha cridat molt l'atenció.
2: Em sap greu.
3: Home, ens va cridar.
1: En tots, eh?
3: Que sempre he estat fora del món de la política activa. Política, sí, perquè si vius...
2: Sí.
3: Política. Em va sorprendre moltíssim que una persona que sabia que és un partit que es va encarregar el català, el català...
2: Tot.
3: Però
2: sí, per això.
3: A més, amb fúria. Amb fúria.
2: Sí.
3: Aquí està.
2: Que ningú li treu el valor com a persona i d'allò que
0: no.
2: Independentment, naturalment.
0: No estem parlant aquí
2: només,
0: del tracte.
2: Estem parlant de
3: fúria va tenir, que ja no hi són.
2: Jo diria que, no sé, de ser fidels a unes idees, no? Vull dir, no pots anar canviant tant de jaqueta, no sé com dir-te. I si parlem d'un partit amb una força política com pot ser un PSC a Catalunya, o com a mínim la tenia, aquesta força política, ara l'ha perduda molt.
0: Bé, en el cas...
2: No només a Sitges, sinó tot arreu.
0: I en el cas de Sitges ha estat... Bé, ha estat el...
2: Però hem acabat de clavar el clau, eh? És que m'ha acabat de matar-ho. Clar, vull dir, no sé, vaja, vull dir... No ho entenc.
1: A veure què diran les urnes.
4: Hi ha un conegut de la colònia, que és amic o conegut també del pretendent, diu, quan el vegi li diré...
2: Jo el conec, eh?
4: Tu que votes a Vox... Ara et fot socialista! Així és mateix, m'ho van dir.
2: Bueno, ha passat d'un extrem a l'altre, no?
4: Així és mateix, m'ho van dir. Un que el coneix i que és de la colònia, i que sap que...
2: No, vull dir, ja et dic, com a persona, res a dir, vull dir, escolta'm, vull dir...
1: Jo si puc, vull dir una cosa.
2: Digues.
0: Sí, home, pots dir.
1: També estic molt enfadada.
2: Vinga, una altra.
4: Jo ho tinc prohibit, eh?
0: Què hem de fer?
2: Tu tens prohibit enfadar-te.
0: Sé què hem de fer avui. Tot sigui dit el que diu l'Helena, eh? Quan varen tenir aquí Manu Rodríguez un tacte... Bé, en general...
2: Aquesta
4: persona...
2: Molt educat i molt bé.
0: En general, aquesta taula genera
4: Fum.
0: Sí, és l'únic que ens queda, és l'únic que ens queda del 1989.
2: La taula.
0: Si la taula parlés,
2: bueno, ui, la taula.
0: Però la taula genera, o almenys aquí, sempre un tracte...
1: Les persones...
0: Però aquí també ens va cridar també l'atenció en aquest sentit, i no sabem si a totes les cases passarà això o no, que sembla mentida, amb el que havia arribat a ser el PSC des del punt de vista de militància, que costés trobar dins el propi partit un candidat.
2: Que és una de les
0: candidata.
2: Meves preguntes també que vaig fer, com més que no heu remenat la llista de dalt a baix i vinga va. No s'ha trobat. Torna a remenar la llista, vull dir, aviam.
0: Cada cas és un món i cada persona un misteri. Estàs enfadada per
1: Vinyet,
0: què?
1: Vinyet, passa? No, és que recordo les intervencions d'en Torra quan va venir allà al Retiro.
0: Sí.
1: Que no hi vaig poder anar perquè jo estava
2: mirant-lo
0: de... Poden escoltar la conferència nostra
1: molt bé. Vaig estar amb lo de Càritas del Sense
0: Sí, sí, sí, llavors, sí.
1: Però ho vaig escoltar.
0: Sí.
1: I llavors, bueno, ell deia
0: que és un home que s'explica molt bé, sempre s'ha explicat molt bé.
1: I va sintetitzar.
0: És un home que parla molt bé.
1: Els 6 punts que s'havien de fer.
0: Sí, sí, sí, aquesta mena de 6 ordres o 6 manaments.
1: Que jo ho faig això, jo ho faig amb militància. Bueno, però l'altre dia anava a pagar les...
0: Fem un parèntesi aquí, el que deia el president, el més important, deia l'ordre de bé parlar en català a Catalunya. El públic, òbviament, va respondre això amb una remor simpàtica, però es referia a que, com en el cas de deixar de fumar o en altres hàbits, que cadascú es posi com a repte 21 dies. 3 setmanes, 21 dies... de parlar en català a tot arreu i en qualsevol circumstància.
1: Jo ho faig, sí.
0: I un cop hagin passat aquests 21 dies, doncs segurament s'haurà interioritzat més aquest nou hàbit, i deia el president Torra que en la majoria de casos les persones a les quals hom s'adreça en català acaben agraint el fet que es parli en català. Ell ho parlava des de la seva experiència, després, diguem-ne, cadascú a casa seva en trobarà, perquè, clar, Quim Torra també deia que si estàs en un judici, encara que estiguis en un judici, en català.
2: En català, clar.
0: Saben vostès, no cal que us diguem, que tenen tot el dret, però en determinats àmbits vostès també pensaran, mira, escolta'm, jo vull matar-ho, això.
1: Sí.
4: Vull acabar aviat.
0: Explica, i això de l'acabar aviat, doncs, a vegades condiciona tot plegat. Vinyet, tornem-hi.
1: A veure, jo anava a fer uns tràmits per internet per pagar una factura de l'Ajuntament de Gimnàstica, lo mío. I, bueno, i com que és complicat, no sabia tirar endavant, perquè no en sé gaire, i llavors ell diu que hi ha un lloc on te donen informació.
0: Sí, sí.
1: Llavors vaig trucar allà. Vol parlar en català? Quiere parlar en català? Preto-lo. I llavors diu, hi ha molta estona d'espera. Diu, si vol, doncs li trucaran. Jo vaig apretar i al cap d'una estona em truquen. Buenos días. Le llamo del Ayuntamiento de Sitges. Jo anant m'encenent. Le llamo del Ayuntamiento de Sitges porque usted ha hecho una gestión.
5: Oye, qué premio.
1: I jo dic, a veure, noi, parem aquí. Per què em parles en castellà? Llavors ella em contesta, ai, senyora, perdoni, però com que no he vist l'opció que vostè havia agafat al primer.
0: S'havia confós.
5: S'havia confós de l'1 al 2.
1: Però jo dic, doncs per això mateix, si tu no has vist l'opció i estàs a l'Ajuntament de Sitges, parla el català, si no t'entenc ja t'ho diré. I aquell noi molt correcte, perquè molt simpàtic i molt maco, ja vam fer totes les gestions en català. Però llamo de l'Ajuntament de Sitges,
0: L'ha salvat de la crema.
4: Que queda claro,
1: Però l'altre dia també, que vaig anar... Aquest va parlar en català.
0: Aquest noi ha viscut un acte de conversió immediat.
1: No, l'Ajuntament hauria de dir vosaltres, s'heu d'adreçar en tothom en català.
0: Vols dir que per defecte.
1: Per defecte.
3: Que no cal un interès.
0: Per defecte.
1: Dia vaig a un restaurant de Sitges de tota la vida, i estem un grup i ve un noi, no? I comença a parlar en castellà. I jo li dic, ai, mira, podries parlar en català? Dic, és que m'hi sento més còmode. Diu, és que no lo hablo. Bueno, no et preocupis, però m'entén,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: No l'entiendo. Dic, pues tenim un problema, perquè jo no et parlaré en castellà. No parlaré en castellà. Aquell noi semblava una mica escorregut, però jo pensava... I ens van portar un altre cambrer.
0: D'acord.
1: Així es va acabar. Però, a veure, d'atenció al públic, no han d'entendre.
2: Pues que hi ha molta...
4: No n'hi ha.
2: No n'hi ha, exacte.
1: Pues mira,
3: bé, doncs mira, per què doncs... hi ha l'informe Fènix?
0: Sí.
4: És que vols que pleguin els restaurants perquè no tinguin servei.
3: Els de l'ara és
1: ja, però,
3: l'informe
1: que...
3: Pat...
0: Sí, sí, sí.
4: Ho patim, ho patim.
1: No era dels vostres, eh?
4: No, no,
0: bé, és igual.
4: Jo intento,
0: igual.
4: Jo intento que parlin...
1: no, és igual. Que si no el parla jo ja li veig, bueno, però m'entens, vull dir, m'entens, però, doncs ja
4: no
1: està.
4: Ha, no n'hi ha, no n'hi ha, no. No s'esforceu que no n'hi ha.
1: I l'altre diu una camarera, diu, és que en 6 mesos que estic aquí no s'hi aprende una llengua. No, no, però si no te la parlem ni en 6 mesos ni en 6 anys.
2: Ni en 6 anys.
1: No. Aprendràs sí. La llengua. Bé, en fi, estem així. Clar.
0: Qüestió complexa, aquesta.
1: Però clar, tenim un 45% de gent estrangera, també, això segons passa. Les gràfiques de la
0: vida. Sí.
1: També què vols?
4: Quants que parli en català.
1: Quants en quedem de Sitges? Quants en devem quedar? Un 20%?
4: Déu-n'hi-do. Ah, sí,
0: atenció, perquè qui t'escolti et dirà què vol dir això, quants en quedem de Sitges?
1: Vull dir de Sitges, vull dir de Sitges...
0: De Sitges.
1: De tota la vida. Cada vegada menys. Tampoc cal haver estat 10 generacions de Sitges, però vull
0: dir... Dir no és que en quedin menys de Sitges, sinó que n'hi ha més a Sitges ara.
4: N'hi ha més de fora.
1: Però n'hi ha més de fora i menys... de Sitges perquè hem marxat també.
2: Sí, sí.
1: Jo vaig quedar esgarrifada d'aquelles
0: és el debat de molts llocs.
2: No, i tant.
1: Però aquí molt, eh?
0: Bé.
1: Llavors, clar, te'n vols dir fins quin punt jo puc exigir.
0: Hi ha els llocs que són un pol d'atracció.
1: Sí.
0: I si no, hi ha una qüestió molt fàcil. Qui pot pagar una casa d'1 milió d'euros?
2: Oh, sí.
0: La poden pagar més?
3: Perdona, a Olot, què? A Osona que està passant i no són d'1 milió d'euros
0: no.
2: I és el rovell de l'ou
3: i el rovell de l'ou
2: també està, els està passant
3: aquí
2: eh?
3: Està l'informe Fènix sí. Potser que ens el llegissin
2: i ves a Ripoll
1: no podem dir què parla
0: fa referència la Loreto a un informe d'un grup d'economistes importants de primera divisió de Catalunya que va publicar l'Ara el passat cap de setmana però del qual se n'ha fet ressò tothom que diu bàsicament que l'economia catalana està sustentada en un perfil de treballadors de molt pocs recursos, mal pagats, per dir-ho així, i que, per tant, aquests treballadors no poden sustentar el sistema. En general, ve a dir això, i aquests treballadors treballen en àmbits, fonamentalment va parlar del turisme i en tots els àmbits de la indústria porcina.
2: Porcina,
0: si volen, de la indústria càrnica en general.
2: Clar.
0: Escorxadors, tot aquest àmbit, eh? Bé, i que això el titular era Catalunya es dessagna. Aquest era el titular, eh? Perquè evidentment amb llocs de treball precaritzats o que no tinguin una remuneració i ni una responsabilitat evident, doncs una economia basada en això té poc recorregut. Això és el que venien a dir als economistes.
3: Això que dius, qui compra una casa?
0: Sí.
3: Això ha sigut tota la vida. No, però hi havia no. Una... Sí, senyor. Ja hi havia els milionaris, però sí. Hi havia una
1: però ara
3: classe
1: més.
3: Mitja que una classe
1: mitja,
3: sí. Que no arribaven al
1: ara s'està...
0: Hi havia una oferta per aquesta classe,
2: classe mitja.
1: Però que ara passa... No és que no puguin comprar, és que els que tenen una casa que val diners se la venen i marxen. Perquè jo de les... al costat de casa meva...
2: Especulen, sí.
1: Al costat de casa meva tot s'està venent amb holandesos, amb...
4: A Terramar també s'està venent.
1: Gent de...
0: Els que poden comprar.
1: Del nord d'Europa, americans...
0: Els que poden comprar.
1: Un lloc que era
3: aquells
1: de gent senzilla.
3: Tots
4: jo sabia d'una casa de Terramar que venia un senyor d'Andorra
0: sí.
4: I cada setmana li faria 10, l'altra setmana següent 20, l'altra 50, fins que l'altre va dir bueno,
2: vinga, va.
4: Va.
2: Vinga, va. No?
4: Però cada setmana. Petit.
0: De tanta oferta, va dir. Vinga, vinga, va.
1: Sí, estan disposats a tot.
0: I si hagués esperat una mica més...
2: Que li haguessin donat més.
0: Sí. Quants anys fa que vius a Terramar?
4: Jo 46. No, Terramar, el Vinyet.
0: Sí, sí,
2: bueno,
0: sí.
2: Vinyet, sí.
0: 46 anys.
4: Sí, però que ens sortia més barat on te visc que un piset aquí.
0: Ah, que ha canviat molt el barri de gent, de
4: barri,
0: veïns.
4: Bueno, ha vingut gent de fora, sí, s'han mort uns quants pobrets.
0: No, està clar.
4: I n'ha vingut de fora, també.
0: Està clar, està clar.
4: De fora.
2: Estrangers?
4: I les casetes, si ben petites, s'han fet grans i, bueno, i lloguer. I allà tinc apartaments davant, o sigui, que allà passa de tot.
2: Allà passa de tot, clar.
1: Hi ha cases molt
2: els apartaments.
4: Ara jo cada dia camino per allà pel gos i
0: sí.
4: Amb algú i amb un altre i me'n dono compte de com han anat canviant inclús els que estan parats del temps que triguen a fer una casa del que trigaran i del que no poden no la faran.
1: Sí, sí.
4: N'hi ha alguna que no sé si la faran o no la faran, saps? Perquè aquella que va comprar tres cases seguides i quatre
3: sí,
4: cases.
3: Sí, allò és impressionant.
4: Allò és...
3: Sí. I ja està tot.
2: Està tot
3: els quatre vents.
2: Aturat,
4: però
2: no?
4: ja fa temps
3: que s'ha aturat. I aquella que sembla un barco. Que no...
4: Allò és un barco. Si ho mires d'aquí és un barco, d'allà no tant, és tot vidriera.
1: Tot vidriera, sí.
4: Sí, sí.
3: Sí, sí, però quant temps fa que dura?
4: Això ja fa
0: la venda d'aquesta
4: dos
0: casa.
4: Anys ben bé.
3: No la venda, la construcció.
0: La construcció.
4: Gairebé sí, sí, dos sí. anys ben bé. Sí, sí.
1: Sí, sí. Bueno, la societat està canviant.
4: I l'altra que és a Lituània, i l'altra que és xinesa, que també van trigar un any i mig. Unes mansions que...
1: Clar, sí, sí, i els rics cada vegada n'hi ha més i són més rics, la classe mitjana s'està diluint i els...
4: És que tot arreu del món hi ha rics i
2: això és general,
4: que no
1: la que aguantava, ara ho serà un altre sistema.
2: Això és general a tot arreu.
4: A tot arreu, sí. I amb els capellans d'això també, hi ha capellans que van a l'helicòptero i capellans que van a peu.
1: Exacte,
3: pobrets. Els de peu rodó, com deien Ballarín, els de peu rodó i peu volcat.
4: És universal...
1: Pues mira, ja ho deia la Trinca. La Trinca ja ho deia, això.
0: Sí, sí, però està clar que és un canvi.
2: És un canvi.
4: Entens? Sí. Sí, que... sí.
0: I és un canvi ràpid.
1: Sí, sí, sí, perquè la sanitat i l'educació, què està passant? Com acabarà tot això, també?
3: O bueno, segons el Mascullell,
4: no
3: hi ha gaire marge per part de la Generalitat per solucionar.
1: Jo ho veig, per refrenar.
3: Que no hi ha marge de diners.
4: No, ara s'han aprovat els pressupostos.
2: A veure si tira alguna cosa.
4: Els pressupostos suposo que una gran partida anirà cap aquí. Hi haurien d'anar.
1: Sí. Home,
4: hi haurien.
1: Sí. La salut.
2: Enfermat ja, no?
1: Que tu tinguis...
2: Enfermat, no?
0: Sí,
2: els pressupostos.
0: Sí,
4: el pacte,
0: el pacte dels pressupostos.
4: Sí, i en canvi els altres ara diuen que no.
2: Ara diuen que no.
4: Que la República.
3: Però a vegades em dona la sensació que són una colla de criatures malcriades, que amb un moral xurra el cul sé que hauria d'acabar tot plegat.
1: Sí.
0: Això com deien...
3: Com els abans, una xurra al cul.
4: Una xurra al cul. No se'n salva ni un, eh? No se'n
0: salva ni un. Això com deien abans les àvies, tots tenim un rei a dins.
1: Tots tenim un rei al cul.
2: Tots. Això és veritat, però, és veritat.
3: Per això parlant de reis, avui és el Dia Internacional de l'Esport...
0: Del Joc Net.
3: Del Joc Net.
2: Del Joc Net?
3: Oh. Sí,
2: doncs vinga.
0: Del Joc Net.
3: Vinga, juguem net.
2: Juguem
0: des
2: net.
0: De l'any passat, avui és el Dia Internacional del Joc Net, que s'aplica a l'esport, però si volen aplicar-ho a qualsevol sí, cosa...
1: Això de fer dies internacionals...
0: Ja n'estàs fets al capdamunt, també, però...
3: Bueno, però a
4: Amèrica,
3: no és mala idea
4: els que
3: algú se'n recordi,
4: tu,
3: que no cal prendre-s'ho tant a la valenta.
0: A veure, un momentet, Amèrica...
4: Amèrica, jugant a bàsquet o qualsevol
0: sí,
4: esport...
0: Sí, els que fan cuento, els que fan teatre... Sí,
4: sí. Els castiguen, eh? La mateixa federació els castiga, eh? O sigui, que és el
2: joc, sí, joc net.
4: Igual sí, aquí.
0: Però vaja per teatre, Amèrica, també es fa sí, cuento sí, més amunt, eh?
4: Sí. Igual que aquí.
2: No pararan de castigar, eh?
1: El que tenim nosaltres amb la salut, que saps que tens una malaltia greu i que t'atenen i que t'atenen bé, més millor, això no ho tindrien de deixar perdre, eh? Això,
2: no.
1: Això és molt important, que Amèrica, que dius tu, es moren, eh?
2: Sí. Sí,
4: allà ja no tens...
2: Ja. Home, allà no hi ha seguretat social, eh?
4: Si no és privat, ho tenien no tot a punt i aquest s'ho ha fotut a l'aire.
2: Si no tenen una assegurança...
0: Però,
2: no?
1: I quina assegurança pot tenir?
2: Clar. Qui la pot tenir?
0: El concepte de la sanitat universal.
1: Això jo crec que és bàsic. Sí. I l'educació també, clar.
2: Sí.
1: I això és el que s'està encarregant.
2: Bueno, són els dos pilars, eh? Vull dir, l'educació i la sanitat.
4: Bueno, l'educació sempre ha sigut l'última. Perquè mentre
1: sí.
4: siguin tontos viuran els que no ho són. I això sempre ha estat així. Mm. En tots els governs.
0: Va, què poses?
4: Volen tontos.
0: Què poses? Educació,
1: clar,
0: sanitat?
1: Clar, els tontos.
0: I afegeixes, perquè segur que algú hi afegirà i farà de bon afegir, justícia.
2: També.
1: Sí, també.
2: També, també.
0: Aquests processos judicials eterns.
2: Oh, sí.
0: Que no ha acabat mai, si pot afegir què? Cultura?
4: Sí, bueno, i això de la Shakira, tu?
0: Si pot afegir esport?
3: La cultura ve quan la gent té la planxa plena. Si no tenim la planxa plena, el pare cada dia oblida't de la cultura i oblida't
4: de...
0: Per tant, hi pots posar la vivenda...
4: Primer emplenar la panxa.
0: La vivenda i el benestar.
1: La persona que no té casa, com es pot preocupar de la cultura? Però és el que diu ell, volen tontos, com s'ha volgut sempre.
4: Sí, sí.
2: Sí,
4: no ve d'ara, no.
2: No ve d'ara, no.
1: Que la gent... Perquè els seus tota ja van a escoles
4: tota
1: bones. I ja van a escoles elitistes. Aquests no tenen problema.
4: Tota la història. On hi havia la cultura que tu dius, a la història, on hi havia els monestirs i on hi havia els reis.
1: Ja
4: no n'hi havia enlloc
3: sort
4: més.
3: Sort dels monestirs.
0: Truquen.
4: Digui.
0: Està bé, he canviat el ton. Vinga.
2: Spam.
0: Què anaves a dir de la Shakira?
4: La Shakira, que, bueno, que això que ha guanyat el d'allòs De moment.
0: L'Helena fa així. Espera.
4: Però han dit avui unes coses molt bones, que els inspectors que han anat a buscar...
2: Presenten recurs al Suprem, eh?
4: A burxar...
2: Presenten recurs al Suprem.
4: No haurien de pagar els ciutadans, sinó els inspectors aquests que han anat a burxar, que l'han cagat, amb tots els respectes, ells haurien de pagar-ho.
1: Però vols dir que li van cobrar més...
2: Home, bueno, no li van, bueno, no. Li van fer declarar l'any 2011, o sigui, ella ja va...
4: Va haver moments
2: ja
4: que...
2: Ja va pagar,
4: vull dir, no, figures,
2: va pagar amb recàrrec i amb multes i tot, sí, allò, 2012, 2013, 2014, però va també li reclamaven el 2011, i ella va recórrer que el 2011 ella ni estava amb Piqué, sí, ni tenia fills, ni vivia a Espanya.
4: 183 dies.
2: Exacte, no va estar 160.
0: 40, sí, o 48 o una cosa així. Bé,
2: va estar menys dies. I això és el que ella, el recurs que ha fet, que ha trigat,
0: sí,
2: no sé quants anys.
3: 11 anys.
0: Sí, ben bons.
2: I ara li han donat la raó, sembla, dient que el 2011, doncs és veritat que no estava aquí. Uh-huh. I amb la broma aquesta li han de tornar 54...
1: 50, quasi 60 milions d'euros.
0: Sí, sí, prop de 60.
4: Diuen, però reduïts a 29, perquè no sé què, no sé quant.
2: Sí.
4: Però això sí, ho hem de pagar.
1: Però nosaltres, com millor, ja no sabem
4: multes,
1: què és.
0: Per pronto pago.
2: I els interessos de demora.
4: I els interessos i el jutjat, perquè també els seus advocats...
0: Sí, sí.
4: També,
2: sí, sí, les costes van a compte de l'Audiència, sí, sí, Nacional.
0: I el debat és aquest, que ella ha pogut fer allò que no pot fer ningú,
2: exacte,
0: que és destinar aquesta quantitat de recursos per poder, perquè ha tingut 33 milions d'euros embargats. Allà,
1: sí, clar, és que això ja nosaltres...
0: Qui pot tenir 33 milions d'euros, sí, allà, sense tocar, no, fins que no estigui resolt això?
1: Altra...
0: Ei,
1: sí,
0: evidentment que el que és just, però en el sentit que no està a l'abast de tothom.
2: Sí, sí.
0: En fi.
4: Ara van a buscar figures perquè tothom pagui.
2: Mm. Això s'ha fet sempre, eh?
4: Sí, i tant. Mira la flor, eh? Mira la
2: això s'ha fet sempre, eh?
4: Que havia... Queria una peseta de tot el panyol,
2: que jo he estat al Tribunal Econòmic, eh?
0: Ja.
2: I els ulls se t'anaven. Quan veies un nom famós, els ulls se t'anaven.
0: Sí. Bam.
2: Llavors hi havia aquells llistats. Saps aquells llistats, aquells, sí, paper d'impressora, sí, que era,
0: sí,
2: gran,
0: sí,
2: així,
0: no,
2: amb els foradets.
0: Amb el paper perforat.
2: El paper perforat i sortia... I sembla mentida, els ulls se t'anaven... On, quan sortia un nom conegut...
0: Vostès a casa seva pensant, per què serà que els ulls se n'anaven?
2: I a mi se n'anaven quan sortia un nom de Sitges.
0: Ah,
2: sí.
0: Però no ha dit mai res en veu alta.
2: No, mai, teníem prohibit. No,
0: que consti. 10:48. Loreto, gràcies. Josep Maria Vinyet.
2: Adéu.

0: peace out.
1: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi que em fas largues pujant al cavall, pequeño tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pots adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Maricel. 107.8 FM.

0: La programació cultural i teatral a Sitges saben que és prou activa, saben que hi ha una agenda cultural anual en la que s'engloben doncs, espectacles teatrals, i aquest diumenge 24 de maig a l'Escorxador, al Centre d'Arts Vives, com ara se l'anomena, a les 12 del matí, hi haurà un teatre familiar, un espectacle de teatre familiar, Somion, la ciutat dels oficis impossibles. Avui en volem parlar una mica més per acabar d'animar aquí a gent que encara no tingui plans per diumenge al matí i que tingui, sobretot, canall, entenc, i tingui ganes de fer plans culturals, divertits, entretinguts i també enriquidors, doncs, que sàpiguen que tenen aquesta opció. Volem descobrir una mica més de què va Somion, de què va aquesta ciutat d'oficis impossibles, i tenim a l'altra banda del telèfon en Joan Fernández, que forma part del repartiment i és el dramaturg de tot plegat. Joan, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Somion, la ciutat dels oficis impossibles. És un espectacle de titelles, Joan.
1: Exacte, és un espectacle de titelles amb música en directe, uh-huh. I que el que ens convida és fer un viatge fins a aquesta ciutat peculiar, no? Habitualment quan som petits ens pregunten, escolta, tu què vols ser de gran?
0: Sí.
1: I, no sé, a la meva època es deia futbolista, astronauta, ara molts diuen youtuber, no?
0: Sí.
1: Però clar, si un nen diu que vol ser l'home que posa als carrers, ho té complicat, li direm, va, deixa't estar de històries, no? Doncs en aquesta ciutat, els nens que pensen que volen ser l'home que vol posar als carrers tenen cabuda perquè tots els oficis són molt peculiars.
0: Mm-hmm. De fet, apareixen oficis com escombradora de sostres, creador de núvols, no? El despertaire, cosidora de cors trencats, tot idees que entenc que heu creat vosaltres, però que haguessin pogut sortir de qualsevol nen, de qualsevol nen o nena a qui li haguessin fet aquesta pregunta, oi?
1: Alguns són de nens.
0: Alguns són reals, sí. Són respostes
1: alguns
0: reals.
1: Són, tenim alguns companys que són mestres també i els hi tantejam i deia, va, feu un dia un exercici a classe de fer això, no? De parlar amb els nens, a veure quins oficis ells imaginen. Sortien coses superdivertides. Va sortir un que era el venedor de gelats calents, hi ha molts que no han arribat a sortir a l'espectacle, però que ens deien, no? Entrenador d'unicorns. I, per exemple, aquest que comentaves, l'escombra sostres, va ser un company que el seu germà petit em va trobar un dia, escolta, tinc un ofici per tu, l'escombra sostres. I aquest, doncs, sí que ha pogut ser un dels habitants de Somion. O sigui que, clar, per nosaltres és capficar-nos molt, pensar molt, per nens que tenen la seva imaginació superoberta i supergran, són capaços de crear oficis realment espectaculars.
0: Mm-hmm. L'objectiu i així és aconseguir treballar la imaginació, no? I entenc que aconseguir que el públic, sobretot l'adult, perquè el nen ja ho és, no? Però torni a ser nen per un dia, i no sé si quan un participa en una obra, en el repartiment d'un espectacle com aquest, té com aquest privilegi, no? De durant una estona ficar-se de nou en la ment aquesta de l'infant, no?
1: Sí, nosaltres ens prenem sempre el teatre com un joc. En comptes d'actuar gairebé, anem a jugar a fer teatre. Des del procés de creació, que quan estem creant un espectacle ens dediquem a jugar, en aquest cas amb els titelles, doncs dedicàvem a jugar i a veure el creador de núvols què podia fer. Doncs de cop i volta, jugant, acabem veient que acaba ballant claqué sobre una claveguera, no? I quan actuem igual, juguem a ficar-nos en aquest imaginari, en aquest cas un imaginari també infantil, i el públic també acaba entrant. És molt graciós perquè sempre al final de l'espectacle diem, ai, si algú durant l'espectacle ha pensat algun ofici impossible, digueu-nos-ho, que potser la propera vegada que ens veiem també viu a Somion. I és peculiar perquè els nens t'ho diuen, però molts pares gairebé així, per lo bajín, et diuen, escolta, jo també he pensat un ofici, i t'ho diuen a tu o li diuen al nen perquè t'ho digui, no? I dius, vale, guai, durant aquesta estona heu canviat el xip, us heu oblidat de les pantalles i els whatsapps i les feines i us heu dedicat a això, a que la vostra imaginació pensi oficis impossibles i us heu convertit una mica en nens com nosaltres quan ens dediquem a crear espectacles.
0: Ens fa com vergonya, no?, com ensenyar aquesta part nostra de nen, de canalla.
1: Sí, perquè aquesta cosa somiadora i tal, quan arribem a una certa edat ja no hem de ser més rectes i la cosa de somiar no, hem de tocar de peus a terra. I per això molt això, directament li diuen al nen, t'ho diuen així com si fos un secret, no? Però està guai, intentem deixar això, des del principi deixar anar, fins i tot quan entrem, que preguntem als nens que volen ser de grans, també els hi preguntem als adults, i els nens sí que t'ho diuen i t'ho diuen ràpid, i els adults de cop i volta es troben com descol·locats a dir, ostres, i què vull ser jo de gran? I potser li podem preguntar a una senyora que té 70 anys i, vale, vostè ha estat alguna cosa, però ara què vol ser de gran? Què li agradaria ser? No?
0: No sé si,
1: i és molt guai.
0: No sé si aquest tipus d'espectacles, que són espectacles que ara diem de caire familiar i, per tant, adreçats també a la canalla petita, en aquest cas a partir de 4 anys, diu, no sé si són també una molt bona manera de captar públic adult al teatre en general. I si això també d'alguna manera permet, doncs, que les fronteres entre el teatre familiar i el teatre adult es dilueixin. És a dir, al final no deixa de ser un espectacle familiar, però amb el que entenc que un adult pot gaudir exactament igual que un nen.
1: I tant. Nosaltres fem teatre per adults a partir de 3-4 anys. O sigui que... I tractem això, no? I juguem molt amb el tema del teatre en tots els públics. Durant molts anys s'ha parlat del teatre infantil, no?
0: Sí.
1: Després va parlar del teatre familiar, sí. I ara juga molt amb el teatre en tots els públics. Nosaltres trobem moltes vegades que ve gent que venen sense nens. I diuen, sí, és que nosaltres venim, i venim a tot, i ens agraden molt també aquest tipus d'espectacles. Sempre hem treballat des de la companyia per, amb aquest aspecte, no? Fer teatre per tots els públics, que els adults puguin venir sols, sense nens, que s'ho passin bé, intentant això, fer un teatre de qualitat, i sí, és cert que a partir d'aquests espectacles molts adults també s'enganxen i acabes trobant gent, això, que és habitual que pugui venir, jubilats, avis que venen sense els seus nens, a veure els espectacles, perquè a més també cal dir que a Catalunya des de fa molts anys cada cop el nivell del teatre per tots els públics és de més qualitat, no? Sempre hem estat com el germà petit allà,
0: sí.
1: Més oblidat en les programacions, en tot, però el nivell és molt, molt gran. Hi ha moltes companyies que fan gires per tot el món i estem aconseguint això, que el públic també ho reconegui i que s'enganxin, tinguin o no tinguin nens, a veure teatre per tots els públics.
0: De fet, ara parlaves del nivell, justament amb aquesta obra, amb Somion, heu rebut el premi al millor espectacle de teitelles i objectes a la Fira FETEN 2026, oi? Que és una fira d'arts escèniques de Xixón. Vull dir que heu rebut premi, eh?
1: Sí, FETEN és com la fira més important, sí. Del teatre per tots els públics que hi ha a Espanya, no?
0: Sí.
1: És com que et doni el premi allà a FETEN, però sí que estan els mags, que són així més,
0: sí.
1: Més comercials, però realment és la fira més important, i entre cometes et donen com el millor espectacle de titelles de la temporada, i estem supercontents, perquè a més el nostre primer espectacle de titelles, havíem fet alguna cosa de titelles en algun anterior, però un complet és la primera vegada, i clar, quan ens va anunciar el jurat que ens donaven el premi, supercontents, i a més perquè feia poc també ens havien donat un altre premi a Tolosa,
0: sí.
1: Tot el Tòpic, que és un centre de titelles molt important, i ens van donar el premi que voten els nens. Els espectadors petits són els que van votar i ens van donar com a millor espectacle també allà amb el Somion. Per tant, que estem supercontents. Ens ha donat moltes i moltes alegries aquest espectacle i esperem que encara ens doni molt petit.
0: Des de quan gireu? Des de quan gireu amb Somion?
1: Somion, doncs, el vam estrenar cap a l'octubre del 24, o sigui que fa un any i mig, més o menys.
0: Aquest tipus de projectes de teatre per tots els públics, teatres familiars, tenen una durada més llarga? És a dir, no sé si poden allargar més la vida i, en general, allarguen més la vida. Em fa la sensació que tenen vides més llargues?
1: I tant,
0: sí.
1: Molt, molt, molt. El teatre d'adults difícilment s'allarga un espectacle o una temporada i mitja, dues temporades... per exemple, nosaltres tenim un espectacle de carrer per tots els públics que es diu Els secrets de Mr. Stromboli, que fa molts anys el van fer Sitges també.
0: Sí, sí,
1: I que aquest any em sembla que fa 11-12 anys que l'estem fent.
0: Caram.
1: I cada any anem fent un bon número de bolos. Sí, sí, s'allarguen els espectacles de sala com a mínim 5-6 temporades i, per exemple, en aquest cas, aquest de carrer, doncs ja fa més de 10 anys que l'estem fent, i com és un espectacle que a nivell temàtic, a nivell cosa, és totalment vigent, doncs seguim girant amb l'Estrombol i amb tots. Sí, sí, per sort, ja que fem una producció, l'aprofitem molt.
0: Clar, i no sé si això, els productors, els que us dediqueu a aquest tipus de teatre, us converteix encara en persones o en actors encara amb més tenacitat. És a dir, jo entenc que fer teatre per se ja demana tenacitat, i perseverància, però no sé si dedicar-se a aquest tipus de públic, és a dir, tots els públics, aquest públic familiar, i tenint en compte això que explicaves ara, que són produccions que tenen una vida molt més llarga, us atorga doncs, un caràcter de més tenacitat, fins i tot, i perseverància,
1: Clar, el que et dona és que fas molts bolos. Això, una producció mitjana, fora dels grans booms de teatre,
0: sí.
1: Adult, fora de temporada a Barcelona, dius, mira, han fet 30 bolos, o 40 i ha estat un èxit. Doncs clar, nosaltres igual d'un espectacle com a mínim en fem 300.
0: Clar, però això, ostres, justament em crida l'atenció, és a dir, 300 són una barbaritat de bolos i després fa la sensació que a nivell de programació es menys té aquest tipus de teatre, tot i que passi això, no?
1: Sí, clar, el que passa és que hi ha molts jocs que programen i pobles petits, per exemple, tenen un... La part dolenta és com els caixers, els preus dels espectacles familiars són molt més baixos que
0: altres
1: familiars. Sí que t'obre les portes a poder actuar a llocs que diu, mira, aquí no podem pagar perquè vingui el Buixaderes, però sí que tenim una programació familiar a nivell professional, no? I això obre les portes a molts més pobles. No fa massa, estàvem al Cogul, un poble de Lleida que em sembla que són 100 o 200 persones, i anàvem allà a fer el nostre espectacle de màgia, perquè també hi ha un programa de micropobles que la Generalitat col·labora, no? I això ens dona l'opció de poder fer molts i molts pobles. Sí que és cert que això has de fer també molts pobles, perquè com els caixers que es paguen són molt més baixets.
0: Clar.
1: Però ens encanta viure la
0: carretera. Però això es converteix també com en un vertebrador de la societat molt important a nivell cultural, a nivell de llengua, és a dir, arribeu allà on moltes altres produccions no hi arriben. Aquest tipus de teatre sí que hi arriba, té aquesta capacitat, no?, d'arribar a un municipi molt petit, de la mateixa manera que també pot actuar a Barcelona, no?, a grans ciutats, no? Però aquesta dualitat, ostres, això es dona... I no sé si sentiu que no es valora prou aquest tarannà de vertebrador, és que arribeu a tot arreu vosaltres.
1: Sí, clar, és la manera de que la cultura arribi. I a més,
0: hi ha
1: projectes com això de Dia del Micropobles molt interessants perquè es cuida la qualitat, també, no? I jo, per exemple, que puguem actuar a pobles molt petits o sempre que actuem a un poble on no hem actuat abans, és dir, que guai, no? Anem a obrir un nou poble. I perquè veus que aquesta gent dius, mira, a partir d'aquests espectacles de teatre per tots els públics, intentem apropar aquesta cultura a la nostra gent i amb tot el tema de la llengua i tal, ens sentim això, com una gent a nivell cultural que fa una feina molt, molt important, i sobretot quan veus això, la resposta del públic que és bona i tal, et sents molt content. Clar, després et sobtes en coses com grans teatres, que dius, tota aquesta...
0: On hi sou, aquí, no? On hi sou?
1: Clar, dius, on està el Nacional? El
0: Efectivament.
1: Nacional, que la programació familiar és totalment residual, que aquesta temporada hi havia un espectacle que estava ja lligat i acordat, i perquè una directora ha decidit que no, que li fa falta l'espai per assajar, se l'ha encarregat de programació. Dius, aquesta manca de respecte que hi ha i de reconeixement a segons quins espais grans i segons quins espais públics també, doncs els pobles no. Els pobles sí que et cuiden i pensen que és una bona eina per portar la cultura a la seva gent.
0: Doncs sort d'aquesta descentralització, no?, que tenim des dels municipis a l'hora d'acollir projectes teatrals que potser en grans ciutats capitals o en grans programadors doncs no es tenen tant en compte, però com dèiem, tenen aquest paper fonamental a l'hora de vertebrar la societat a nivell cultural i a nivell de llengua, ara que es parla tant d'aquest baix ús del català cada vegada més freqüent, justament entre la canalla, les escoles, caram, el teatre... entenc que és una manera perfecta, no?, per d'alguna manera incentivar aquest ús del català entre la canalla, és a dir, perquè al final esteu animant a pensar i a somiar en català. Hi ha res millor per garantir una llengua que aconseguir que la gent somiï amb aquella llengua?
1: Exacte, sí, a vegades en algunes funcions, en algunes funcions també esparts, i es fa el col·loqui després amb els nanos, no?, i els dos apassionats, i això sempre, no?, intentar lluitar amb el català, fem exercicis perquè es puguin treballar a les escoles, perquè després tot aquest joc del llenguatge que nosaltres també juguem a partir de la creació dels noms, no?, doncs creem la guanta panxes a partir de dues paraules, creem un ofici, doncs també ho portem allà, no?, i és guai quan veus que els nens responen també això.
0: Efectivament. Doncs això serà aquest diumenge, 24 de maig, a les 12, a l'Escorxador. Havíeu actuat mai a l'Escorxador? Probablement...
1: Sí? Vam actuar, però abans de les reformes, fa molts anys, amb un espectacle que fèiem que es deia Puig i Fontanals, carters professionals,
0: sí,
1: que parlàvem de les cartes, quan la gent enviava cartes,
0: sí,
1: i no només rebíem les del banc. Doncs sí, fa molts anys vam actuar allà amb els carters, i sí que després hem tornat alguna vegada a fer espectacles més de carrer. però a sala l'Escorxador vam estar amb els carters.
0: Quan fas aquest tipus de teatre familiar i que el teu públic és canalla, no seria també un punt de responsabilitat de transmetre optimisme, esperança davant del món, no? I moltes vegades aquestes notícies que, no, que ens assetgen a diari, no, que no necessàriament són optimistes, de fet poques vegades ho són. No sé si sentiu també aquesta responsabilitat de, a nosaltres ens toca ensenyar la part bonica de la vida.
1: Sí, nosaltres ara hi ha molts espectacles també familiars que tenen aquesta cosa més, entre cometes, més moralista, no? I tracten temàtiques que estan molt guai, no? A partir del teatre, doncs, vinculen segons quines temàtiques. Nosaltres tenim un dels primers objectius, que és passar-ho bé. I creiem que el teatre ha de ser un lloc on... però passar-ho bé no vol dir només que siguin comèdies, no? Però intentar fer teatre de qualitat perquè surtis allà havent-ho passat bé i veient això, no? Durant una estona havíem entrat en un món màgic i oblidar-te de tot. Llavors, sí, fem això, intentem que durant una estona ens oblidem la situació que hi ha al voltant i que tant el nen com el gran hagi passat una horeta divertint-se, no? I és aquesta part pedagògica nostra, de fer un teatre de qualitat on t'ho passis molt bé. Mm-hmm.
0: Doncs si tenen ganes de passar-s'ho bé diumenge a les 12, a l'Escorxador, Somio, la ciutat dels oficis impossibles, saben que poden comprar les entrades a través del web de Cultura Sitges. No, crec que no en queden gaires, perquè també l'Escorxador té les dimensions que té, però vaja, perquè s'acabin d'animar aquells i tant de bo estigui la sala plena i vegin doncs, tot de sitgetans, nens, nenes, adults, i passin doncs, aquesta estoneta, 50 minuts, no? Espectacles, entenc que pensats això, perquè els aguanti canalla i nens més petits, però centrats en aquest cas en els oficis impossibles, molts d'ells segurament que alguna vegada ens han passat pel cap, no? Idees aquelles esbojarrades. Heu anat adaptant l'obra també en funció d'oficis que us han anat dient o no?
1: No, sempre diem que, perquè nosaltres al final fem això, sí, que els nens ens poden enviar dibuixos amb els oficis impossibles i sempre, com ens està anant molt bé l'espectacle, fem la broma de dir, va, haurem de fer el Somion 2, com a la pel·lícula Disney, no? Amb
0: sí,
1: els oficis
0: sí.
1: Nous. Ara, en principi, els estem mantenint només aquests, perquè també, si no, significaria la construcció de nous titelles i noves coses, però per ara es mantenen els mateixos. Però potser algun dia això del Somion 2 li fem
0: sí,
1: una volta.
0: Home, sí, anava a dir, ara això de les segones versions es porta moltíssim, eh? I si està tenint èxit Somion, doncs probablement un Somion 2. I a més, ves que no passi que algun d'aquests oficis que ara diuen que semblen impossibles d'aquí X anys no acabi sent una realitat. Que això també podria ser, no? És a dir, oficis d'aquests més aviat no tan il·lusos, potser, però més futuristes, no? Que algú pogués pensar, doncs potser això, d'aquí uns quants anys, potser molts, moltíssims, o potser no tants, igual és un realitat, acaba sent realitat aquest ofici, eh?
1: Exacte, acaba sent com el Julio Verne, no? Que quan feia les seves novel·les,
0: exacte,
1: deia, això és ciència-ficció i ara hi ha coses que s'han fet.
0: Exacte.
1: I saps, d'aquí un temps trobem gent que fabrica núvols o el despertaire, que va casa per casa per despertar la gent d'una manera alegre. No ho sabem.
0: Estaria bé. Joan Fernández, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé diumenge.
1: Moltes gràcies i m'acomiado com s'acomiada la gent contenta del nostre poble, que és dient rapisanda. Apa, ens veiem diumenge.
0: Fins diumenge, adeu-siau.
1: Adeu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Confirmat? M'han robat el mòbil.
2: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
1: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
2: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
1: Tens raó.
3: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
4: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe. Jo, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit.
5: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
4: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
6: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: En un plis-plas s'ha omplert l'estudi, eh? Però ràpid, ràpid, ja estic acompanyadíssima. A veure, els explico. La pell de Sitges és el títol de l'exposició fotogràfica que en el marc del Fotomatch es pot veure al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol, una exposició que va a càrrec de l'alumnat de Tècniques d'Expressió de segon de batxillerat de Cultura Audiovisual de primer de batxillerat de l'Escola Pia de Sitges, és a dir, dos, segon de batxillerat, Tècniques d'Expressió i Cultura Audiovisual de primer de batxillerat de l'Escola Pia de Sitges. És una col·lecció d'imatges molt maca, l'han d'anar a veure, són fotografies molt maques. Jo crec que expliquen molt bé Sitges i que parlen molt bé de Sitges, però avui el que hem convidat és que vingui un grup d'aquests joves a que ens expliquin doncs, la seva obra, aquestes fotografies que, com dèiem, es poden veure al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol. I com que acaben d'aterrar, perquè venien ràpid de classe i, a més, els he fet córrer, s'hauran de presentar ells mateixos perquè jo ara mateix no sé com es diuen. Així que anirem un per un, que es vagin presentant i que ens diguin nom i quin curs estan cursant. Vinga, començo per la meva esquerra, que té moltes ganes de parlar.
1: Em dic Joan i estic a primer de batxillerat.
0: Vinga, primer de batxillerat i assignatura?
1: Cau.
0: Perfecte, cultura audiovisual.
2: Hola, jo em dic Noah i estic a primer també fent cultura audiovisual.
0: Molt bé, per allà.
3: Jo em dic Lucas, estic a primer de batxillerat i també fent cultura audiovisual.
0: Cultura audiovisual.
4: Jo em dic Olivia i també estic fent cultura audiovisual a primer
0: de batxillerat. Seguim.
5: Jo em dic Lia, vaig a segon de batxillerat i faig tècniques d'expressió.
0: Molt bé.
6: Jo em dic Mar, vaig a segon de batxillerat i també faig tècniques...
0: d'expressió artística, molt bé.
7: Jo em dic Carlos, vaig també a segon de batxillerat i faig l'assignatura també de tècniques.
0: Tècnica d'expressió, vinga, què més?
8: I jo em dic Bruno, també vaig a segon de batxillerat i també faig l'assignatura de tècniques d'expressió.
0: Molt bé, i ens queda un.
9: Jo em dic Pol i vaig a primer batxillerat i faig cau també.
0: Molt bé, i hem vingut acompanyats de la Marga Miret, que és la professora, que la vam tenir aquí fa poquet per la seva exposició, que encara està, Marga, no? En sí. Piramar, encara està l'exposició. A veure, m'expliqueu aquestes imatges, aquestes fotografies, hi havia un punt de partida en tot això, en aquestes fotografies? Quin era el punt de partida? Qui m'explica això? Olivia. M'he quedat amb el teu nom, vinga.
4: Vale, pues, l'objectiu era una mica captar els detalls de Sitges, del poble mediterrani en el que vivim, i més detalls així arquitectònics, com detalls en què no ens fixem tant.
0: I us va costar? És a dir, et va costar a l'hora d'anar a buscar la imatge? No sé si, o ho vas tenir clar de seguida, no sé si a la primera passa vas dir ja està, ja tinc la foto.
4: No, o sigui, vam fent com una sortida on estàvem tots junts,
0: sí?
4: Mirant pels carrers, no sé què, i després vam anar separats a fer cada foto i no era difícil.
0: Lucas, què és el que et va inspirar a tu? Quina és la teva fotografia?
3: A veure,
0: apropa't al micròfon, sisplau, Lucas.
3: Sí. Jo tinc bastantes fotografies, però em va inspirar pues, el blau Sitges, que m'agrada molt, i pues, les vessanes de color blau Sitges, línies que hi ha pel terra i coses que són com característiques de la pell de Sitges.
0: Són fotografies molt de detall, no? És a dir, i no sé si també formava part això d'alguna manera del punt de partida, és a dir, us van demanar que us fixéssiu en el detall, no?
2: Bueno, ens vam inspirar en Francesc Català Roca, que va fer una exposició semblant anomenada La pell de Barcelona, que el seu fill doncs, la va com popularitzar perquè no la va treure i va fer un llibre.
0: Saben que Francesc Català és el fotògraf català més important del segle XX, probablement. L'heu descobert en aquesta assignatura, aquest fotògraf?
2: Sí.
0: I què? Us ha agradat? Us ha impactat d'alguna manera la seva fotografia?
2: Bueno, sí, es veu que és molt semblant a la d'ara i pràcticament, en la meva opinió, no ha canviat molt.
0: Ha marcat una mica potser tendència, no? O
2: sí.
0: Línia? Vinga, la teva fotografia, detalls de la teva fotografia, en què et vas inspirar tu? O què és el que et va cridar l'atenció?
1: Jo vaig fer algú molt mateix al del Lucas, el blau de Sitges.
0: El blau de Sitges, no?
1: Sí.
0: De fet, és que quan vagin a mirar l'exposició jo deia, és una exposició que jo crec que explica molt bé Sitges, perquè és veritat que el blau Sitges és molt present, també molt aquesta arquitectura modernista, no? Aquests elements de l'arquitectura modernista sitgetana, l'aigua, el mar, és a dir, molt mediterrània també. En el cas de l'assignatura d'expressió artística de segon de batxillerat, el punt de partida era el mateix? Sí, era compartit el projecte, diguéssim. I en el vostre cas, no sé si el fet d'estar segon de batxillerat, una altra assignatura, canvia d'alguna manera la perspectiva, canvia d'alguna manera

0: a l'hora de fer el projecte?
1: Bueno, sí, en el meu cas era el primer cop que feia alguna assignatura relacionada amb la fotografia.
2: Sí.
1: Llavors era una mica el mateix punt de partida com des de zero.
2: Uh-huh. I en la teva fotografia, quina, en què et vas inspirar? Què és el que et va
1: em
2: cridar
1: l'atenció?
2: Em vaig atenció?
1: Inspirar sobretot en les rajoles del terra uh-huh. i en les portes o elements que em semblaven més especials de finestres i portes. Sí.
2: Uh-huh. De fet, hi ha moltes portes, moltes finestres, molt blau de Sitges. La teva companya, disculpa'm, no me'n recordo del nom. En el teu cas, què és el que et va cridar l'atenció?
3: Doncs jo em vaig inspirar sobretot en els detalls petits de les
2: sí?
3: portes,
2: sí?
3: també amb les rajoles i... sobretot amb el color.
2: Clar, no sé si això ho feu habitualment, és a dir, m'imagino que clar, tots segur, m'imagino, no, segur, 100% segur que tots fan servir les xarxes, fan servir molt la imatge, no?, habitualment per ensenyar, no sé si el vostre dia, les vostres aficions, etc. No sé si acostumeu a anar a aquest punt del detall habitualment o feu coses més genèriques. Sí, és a dir, si d'alguna manera aquest exercici us ha permès de sobte centrar-vos en detall i fixar-vos en detall i si no sé si heu descobert amb una nova manera de fer imatges.
3: Sí, bueno, ens hem fixat en coses que normalment no ens fixaven quan passàvem pels carrers, que jo mai m'havia donat compte.
2: Fins que no pares atenció, sí. no? El teu company, la teva fotografia en què està inspirada, en què t'has basat o què t'ha cridat l'atenció?
4: Doncs jo realment no em vaig inspirar en res en concret, sinó que vaig anar pel carrer doncs, més atent que de manera habitual. I doncs simplement anava fotografiant tot el que em cridava l'atenció, veia bonic, o veia que tenia alguna oportunitat per aquest projecte.
2: I has descobert alguna cosa de Sitges que no havies parat mai atenció?
4: Doncs sí que m'ha passat. Potser no descobrir una gran cosa, però sí donar-me compte de detalls o d'aspectes que no havia vist abans.
2: Clar, és que de fet, i vosaltres justament sou una generació que sou dels que aneu caminant amb el mòbil, no? Mirant el mòbil, és a dir, no sé si aneu gaire o teniu gaire... posat a pràctica, no? L'exercici d'anar a caminar i observant el que ens acompanya i no sé si justament això us ha permès doncs això, descobrir portes, finestres, carrers, detalls que ara deia aquest company, no? Voreres, i si fins i tot això us ha permès descobrir bellesa, és a dir, potser espais que pensàveu doncs, o que podíeu descriure abans com un carrer, simplement de sobte heu descobert que hi havia bellesa en aquest carrer, no? No sé si aquest exercici fotogràfic us permet això o al contrari, eh? On allà on vosaltres pensàveu que hi havia bellesa, descobrir que no hi ha tanta. Vinga.
5: No, sí, o sigui, al final quan et fixes no només en el conjunt sinó en els detalls, doncs vas descobrint com coses que li van donar sentit a tota l'arquitectura i detalls, que al final sí, té un punt de que descobreixes coses noves i és
2: I
5: més bonic.
2: I creieu que les vostres fotografies diuen també de vosaltres? És a dir, no sé, per exemple, la teva fotografia, si t'has fixat més en arquitectura, en color, en què t'has fixat en el teu cas, ara ens ho expliques, però no sé si també creus que diu alguna cosa de tu, no?
5: Bueno, primer jo em vaig intentar fixar més en coses no tan comunes, a primera vista.
2: Com ara? Com ara?
5: Doncs, per exemple, una porta, no?
2: Sí.
5: Que la veu sempre a les cases, sí. Doncs jo no em vaig centrar en això, no? Igual amb detalls d'una taulada o aquestes coses que no estem tan acostumats a veure.
2: A mirar, vista, no? Sí. Sobretot perquè igual has d'aixecar el cap, no? Has d'alçar el cap, no? I moltes vegades anem amb allò amb el ritme ràpid. En el teu cas, quina la teva fotografia en què t'has inspirat?
6: Jo la meva fotografia em vaig inspirar... sobretot en portes i finestres amb color blau i sobretot és que com teníem la mateixa consigna jo crec que totes les fotos han quedat com si fossin del mateix autor.
2: Sí, efectivament, és una molt bona reflexió perquè jo també quan vaig anar a veure ahir l'exposició vaig tenir aquesta sensació de dir que a mi em diuen que totes les fotos són de la mateixa persona i m'ho hagués cregut, no? Ha estat com el resultat sí. d'un projecte això, no? I això creieu que té veu, que és el que genera això, és el punt de partida, o sigui, aquesta idea inicial, ho genera Sitges? Què ho genera això?
6: Jo crec que ho genera Sitges, ja que té una arquitectura com molt concreta i que només veient petits detalls de Sitges ja pots intuir que és Sitges.
2: Clar, de fet, i no sé si esteu d'acord que aquestes fotografies, veient les fotografies, seria fàcil per a algú que ha estat alguna vegada a Sitges i coneix mínimament, de seguida desxifrar que és Sitges, i no sé si hi havia també intenció amb això, no? És a dir, quan fèieu la fotografia Que a la primera, que de primera vista algú que potser coneix Sitges però que està a Austràlia pogués dir això Sitges, seguríssim, que ho tingués clar. Lucas, no sé si, ten, si, si hi havia intenció també en això, ensenyar Sitges des del detall.
7: Sí, bueno, hi havia una petita intenció perquè si hi ha una persona que ha vingut a Sitges però que viu a un altre lloc, per exemple a Vilanova,
2: sí.
7: No es pot imaginar que és el Garraf, per exemple, perquè el Garraf són uns altres colors, més, uh-huh, una altra arquitectura més moderna, i pues, sí, sí, és el que ens vam basar. Uh-huh. També.
2: Entenc que totes les vostres fotografies estan exposades, no? Sí. Les vostres, i entenc que sou més companys, no? Ja, ja he vingut una petita representació. És la primera vegada que exposeu? És a dir, que una fotografia vostra s'exposa en un lloc públic on la gent hi pot anar a comentar-la? És la primera vegada?
7: Sí.
2: Sí? Per tots? Sí. I aquesta sensació què? No sé si us ha generat com neguit, si us agrada, si no us genera responsabilitat ni pressió ni res, o sí. Què? Ningú? No, vinga, va.
8: Bueno, pues a mi a lo personal m'ha agradat molt entrar allà i doncs veure els nostres treballs, i et sents bé doncs veient que la gent ho va veure i que has tingut pues, un bon resultat.
2: Uh-huh. I que es paren, eh? Ni que sigui allò dos sí. minuts a mirar la teva fotografia, no? I probablement a pensar, doncs, qui l'ha fet, per què l'ha fet, per què s'ha fixat en això. Són totes fetes amb els vostres mòbils, les fotografies?
7: Sí.
2: Sí? Entenc que feu fotografies habitualment, a diari, feu fotografies del vostre dia a dia, sí? Sí. Creieu que canviarà aquestes assignatures que esteu fent ara, canviaran o poden canviar d'alguna manera la vostra manera de fer fotografies habituals? És a dir, creieu que això us està influenciant? És a dir, ostres, doncs igual ara canvio el plano o això, em centro, tinc ganes de centrar-me en el detall. Creieu que això us pot afectar en el vostre dia a dia, en les vostres fotos? Vinga.
5: Bueno,
2: jo crec... de parlar no els hi costa, és l'edat, és l'edat.
5: Jo crec que sí, perquè al final aquesta assignatura també, o sigui, no ho hem dit, però a part d'aquest mm-hmm. projecte mm-hmm. també hem après bastantes tècniques mm-hmm. sobre vídeo i foto. Llavors, vulguis o no, en el teu dia a dia, quan fas una foto, igual no ho penses, però igual et pots recordar alguna cosa que s'ha après, llavors, bueno, ho enquadres millor o...
2: Mm-hmm.
5: Et pot ajudar.
2: I que la tècnica també ajuda a l'expressió, no? de l'obra, diguéssim. És a dir, que amb la tècnica també pots decidir, no? Si enfoques, desenfoques, si allunyes, no allunyes, no? Tot plegat estàs expressant, estàs dient coses. Algú es vol dedicar a això de la fotografia? Li agrada tant aquest món com per dedicar-s'hi? O simplement és una assignatura que us agrada i us acompanyarà, entenc, a la vida de la fotografia, però no sentiu voluntat de dedicar-vos? Algú es vol dedicar a això de la fotografia? No.
7: No,
2: eh? És difícil, és un món difícil, ho entenc, la fotografia acostuma a ser com un acompanyament, no? Però és curiós, no s'hi volen dedicar però fan fotografies a diari, perquè és una generació que ho fotografien absolutament tot i ho enregistren tot, ja sigui format vídeo, curt, llarg, més editat, menys editat, menys real o més real, però que treballen molt amb la imatge. Creieu que això us dona... us ha donat com avantatge respecte a generacions anteriors a l'hora de fotografiar? No sé si algú, per exemple, Olivia, vinga, va, t'han passat el marrón.
9: Pues sí, o sigui, jo crec que hi ha molta diferència en com fem nosaltres les fotos. Bueno, a sí? part de, o sigui, sense fer cultura audiovisual, sí? sent d'aquesta generació ja tenim més coneixements. Més que, jo que sé, els meus pares o els meus avis.
2: Dels aires, de la col·locació, no? De tot sí, això, no? Refereixes? Sí. I de tècnica, no? M'imagino. Sí, sí, sí. És a dir, que esteu, aneu com un pas endavant, diguéssim, respecte a altres generacions. Heu fet alguna vegada fotografia amb càmera? Amb càmera analògica? Sí. Algú té càmera de fotografia analògica? I l'heu fet servir o l'heu fet servir?
9: No, bueno, jo tinc una digital.
2: Digital, eh? Càmera, però digital, eh? Mm-hmm. La feu servir habitualment? No, mòbil tot, no?
9: Sí.
2: El mòbil és com és l'eina, avui en dia, Marga, això sí. és... Apropa't al micròfon, apropa't, deixeu-li un micròfon, un espai aquí a la Marga.
10: Té moltes prestacions, no, el mòbil? Hi ha mòbils amb òptiques molt
2: sí,
10: bones.
2: Sí, no, ara hi ha mòbils amb càmeres amb autèntiques meravelles, que la cosa és saber-les fer servir, No sé si també us ha permès descobrir eines que teníeu al vostre mòbil que desconeixíeu, no? Estàs allà molt en retirada, però jo vull que parlis, vinga.
3: Doncs sí, pues...
2: És a dir, ja has descobert alguna cosa, i tu fas servir el mòbil habitualment, però no sé si a l'hora d'aquesta assignatura has descobert que amb el mòbil pots fer coses a nivell d'imatge que potser no feia servir habitualment.
3: Sí, sí, enquadraments, il·luminació...
2: La il·luminació. Que important la llum també, eh? Les vostres fotografies també tenen una llum molt peculiar. Esteu contents amb aquesta exposició en general? De qui és aquesta foto?
11: És meva.
2: És la teva?
11: Sí.
2: És la foto que està allà al principi, no? A l'entrada. És la foto d'una barana, no? D'un tros de barana. És veritat que és una... és un exercici molt curiós també, jo no sé si us heu plantejat així, però jo crec que per sitgetants anar a veure aquesta exposició intentant endevinar on està feta cada foto. És un exercici molt interessant perquè segur que els genera confusió, seguríssim. Hi haurà algunes que les tindran molt clares, diran això és evident, això és aquí, però hi ha d'altres que els hi generarà confusió perquè de portes blaves i finestres blaves a Sitges n'hi ha unes quantes, i moltes estan fotografiades de baranes així amb estil modernista també, però aquest joc com d'anar a esbrinar on està feta la foto em sembla un joc interessant. Nois, noies, moltíssimes gràcies per la visita, per la correguda aquesta que us he fet fer final per arribar a l'estudi. Enhorabona per les fotografies, per l'exposició, són molt xules i res, i gràcies per la visita. Plaer.
9: Gràcies.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La Síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Vinga, dos quarts i mig ara, dos quarts i mig de 12 d'aquest matí de dimarts 19 de maig. Temps de les biblioteques i de l'exposició de fotografies al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol, el temps de l'agenda de les biblioteques amb la Marta Sánchez. Marta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Te'ls has trobat aquí fora.
1: Sí, i els he felicitat perquè no vaig poder estar el dia que va inaugurar l'exposició, però és que realment, no, això que comentaven d'aquest joc d'endevinar on és cada detall, és real. O sigui, això està passant, aquestes converses d'això està al lloc, no, que és la porta del carrer, no sé què. És maquíssima aquesta expo.
0: Perfecte, doncs recomanada queda, després de que la Marta també recomanés en el seu dia doncs, que això, que es passessin per pel claustre i que doncs, admiressin aquestes fotografies dels alumnes de l'Escola Pia. A veure, què tenim per la propera
1: quinzena?
0: Doncs
1: mira, aprofito enllaçant aquests nois noies que hem tingut ara, no? Que els adolescents fan coses i fan coses molt maques i no? La deia, m'eren amb aquest posat una mica de dir, a veure què em diran, però que tenen un esperit, doncs això, no? De curiositat, en fi, el que toca. Doncs mira, començo perquè ara quan surti d'aquí de la ràdio, just avui, d'una a tres, tenim un grup de quart de l'ESO, de l'IES Vinyet, de l'Institut Vinyet a la biblioteca, perquè amb l'optativa de filosofia, durant el curs s'han llegit tres llibres potents.
0: Ai.
1: I sí, el primer va ser el Fahrenheit 451
0: de Ray Bradbury,
1: una distopia, no, en un futur imaginat on els bombers cremen llibres, no, amb aquesta metàfora de que els llibres porten la saviesa, el coneixement i l'esperit crític i per tant no convenç, segons quines societats, doncs seria això. El segon llibre de l'altre trimestre, el segon trimestre, va ser el diari d'Anna Frank.
0: Sí,
1: va ser una sessió intensa, però va donar de parlar amb ells d'uns doncs, temes superinteressants i amb una conversa molt, molt interessant i molt enriquidora. I avui venen a parlar sobre un altre, que jo crec que és el més potent dels tres, quasi, no sé, que és l'assaig sobre la ceguesa del Saramago.
0: Ostres!
1: Aquest llibre que comença amb que una persona de cop i volta es queda cega i hi ha aquesta pandèmia, per dir-ho d'alguna manera, de ceguesa, que ningú sap ni la causa ni el motiu ni què passarà, i els governants decideixen tancar la gent cega en una mena de manicomi buit, no? En un local, i la gent que ha estat en contacte amb ells en una altra ala d'aquest edifici. I a partir d'aquí és tota una metàfora d'una societat sense ordre ni concert i una ceguesa que encara que tinguem ulls, no? Per dintre potser la portem, per tant també donarà per parlar molt i molt, i els tenim d'aquí una estoneta per parlar sobre aquest llibre. I ha sigut una activitat molt enriquidora d'estar contactant amb ells, nanos d'això, no? de 15 a 16 anys, parlant de temes realment potents i donant les seves opinions i els seus punts de vista.
0: Doncs aquests tres clàssics de la literatura en el seu dia, doncs que també, de generació en generació també, doncs ens els feien llegir, oi, a l'institut, aquests grans clàssics.
1: Exacte, ha sigut un projecte de col·laboració i per tant a classe li han donat aquest enfocament, no?, com a optativa de filosofia, i des de la biblioteca també estirem del fil de donar-los a conèixer la part més literària, no?, de l'estil, altres llibres relacionats amb els temes que tracten aquests, i bé, doncs anar-ho completant i anar-ho fent més rodó.
0: Doncs aquest, un altre dels papers de les biblioteques, aquesta acollida també als alumnes de les escoles i instituts de Sitges, doncs per acompanyar-los també en aquests en la lectura dels grans clàssics. Què tenim?
1: I tenim avui una presentació d'un poemari, Destil·lacions, poemes breus, de la Montse Castellà. Aquesta presentació anirà a càrrec de l'autora, com sempre, i tindrem també la recitació de poemes per part de la Marta Millà, que és actriu i també escriptora i autora del pròleg d'aquest llibre, i la Rosa Martí Pujol, que és artista multidisciplinar, autora dels dibuixos i també autora d'una exposició pictòrica que va donar peu a aquests poemes. En el llibre, no, en aquest pròleg de la Marta Millà, ens explica molt bé, llegiré un petit fragment perquè és no sé, trobo que està molt ben explicat i que no li sabré posar unes paraules millors que les de la Marta Millà, que diu: quan la Montse em va deixar llegir el seu recull de poemes, me'n vaig enamorar. Li vaig proposar de fer-ne un recital. Ho faries? Em va dir amb la seva particular timidesa i humilitat. És clar. I vam posar fil a l'agulla per estrenar-lo al Prado de Sitges, on el públic present el va rebre amb un gran entusiasme. Més tard diu: si m'enamoro d'un poema, necessito dir-lo en veu alta, cridar-lo als quatre vents o xiuxiuejar-lo suaument, a cau d'orella, com si revelés el secret d'un tresor amagat. És aleshores, quan ser actriu esdevé un privilegi, perquè puc encarnar l'esperit de la poeta a través de la veu i volar, i fer volar a qui l'escolti. Per tant, això és el que gaudirem aquesta tarda a 6:45 a la Biblioteca Santiago Rusiñol.
0: Doncs 6:45 aquesta tarda una altra autora local, en aquest cas, que presenta llibre a la biblioteca.
1: Sí. El demà, dimecres 20 de maig, aviam... no, perdó. Aquí he de fer un parèntesi que ho tenia així en la rutina.
0: Obrim parèntesi.
1: Demà la biblioteca Josep Roig i Raventós estarà tancada només a la tarda, sí. El matí sí que estarà tancada, per tant aquesta tertúlia que jo anava embalada per anunciar-la canviarem de data i s'anunciarà properament, però en tot cas aprofito, tenim incidències organitzatives i demà doncs tindrem tancat la Roig i Raventós a Santiago Rusiñol en l'horari habitual,
0: d'acord, sí. Per tant aquesta tertúlia que en principi estava demà anunciada,
1: exacte, anava embalada jo ara,
0: no hi serà,
1: no, perquè ha sigut un canvi així molt d'última hora que s'ha intentat que no hagués de passar, evidentment, però, en fi, els recursos humans són els que són i a vegades passen aquestes coses. Per tant, passem al dijous 21 de maig, a 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Tindrem la presentació d'un altre llibre, el seu títol és Rascaparets, i el seu autor, en Julià Guillamont. Anirà a càrrec de l'autor i del Joan Tarrida, que és l'editor de la Galàxia, de Galàxia Gutenberg, que és l'editorial que ha publicat aquest llibre. Rascaparets, això era el nom que de petits donàvem als mistos Garibaldi, que era una tira de cartró amb 15 o 16 ungletes d'explosiu que la canalla fèiem esclatar arrossegant-les per façanes i pedrissos. Això ens diu el Julià Guillamont. I aquests contes curts són com aquells rascaparets, petites històries que, fregades a la superfície aspa de la realitat, produeixen espatecs d'imaginació, humor i crítica. En aquests contes doncs trobarem temes com la intel·ligència artificial, el fast deco, aquests cables que s'entortolliguen en les façanes, l'art compromès, els videojocs, en fi, doncs tot això anirà com pet, anirà petant, com si fos aquest rascaparets amb aquest toc de la visió de Julià Guillamont.
0: Correcte.
1: Serà demà, també 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Demà no, dijous. Uf,
0: dijous,
1: com estic,
0: dijous,
1: si em falta un
0: dijous,
1: dia.
0: Sí.
1: Dijous 21.
0: Vinga.
1: Dijous 28 de maig, també a 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tindrem la xerrada que anualment ens va aportant en Joan García Targa, que és arqueòleg, sobre el projecte arqueològic d'Ixbatún, que és el Yucatán, a Mèxic, i cada any, com dic, doncs va venint a la biblioteca i, per tant, podem anar seguint les evolucions d'aquest projecte. Ell ens explicarà la importància dels darrers treballs que s'han dut a terme en aquest lloc, que és d'origen maia, i del qual es conserven restes distribuïdes amb més de 5 quilòmetres quadrats. El nucli està delimitat per un mur perimetral i bueno, el Joan ens diu que té una extensió similar a la Barcelona romana, per tant no és petit.
0: No és
1: i en
0: petit.
1: Aquest projecte van avançant doncs, en la recopilació d'aquestes restes i en fi, no, d'anar descobrint com era la civilització d'aquell espai. I això, i sorprenent-nos en aquests nous aspectes i noves descobertes.
0: Amb el Joan, que parlarem també la setmana que ve precisament d'això, ell ve cada any també explicar-nos quan van cap allà, que és pels vols del desembre i que doncs, hi passen un parell de setmanes, però clar, de dues setmanes en dues setmanes tampoc.
1: Clar.
0: Va dir, no és l'explosió, sigui, van al ritme que poden,
1: sí,
0: per dir-ho d'aquesta manera.
1: I tant. L'endemà, divendres 29 de maig, a 6:45, també a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tenim una nova sessió del Liceu VIP i en aquesta ocasió l'òpera que s'està programant al Liceu i per tant de la que farem la xerrada és Les noces de Figaro, de Mozart, tot un clàssic, i anirà a càrrec de la Verònica Mainés, que és musicòloga, crítica musical, professora de piano, etc. Convido tothom a venir a escoltar la Verònica perquè sempre explica les òperes que, com si les estiguessis veient i escoltant, i qui després vol anar al Liceu doncs ja va amb una mirada molt més ampliada, amb uns coneixements previs i amb un sabent el què va veure, el per què passen les coses i en fi, que aprenem moltíssim amb ella. Les noces de Figaro és un monument extraordinari, sense comparació, una partitura genial, amb girs imprevisibles i una galeria de personatges inoblidables, des de la soledat contemplativa de la comtessa, la Susana, una dona astuta, emancipada, un Figaro obedient, l'abusador conte i l'innocent Cherubino. Tots aquests doncs, van tenint unes entrades i sortides d'escenari amb un joc de portes, en fi, una història divertida, però amb un rerefons també, no?, sobre les dones i la seva capacitat per ser solidàries, que quan li passa una cosa a una, entre elles, entre nosaltres ens entenem i ens ajudem. Això coordinat pels amics de l'òpera de Sitges.
0: Com sempre, doncs, Les noces de Fígaro. Aquesta vegada un clàssic, una òpera força coneguda de Mozart. Serà divendres 29 de maig a 6:45.
1: I aquests dies, aquests darrers dies, ja també hem anat al Liceu amb la presentació de la nova temporada 26-27. I juntament amb això, amb els amics de l'òpera de Sitges, que ens ajuden moltíssim a coordinar totes aquestes xerrades, a triar quina òpera després anem a veure, doncs ja estem posant fil a l'agulla per la propera temporada. El dimarts 2 de juny, ens anem ja al final d'aquesta quinzena, a 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tindrem la presentació d'un altre poemari, també d'un autor local, que és Estricta litúrgia, de l'Anton Ferret. Anirà a càrrec de l'autor i de la Lídia Gázquez, que és poeta i escriptora. Els dos, a més, són aquests autors locals que compartim també com a autors locals amb Ribes. I aquest és el tercer llibre de poesia de l'Anton Ferret. Els tres, hem de dir que han rebut premi. Aquest últim és el guanyador del 49 Premi de Poesia Maria Manent 2025. L'Anton Ferret ha escrit també relats i col·labora, és col·laborador habitual de l'Eco de Sitges, de Ribes i del Núvol, per tant el podem seguir en diferents mitjans, i vindrà a la biblioteca a presentar aquest nou poemari.
0: Perfecte, doncs nou poemari, la pell... nou poemari que es presenta a la biblioteca.
1: Sí, l'Estricta litúrgia. Al pati, bé, doncs tenia aquí això, la pell de Sitges, no? La mostra de fotografia, que ens han explicat també els artistes, els fotògrafs, aquests nois i noies de l'Escola Pia, i bé, doncs això ho podem passar, perquè ho acabeu de parlar i la tornem a recomanar, en tot cas, doncs... dintre del Fotomaig 2026. I a les vitrines de l'entrada de la Biblioteca Santiago Rusiñol seguim amb aquesta exposició dels escriptors i escriptores nascuts al 36, igual que la Biblioteca Santiago Rusiñol, que la Biblioteca Santiago Rusiñol segueix ben viva, i alguns d'aquests ja no, però en tot cas les seves obres sí, i és una manera, no, de retre homenatge també als grans autors que ens deixen aquest llegat de la seva obra i per tant són immortals.
0: D'acord.
1: I pels més petits de la casa, les habituals hores del conte, avui dimarts, tenim Fills que estan sols, de la Maria Armengol. El dimecres 20, és a dir, demà, tindrem l'hora del conte a la Santiago Rusiñol. Contes posats cap per avall, de la Clara Gavaldà. És aquest tipus de conte en què res no és el que sembla, no? I als nens i nenes els agrada moltíssim de saber de què van les històries, què passa en aquella història i com acaba la història, però al mateix temps també els hi fa molta riure quan hi ha canvis. No, que així no és! No? I aquests contrastos també donen, doncs, això, per riure, per sorprendre, per aprendre, i aquest, doncs, és el cas. Tot plegat són històries per trencar estereotips i fer-nos un tip de riure. El divendres 22 de maig tenim un taller dintre del marc del Parcs i Biblioteques Naturalment. El taller anirà sobre aprendre i construir una barraca de pedra seca a càrrec de la Bèlia Artigas, que és historiadora de l'art, però coneguda, i això ens explicarà què són les barraques de pedra seca del Garraf, i coneixerem la tècnica, construirem una maqueta. He de dir, per això, que ho estic anunciant, però queda una plaça lliure, i ho dic per omplir-la. Ah. Sabria greu, no?, que es quedés,
0: sí,
1: una plaça
0: tant
1: vacant. I, en tot cas, si algú li interessa, també es pot apuntar en llista d'espera, perquè de vegades hi ha aquests imprevistos, coses que passen, i, per tant, doncs, al final també potser poden participar. És una activitat, en principi, pensada per nens i nenes de 6 a 12 anys.
0: És a dir, els que tinguin, doncs, talent constructiu, que s'animin.
1: Exacte.
0: Divendres 22 a 5:45 a la biblioteca.
1: Sí, i perquè també tingui aquests talents artístics, el dimarts 26 de maig a 6:45 a la Roig i Reventós també hi ha un bibliolab, un altre tipus de taller. En aquest cas, decoració amb sacs de cafè i cacau, creativitat, reutilització i comerç just. També és un bibliolab, però marcat dintre del mes del comerç just, amb inscripció prèvia a la Biblioteca Josep Roig i Reventós, presencialment, telèfon, correu electrònic, WhatsApp. I en aquest taller donarem nova vida a bosses de tela descartades i les reutilitzarem per estampar missatges transformadors amb diferents segells, retoladors, ceres, pintures tèxtils, en fi, a través de diferents materials podrem donar aquesta nova vida a bosses.
0: Doncs, una altra de les propostes, aquest taller creatiu.
1: I també per anar acabant a la quinzena en aquest apartat d'activitat infantil i familiar, hem d'anunciar que el 2 de juny tindrem la festa final de la 26a Marató de Lectura i del desè Puja el Tren, i això vol dir que nois i noies que esteu participant en un o a l'altre, tenim els últims dies per anar acabant lectures, per anar acabant trajectes del Puja el Tren, per anar veient com puja el nostre nom en el llibròmetre, doncs això, els últims dies per anar complint reptes lectors.
0: D'acord.
1: I el dia 2 ens trobarem per fer l'hora del conte amb la Montse Panero i el sorteig. Ajuts de premis, els diplomes, els superlectors i superlectores, en fi, tot això que portem 26 anys i 10, respectivament, celebrant a les biblioteques.
0: I impulsant aquest coneixement a través de la lectura.
1: Exacte.
0: Doncs aquesta és l'agenda per la propera quinzena.
1: Sí.
0: Però, com sempre, ens porta recomanacions.
1: Sí, havia portat aquest que parlàvem abans, no? Al principi, l'assaig sobre la ceguesa. Se l'estan llegint, com deien, nois i noies de quart de l'ESO, però amb aquesta repassada, no?, que li estic tornant a donar, dona per moltíssim. Sí que és veritat que és una lectura que és com compactada, no?, aquest estil Saramago d'aquells diàlegs, te'ls has d'anar... És com si t'ho expliqués, no diu, no és un diàleg de... va exclamar tal persona, va dir... No, tu vas llegint i la teva ment ha de fer el canvi de saber qui està dient allò amb uns paràgrafs doncs, totalment això, seguits, compactats, però també és part de la gràcia del llibre i també desconcerta com el fet de quedar-te sec de cop i volta. Per tant, té molt de lligam, no?, aquest estil literari que utilitza Saramago amb la novel·la. La recomano moltíssim, tant a qui se l'ha llegit, doncs per donar-li, no?, que ara que tenim també recent encara la pandèmia, també té aquests tocs de connexió amb la realitat, i en fi, si algú no se l'ha llegit, doncs la recomanem.
0: Doncs l'assaig sobre la ceguesa de José Saramago.
1: Sí.
0: Què més?
1: I he portat un llibre d'aquests de gran format, d'aquests, és molt com de revista de decoració de sobre de la tauleta del sofà, d'aquests llibres que queden bonics, i que potser no comprarem, però que a la biblioteca els tenim, que els podem agafar en préstec i que els podem gaudir. Ja que tenim aquest 90è aniversari de la biblioteca, doncs aquest es titula així, La biblioteca, un patrimoni mundial. És un llibre doncs, de molt gran format, amb unes fotografies molt boniques de biblioteques de diferents llocs del món, grans biblioteques, en què no és només la col·lecció de llibres, sinó que és l'edifici que les acull. És una història, a més, no, des dels principis dels temps, de com s'han anat formant les biblioteques, el per què, la importància que han tingut i realment doncs, amb aquests edificis, alguns d'elles, algunes biblioteques que es poden anar a visitar i també pot ser un bon turisme de biblioteca, per tant pot ser un llibre inspirador de segons a quin lloc anem, doncs anar a visitar aquestes biblioteques tan i tan precioses.
0: Espectaculars les fotografies i bé, tot aquest món de la biblioteca clàssica, podríem dir, perquè evidentment no és un concepte de la biblioteca tal i com el tenim avui doncs, més entès o més assumit, sinó és la història en un llibre amb molta lletra, també.
1: Té molta lletra,
0: Per ser de gran format, les fotografies ja es veuen extraordinàries, però, efectivament, doncs, també la història sobre... Doncs, la història de les biblioteques també apareix.
1: I també doncs, arribar fins a les darreres, no?, aquests grans edificis molt moderns i a part que també és un llibre que convida a no fer una lectura potser seguida, no?, lineal, sinó que bé, doncs podem anar saltant els paràgrafs que vulguem, anar llegint els peus de fotografia, en fi, fer-lo al nostre gust també.
0: Bueno, com els llibres aquests de taula camilla.
1: Sí.
0: D'allà, de paramenta.
1: Exacte.
0: I què més?
1: Doncs ja tenim a punt de que surtin, que estiguin disponibles els llibres que hem rebut amb l'últim lot, aquests mensuals.
0: El lot.
1: I he agafat aquest perquè m'ha cridat molt l'atenció, perquè m'agraden molt els telèfons aquests de roda, no? Aquests telèfons tarotxen.
0: Els de gòndola.
1: Sí, de gòndola, no? Aquests de tant dels anys 80. I el títol és aquest, Los Felices 80.
0: Com es deien aquests telèfons, Albert? Els
1: de gòndola eren allargadets.
0: No tenien un nom.
1: I aquests, no sé. Eren
0: els telèfons pensava que tenien un nom típics. Específic.
1: N'hi havia
0: aquells allargats, els de gòndola.
1: Sí,
0: no.
1: Aquests són aquests rodons,
0: bé,
1: no? Amb aquesta rodona de marcar els números.
0: Sí.
1: Ho ha fet, sabem de què parlem. Eh? I el títol és Los Felices 80, crònica de una generació desconcertada. L'autor és Daniel Vázquez Sallés, és de Folk i Folk, l'editorial. I aquest llibre doncs, ens parla això, no?, d'aquesta generació, aquests anys 80 que tant ens han deixat, tanta marca han deixat, però que també, no, com que era una promesa de moltes coses que després no han estat, i està escrita amb un, bueno, de manera també divertida, diu que és una visita nostàlgica, no, el que pensàvem que eren els millors anys de la nostra vida, però aquí els posen, doncs, amb una quarantena justa, que, doncs, bueno, això de que qualsevol temps passat va ser millor, doncs també tenim tot aquest anàlisi, però que és una bona manera dels que vam viure aquests anys 80, doncs, de fer aquest pas enrere que també ens agrada.
0: I que abans parlàvem també de, bueno, parlàvem de filosofia, però en psicologia està estudiat, és a dir, tendim a esborrar els mals records, i aleshores per això qualsevol temps passat va ser millor, perquè clar, el cervell es queda amb els bons records d'aquell temps passat.
1: Exacte, no? Perquè, bueno, potser érem nens o érem adolescents, i en fi, doncs tot això, aquesta nostàlgia queda. Doncs... Per tant, és una revisió d'aquells anys, de la generació del baby boom, i en fi, doncs tot un...
0: El llibre es diu?
1: Es diu Los Felices 80, crònica de una generació desconcertada.
0: Desconcertada, doncs això, els telèfons, sí, aquests telèfons de la rodeta que l'ensenyes amb un nen i...
1: Sí, això? Com funciona això?
0: Com va?
1: Si apreten, apreten.
0: Si apretes, si apretes aquí no passa res, clar,
1: sí,
0: no.
1: Sí, sí, i aquell soroll tan inconfusible. Sí. Doncs és testimoni de llibres nous que tenim a les biblioteques, de ficció, de no ficció, infantils i de temes diversos com aquest.
0: Cada quan us arriba el lot?
1: Cada mes.
0: Cada mes. Lot de llibres, i llibres a més molt diversos que venen això, doncs per abastir aquest catàleg, que ja és ampli, és amplíssim, però que doncs sempre es pot alimentar una miqueta més. Doncs hem arribat gairebé a les 12, Marta, com sempre, amb aquestes recomanacions, i sobretot doncs amb aquestes activitats que es proposen, començant avui, per exemple, com dèiem, per aquesta presentació del poemari de Montse Castellà. Marta, com sempre, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: D'aquí 15 dies, de nou, ens retrobem per repassar l'agenda de les biblioteques. I ara són les 12. Doncs, com sempre, moltíssimes gràcies per l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins demà.

0: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
1: Trescat Info.

0: Les 12. Detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare el desembre del 2024 en un camí de Montserrat. Ara està previst que els Mossos el traslladin als jutjats de Martorell, que investiga el cas. Jonathan Andic sempre ha declarat que va ser una mort accidental. L'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació per blanqueig sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos d'aquest any que inclou inversions en educació, el reforç del català, un pla de pobles petits i polítiques per a la gent jove i la gent gran i una desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com el tren orbital, el pla de Rodalies o l'impuls per a la gestió de l'IRPF. La consellera d'Educació confirma que aquesta tarda farà arribar als sindicats la nova proposta negociadora. Esther Niubó insisteix que no es pot bloquejar el sistema ni avançar en posicions maximalistes i continua posant com a referent l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres. Avui les protestes mobilitzen professors i mestres del Vallès i el Maresme. El cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos està preocupat per l'increment de tirotejos a Catalunya. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio revela que cada setmana s'enregistren 2 de mitjana, tot i que el balanç total és de 7 persones mortes per arma de foc. Més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire i ningú va prendre mal. L'Organització Mundial de la Salut admet la preocupació per la velocitat de contagi del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda. L'últim balanç parla d'almenys 131 morts i més de 500 casos sospitosos. Rússia programa fins dijous maniobres militars amb armament nuclear i que preveu la mobilització de més de 60.000 efectius, uns exercicis que coincideixen amb el viatge que el president rus, Vladimir Putin, engega a la Xina, on es reunirà amb el seu homòleg Xi Jinping. Camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions d'avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al Camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent. I troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Han aparegut les restes d'una parella benestant vinculada al comtat de Barcelona. Els cossos han aparegut enterrats al jaciment de Castellar Vell.
1: Esports. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista del Barça Fermín López. Hansi Flick continuarà 2 temporades més com a tècnic del Barça. Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F. El tècnic barceloní de 29 anys va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent. En waterpolo Sabadell-Barcelona, partit on hi ha en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre i primer partit de les semifinals pel títol de Lliga femenina, Sant Andreu-Terrassa a les 9 del vespre.
0: I el temps, nuvolades a la meitat nord del país i punts del prelitoral sud. Aquesta tarda encara s'esperen ruixats al Pirineu i a comarques de la meitat nord del prelitoral. Ascens clar del termòmetre a partir d'aquesta tarda amb valors a prop dels 30 graus a ponent.
2: 3CAT Info.

0: passat 3 de maig a Sant Jaume d'Enveja es va disputar la final nacional de gimnàstica rítmica. Fou el punt final a la temporada pel que fa als exercicis individuals i el Club Gimnàstica Rítmica Sitges Garraf i va destacar sobretot un nom, el d'Àlex Brea, que va quedar sotscampió de Catalunya en la categoria júnior de nivell 4. L'Àlex té ara mateix 14 anys i va ocupar la segona posició d'entre 36 participants, un fet que no és massa normal i en aquest sentit podem dir que l'Àlex és l'únic nen de la comarca que representa la gimnàstica rítmica masculina. Per tant, una mica, com es diu en aquests casos, un rar avis en un món de clara tendència femenina. Només en alguns països hi trobem la modalitat masculina i en aquest sentit tenen seriosos problemes per competir a nivell internacional. De fet, a dia d'avui és l'únic esport olímpic que no és mixta. Volem viure de prop aquesta experiència personal, esportiva, de l'Àlex, de la seva família. I avui ens acompanyen l'Àlex Brea. Àlex, bon dia. I també la seva mare, la Vanessa Llamas. Vanessa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Com esteu? Content, no? Suposo, Àlex. Felicitats, eh?
1: Gràcies.
0: Com vas viure aquest campionat?
1: Doncs amb molts nervis, encara que ja tenia bastant controlat el meu exercici perquè ja havíem fet dues fases i aquesta era la final. I

0: afegeixo el malauradament.
1: No, no, no és gens ni urbà, més que nosaltres tots som turistes.
0: Sí, sí.
1: Llavors, quan ens va proposar, bueno, de primera vam dir, estàs segur? Perquè ja

0: van dir que ho feia bé i que ho intentés. I així va començar. Van començar el Maria Ussó. El ben après, és veritat, el ben après. I després ja el Maria Ussó.
1: Perquè abans de fer gimnàstica rítmica, Àlex, s'havies fet amb altres esports.
2: Sí,
1: la,
2: sí,
1: la,

0: se n'adonen, eh? Clar.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I aquest punt de dir, bueno, un nen...
1: I encara, quan anem a competir, quan ell entra, quan anem caminant cap al pavelló on ha de competir, es giren com, és un nen? O què fa aquí? O qui és? Ara ja perquè el comencen a conèixer i la primera fase és... Sí que el miren i ara després diuen, ara és l'Àlex. Però sí que és veritat que ell m'ho diu, mama, em miren. I bueno, perquè ets un nen i no estan acostumades a veure un nen aquí, però és normal. S'acostumaran.
0: Clar que sí, clar que sí. En certa manera, Àlex, suposo, et sents observat, no?
1: Sí, moltes vegades.
0: Més que les teves companyes d'aquí. Bé, tu comences a entrenar i allò t'agrada.
2: Sí, vaig començar ben après i començàvem a fer alguns balls pel festival d'estiu o de Nadal i això m'agradava i doncs, això.
0: Fins que arriba un dia en què entra la competició.
2: Sí.
0: Ja no només és entrenar, sinó que passes a formar part de l'equip.

0: individual. Més perquè si al millor tu fas alguna cosa malament, tu fas per tu i no perjudiques a ningú. I també a vegades hi ha amics. Però aquest any era el primer vegada que feia individual i malament.
1: Escolta, quan has de preparar una coreo, la fas tu, la teva entrenadora, doncs feu els dos?
0: Sí, moltes vegades...

0: Sí, jo sí, perquè jo el veig i dic...
1: Quin temple, no?
0: Sí, perquè jo, de vegades, no puc ni gravar-ho. Vaig a dir al pare, grava-ho, perquè si no, no, no. I el veig tan segur.

0: ha fet conjunt amb les seves companyes l'any passat, i aquest any la Laura va proposar que fes individual. Però clar, pensàvem, bueno, passarà una experiència, anar agafant una mica de...
1: Suposo que en el moment que li proposen fer individual és perquè
0: veuen...
1: li veuen alguna cosa.
0: Jo no entenc. Jo, quan surt ell i surten les seves companyes, les veig a totes que ho fan molt bé. Sí. Jo sempre em pregunten i jo Radio parlo des de la meva experiència. És que tot és molt difícil. L'ajuda tècnicament, ja no sé si ell és millor o pitjor, però clar, jo em deixo aconsellar per la Laura i per les seves entrenadores. I bueno, i elles són les que van marcant el ritme de l'Àlex, perquè nosaltres ens deixem muntar.
1: Et preguntàvem, Vanessa, com vareu gestionar això. I clar... Just això acaba de començar.
0: Sí.
1: Però això té un recorregut.
0: Sí.

0: 25, farà conjunt al setembre amb les seves companyes, i és veritat que li han proposat i ella es queda una hora més. Llavors són 3 dies a la setmana, 4 hores d'entrenament, i ho ha de imaginar amb els exàmens, i els estudis, ell sap que és el més important. Llavors, mentre ell ho porti bé, si veiem que li costa, perquè no pot compaginar les dues coses, doncs...
1: Com ho portes, Àlex?
2: Doncs,
1: això de compaginar estudis amb els entrenaments. De moment bé, no?
2: Bé, perquè no és molt difícil, però bueno, a vegades és veritat que

0: és el tope on pot arribar.
1: Come on, home,
0: no hi ha més. És el que deies, que la rítmica masculina està molt limitada. Arribar a campió d'Espanya és com comencem una altra vegada. Llavors, clar, sí que és veritat que a nivell internacional té més sortida la femenina que la masculina, però bueno, si vol arribar al campionat d'Espanya, mira, ara és el campió de Catalunya.
2: A nivell de comarca, crec.
0: Sí, però bueno, és que no s'ha trobat a ningú, el que passen

0: perquè les altres fases ells havia d'esperar fora i fins que no es canviessin totes. A veure, que les seves companyes, ja arriba un moment que hi ha molta confiança i a vegades el deixen entrar i es canvia, però clar, estan en una edat que, clar...
1: Sí, ara ja comença a ser una mica

0: amb ell, amb la seva cara, i ostres, aquest nen ho fa molt bé, vull dir, tant de bo, doncs, continuï, perquè clar, i a tu t'agrada això.
1: Sí, a mi m'agrada molt Gitanes i m'ho passo molt bé quan anem a Santa Tecla.
0: És fantàstic, això.
2: Sí, sí, sí. Estava preocupat ara, perquè deia, quan comencem el setembre, comencem a assajar Gitanes, i llavors, si tinc d'anar rítmica, dic, bueno, a veure, podràs fer.
0: Sí, o sigui...
2: I, a més, que el deixen sortir de l'entreno per anar a assajar Gitanes, però, clar, sí, li agrada molt. Ell no pot faltar.
0: Escolta'm, t'apreten molt els entrenos? T'exigeixen molt, Àlex?
1: No. No. Jo, moltes vegades sí que quan fem físic és una mica més dur, perquè...
0: Més rotllo,
1: sí,
0: no?
1: Que, sí, però no. Sempre és fins a jo arribo o fins a tots arribem i ja està.
0: Abans t'he preguntat, home, què et diuen les entrenadores i les teves...
1: Oh.

0: petita anècdota també que abans es comentava la Vanessa, que, clar, quan anuncien els campionats. Primera classificada, segona classificada, Àlex Brea.
1: Sí.
0: No, classificada, no, classificat.
1: Encara estem esperant que en alguna competició diguin classificat, perquè sí, sí, és que ara a la final de Catalunya va segona classificada i subcampiona, Àlex Brea i jo.
0: Sí, clar, fa un minut.
1: Res. I a, bueno, a tots els trofejos igual,

0: Ja està, no passa res, és que
1: també ho hem normalitzat.
0: Sí, a poc a poc totes aquestes coses es van considerant més normals. Escolta'm, Àlex, ara el proper campionat, teniu algun campionat que...
2: Bueno, ara...
0: De moment l'estem al mes de maig. La temporada què? Què acaba?
2: La temporada...

0: No ho hauries pensat mai, Vanessa, que això... No tens diners.
1: Mai. O sigui, és molt...
0: M'ha cridat molt l'atenció. Allò que m'explicaves, que per anar a veure'l amb ell, competir...
1: Sí, sí, nosaltres paguem una fitxa federativa, esports federats, però si anem a una fase o a un trofeig, a un pavelló, que és públic, nosaltres hem de...

història de l'Àlex, de la seva família en definitiva també. I escolta'm, estem molt contents, Àlex, que això segueixi així, que pots guanyar un campionat, i el dia que guanyis, doncs... Vale? Molt bé. Àlex, moltíssimes gràcies per

0: sí.
1: I ara s'animaran.
0: Que ningú s'hi posi pedres al fetge, que no. Això és com és.
1: Que si volen fer alguna
0: cosa... Que si hi ha algun nen que vol fer gimnàstica tècnica, doncs l'Àlex és un clar exemple que es pot fer i a un molt bon nivell.
1: Sí, sí, sí.
0: I el que te queda. Àlex, gràcies. Vanessa, gràcies.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Nou capítol en un dels successos que més impacte ha provocat a la societat catalana. La mort en precipitar-se per un barranc a Montserrat de l'home més ric de Catalunya, Isaac Andic, el fundador de la marca de roba Mango. Avui la policia ha detingut el seu fill gran, l'única persona que era amb ell el 14 de desembre del 2024, quan passejant prop de les coves de Sant Nitre, a Collbató, Isaac Andic va precipitar-se des d'una alçada de 150 metres. Tot i que el soroll sobre la possible implicació del fill en el suposat accident va començar a sentir-se des de gairebé el minut 1, la principal hipòtesi amb què treballava la policia era l'accident, que Isaac Andic hauria relliscat. Un mes després, de fet, la causa va quedar arxivada. Provisionalment, més tard, es va reobrir per afegir-hi declaracions de familiars i altres membres de l'entorn d'Isaac Andic. L'octubre passat es va decidir investigar el cas com a homicidi després que les versions que donés Jonathan Andic no van convèncer ni Mossos, ni Fiscalia, ni jutge. On va passar? On havien aparcat el cotxe? Van fer fotos a l'excursió? Per què el fill havia demanat a l'escorta que els deixés sols? Preguntes simples amb respostes poc convincents per resoldre una investigació tremendament complexa que ara ha comportat aquest nou gir, la detenció de Jonathan Andic, per la mort del seu pare.
0: Catalunya al dia.
1: És notícia destacada d'aquest dimarts 19 de maig, dia en què per fi s'han firmat els pressupostos de la Generalitat per aquest any. Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: I que inclouen inversions en educació, reforç del català, un pla de pobles petits, a més de projectes també que s'han de negociar amb l'Estat, com el que hi parlàvem, el controvertit tren orbital. A banda d'això, us parlarem també d'una pràctica viral perillosa que s'està estenent entre els joves. És el matallaó. Consisteix a bloquejar el coll d'algú pressionant l'artèria caròtida fins que perd el coneixement. Doncs en un dels llocs on s'ha detectat que es fa és a l'Institut dels Alts Facs, a la Ràpid, al Montsià.
2: La direcció del centre ha enviat una carta a les famílies alertant-los d'aquesta pràctica i explicant-los el protocol que segueixen quan se'n detecten casos. L'AFA demana que s'actuï.
3: Que el departament posi mesures més específiques. S'hauria de fer més pedagogia dins el centre, molta més vigilància als patis i coordinar-se amb els serveis sanitaris per a que entren a les aules.
1: Des d'Osona us explicarem una altra conseqüència, més enllà de la producció i de la situació dels treballadors, de la venda de la fàbrica de Pascual a Casa Tarradellas.
2: Sí, que afecta altres empreses com Llet Nostra. La llet de les cooperatives catalanes, que fins ara s'envasava en aquesta planta de Pascual de Gurb, ara viatja fins a Aranda de Duro, a Castell i Lleó.
1: Parlarem de llet i també de fruita seca, molt tocada per l'últim temporal de vent al Camp de Tarragona.
2: Amb caigudes d'entre el 30 i el 40% als camps de garrofers i de avellaners.
4: Aquest vent ha agafat els arbres molt tendres, amb la brotació de primavera i amb els fruits petitons i dèbils. Ha llançat molta fruita a terra.
1: I també us explicarem la troballa arqueològica que han fet a Castellar del Vallès. Dues tombes segellades que s'han conservat intactes durant més de 1.000 anys.
2: Corresponen a dos magnats del segle X, Marit i Muller, vinculats al comtat de Barcelona, que estan enterrats al jaciment de Castellar Vell.
5: Eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
1: I a les carreteres avui situació complicada, d'una banda per les protestes dels docents, avui feien vaga, recordem-ho, al Vallès i al Maresme, i també per la situació a la P7, a Santa Margarida i als Monjos. Ahir va haver-hi un aparatós accident amb l'incendi de dos camions. Com ho tenim a aquesta hora? Equip diari, Clàudia Serra.
6: Bon dia, doncs el punt més complicat hores d'ara segueix sent aquest, a la P7, a Santa Margarida i als Monjos. Sentit nord, hi ha uns 12 quilòmetres de retencions. Només hi ha un carril obert perquè s'està fent el resfaltat de la zona. Les vies alternatives són la C32 Sud i la Nacional 340. I un apunt ràpid de Rodalies, hi ha demores de 30 minuts a l'R11 a causa d'una incidència a la infraestructura entre Portbou i Vilajuïga.
1: I pel que fa al temps, torna la caloreta, però també queden alguns ruixats en alguns punts, oi? Francesc Mauri. Doncs no tenim encara punt en Francesc Mauri, però sí la Montse Raya, que ens portarà la informació esportiva quan faltin 4 minuts per arribar a les 2 del migdia, 6 minuts de fet. Què explicarem avui, Montse?
7: Mira, doncs parlarem de Fermín López. Ha tingut molt mala sort, es va fracturar el dit petit del peu i serà fora del Mundial per aquesta lesió. El Badalona Women de la Lliga F, Marc Ballester, renova com a primer entrenador per a la temporada que ve. Amb la permanència ja assegurada, el Hajo Post-Lleida de bàsquet treballa amb tranquil·litat per tancar d'altres fronts. La continuïtat del seu jugador franquícia, James Bateman, està molt ben encarrilada. Després que ahir es va anunciar la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'Uni Girona, avui el podrem sentir al club anunciar la marxa de l'escorta estatunidenca Erika Carter. I el filial del Nàstic, la Pobla de Mafumet, juga aquest cap de setmana la primera eliminatòria d'ascens a la tercera federació. Jugaran al camp del Rubí.
1: Això, els esports i el temps, Francesc Mauri.
8: Bon dia. Dèiem que aquesta tarda, efectivament, queden alguns ruixats, sobretot Pirineu i també zona prelitoral nord. No tan intensos ni extensos com ahir a la tarda. És el darrer dia amb ruixats. Els propers dies ja no n'esperem. I, efectivament, com deies, la caloreta doncs s'apreta i, de fet, ja es nota a hores d'ara, però més que es notarà els propers dies amb una calor a migdia gairebé preestiuenca.
1: Doncs això, que passarem d'un escenari a un altre pràcticament amb pocs dies de diferència. Gràcies, Francesc, bon dia.
8: Bon dia.
1: Doncs tot això són coses que explicarem avui al Catalunya al Dia, un programa que, com sabeu, fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotza edició, amb Imma Mates a la producció, amb en Dani Jiménez al control tècnic i amb Montse Duran al control central. És la 1:06. Comencem.
0: Catalunya al Dia.
1: Doncs ja ha estat traslladat als jutjats de Martorell Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, detingut aquest matí pels Mossos per la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Jonathan Andic era l'única persona que era amb Isaac Andic el dia de la seva mort i des de fa mesos la policia catalana l'investiga per la seva suposada implicació. Per tant, nou gir en aquesta investigació de més d'un any que està durant. Tot i això, ell sempre ha declarat, Jonathan Andic, que va ser un accident, que no té res a veure amb la mort del seu pare. Ara, després que hagi entrat a aquests jutjats de Martorell, l'hem vist emmanillat, acompanyat dels Mossos, s'espera que la jutgessa que investiga el cas li prengui declaració. I als jutjats de Martorell hi tenim en David Àngela. David, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs efectivament, emmanillat, amb les mans al darrere i custodiat per agents dels Mossos d'Esquadra, cap a 3:15, ha arribat als jutjats de Martorell en Jonathan Andic. Ara ja és dins de les dependències judicials, on ha entrat prèviament la titular del jutjat número 5 d'aquí de Martorell, que és la que instrueix aquest cas. Dins també hi havia el seu advocat, l'advocat d'Andic, que és Cristóbal Martell. Ara haurem d'esperar la decisió que pugui prendre aquesta jutge en funció de la declaració del detingut, que es podria acollir, recordem-ho, el seu dret a no declarar. Desenes de mitjans d'informació fem guàrdia a l'espera d'aquesta resolució judicial. Ja fa una bona estona havia arribat el seu advocat, com dèiem, Cristóbal Martell, que abans havia passat per la comissaria dels Mossos d'aquí de Martorell, on tenien el detingut. Mentrestant, el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha recordat que el cas està sota secret de les actuacions i que la investigació està sent molt complexa.
10: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades.
11: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
10: Evidentment.
1: I, David, sabem si després d'aquest any i mig d'investigacions, que ha estat molt complex, que hi ha hagut anades i vingudes, arxivaments provisionals, represa de la investigació, ara hi ha noves proves contra Jonathan Andic?
9: Doncs això encara ho desconeixem, però segons fonts policials, els investigadors han reunit prou indicis com per detenir ara el fill d'Isaac Andic. Les contradiccions en les seves declaracions, la mala relació entre pare i fill, el lloc on es va produir la caiguda, que aparentment no comportava cap risc, i la informació que hagin pogut recopilar del seu dispositiu mòbil han precipitat aquesta intervenció dels Mossos, ara pendents doncs d'aquesta resolució que pugui prendre el jutge i també de les declaracions que pugui fer els mitjans al seu advocat.
1: Doncs, efectivament, estarem pendents de què pugui passar les pròximes hores aquí als jutjats de Martorell. Gràcies, David, bon dia.
9: Bon dia.
1: I pel que fa a la plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han segellat aquest matí l'acord de pressupostos després de l'intent fallit d'ara fa 2 mesos. Ara sí, amb l'aval dels republicans, el govern està a un pas de tornar a activar la tramitació parlamentària a finals de setmana, a l'espera de lligar en els pròxims dies els vots dels comuns, també. Anem a ampliar-ho en connexió amb el Palau de la Generalitat. Allà hi tenim l'Albert Prat. Albert, bon dia.
12: Què tal, Estel? Bon dia.
1: A primera hora ha comparegut la consellera d'Economia, Alicia Romero. Ara acaba de parlar també la portaveu del govern, Sílvia Paneque. De moment, deixen una bateria d'acords i oxigen, molt d'oxigen al govern per acabar aquesta legislatura.
12: Sí, perquè el 18 de març, Salvador Illa, en un gest inèdit, va haver de pagar el preu de retirar els pressupostos del Parlament per assegurar-se avui els vots d'Oriol Junqueras. Aquest era el moment a primera hora quan tots dos han escenificat l'acord amb una encaixada de mans a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat i a l'espera del que diguin els comuns es reactiven els tràmits perquè el Parlament convalidi els primers pressupostos d'Illa abans de les vacances d'estiu. Molt probablement seran els únics del mandat, però el govern en té prou per encarar la segona meitat de la legislatura, com han apuntat la consellera d'Economia, Alicia Romero, i la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
13: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
14: I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
12: En els últims dies hem anat desgranant els principals compromisos d'aquest acord amb Esquerra, que a grans trets planteja la creació d'un tren orbital que connectin les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona, també un mecanisme per fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya que es van complir, la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria i també els primers tràmits perquè la Generalitat hi pugui dir la seva en la gestió dels aeroports.
1: Aquests són els acords més complexos, els que, per dir-ho d'alguna manera, han complicat més la negociació, però n'hi ha d'altres, Albert, són rellevants, per exemple, els que afecten ajuntaments o la llengua.
12: Sí, durant 4 anys es repartiran 400 milions d'euros entre els més de 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants per donar un cop de mà. Serà una mena de pla de barris, l'han batejat com a pla de pobles, serà per donar un cop de mà als pobles més petits. També s'invertiran 160 milions per rehabilitar façanes antigues i promoure la construcció de pisos en entorns rurals i es reforçarà el pressupost de la Conselleria de Política Lingüística per impulsar el català en l'àmbit digital i crear noves places per aprendre aquesta llengua.
1: Tot això en aquests pressupostos, els primers que aconseguirà aprovar Salvador Illa i que avui han segellat amb el sí d'Esquerra Republicana. Gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
12: Que vagi bé, bon dia.
1: Doncs bé, Esquerra Republicana ha tret pit d'aquest acord, ha defensat que no hi ha hagut cap renúncia per part dels republicans. El traspàs de l'IRPF a Catalunya s'ha deixat de banda en la negociació d'aquests comptes, però Oriol Junqueras ha deixat clar que no ho aparquen i que es tornarà a posar sobre la taula quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés després de l'estiu.
15: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
1: I és un acord que s'ha tancat en plena onada de vagues a l'ensenyament, però Junqueras ha defensat que han aconseguit incloure una partida addicional de 500 milions d'euros per aquest àmbit, per l'educació, que es podria fer servir per atendre les demandes dels docents, que, per cert, avui van a desembocar en una nova jornada de mobilitzacions de mestres i professors. Com sabeu, hi ha convocatòries unitàries, generals a tot Catalunya, la resta són territorialitzades. Avui la protesta dels docents es concentra a les comarques del Vallès i el Maresme, que han començat el dia tallant la C-17 a Montcada i Reixac i la Nacional 2 a Premià de Mar i a Mataró. Ara milers de docents es manifesten per la Gran Via de Sabadell i una marea groga per les samarretes que porten els docents reivindicatives van a peu des de Granollers fins a la Roca del Vallès. I en aquesta marxa hi tenim acompanyant-los la Marta Vallès. Marta, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs sí, ara mateix estem fent aquesta caminada. Com deies, és una marea groga hi ha docents, famílies, també alumnes, porten xiulets, tambors, petards i pancartes. Són docents del Vallès Oriental i també del Maresme que volen arribar a la Roca del Vallès per fer sentir, diuen, la seva veu en aquest municipi on va néixer el president Salvador Illa i on va ser alcalde durant 10 anys. Ara mateix la Àurea Calçapeu, que és professora de l'Escola Rocafonda de Mataró, ens explica què és el que n'esperen d'aquesta nova proposta que els farà el govern.
17: Que el PSC pari ja de marejar-nos. Tota la societat vol que l'educació millori i no pot ser que el PSC faci com si fóssim quatre gats, aquí no passa res, reclamem unes condicions laborals dignes. Però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, burocràcia inútil, ja no la volem fer més.
16: Per tant, en aquesta caminada ara mateix que estem seguint, hi ha docents del Maresme i del Vallès Oriental, i el Vallès Occidental, per la seva part, aquesta hora, el que hi ha és una concentració a la Gran Via que està tallada, i són milers els docents, una marea groga també, en aquest cas, a la capital del Vallès Occidental, que s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació en aquesta comarca.
1: Doncs això és aquesta nova convocatòria de mobilitzacions avui que estem seguint amb la Marta Vallès i que ara hi ha aquesta marea a la Roca, volen acabar aquí perquè és el poble del president de la Generalitat, Salvador Illa. Gràcies, Marta, bon dia.
16: Bon dia.
1: I a tot això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta que farà arribar avui als sindicats permeti desencallar el conflicte educatiu i els apel·la a evitar posicions maximalistes. Això ho ha dit a la Comissió d'Educació del Parlament. Allà ha evitat entrar en detalls sobre el contingut d'aquesta proposta, però ha reiterat que s'emmarca en l'acord ja signat amb dos dels sindicats majoritaris, no a l'ensenyament, però sí generalistes, UGT i Comissions Obreres. L'oposició ha acusat la consellera d'enrocar i li han demanat que amb el nou pressupost a tocar, demà presenti als sindicats una proposta ambiciosa que doni resposta a les reivindicacions dels treballadors. I ho ha seguit des del Parlament de Catalunya la Sara Canyete. Sara, bon dia.
18: Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, seguint aquesta comissió d'educació que continua en marxa, la veritat és que hem desvetllat poques incògnites sobre la proposta que finalment el govern diu que farà arribar aquesta tarda als sindicats. Sabem que hi haurà proposta, això sí, esperen que sigui suficient perquè demà es puguin reprendre aquestes negociacions. Sobretot el que de moment no coneixem i és la clau de la qüestió, és si es proposarà una millora pel que fa a les retribucions, que és una de les línies vermelles que marquen els sindicats del comitè de vaga per tornar a seure en aquesta taula. Una vegada més, Niubó ha tornat a defensar aquest acord, però sí que ha acceptat dir que el complementaran.
19: La que presentarem demà a la mesa farem arribar avui doncs, a les organitzacions sindicals és una proposta que s'emmarca perfectament en aquest acord i que manté intacta la finalitat que inspira la nostra acció des del primer dia, que és atendre millor la complexitat present avui a les aules, amb més professionals, amb més recursos, reconèixer també, i és molt important, la carrera docent i continuar avançant en el camí de millora educativa que ha iniciat aquest país.
18: Tota l'oposició ha carregat contra la gestió que el govern diu ha fet d'aquest conflicte, l'acusen d'enrocar-se i d'haver deixat escalar el conflicte per la seva inacció. Esquerra i els comuns, a punt de tancar aquests nous pressupostos amb el govern, li diuen a la consellera Niubó que ja no es pot escudar en la falta de comptes. Li demanen que porti demà una proposta ambiciosa que doni resposta a les reivindicacions dels treballadors, també en matèria salarial, i fins i tot els comuns s'ofereixen a revisar el calendari de les seves peticions si aquesta disponibilitat pressupostària permet posar punt i final a un curs convuls.
1: Doncs gràcies, Sara Canyete, bon dia.
18: Bon dia.
1: Us seguirem demà amb aquesta nova reunió entre sindicats i Departament d'Educació per veure si hi ha algun avenç amb aquesta nova proposta que s'està preparant. I un exemple d'aquesta complexitat de la realitat que es viu a les aules és el que avui ens fa parlar de l'Institut dels Alfacs de la Ràpita, al Montsià. Les famílies estan preocupades per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves. És el matallaó, que consisteix a agafar algú pel coll, per darrere, i bloquejar-li la caròtides. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
20: Hola, Estel, bon dia.
1: I això quins perills implica?
20: Doncs mira, el matalló pot provocar una pèrdua de consciència a la víctima. La direcció del centre que ens ocupa, que en aquest cas és el IES, els afacs de la Ràpita, ja ha detectat algun cas i ha enviat un correu a les famílies. La comunitat educativa està preocupada. I Aiza Palacios és integrant de l'AFA del centre Rapitenc.
21: És important i sabem que no és un joc, i menys un joc segur. Pot provocar lesions cerebrals, traumatismes cranials, dany cervical, i bueno, dins de lo que són les arts marcials, esta pràctica només la realitzen amb supervisió professional i protocols de seguretat estrictes.
20: En el correu, els responsables del centre informen de quin protocol utilitzen per fer front a aquests casos. Bàsicament, fons al centre el que ens destaquen és que és semblant al que ja s'aplica quan hi ha problemes de salut, és a dir, primer s'ha vist el 112 i automàticament també les famílies. Com que és una pràctica que s'ha fet viral, reclamen la implicació directa del departament.
21: Seria de gran importància que el departament posi mesures més específiques. Creiem que s'hauria de fer més pedagogia dins el centre, tant als alumnes com a les famílies, fent xerrades de prevenció, molta més vigilància als patis i coordinar-se amb els serveis sanitaris per a que entren a les aules.
20: Moltes famílies s'han assabentat a través dels mateixos adolescents.
1: I els Mossos d'Esquadra continuen recollint informació sobre la

recorregut, això sí, el cas s'haurà d'abordar des dels serveis socials. De moment, en el marc de la investigació, ahir la mare de la víctima es va presentar a la comissaria dels Mossos per ampliar la denúncia que ja havia presentat a l'abril quan van passar els fets. Avui també podria comparèixer la mare de la principal agressora. Recordem que tot plegat va passar a la plaça de la Llotja, aquí a la ciutat de Lleida. A les imatges es pot veure com la víctima és a terra i rep cops i puntades de peu per part de dues adolescents i se sent la noia que ho grava com les anima a seguir pagant-la.

0: Poc més de 8 minuts per arribar a 2:15. Han acusat un exprofessor del Conservatori del Liceu d'assetjament i abusos sexuals a 3 alumnes. L'home s'ha apartat temporalment com a regidor de Castellar de la Ribera, això és a la comarca del Solsonès, i també s'ha suspès l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona, de la qual és director. Joaquim Albalate, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia. Sí, tres dones asseguren que mentre eren alumnes seves al Liceu, el professor els hauria fet tocaments, els hauria enviat fotos nu i les hauria intentat besar. Unes acusacions que han fet públiques al periòdico i per ara no hi ha cap denúncia formal. L'home va ser professor del Conservatori del Liceu durant 38 anys i es va jubilar l'any passat i ha deixat temporalment el càrrec de regidor de govern a Castellar de la Ribera, al Solsonès, mentre no s'aclareixin els fets. Claustre Sunyer és l'alcaldessa.
2: Em van prendre la decisió de que s'aparte temporalment i de moment no portarà la cartera que portava de cultura. Quan es resolgui tot això, doncs, si resol favorablement, doncs es tornarà a incorporar.
1: També és el director de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona i el Festival AIMS. L'Ajuntament i la Fundació han suspès l'edició d'aquest any perquè aquests fets, diuen, no afectin la feina de l'acadèmia, que cada any porta desenes de músics joves de tot el món al Solsonès perquè facin classes amb professors de prestigi. El Conservatori del Liceu, mentrestant, assegura que l'exprofessor ja no té cap vinculació amb el centre i que no han rebut directament cap denúncia al respecte.
0: I a l'Audiència de Lleida jutja avui un cas d'agressió sexual en què víctima i acusat no es coneixien de res. La víctima ha explicat que l'home la va segrestar en ple carrer amb l'ajuda d'un còmplice i se la va endur en una furgoneta als afores de Lleida on hauria intentat violar-la. Això va passar el novembre del 2023. Tornem a Lleida ara amb l'Estela Bosoms. Estela, què més ha relatat la noia?
3: Hola, bon dia, Estel. Doncs que tot això va passar quan tornava a casa sola després de sortir d'una discoteca. Aleshores, dos nois l'haurien introduït per la força al vehicle, un va marxar i l'altre va conduir a tota velocitat fins a un camp de l'Horta de Lleida. Ha insistit que va oposar molta resistència des del primer moment fins al punt que va intentar sortir de la furgoneta en marxa. La sentim en una declaració que ha fet per videoconferència.
4: Peleando con él, ¿sabes? De proteger, y él me daba golpe, no podía, no... logré abrir la puerta y no pude... saltar pues, la velocitat que iba.
3: Hi ha un aspecte rellevant que ha rectificat avui el judici respecte del que va declarar la policia, i és que l'home no va aconseguir consumar la violació, tot i que sí que li va treure la roba. Un agent de la Guàrdia Urbana fora de servei que corria per la zona va ser el primer que la va socórrer quan l'agressor va marxar després de robar-li el mòbil.
5: Digo, ¿qué te ha ocurrido? Y lo que me dijo en ese momento, dice, me ha violado, me ha agredido y me ha quitado el móvil.
3: A l'acusat el van detenir poc després quan deambulava per un camí de la zona. Avui serà l'últim a declarar.
0: Doncs encara en l'àmbit dels successos, el cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos està preocupat per l'increment de tirotejos a Catalunya. L'any passat van pujar un 35% respecte al 2024. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha revelat que cada setmana s'enregistren 2 de mitjana. Tot i que el balanç total és de 7 persones mortes per arma de foc, més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire i ningú en aquest cas va prendre mal. Miquel Jarque, bon dia.
6: Hola, Estel, bon dia.
0: I a veure, com podem explicar aquest increment que hi ha hagut?
6: Doncs mira, hi ha més armes al carrer, principalment per al cultiu i el tràfic de marihuana a Catalunya. De mitjana, els Mossos d'Esquadra has de pensar que detenen 5.000 persones per tràfic de drogues cada any. Des dels Mossos alerten que aquesta banalització de les armes de foc, perquè n'hi ha moltes, i la seva popularització entre els delinqüents, doncs, és perillosa.
7: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, que necessitin comprar-les per defensar-se d'aquests narcosals. I aquesta socialització és que determinats delinqüents que no les feien servir per la seva activitat delictiva normal, podien ser petits traficants, etc., ara també volen tenir armes de foc. Com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc.
6: L'any passat els tirotejos van pujar un 35%, com dèiem, en els 95 que hi va haver

0: 7 van produir-se amb un resultat de mort i 94 ferits de bala. 29 ferits de bala. La resta van ser intimidatoris. Chacón analitza així les dades d'aquest fenomen.
1: Els homicidis ens han baixat. Els narcoassalts ens han baixat pràcticament un 50%. I els detinguts que fem per arma de foc pugen. Hem fet més detinguts. Per tant, tots els indicadors, sorprenentment, són bons, però els tirotejos ens augmenten.
2: I deies que també hi ha trets a l'aire, no? Aquestes ràfegues, quantes se n'han comptabilitzat?
0: 626 l'any passat. És una xifra molt similar a la del 2024 i pel que fa al nombre d'armes confiscades, doncs ha pujat la confiscació de 318 l'any 2024 a 402 l'any passat.
3: Catalunya al dia.
2: Cap a les 12 del migdia s'ha acabat la retirada de restes de l'accident entre dos camions ahir al vespre a l'AP7 a Santa Margarida i els Monjos. Els equips d'asfaltat ja han arribat al punt del sinistre per començar les reparacions. Quim?
4: L'autopista encara no s'ha reobert completament i això ha provocat cues en sentit Barcelona tot el matí de més de 12 quilòmetres, que es mantenen encara hores d'ara. Un dels vehicles portava aerosols i l'accident va provocar un gran incendi i algunes explosions, tot i que no hi va haver ferits. Òscar Llatge és el coordinador de Mobilitat i Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit.
5: No es tracta d'un accident típic, sinó que és un accident que, desgraciadament, per la càrrega, doncs, bueno, s'ha incendiat. És una zona on el trànsit ha augmentat molt després de l'alliberament de peatges i especialment de camions, i per tant hi ha accidents de camions, n'hi ha bastants, i l'únic que passa és que, bueno, costa molt de solucionar.
4: En aquest punt de l'Alt Penedès, el trànsit en sentit Tarragona es va poder restablir al cap de dues hores, i en sentit Barcelona va trigar-ne més de tres, però només per un carril.

0: Seguim endavant amb altres qüestions. A Osona, la venda de la fàbrica de Pasqual, la Casa Tarradellas, afecta altres empreses com Llet Nostra, que fins ara envasava la llet a la planta de Gurb. Des de fa una setmana, els camions amb la llet de cooperatives catalanes viatgen fins a Aranda del Duero, a Castella i Lleó, al sud de la província de Burgos, per mantenir el subministrament als consumidors, però l'objectiu és tornar a envasar aquí a Catalunya tan aviat com sigui possible. Des de Gurb, Nati Adell, què més ens pots explicar d'aquesta situació?
1: Hola, bon dia, Estel. Bon dia a tothom. Doncs mireu, l'empresa el que deixa clar és que la llet continua sortint dels mateixos ramaders catalans, un centenar en total, però ara amb més mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte i mantenir la capacitat productiva. L'empresa està buscant des de fa mesos ja una solució per tornar a envasar la llet a Catalunya. Fonts de l'empresa calculen, però, que el procés es pot allargar uns quants mesos. Cal arribar a acords amb tercers i valorar possibles noves inversions. En total, a Gurb s'envasaven 35 milions de litres anuals de Llet Nostra. Amb la venda de la planta, Pasqual s'ha compromès a donar continuïtat productiva als seus clients, assumint els costos afegits d'enviar la llet a Aranda del Duero, igual que fa amb la llet de la seva pròpia marca i amb llet de la marca blanca de Lidl. De fet, en total, a la planta s'hi envasaven fins ara 150 milions de litres anuals de llet. Tornant a Llet Nostra, fonts de l'empresa expliquen que la qualitat, la quantitat i el preu de venda no es veuran afectats per aquest canvi i asseguren que l'objectiu és el mateix de sempre, donar sortida a la llet dels seus ramaders amb un producte destinat al mercat català. La planta de Pasqual, a Gurb, des de sempre sobredimensionada, es va construir el 2005, si recordeu, per demostrar suport al territori, després del boicot dels consumidors catalans a Pasqual, quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. Això després d'un conflicte amb la Generalitat que no considerava iogurts els seus productes lactis pasteuritzats.
0: Gràcies, Nati. Els productors de fruita seca del Camp de Tarragona calculen que l'últim temporal de vent ha provocat pèrdues importants al sector. Unió de Pagesos concreta que hi ha camps de garrofers que han perdut el 40% de la producció i explotacions de avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Quines han estat les zones més afectades?
2: Doncs mira, si fem un mapa d'incidències, el conreu d'avellana més afectat per les ventades del 14 i del 15 de maig, sobretot a la matinada, són els que estan ubicats a la Selva del Camp, al Baix Camp, Vilallonga del Camp, el Tarragonès i el Cubell Vall, això és l'Alt Camp. Hi ha camps que han perdut el 30% de la producció. El vent també ha fet caure moltes garrofes, sobretot a la Masó, a l'Alt Camp. I també estimen que hi ha explotacions d'ametllers que perdran el 20% de la collita. El responsable de la fruita seca d'Unió de Pagesos, Sergi Martín, ens ha explicat que el vent ha fet caure els fruits.
3: Aquest vent ha agafat els arbres molt tendres, amb la brotació de primavera i amb els fruits petitons i dèbils, i el que ha passat és que aquestes ventades de cops fins a 90 km per hora doncs han llançat molta fruita a terra i molts brots tendres i ha fet bastant de mal, això sí, a zones, no ha sigut una cosa general.
2: El sindicat agrari diu que és essencial disposar d'assegurances de rendiment realistes que cobreixin les pèrdues de producció.
3: Enguany sembla que hi ha d'haver una bona collita de tot, degut a les pluges i tal, i a la bona pol·linització, hem tingut hores de fred, i resulta que ve un fenomen d'aquests i et llença el 30% de la collita a terra, doncs per això han de ser les assegurances.
2: També demanen al Departament d'Agricultura que valori els danys amb celeritat i que compensi els pagesos afectats.
0: Emergències mèdiques posaran en marxa aquesta mitjanit el nou model de transport sanitari a l'Alt Pirineu i l'Aran. El desplegament preveu 45 ambulàncies noves amb una inversió de més de 75 milions d'euros en 5 anys i augmenta els recursos un 18% respecte al contracte anterior. Quan són 2:15 de dues, anem a Tremp. Pau Rovira, bon dia.
4: Hola, Estel, bon dia. Sí, el SEM reforça especialment la cobertura en zones de muntanya amb més dificultats d'accés i molta dispersió poblacional. El Pallars Sobirà, per exemple, serà un dels territoris més beneficiats d'aquesta ampliació del servei de l'ambulància de sort, que passarà de funcionar 8 hores al dia a fer-ho les 24 hores. El nou model també reforça punts com Bellver de Cerdanya, amplia els recursos a la Vall de Boí durant les temporades turístiques i incorpora nous punts d'espera estratègics estratègics, com per exemple el de Martinet i Montellà. En total, el servei urgent passarà a disposar de gairebé 135.000 hores anuals de cobertura, unes 10.000 més que fins ara. José Ramón Ropero, cap territorial del SEM aquí al Pirineu, es mostra molt satisfet dels canvis.
5: Passem de 38 a 45 ambulàncies en total, tant de servei urgent com de transport sanitari no urgent, i per tant el que guanyem és amb la resposta i l'atenció al ciutadà, perquè augmentem amb el número de recursos, augmentem amb el número d'hores contractades, amb el número de professionals, augmentem les hores de formació. I a més ho fem amb un salt qualitatiu, perquè ho fem amb casos o amb aules de simulació.
4: El model s'ha dissenyat amb dades assistencials i criteris científics per reduir el temps de resposta. A més, les noves ambulàncies incorporaran ecografies, analítica immediata i sistemes nous de radiocomunicació. L'any passat, el SEM va gestionar més de 19.000 incidents sanitaris aquí a l'Alt Pirineu, un dels territoris amb més complexitat assistencial de Catalunya.
0: Sant Feliu de Guíxols, el Baix Empordà, recupera del fort aiguat que ahir va caure a primera hora de la tarda. Aquest matí encara treballaven per refer alguns dels desperfectes i Carla Saló Pujol. És que va ploure molt i en poc temps, no?
6: Sí, en mitja hora hi va fer un xàfec intens. Núria Cucharero, portaveu del govern municipal, explica que la policia local va fer una trentena d'actuacions i detalla al Catalunya al Dia en què estan treballant ara.
7: El que ha quedat sobretot a la via pública són molta sorra acumulada que durant el dia d'avui s'està intentant retirar de tots els espais, així com també doncs, diversos privats que van patir inundacions mentre l'aigua anava baixant, ja que ens van crear doncs, riuades d'aigua en molts vials de la ciutat, sobretot a la part més baixa.
6: S'Agaró Centre també va patir l'acumulació d'aigua als carrers just al punt on desemboca la riera. El motiu, el mateix. Molta aigua en molt poc temps. Un cop va passar la tempesta, els embornals van engolir-la.
0: I és que cada vegada tenim fenòmens meteorològics més extrems, ja sigui d'aigua o també d'altes temperatures. Barcelona augmenta la protecció dels treballadors municipals i les empreses que treballen per l'Ajuntament davant de la calor extrema. Montse Poblet, bon dia.
8: Bon dia. A partir d'aquest estiu, quan es decreti el nivell més alt d'emergència per calor, aquests treballadors podran treballar un màxim de 20 minuts seguits al carrer i hauran de fer descansos en espais que els permetin recuperar l'equilibri tèrmic. Si els termòmetres se situen per sobre dels 36 graus, encara s'anirà més enllà, com ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies el tinent d'alcaldia Albert Batlle.
9: La part més alta d'aquesta escala podria arribar a suposar la suspensió del treball. Nosaltres pensem que qualsevol intervenció per sobre dels 35 graus hem d'anar molt en compte amb quines condicions el treball es realitza.
8: L'Ajuntament també preveu mesures per situacions d'alerta menys severa, com l'ús d'equips de protecció individual, crema solar, barrets o gorres, la reassignació de les feines més exigents a persones que no siguin especialment sensibles a la calor o la rotació del personal per reduir el temps d'exposició. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament de Barcelona incorpora el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el treball, firmat a finals d'abril entre el govern, les patronals i els sindicats.
10: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I a punt per fer un cop d'ull a les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
11: Què tal, bon dia.
0: I que avui passen per un cas també que podria ser un altre capítol de la sèrie Succession, eh?
11: Totalment, perquè és la Fundació Vilacases que es querella contra aquest exgerent a qui acusen de quedar-se 400.000 euros. És una de les informacions més vistes. L'entitat el va acomiadar fa un any i bé, ara doncs, es destapa totes aquestes presumptes irregularitats, no?, a través doncs, de cobraments i desviament de fons, de targetes de crèdit, transferències, etcètera, etcètera. Vull dir que és un cas que podeu llegir aquí a la web. Pilar del 3Cat Info.
0: També hi tenim la història de l'orgue de l'oratori de Sant Felip Neri.
11: Sí, s'ha finalitzat després de 60 anys de treball, diguem. Es van posar els últims tubs aquests últims dies. De fet, ho podeu veure també en aquestes imatges de la web Pilar del 3Cat Info i sobretot aquí el més important és l'impuls de Montserrat Torrent, mm-hmm. no? Aquesta impulsora i que a més és centenària, aquesta dona que ha impulsat aquesta restauració i que és una mestra de l'orgue i que per tant, a més en aquest orgue es veu que és el lloc on anava Gaudí en el moment de la seva mort.
0: Ah, fixa.
11: Es dirigia a l'oratori de Sant Felip Neri.
0: Ho hem lligat tot. Centenari de la mort de Gaudí, correcte, centenari de Montserrat Torrent, que passa poques vegades que la persona del centenari pugui interpretar,
11: sí,
0: no?
11: Sí, sí, sí. Doncs
0: encara
11: vinga,
0: toca l'òrgan.
11: Llegiu el 3cat.info, que és una història apassionant.
0: Molt bé, molt interessant. I fa un any de què parlàvem, Marc?
11: Mira, parlàvem dels primers detinguts a l'operació Campai, aquesta operació que els Mossos li han posat aquest nom, que és contra la multireincidència. Sí. En aquell moment parlàvem de 67 detinguts amb gairebé 500 antecedents. Era una operació que s'havia fet en uns dies a diferents punts del país. I bé, després d'un any, el que tenim és el balanç d'aquesta operació Campai, que el feia el Miquel Jarque fa unes setmanes també aquí al Catalunya al Dia. Sí. Més de 600 persones detingudes, i això, els delictes en augment fora de Barcelona, diem, perquè aquesta operació Campai el que ha fet és que ha d'alguna manera disgregat, no, la delinqüència de Barcelona ciutat, i ara ha crescut en poblacions veïnes, dèiem, com per exemple l'Hospitalet de Llobregat.
0: Allò que dèiem, sembla que era Albert Batlle que agafaven el metro, no, també?
11: Exacte.
0: Doncs mira, Marc, ho deixem aquí i ara seguirem amb un tema que probablement també serà dels més vistos. És una troballa arqueològica excepcional que s'ha fet a Castellar del Vallès.
11: I estem treballant també, elaboreu el 3cat.info.
0: Vinga, demà ens ho expliques.
11: Adéu, bon dia.
10: Catalunya al dia.
0: Són 2:15. Doncs això, que han localitzat una troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès, és el sepulcre d'un matrimoni de gran influència durant el segle X. Estaven vinculats al comtat de Barcelona i han aparegut enterrats al jaciment del Castellar Vell. Les tombes, a més, tenen la particularitat que estan en molt bon estat, han estat segellades durant aquests més de 1.000 anys. Unit en Mòbil a Castellar del Vallès, Martí Cuní i Toni Fortesa. Toni, bon dia.
12: Molt bon dia, Estel. Doncs sí, les tombes s'han localitzat intactes, en perfecte estat de conservació, i això ho destacava en Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, que assegura que amb la troballa es reforça encara més el pes del jaciment de Castellar Vell.
13: Això ens confirma que el jaciment de Castellar Vell tenia una importància capdalt o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges, vol dir que d'una banda eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
12: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X. La troballa situa el jaciment de Castellar Vell en el mapa arqueològic europeu i reforça encara més el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya Vella al medieval. L'Ajuntament de Castellar del Vallès té previst ara redactar un pla director amb la voluntat d'arribar a fer un centre divulgatiu.
0: Doncs són els detalls d'aquesta troballa arqueològica a Castellar del Vallès. Ho hem seguit amb la Unitat Mòbil, amb en Martí Cuní i amb en Toni Fortesa. Toni, bon dia.
12: Molt bon dia.
10: Catalunya al dia.
0: I ara us parlem del projecte de la variant d'Olot i les Preses a la comarca de la Garrotxa, que continua sent motiu de litigi. Unió de Pagesos ha presentat recurs d'alçada i deixa clar que arribaran fins a l'últim tràmit judicial per evitar que s'acabi construint aquesta variant. Girona, Fèlix Martín, quins arguments exposen ara per presentar aquest nou recurs?
14: Hola, bon dia. Doncs exposen que la resolució que ha aprovat definitivament el projecte incompleix la llei d'espais agraris i no preveu una anàlisi de les afectacions que la variant pot tenir en 100 hectàrees de terrenys de conreu. Moltes finques quedaran destrossades i més d'un propietari ha demanat que ja posats els expropiïn tots els terrenys i no els deixin només una petita part de la qual no en poden treure cap rendiment. Ho ha explicat Moisès Mont, és el president del col·lectiu Salvem les Valls i també coordinador comarcal d'Unió de Pagesos.
15: Deixaven les parcel·les totalment intreballables, no? Que hi havia menys de 1.000 metres quadrats que no estaven afectats o que no estaven expropiats. Després, clar, vas tinguent parcel·les de 2, 4, 6, 8 hectàrees de sòl agrícola en una sola parcel·la, que ara te trobes que les parteixen totalment pel mig. Difícilment trobarem parcel·les en la zona afectada de menys d'una hectàrea.
14: Des de Salvem, les Valls també han presentat una al·legació a la pròrroga de la declaració d'impacte ambiental. A més, uns i altres insisteixen que el projecte de la variant comportarà buidar l'aqüífer subterrani que abasteix Olot, les preses i els polígons industrials de l'entorn.
0: Doncs també hi ha conflicte a la planta general d'olis de les Borges Blanques a les Garrigues. L'oposició dels ecologistes a les emissions que deixen aquesta planta ha arribat aquest matí fins a la mateixa empresa. Una dotzena de membres d'Ipsena i de la plataforma contra la incineradora de Juneda han bloquejat durant una hora i mitja l'accés de camions a aquesta fàbrica. Anem, doncs, cap allà, cap a les Borges Blanques. Pere Joan Álvarez, què reclamen?
16: Doncs denuncien que l'empresa produeix emissions contaminants que afecten tant la salut de les persones com el medi ambient. Demanen que es faci un pla de millora de la qualitat de l'aire de la zona aprovat fa un any pel Parlament i han posat el cas en coneixement també de la síndica de Greuges. Asseguren que una inspecció tècnica de control ambiental feta fa un mes indica que l'empresa incompleix la normativa sobre les olors. Els ecologistes arriben fins i tot a demanar que el govern tanqui l'empresa. Joan Vázquez, portaveu del col·lectiu ecologista d'Icera.
17: Que obrin expedients disciplinaris, sancionadors i que fins i tot l'arribin a clausurar, perquè el que no podem tenir és una indústria que compromet la salut i la vida de les persones que fan la seva vida digna i normal. Per tant, és simplement un toc d'atenció perquè l'administració actue d'una manera decidida.
16: Aquest matí han bloquejat tres camions que accedien a la planta, una fàbrica situada al terme de les Borges Blanques, que extreu oli de pinyola d'oliva. Els ecologistes asseguren que les emissions contaminen l'ambient no només de les Borges, sinó també de poblacions com Juneda, Castelldans i Arbeca.
0: I mentrestant, ajuntaments de les Terres de l'Ebre i l'Agència Catalana de l'Aigua avancen en la construcció de diverses basses de laminació per reduir els danys que puguin provocar les pluges torrencials. Fa unes setmanes us parlàvem de la Ràpita, al Montsià, però no és l'única que hi ha projectada. Tortosa, Jordi Barranca, quines altres s'estan plantejant?
18: A banda de la del Barranc del Solito de la Ràpita, també se'n projecta una a Santa Bàrbara, a l'interior del Montsià, i dues més, una al Canà i l'altra a l'Aldea, en aquest cas al Baix Ebre. La que està més avançada és la de Santa Bàrbara, amb un projecte iniciat el 2021 i que ara s'ha actualitzat. Sentim Lluís Gimeno, alcalde del municipi, i Miquel Alonso, màxim responsable del Departament de Territori a les Terres de l'Ebre, tots dos, en declaracions a la CNN.
19: Tindrem una retenció d'aigua i una baixada de velocitat de l'aigua, en la qual els col·lectors que tenim, que ja s'han fet durant aquests anys, podran treballar en molta més eficiència de la que treballàvem fins ara.
20: Ara mateix, cap estructura urbana en les Terres de l'Ebre està preparada per assumir un aiguat de 400-500 litres. Cap, no en tenim cap.
18: Costarà 445.000 euros i l'objectiu és que estigui enllestida la tardor quan hi sol haver més aiguats. Al Canà n'hi ha una de projectada i ja se'n va fer una de petita a tocar mateix de la Nacional 340. Tots plegats s'engloben al llistat de 35 actuacions que el govern farà durant els propers anys en tota aquesta zona per reduir l'impacte dels aiguats.
0: Marxem cap a Lloret de Mar, a la Costa Brava, i conviuen més de 100 nacionalitats en aquesta ciutat. I per fomentar la cohesió, l'Ajuntament ha llançat una campanya anti-rumors en què ofereixen eines per fer front als prejudicis. Laia Claret, on es pot trobar aquesta guia?
21: Doncs mira, hola, bon dia. És una pàgina estàtica al web de l'Ajuntament. S'hi accedeix a través de codis QR, que hi ha diversos punts del municipi, com per exemple la biblioteca o centres cívics. La iniciativa surt de la taula de cohesió i convivència que depèn del Consell Municipal. Hi ha entitats diverses i professionals de l'Ajuntament, per exemple, la Creu Roja, Càritas, el Centre de Formació d'Adults, Joventut, Turisme, el Teatre o la Biblioteca. Montse Rey, la cap de Serveis Socials Especialitzats de Lloret, especifica que han estat treballant amb diverses realitats que viu al municipi. N'han elaborat una guia pràctica i detalla què s'hi troba.
22: Documentació per poder treballar els rumors i els prejudicis, i després també hi ha una infografia on te podem combatre de manera ràpida quan ens arriba un rumor, de pensar, seguim difonent aquest rumor o no? I et fa una mica de revisió, que és el que hauríem de fer sempre cada un de nosaltres quan ens arriba un rumor.
21: És un punt de partida i tenen la intenció de treballar en diversos àmbits.
22: Farem una formació per tot el personal de l'Ajuntament per poder tenir també més recursos i més estratègies i més eines per poder combatre aquests rumors, no?
21: A més, a la web estàtica també hi ha un spot curt amb escenes quotidianes que viu una nena de 8 anys i que està cansada de sentir rumors que afecten la gent del seu entorn.
0: Passen pràcticament 2 minuts de 3 quarts de 2 del migdia.

0: I amb els ens anem a parlar d'art desenfocat, difuminat o de línies imprecises, que és el que es va generar a partir de la sèrie Els nenúfers, del pintor impressionista Claude Monet, protagonista de la nova exposició d'art contemporani que dijous, demà passat, obrirà portes al Caixa Fòrum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art, reuneix 77 obres de grans artistes moderns. Ja a la vista, l'Òscar Callau.
1: El recorregut ens ensenya com l'art modern ha adoptat les imatges borroses, imprecises o boiroses des del 1945 fins avui, amb obres de 58 artistes internacionals com Alberto Giacometti, Marc Rothko, Bill Viola o el mateix Monet, en formats com pintura, escultura, fotografia o vídeo. Sentim Mireia Domingo, directora de Caixa Fòrum Barcelona.
2: Artistes de tradicions i de contextes molt diferents continuen utilitzant el desenfocament per suggerir emocions, per provocar preguntes i qüestionar la nostra manera de mirar la realitat.
1: Sentim ara Claire Bernardi, comissària i directora del Museu de l'Orangerie.
3: D'aprendre a regarder a nouveau.
4: Volem aprendre a mirar de nou. La nostra idea no és guiar cada visitant cap al que hauria de veure, sinó que es faci preguntes davant de cada obra. En aquesta exposició, desenfocat, volem que quan passegem per les sales hi hagi una sensació, potser fins i tot física, d'incomoditat, de discrepància visual davant de les obres.
1: La mostra es podrà visitar fins al 26 de setembre.
0: I enfocat tot desenfocat, el que segur és que no podríem imaginar un país sense art. I sense llibreries, us imagineu un país sense llibreries? Doncs aquesta és la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreries de Catalunya en la campanya que avui, justament, engeguen per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Des de Barcelona, Valèria Obereda.
5: I és que la campanya la titulen Combat la distopia, tria la llibreria. L'objectiu és detectar pràctiques que erosionen el seu dia a dia, com ara els concursos públics per nodrir biblioteques, aplicar descomptes il·legals o la venda directa a fires i mercats o online. El vocal del gremi, Aitor Martos, n'apunta un altre.
6: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
5: I ho plantegen ara, just després d'un Sant Jordi d'èxit. Ho justifica el president Eric Del Arco.
7: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que, un a un, van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries. I tot, si a poc a poc anem laminant-la, tot en conjunt, fa que això.
5: La campanya s'allargarà fins a final d'any amb un punt àlgid a l'entrega del Premi Llibreter el 17 de juny.
0: Gràcies, Valèria. I ara escolteu perquè alguns de vosaltres segur que recordareu aquestes sintonies.

0: brasa.
1: Les botigues Museu de Sales de Pallars recuperen una de les mascotes publicitàries més famoses del país. L'historiador Cisco Ferràs publica el llibre Netol, la icona més brillant, i impulsa una nova exposició dedicada a aquesta emblemàtica marca de brillantador, clau en la història de la publicitat i molt, molt present a la memòria visual de diverses generacions. Pau Rovira.
2: Hola, bon dia. Sí, el llibre repassa la història, l'èxit i també el declivi de Netol, una marca que va marcar la publicitat comercial del segle XX gràcies al seu icònic majordom de galtes inflades, convertit en una de les imatges més reconeixibles de l'època. L'autor i expositor Cisco Ferràs explica com aquella mascota va acabar entrant en el llenguatge popular i en l'imaginari col·lectiu de moltes famílies, especialment durant el franquisme.
3: Ha deixat una petjada en l'imaginari popular. Per exemple, tens la cara de Netol.
2: El treball també reivindica el valor dels objectes quotidians per explicar la història social del país.
3: De productes Netol diferents n'hi hauria un centenar. Llavors, està molt lligat aquest nou catàleg de productes amb aquest ascens d'aquesta classe mitjana espanyola. Netol és que es mereixia un llibre. Si aquesta marca hagués estat a França, Anglaterra, Alemanya, sens dubte tindria una amplíssima bibliografia.
2: La publicació del llibre va acompanyada d'una nova exposició al Cafè Salon de les botigues Museu de Salàs, amb material publicitari, objectes originals, imatges històriques vinculades a la marca.

0: si seguim mirant enrere encara, l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell incorporarà el fons documental de l'empresa elèctrica Pausa. És un dels fons empresarials més extensos de Catalunya. I, Joaquim Albalate, de quins documents consta?
1: Doncs són gairebé 350 metres lineals de documents històrics. Molts són de comptabilitat i administratius, però també hi ha plànols, dibuixos tècnics, expedients d'obres o fotografies que expliquen l'arribada i el desplegament de l'electricitat a l'Alt Urgell i a la Cerdanya durant més d'un segle. Julio Quiled és el director de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell.
2: Els arxivers tenen el deure de conservar la memòria d'una societat i permetre que sigui reconstruïda. I Peus és un caramelet perquè permet reconstruir perfectament i desplegar elements molt implícits que la documentació pública, per exemple, o d'altres institucions, ens arriba a l'arxiu, Peusa té tota aquesta informació que ens explica el desplegament de l'activitat sobre un territori i després també com el territori viu i comparteix aquest desplegament, no? En el qual és un fons extraordinari.
1: Un fons empresarial que serà dels més importants del país per damunt dels que hi ha arxius com el Nacional o el del Vallès Occidental. A més, l'empresa també ha cedit 50 caixes més amb documents d'entre el 1750 i el 1900. Ara, tots aquests documents es traslladaran a l'arxiu comarcal on es classificaran i es digitalitzaran perquè després tothom els pugui consultar.
0: Molt bé, doncs gràcies, Joaquim. Bon dia.
1: Adéu-siau, bon dia.

0: Esports.
1: Sis minuts per les dues del migdia, temps pels esports, com sempre en desconnexió per les quatre demarcacions, aquí a Barcelona. Montserrat, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Comencem amb una informació d'última hora del Barça. El club té clar que aquest estiu podrà fitxar amb normalitat un cop la Lliga ha confirmat que el Barça compleix l'1-1 del fair play financer.
2: El gener del 2025 va ser l'última vegada que el Barça va tenir aquest 1-1 del fair play, però després el va perdre per diferents condicionants econòmics del club. Aquest estiu, però, el Barça podrà tornar a la normalitat a l'hora de fitxar. Sentim Javier Gómez, director general corporatiu de la Lliga de Futbol.
3: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
2: No tot són bones notícies. El Barça, migcampista Fermín López, no podrà disputar el Mundial de Futbol per una fractura al dit petit del peu dret. És una lesió que es va fer en l'últim partit de Lliga contra el Betis i que el farà passar pel quiròfan. Fermín es podria perdre també el començament de la pretemporada que ve del Barça. La notícia de la lesió arribava el dia que el tècnic Hansi Flick firmava la renovació amb el Barça fins al 2028.
4: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien. Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
2: Per la seva banda, Alexia Putella serà avui al Toc Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions que jugaran dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió.
1: El Badalona Women de la Lliga F confirma la renovació de Marc Ballester per la temporada que ve.
2: Ballester, tècnic barceloní de 29 anys, va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent i al gener ja va ser el primer entrenador de l'equip fins a final de temporada. Després de 3 anys com a segon tècnic, Ballester començarà ara la temporada com a primer des del començament.
5: Bueno, moltíssim, perquè al final vaig entrar en un moment, crec, molt complicat durant la temporada. Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram doncs, ja llarg de la temporada i ara sí que és cert que aquest últim mes doncs, ja està costant acabar d'assolir aquests últims objectius, però sí que ho afronto amb moltíssima il·lusió per poder començar doncs, des de zero.
2: Sota la direcció de Ballester, el Badalona Women ha arribat a les semifinals de la Copa i a falta de dues jornades per a final de la Lliga, l'equip ocupa una tranquil·la desena posició a la classificació.
1: En waterpolo avui se sabrà el segon finalista de la Lliga masculina que sortirà del partit Sabadell-Barcelona.
2: És el tercer i definitiu partit de la semifinal que enfronta els dos equips i que avui es juga a la piscina de Can Llong a les 8 del vespre. Sentim Pol Daura, jugador del Barcelona.
6: Notem una mica ja el cansament, al ser el tercer partit, però amb moltíssima il·lusió i amb moltíssimes ganes de passar a la final.
2: Qui guanya i jugarà la final contra l'Atlètic Barceloneta amb el primer partit diumenge a la piscina de Sant Sebastià. També juga avui el primer partit de les semifinals pel títol de la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu Terrassa, a les 9 del vespre. I pel que fa als play-offs de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, que s'havien de jugar aquest cap de setmana, estan ajornats, de moment, per la impugnació del Lloret sobre l'ascens a la categoria del Manlleu. Els partits implicats són els segons de quarts de final, Noia Barça, Pons Lleida, Liceo, Voltregà Igualada i Reus Calafell. Encara no i el Noia Freixanet i Jan Cortielles han arribat a un acord per rescindir el contracte.
1: I acabem amb motor i altres esports.
2: Amb motor, el barceloní Pepe Martí ha guanyat a Mònaco el cap de setmana passat a la Fórmula E.
7: Sincerament, un cap de setmana molt positiu. Òbviament, malgrat el mal final de curs el diumenge, el dissabte va ser un moment d'alegria màxima, un cúmul d'emocions indescriptibles i al final un primer podi en aquesta nova experiència, en aquesta nova aventura de la Fórmula E, doncs que sigui a Mònaco, la veritat que va ser molt i molt especial.
2: Anna Bola Granoller renova el tècnic de l'equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029.
8: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant del primer equip del club que ha estat de la meva vida.
2: Robert Cuesta, del femení, ara serà el segon tècnic de Rama, el masculí d'en Vol Granollers. I en tenis, en joc a partit de fase prèvia de Roland Garros, de la barcelonina Guiomar Maristany, amb la francesa Julie Belgravé, 5-4 de moment a favor de la barcelonina.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet. Mi abuela es una casa donde entro y retrocedo, donde el miedo ya murió, son paredes de recuerdo. Huele a neftalina y beso, me acompaña si me pierdo. Es la casa donde siempre vuelvo.
1: L'artista madrilenya Bewis de la Rosa, referent del rap rural, presentarà divendres el seu segon àlbum a Alcover, a l'Alt Camp. Ho farà dins del cicle L'Esbarcer de la Terrasseta. Són xerrades, concerts i projeccions amb mirada feminista. La proposta de Bewis de la Rosa és un projecte de recerca polièdrica sobre la llar física, però també la llar simbòlica i la llar emocional, sobre el trencament de l'arrel, sobre el buit del territori i el buit també que hi ha als ulls de qui el mira. També sobre els records d'infantesa i la necessitat d'honrar el nostre linatge. I tornem demà a partir de la una del migdia per podcast a l'hora que us vagi millor. Gràcies per escoltar-nos.
9: Illa i Junqueras firmen un acord de pressupostos que dona estabilitat al govern del PSC. Bon dia, són les dues.
10: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
9: Tres anys després, Catalunya és a punt de tornar a tenir pressupostos. A l'espera de confirmar l'acord del febrer amb els comuns, el govern ha lligat finalment els vots d'Esquerra, Joan Bota.
11: La firma del pacte de pressupostos aquest matí entre el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, dona aire al govern en plena vaga dels mestres, amb un pols obert també amb els metges, amb la crisi de Rodalies de fons i sense que el finançament singular sigui encara una realitat.
9: Connectem amb el Palau de la Generalitat i amb la seu d'Esquerra Republicana, Albert Prat i Marta Corbalan.
12: Salvador Illa ha necessitat gairebé la meitat de la legislatura per complir el seu primer objectiu, convèncer Oriol Junqueras per tenir pressupostos. Amb l'encaixada de mans d'aquest matí, el líder del PSC s'assegura que podrà sobreviure amb prou oxigen fins al final del mandat. Alícia Romero, consellera d'Economia.
13: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans i que ens ha de permetre, doncs, que ens generin prosperitat.
14: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord i ha assegurat que no hi ha hagut cap renúncia. La recaptació de l'IRPF ha quedat fora de l'equació, però Junqueras s'ha compromès a tornar-ho a intentar després de l'estiu, quan es tramiti el nou model de finançament al Congrés.
15: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
9: L'altre gran impacte informatiu del dia, aquest més sorpresiu, és la detenció de Jonathan Andic per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic. Anem als jutjats a Martorell. David Àngela, bon dia.
16: Hola, bon dia. Per un soterrani per evitar els primeríssims plans dels mitjans, emmanillat i custodiat pels Mossos d'Esquadra, ha arribat poc abans de la una Jonathan Andic als jutjats de Martorell. Ara mateix és dins amb el seu advocat, Cristóbal Martell, i també hem pogut veure com arribava la titular del jutjat número 5 que instrueix les diligències. Pendents, una munió de mitjans de la resolució que emprengui aquesta lletrada.
9: I avui encara tenim una tercera notícia important. Aquesta ve des de Madrid. L'Audiència Nacional situa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, com el cap d'una trama de tràfic d'influència i l'imputa pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Tània Tàpia.
17: És el primer expresident espanyol investigat per la justícia. El jutge José Luis Calamà l'acusa de liderar una estructura jeràrquica i estable, diu, per guanyar diners a través de fer favors a Plus Ultra, tot perquè l'empresa rebés una injecció pública, un rescat després de la pandèmia. La ciutat ja ha declarat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals el 2 de juny a l'audiència. Durant tot el matí s'estan fent escorcolls, entre d'altres, a l'oficina de l'expresident.
9: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de l'augment de tirotejos que s'han viscut els últims dies a Catalunya.
11: El cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, relaciona els dos tirotejos setmanals de mitjana registrats l'any passat, que van fer 7 morts i 29 ferits, sobretot amb el tràfic de drogues. Sentiu-lo al matí de Catalunya Ràdio.
18: El fenomen de la marihuana ha provocat que, com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc. I es comença a incrementar aquest mercat d'armes de foc.
9: I en temps de cultura, atenció a la troballa arqueològica de primer nivell que s'ha fet a Castellar del Vallès. Toni Fortesa.
19: Un fet excepcional. S'han trobat les tombes de dos magnats del segle X, Marit i Muller, en perfecte estat de conservació. Una troballa que situa el jaciment de Castellavell al mapa arqueològic europeu.
9: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
20: Bon dia.
9: Comença el compte enrere per la final de la Champions femenina. I atenció, avui plat fort, Alexia Putellas gran protagonista avui a Catalunya Ràdio.
1: La capitana del Barça passarà aquesta tarda pel Tot Costa, la prèvia d'aquesta final amb l'Olímpic de Lió i amb el dubte de si seguirà l'any que ve al Barça. El club blaugrana compta que tindrà l'1-1 aquest estiu i que, per tant, podrà fitxar amb certa normalitat i es prepara per afrontar operacions importants com la del davanter centre i es comencen a saber les convocatòries per al Mundial. El Brasil, Neymar, ha estat una de les sorpreses després que Ancelotti l'hagi cridat.
9: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia, doncs aquesta hora el punt més complicat és l'AP7 a Santa Margarida i els Monjos. Sentit Barcelona hi ha uns 15 quilòmetres de retencions perquè només hi ha un carril obert. S'estan fent tasques de resfaltat a la zona on ahir al vespre hi va haver un accident amb dos camions implicats. Recordem que les vies alternatives són la C32 Sud i la Nacional 340 i afectada també la C1415C que connecta Granollers amb la Roca, en aquest cas per una manifestació de docents.
9: I ens falta el temps.
21: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: Francesc Mauri, bon dia.
22: Bon dia.
9: A partir d'avui és quan hem de notar que la temperatura, el termòmetre, va cap amunt.
22: Doncs sí, ho hem començat a notar. Ara mateix temperatures entre 3 i 6 graus, depenent de l'observatori, superiors a les d'ahir, i demà se superaran els 25 de màxima a tot l'interior, en alguns observatoris fregant o arribant als 30. En el cas del Pirineu, superiors als 25 graus a les valls de cara a demà i arran de costa a prop dels 25, i en dies posteriors encara més altes. Tocaran sostre divendres i dissabte. A partir de demà hi ha sense precipitacions enlloc, però potser entre dijous i sobretot divendres arribin boires marítimes. De moment aquesta tarda els ruixats no tindran ni la força ni l'extensió dels d'ahir, però encara poden caure punts del Pirineu i muntanyes del prelitoral nord.
9: Gràcies, Francesc. Bon dia.
22: Bon dia.
21: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Les 2:06. El president Salvador Illa ja té pràcticament al sac els seus primers pressupostos després de tancar l'acord amb Esquerra Republicana. El que no va ser possible fa 2 mesos i va obligar a retirar per primera vegada uns comptes de la Generalitat ha acabat avui amb una fotografia conjunta i un pacte que ha de permetre l'aprovació definitiva al Parlament de Catalunya. Ara el govern només té un escull, el dels comuns, que resisteixen a donar l'acord per tancat. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
23: Què tal? Bon dia.
9: Perquè el govern confia que a finals de setmana els comptes puguin començar la tramitació parlamentària per tal d'entrar en vigor abans d'aquest estiu.
23: Sí, Salvador Illa es treu un pes de sobre en plena vaga de mestres i després d'un semestre marcat per la crisi de Rodalies. Fa 2 mesos, el 18 de març, va fer una maniobra inèdita i va interrompre la tramitació dels pressupostos al Parlament per no deixar escapar el suport d'Oriol Junqueras i arribar fins aquí. I l'acord s'ha escenificat a primera hora avui amb una encaixada de mans entre tots dos, entre Illa i Junqueras, a la Galeria Gòtica de Palau. Falta per veure què hi diran els comuns, però el president ha necessitat gairebé 2 anys per aconseguir el principal objectiu de qualsevol govern. Molt probablement seran els únics pressupostos que aprova, però a Palau ja respiren més tranquils perquè en tenen prou per salvar la segona meitat del mandat.
13: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
24: I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
23: Són la consellera d'Economia, Alícia Romero, i la portaveu, Sílvia Panegue, que han desfilat durant el matí per desgranar la lletra petita d'un acord que el més destacat que planteja, com hem anat explicant, és la construcció d'un tren que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat i demà els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040.
9: I a banda d'aquest tren, Albert, què més preveu aquest pacte?
23: Són 14 pàgines d'acord que també prometen un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions, la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria o els primers tràmits perquè la Generalitat hi pugui dir la seva en la gestió dels aeroports. A més, també hi ha una partida de 400 milions d'euros per donar un cop de mà als 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants. I també es reforçarà el pressupost de la Conselleria de Política Lingüística perquè impulsi el català a l'àmbit l'àmbit digital i ampliï les places per aprendre aquesta llengua.
9: Hem sentit el govern i, de la seva banda, Esquerra Republicana defensa aquest acord per tal de fer avançar el país, diu, i ha reivindicat els guanys en sobirania. Oriol Junqueras també ha deixat clar que no renuncien a aconseguir el traspàs a Catalunya de l'IRPF, que va fer descarrilar el primer intent de negociar els pressupostos el mes de març passat. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
14: Hola, bon dia. Després de la foto amb el president Salvador Illa, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord que, segons ha dit, inclou mesures per afrontar els reptes quotidians de Catalunya i alhora avançar en sobirania. L'IRPF ha quedat fora de la negociació per facilitar l'acord, però Junqueras ha assegurat que no hi renuncien i que el tornaran a posar sobre la taula després de l'estiu, quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés.
15: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
14: L'acord entre el govern i Esquerra s'ha tancat en plena onada de vagues a l'ensenyament, però Junqueras ha destacat que s'ha aconseguit incloure una partida addicional de 500 milions d'euros per a educació, que es podria fer servir per atendre les demandes dels docents.
15: El que fem és dotar el pressupost d'una partida addicional de 500 milions d'euros justament per donar al govern eines i recursos per poder afrontar aquesta qüestió. L'acord, en concret, l'han de fer el govern i els sindicats.
14: Junqueras ha tret ferro a les veus crítiques dins d'Esquerra que han qüestionat l'acord per no haver aconseguit encara la carpeta de l'IRPF i ha defensat també que no se sotmetés ahir a votació del Consell Nacional, al·legant que no s'ha fet mai en un pacte d'aquesta mena.
9: Ja heu sentit que el conflicte dels mestres s'ha acabat colant en la negociació dels pressupostos, tot i que per Esquerra i pels comuns no és una línia vermella per tal d'aprovar els comptes. Parlament, Jordi Corbalán.
3: Els comuns ofereixen al govern reformular o tornar a calendaritzar alguns dels seus acords sobre els pressupostos si això ha de facilitar tenir més recursos per atendre les demandes dels mestres. Jéssica Albiach avisa Salvador Illa que no porti els pressupostos al Parlament sense tenir tancat l'acord amb ells. Demà es tornen a reunir.
4: El que jo sí que li demanaria al govern de la Generalitat és que no aprove al Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hagin signat l'ampliació de l'acord.
3: I Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, acusa Esquerra d'aprovar els pressupostos de Salvador Illa per interessos particulars. Salvador Vergés és el portaveu juntaire al Parlament.
5: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge.
3: La CUP també creu que Oriol Junqueras ha posat al davant la seva agenda personal i ha deixat tirats, diu, els mestres. I el Partit Popular plantarà el govern a la reunió que ha convocat aquesta tarda amb els grups parlamentaris per avançar-los als acords que demà tractarà la Comissió Bilateral amb l'Estat.
9: Passen 12 minuts de les dues, anem amb la notícia sorpresa d'aquest matí. A aquesta hora passa a disposició judicial Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, detingut aquest matí pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Ell era l'única persona que estava amb Isaac Andic el dia de la seva mort. I des de fa mesos la policia catalana l'investiga per la seva suposada implicació en la mort. Tot i això, Jonathan Andic sempre ha declarat que va ser un accident. Anem als jutjats de Martorell, Unitat Mòbil de Catalunya. Catalunya Ràdio, Martí Cuní i David Àngela. David, bon dia.
6: Hola, bon dia. Emmanillat amb les mans al darrere i custodiat per agents dels Mossos d'Esquadra, cap a 3:15 ha arribat als jutjats de Martorell en Jonathan Andic. Ara ja és dins de les dependències judicials on ha entrat prèviament la titular del jutjat número 5 que porta el cas. Dins també hi ha el seu advocat, en Cristóbal Martell. Ara haurem d'esperar la decisió que pugui prendre aquesta jutge en funció de la declaració del detingut que es podria acollir, recordem-ho, el seu dret a no declarar. Desenes de mitjans d'informació fem guàrdia a l'espera d'aquesta resolució judicial. Ja fa una bona estona que havia arribat el seu advocat. Mentrestant, el cap de Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, en Ramon Chacón, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha recordat que el cas està sota secret d'actuacions i que la investigació ha estat molt complexa.
7: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades.
25: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
7: Evidentment.
9: La investigació sabem, David, que ha estat llarga, que és complexa. Sabem si hi ha noves proves contra el fill d'Isaac Andic que hagin justificat aquesta actuació o no?
6: Doncs ho desconeixem, però segons fonts policials, els investigadors han reunit prou indicis com per detenir el fill d'Isaac Andic. Les contradiccions en les seves declaracions, la mala relació entre el pare i el fill, el lloc on es va produir la caiguda que aparentment no comportava cap risc i la informació que hagin pogut recopilar del seu dispositiu mòbil han precipitat aquesta intervenció dels Mossos. I ara, fa uns moments, la família d'Andic ens acaba de fer arribar un comunicat on defensen la innocència d'en Jonathan i demanen que respecti el principi de presumpció d'innocència. Afegeixen que no existeixen ni trobaran proves de càrrec legítimes en la seva contra. En aquest comunicat afirmen que les diligències demostraran la seva innocència.
9: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest cas i veurem si ha acabat de declarar o no Jonathan Andic, el fill d'Isaac Andic, que ara mateix ho està fent als jutjats de Martorell. Ara és pràcticament un quart de tres, més coses. Per primera vegada la justícia imputa un expresident espanyol. És el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per l'Audiència Nacional per tràfic d'influències i per blanqueig de capitals. El jutge José Luis Calama l'ha citat a declarar el dia 2 de juny en la causa pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El situa com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada, diu el jutge, creada per guanyar diners, fent d'intermediari i influint davant l'administració pública espanyola per afavorir Plus Ultra. Els agents de l'UDEF estan escorcollant durant tot el matí l'oficina de l'expresident buscant proves. Anem a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
17: Bon dia, sí, de fet acaben de sortir una desena d'agents amb algunes caixes després de més de 4 hores llargues d'escorcoll al despatx. És una oficina situada davant per davant de la seu del PSOE, de la qual ja s'han endut, com dèiem, alguns documents. Els agents també han registrat altres empreses vinculades a Zapatero, com l'agència de publicitat de les seves filles, que han estat presents durant l'operació. El jutge José Luis Calama creu que Zapatero s'ha enriquit a través de favors a Plus Ultra i que per fer-ho ha fet servir empreses pantalla, apunta que va maniobrar perquè després de la pandèmia la companyia rebés una injecció pública de 53 milions. Els investigadors creuen que tenia informació privilegiada i va saber que s'atorgaria el rescat fins i tot abans que ho aprovés el govern. Ell fa poc més de 2 mesos al Senat ho negava tot.
0: Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
2: A través d'anàlisi relevante. La misma cantidad, las mismas fechas.
0: Difamar.
17: El jutge creu que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, que també està investigat en aquesta causa. I com? Doncs Zapatero cobrava per informes que feia per anàlisi relevante, el nom de l'empresa del seu amic. Uns diners que, segons Calama, venien de Plus Ultra, que era client de l'empresa de Martínez. En total, segons el jutge, Zapatero va embutxacar-se 490.000 euros i l'agència de les seves filles 240.000. I que també va fer actuacions, diu el jutge, similars per aconseguir beneficis per Plus Ultra a Venezuela. A banda d'aquesta empresa, també apunta que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'un milió d'euros i que va intentar blanquejar diners fora d'Espanya.
9: Aquesta imputació de José Luis Rodríguez Zapatero és un cop molt dur per l'actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El PSOE denuncia que es tracta d'un nou cas de lawfare i ho veu una maniobra judicial orquestrada pel Partit Popular. El govern espanyol n'acaba de parlar a la roda de premsa de després del Consell de Ministres i defensa la innocència de l'expresident Zapatero. Anem a la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. El PSOE parla obertament de l'ofert d'una persecució judicial contra l'expresident i recorda la frase, l'ordre de José María Aznar, de qui pugui fer que faci contra Pedro Sánchez. La Moncloa, però, mesura les paraules, tanquen files amb l'expresident i defensen la seva innocència, tot i que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, apunta al PP per intentar embrutar el nom de l'expresident.
10: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio, que es el de la presunción de inocencia.
8: El govern espanyol defensa la legalitat del rescat de Plus Ultra i recorden que va tenir l'aval de diversos organismes estatals i europeus. El Partit Popular, en canvi, veu l'acusació contra Zapatero sòlida i la seva portaveu, Esther Muñoz, estén l'ombra de sospita sobre Sánchez.
12: José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercido estos años como líder espiritual e ideológico de Pedro Sánchez. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
8: Mentre els socis del govern espanyol, com el PNB i Esquerra Republicana, demanen esperar a veure com avança la investigació.
16: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
26: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
8: Això deia el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián. L'imputació de Zapatero se suma a la investigació contra la dona de Pedro Sánchez, la del seu germà, o la condemna al fiscal general de l'Estat.
9: Passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Una pausa i de seguida novetats sobre el conflicte dels professors amb el Departament d'Ensenyament.
1: Catalunya migdia.
11: Si tu empresa está liderada por mujeres y el modelo de negocio se basa en la transformación digital, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Enisa.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Enisa, Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
18: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
19: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
20: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
22: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
26: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
9: Catalunya migdia. D'aquí a 9 minuts seran 2:15 de la tarda.

0: ambiciosa. Parlament, Sara Cañete, bon dia.
1: Hola, bon dia. Si la consellera d'Educació ha evitat entrar en detalls sobre el contingut d'aquesta proposta i tampoc ha concretat si plantejaran millores salarials. Aquesta és una de les línies vermelles que marquen els sindicats del comitè de vaga per tornar a seure a la taula. Esther Niubó, la consellera, ha tornat a defensar l'acord signat, però diu que el complementaran.
2: Però la mà estesa ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, amb base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres.
1: L'oposició en bloc acusa el govern d'enrocar-se en aquesta qüestió i Esquerra i els comuns, a punt d'acordar un nou pressupost amb el govern que dona més marge a l'executiu, li diuen a la consellera Niubó que ja no pot escudar-se en la falta de comptes i li demanen que porti una proposta ambiciosa que doni resposta a les reivindicacions dels treballadors, també en matèria salarial.
0: I és que, mentrestant, avui tenim una nova jornada de mobilitzacions dels mestres i professors, avui concentrada a les comarques dels Vallesos i del Maresme, que han començat el dia tallant la C-17 a Montcada i Reixac i la Nacional 2 a Premià de Mar i a Mataró. Ara milers de docents es manifesten per la Gran Via de Sabadell i una marea groga va a peu des de Granollers fins a la Roca del Vallès. En aquesta hi protesta hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora encara camí per arribar al centre de la Roca del Vallès. Fa més d'una hora que hem sortit de davant l'estació de tren de Granollers. En aquell punt s'han trobat docents del Vallès Oriental i també del Maresme. Van cap a la Roca, on ja, de fet, estem arribant ara mateix, perquè diuen que volen fer sentir la veu de l'escola pública en aquest municipi on va néixer i d'on va ser alcalde el president Salvador Illa. Diuen que, arribat a aquest punt, ja no es faran enrere en les seves reivindicacions i esperen això de la nova proposta que demà els ha de fer el govern. Àurea Calçapeu és professora de l'Escola Rocafonda de Mataró.
4: Que el PSC pari ja de marejar-nos. Tota la societat vol que l'educació millori i no pot ser que el PSC faci com si fóssim quatre gats, aquí no passa res, reclamem unes condicions laborals dignes, però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, burocràcia inútil, ja no la volem fer més.
3: Pel que fa al Vallès Occidental, la concentració més forta ha estat a partir de les 12 del migdia a la Gran Via de Sabadell. Milers de professors s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació.
0: Més coses, d'aquí a 6 minuts seran 2:15. L'any passat, els tirotejos van pujar a Catalunya un 35% i n'hi ha de mitjana 2 cada setmana. Ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio el cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, assegurant que està preocupat per l'increment, tot i que més de la meitat dels incidents no van fer ferits, Miquel Jarque.
5: Dels 93 tirotejos que hi va haver l'any passat, es van produir 7 morts i 29 ferits de bala. La resta van ser intimidatoris. Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, analitza així les dades d'aquest fenomen.
6: Els homicidis ens han baixat. Els narcoassalts ens han baixat, pràcticament un 50%. I els detinguts que fem per armar el foc pugen. Hem fet més detinguts. Per tant, tots els indicadors, sorprenentment, són bons, però els tirotejos ens augmenten.
5: Com a causa principal de l'increment d'armes de foc al carrer, hi ha el tràfic de marihuana i la seva popularització entre els delinqüents.
6: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, que necessitin comprar-les per defensar-se d'aquests narcoassalts. I aquesta socialització és que determinats delinqüents que no les feien servir per la seva activitat delictiva normal, podien ser petits traficants, etc., ara també volen tenir armes de foc. Com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc.
5: Pel que fa a les ràfegues a l'aire, l'any passat se'n van comptabilitzar 626. És una xifra molt similar a la del 2024 i pel que fa al nombre d'armes confiscades ha pujat de 318 l'any 2024 a 402 l'any passat.
0: Suspenen l'edició d'aquest any de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona després que tres dones n'hagin acusat el director d'abusos i d'assetjament sexual quan eren alumnes seves al Conservatori del Liceu. Solsona, Joaquim Albalate, bon dia.
7: Bon dia. Les tres exalumnes asseguren que el professor els hauria fet tocaments, els hauria enviat fotos nu i les hauria intentat pesar. Les acusacions les han fet al periòdico i per ara no hi ha una denúncia formal, mentre que el Conservatori del Liceu tampoc té constància de cap queixa durant els 38 anys en què l'home hi va treballar. Arran d'aquestes acusacions, s'ha suspès la 25a edició de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona i el Festival AIMS, que l'exprofessor dirigeix i que s'havien de celebrar l'agost. La fundació que organitza el certamen, de la mà de l'Ajuntament de Solsona, han decidit suspendre'l perquè aquesta situació, diuen, no afecti la trajectòria i els valors de l'acadèmia, que cada any

0: Uneix al Solsonès desenes de músics joves i professors de prestigi d'arreu del món. L'home també és regidor de Cultura a l'Ajuntament de Castellà de la Ribera, al Solsonès, i s'ha apartat temporalment del càrrec mentre no s'aclareixin els fets.
1: D'aquí a 3 minuts seran 2 quarts. Una pausa i de seguida la informació internacional.
2: Catalunya migdia.
3: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.com.
4: Catalunya migdia.
1: D'aquí una mica més de 2 minuts seran 2 quarts. Vladimir Putin vola avui cap a Pequín per tal de reunir-se demà amb Xi Jinping. Abans de marxar, el president rus ha volgut posar en valor que l'aliança entre Rússia i la Xina és infranquejable. El viatge es produeix menys d'una setmana després de la visita de Donald Trump al mateix país asiàtic, a la Xina. El president rus espera que la cimera serveixi per avançar en el projecte d'un gran gasoducte per abastir la Xina. Moscou, Cristina Solias, bon dia.
5: Bon dia. Rússia s'ha tornat completament dependent de la Xina des de la guerra d'Ucraïna, però malgrat que la relació és asimètrica, Putin ha volgut deixar clar en un vídeo gravat que Xi Jinping és el seu amic i que cap altra potència té una associació tan estreta com la seva.
6: La relació russo-xinesa ha assolit un nivell sense precedents. El seu caràcter especial es manifesta en una atmosfera de comprensió i confiança mútues.
5: El Kremlin, que ha perdut el mercat energètic europeu, vol signar un contracte per fer un gasoducte que arribi a la Xina a través de Mongòlia i té l'esperança que Pequín hi accedeixi ara que la guerra a l'Orient Mitjà li complica l'abastiment pel Golf Pèrsic. De fet, Putin també ha presentat la seva aliança com un bloc alternatiu a l'ordre occidental encapçalat per Donald Trump.
6: L'estat d'aliança estratègica russo-xinesa juga un important paper estabilitzador a l'escenari mundial. Alhora no lluitem contra ningú, sinó que treballem per la pau i la prosperitat universal.
5: Però una cosa són les paraules i una altra els fets, i just avui Rússia ha començat exercicis nuclears amb més de 65.000 soldats per preparar-se davant una hipotètica agressió atòmica.
1: L'exèrcit iranià adverteix que obrirà nous fronts contra els Estats Units i Israel si els tornen a atacar. Teheran diu que manté la voluntat negociadora, però no acceptarà, diu, una rendició. Tot després que Donald Trump ha dit que ha ajornat un atac a gran escala contra el país persa que havia previst per avui mateix, Vicent Mifsud.
6: Trump diu que ja tenien tots els preparatius per a reprendre la guerra i que ho ha paralitzat temporalment a petició de diversos països del Golf Pèrsic que creuen que un acord de pau encara és possible.
7: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
6: De fet, les parts continuen intercanviant propostes a través del Pakistan. El número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha revelat que l'última proposta que han enviat als Estats Units inclou l'aixecament de sancions i l'alliberament de fons iranians que estan congelats en bancs estrangers. A més, reclamen que si hi ha un acord de pau inclogui també el Líban, on Israel manté els atacs que han causat ja més de 3.000 morts, segons l'últim balanç oficial.
1: Doncs precisament el mateix exèrcit israelià està començant a interceptar la desena de vaixells de la flota humanitària que continuen navegant cap a Gaza després de l'assalt d'ahir a gran part de la missió. Israel va aturar més de 40 embarcacions de la Global Sumut i en va detenir els tripulants, entre ells activistes catalans, Jordi Baró.
8: Segons un comunicat difós aquest matí pels organitzadors, 8 de les embarcacions de la flotilla, amb 70 activistes a bord, continuen operatives després de la intercepció d'Israel. L'última vegada que se n'ha tingut constància aquest matí a les 11 es trobaven a menys de 100 milles nàutiques de la costa de Gaza. Denuncien també que les forces militars israelianes han segrestat en aigües internacionals 400 civils de diverses nacionalitats i que han danyat i abandonat els seus vaixells a la deriva. Segons informen, els detinguts són camí a un port israelià. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat l'alliberament dels tripulants, entre els quals hi ha un membre dels bombers de la Generalitat i altres catalans. Mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha advertit que no permetrà l'entrada de cap embarcació i els demana que girin cua immediatament.
1: Més coses. El brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda s'estén ràpidament segons l'Organització Mundial de la Salut. La xifra de morts s'enfila fins als 131 i els casos sospitosos ja supera el 500.000, Mònica Mas.
4: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat al plenari reunit avui a Ginebra que per primer cop va decidir decretar l'emergència mundial sense consultar el comitè davant la gravetat de la situació i la rapidesa de propagació del virus de l'Ebola.
9: I did not do this.
10: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països. I perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
4: Tedros Adhanom ha argumentat la seva preocupació perquè s'han detectat casos en zones urbanes, també per les precàries condicions en què treballen els professionals sanitaris d'aquests països, sumat a la inestabilitat i la inseguretat de certes regions del Congo. Un d'aquests treballadors és un nord-americà i serà traslladat a Alemanya, on les autoritats s'han compromès a atendre'l a petició dels Estats Units. El responsable de l'OMS demana també més finançament als països membres per contenir aquest brot. Recordem que el brot de l'Ebola correspon a una variant per la qual no existeix vacuna. Es contagia per contacte amb fluids de malalts i té una mortalitat al voltant del 50%.
1: I una cosa més abans dels esports. La venda de la fàbrica de Pasqual Agurb a Osona obliga Llet Nostra a envasar a Burgos. L'empresa està buscant una solució per tornar a envasar la llet a Catalunya tan aviat com sigui possible, però el procés, segons que ha sabut aquesta emissora, es podria allargar uns mesos. Gurb, Natia Dell.
11: Fa una setmana que els camions amb la llet de cooperatives catalanes viatgen fins a Aranda del Duero per mantenir el subministrament als consumidors. La llet surt als mateixos ramaders, un centenar de granges d'aquí, però s'han reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Es manté la capacitat productiva i l'empresa assegura que la qualitat és la mateixa i el canvi no afectarà els preus perquè el cost afegit d'envasar temporalment més lluny l'assumeix Pasqual. Llet Nostra envasava Gurb 35 milions de litres anuals. Amb la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella, tot l'envasat de llet que es feia a la planta, 150 milions de litres en total, s'ha desplaçat a Burgos, no només la de Llet Nostra, també la de la mateixa marca de Pasqual i la marca blanca de Lidl.
1: Passen 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
2: Catalunya migdia.
12: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
13: Senyores i senyors, bon dia.
14: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Estàs confonent correlació amb causalitat.
16: No,
15: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
16: Olivia. Ja ho sé.
15: Que és?
16: El mateix
15: que
16: la IA.
15: Que tots els pobres siguin delinqüents.
17: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
18: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
19: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
20: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
14: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
21: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
14: Amb Ricard Ostrell.
22: Em van passant coses.
21: Sí.
14: Catalunya migdia.
1: Passant 5 minuts a 2:15... localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellà del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X, vinculats al comtat de Barcelona i que han aparegut enterrats al jaciment de Castellà Vell. Les tombes estan en molt bon estat. Unitat mòbil a Castellà del Vallès. Martí Cuní i Toni Fortesa.
23: Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellavell.
24: Això ens confirma que el jaciment de Castellavell tenia una importància cabdal o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
23: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellavell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya vella a l'alt medieval.
1: Més coses? L'art desenfocat, difuminat o de línies imprecises que es va generar a partir de la sèrie Els nenúfars del pintor impressionista Claude Monet protagonitza la nova exposició d'art contemporani que dijous obrirà portes al Caixa Fòrum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art, reuneix 77 obres de grans artistes moderns. Barcelona, Òscar Callau.
0: La mostra, organitzada pel Museu de l'Orangerie i la Fundació La Caixa, explora la poesia del desenfocament com a elecció estètica de l'art contemporani, un recurs artístic que neix a partir dels nenúfars de Monet, representats com simples taques de color que canvien amb la llum del dia. Sentim Mireia Domingo, directora de Caixa Fòrum Barcelona.
9: Amb aquesta sèrie, Monet introdueix el desenfocament en l'art modern. Allò borrós i allò imprecís deixen de ser un límit per convertir-se en un llenguatge i forma d'expressió.
0: El recorregut ens ensenya com l'art modern ha adoptat les imatges borroses, imprecises o boiroses des del 1945 fins avui, amb obres de 58 artistes internacionals com Alberto Giacometti, Marc Rothko, Bill Viola o el mateix Monet, en formats com pintura, escultura, fotografia o vídeo. La mostra es podrà visitar fins al 26 de setembre.
1: Ara, llibres. Us podeu imaginar un país sense cap llibreria? És la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreries de Catalunya en la campanya que avui engeguen per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Barcelona, Valèria Obreda.
13: I és que la campanya la titulen Combat la distopia, tria la llibreria. L'objectiu és detectar pràctiques que erosionen el seu dia a dia, com ara els concursos públics per nodrir biblioteques, aplicar descomptes il·legals o la venda directa a fires i mercats o online. El vocal del gremi, Aitor Martos, n'apunta una altra.
16: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
13: I ho plantegen ara, just després d'un Sant Jordi d'èxit. Ho justifica el president Eric Del Arco.
22: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que un a un van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tot. Si a poc a poc anem laminant-la, tot en conjunt, fa que això...
13: La campanya s'allargarà fins a final d'any amb un punt àlgid a l'entrega del Premi Llibreter el 17 de juny.
1: I una cosa més abans dels esports. La productora catalana Fast and Films triomfa a Cannes amb tres pel·lícules a diferents seccions del festival. Són projectes ben diferents, dos dels quals de cineastes que debuten i aixecats gràcies a l'ajuda de la coproducció internacional. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
25: El seu director general, Adrià Monés, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que el seu objectiu és descobrir i apostar pel nou talent i cuidar-lo de ben a prop, com està fent ell aquí. A partir d'aquí desconeix exactament el secret perquè Cannes s'hagi fixat en tres pel·lícules seves, però sí que sap què busquen en cada projecte.
26: El primer és la qualitat cinematogràfica, llavors que dins del nostre imaginari, la mirada que tingui el director encaixi amb el que ens agrada, que molts cops són pel·lícules que tenen un component polític, que té una certa originalitat, no?, i que tenen una ambició artística.
25: De moment ja han presentat amb èxit Rehearsals for a Revolution, que s'han dut un dels premis que els Globus d'Or atorguen aquí als millors documentals. Dirigit per la iraniana Pegah Ahangarani, explora a partir del seu arxiu videogràfic personal la resistència i la repressió a l'Iran dels últims 50 anys. També ha estat ben rebuda La Mas Dulce, de la marroquina Laila Marrakshi, que critica durament l'explotació de les dones als hivernacles d'Andalusia, i que dependent la superproducció The End of It, l'òpera prima de la reusenca Maria Martínez Bayona, una cinta distòpica amb un repartiment internacional de primera fila que es presentarà divendres.
14: Catalunya migdia.
1: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
27: Bona tarda.
1: Amb Alexia Putellas com a protagonista.
27: Perquè serà una de les entrevistades aquesta tarda al Tot Costa en aquesta setmana prèvia de la final de la Champions.

0: La final de la Champions de dissabte amb l'Olímpic de Lió, i a Catalunya Ràdio sentirem la capitana, Alexia Putellas. Ho farem al Tot Costa. A partir de les 7 de la tarda, el Jordi Costa i la Sònia Germà han analitzat la final amb ella i tindrà moments com el que sentirem a les 7 de la tarda. Ara no sentirem a aquest moment, però vaja, tindrem la protagonista a Catalunya Ràdio, això serà aquesta tarda. Ara el que sí que podem fer és sentir altres veus del vestidor blaugrana. Jan Ortúzar.
1: Sí, perquè el Barça ha tornat als entrenaments després de la victòria per 3-0 a la Copa la Reina davant l'Atlètic de Madrid, encara que sense Irene Paredes, ja que hi ha dubtes de qui pugui disputar aquesta final de dissabte. Qui sí ha tornat, i encara que no és segur que pugui estar-hi, és Caroline Graham, que, com sabem, és un partit molt especial per ella, ja que la final la juga a Noruega, d'on és ella. Qui ha tornat del tot és Clàudia Pina, que després d'una ratxa de 7 partits consecutius sense marcar, en porta 4. En 3 partits, comptant-hi un a la final de Copa a la Reina. Ha declarat això avui en declaracions als mitjans.
2: Bueno, em sento bé, amb confiança, estic tranquil·la. L'altre dia al camp també em vaig sentir, a part del gol, bé amb les companyes, jugant, regatejant. Estava còmoda i arribo bé, amb ganes, amb moltes ganes.
1: Altres jugadores com Vicky López han declarat que es troben tranquil·les de cara a aquesta final, però que igualment les ganes de disputar-les estan allà. López, per exemple, no va disputar la final de l'any passat contra l'Arsenal per 1-0, ja que es va quedar tot el partit a la banqueta.
0: Doncs aquesta setmana anirem fent aquest compte enrere fins a la final de la Champions entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Anirem escalfant aquesta final, sentim protagonistes com Alexia Putellas aquesta tarda al Tot Costa. I mentrestant, el club blaugrana, que compta que estarà en el famós 1-1 aquest estiu per poder fitxar amb certa normalitat al mercat de fitxatges. I, de fet, la Lliga també s'ha pronunciat en la mateixa línia avui, Ramon Salmorri.
3: Sí, a veure, el Barça dona per fet que aquest estiu ja podrà treballar en la norma 1-1 del fair play financer de la Lliga. Això no seria notícia, perquè diguem-ne que és un titular que es ve repetint els últims anys, però el cert és que el Barça fa temps que hi treballa, que els separaven uns 12-15 milions d'euros i que el retorn al Camp Nou els ha ajudat a salvar-ho. La diferència està en que la Lliga, de portes en fora, comença a reconèixer aquesta situació del Barça. De fet, aquest mateix matí, des de la Lliga, Javier Gómez, el seu director general, deixava entreveure ja aquesta possibilitat.
4: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, lo acepta, uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
3: Doncs queda bastant clar que la Lliga s'hi posa bé, aquest retorn del Barça a l'1-1, i això obre la porta als moviments de cara al nou d'aquest estiu. Primer, aquesta sortida de Robert Lewandowski, que d'entrada el que fa l'AIA és activar la renovació de Ferran Torres. S'ha d'acabar de concretar, però la idea amb la que treballa el Barça és els propers dies fer algun pas en aquest sentit. I després, el fitxatge d'un gran davanter, d'una gran operació. Aquí, Julián, que era el favorit inicialment, va perdent força a poc a poc, i encara més després de l'interès del Paris Saint-Germain, que dificulta encara més l'operació per part del Barça. I qui guanya pes és João Pedro, el davanter brasiler del Chelsea, que agrada molt a Deco. A més, hi ha alguns condicionants de cara a aquesta operació. Primer, que és cert, el Chelsea no és un equip venedor, però també és veritat que el Chelsea no jugarà Champions League la temporada vinent, i això ajuda el Barça. A més, el futbolista no anirà al Mundial i, per tant, el seu valor no pujarà aquest estiu.
0: L'Espanyol, amb la permanència ja a la butxaca, bona part de l'atenció passa per la configuració de l'equip de cara a la pròxima temporada, i en especial de per on anirà el futur a la banqueta. Seguirà Manolo González o Monchi optarà per un relleu? Eudald Serra.
5: Doncs ara mateix tot està obert i tot està en mans del nou director esportiu general, Monchi. El que està clar és que Manolo González té contracte en vigor i, com es va poder comprovar diumenge passat al Sadar, compta amb el suport de la plantilla i d'una majoria de l'afició, tot i la ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. I l'aposta del club per mantenir-lo al càrrec així també ho indica. És cert que en les darreres setmanes han aparegut diversos noms com a futuribles tècnics blanquiblaus, però un cop assolida la salvació, la continuïtat de Manolo González surt reforçada i la seva trajectòria al primer equip també havent assolit en dues temporades i mitja un ascens i dues permanències. Pel que fa a la plantilla, tres jugadors que van arribar com a cedits tornaran als seus clubs d'origen, Engonge, Terrats i Romero. Engonge i Romero no seguiran per motius ben diferents i caldrà veure què passa amb Terrats. Mentrestant, només acaben contracte Calero i Piquel, ja que Cabrera, després d'assolir la permanència i jugar més de 20 partits, ha renovat automàticament per un any més. Tot i això, ara mateix, no es poden descartar força moviments de cara a l'estiu, tot i aquest escenari.
0: Doncs l'Espanyol que pensa en moviments per la pròxima temporada i el Girona el que pensa en el partit del cap de setmana importantíssim dissabte on l'equip ha jugat la permanència a primera divisió, un partit on veurem si pot ser el defensa Alejandro Francés o i on Eduard Solà no hi faltarà ningú a Montilivi.
6: Veurem si pot ser el defensa Alejandro Francés, que quan es va retirar la segona part del partit de diumenge passat al Metropolitano es podia témer per una lesió greu al genoll. S'ha confirmat, però, que no té lesió, però serà dubte fins a l'última hora per jugar dissabte davant l'Elx a Montilivi. Montilivi, que estarà ple, perquè el club va anunciar ahir que s'havien exhaurit totes les entrades per aquest partit decisiu, recordem-ho, per la permanència del Girona a la primera divisió. Per la importància del partit, l'Ajuntament de la ciutat ha canviat la senyera habitual de la plaça Catalunya per una senyera amb l'escut del Girona Futbol Club. El club també ha anunciat fa uns minuts que hi haurà rebuda l'equip dues hores abans del partit, a les 7 a Montilivi. L'equip ha tornat aquest matí als entrenaments després de descansar ahir dilluns.
0: Farem ara una pausa i després...
7: Neymar Júnior Santos.
0: Neymar convocat amb la Canarinha per disputar el Mundial.
8: Catalunya migdia.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
10: Bon Preu i Esclat.
11: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
12: D'acord.
11: Quin és l'autèntic operador 100% català?
12: Vera.
11: I el més ben valorat pels usuaris?
12: Vera.
11: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
12: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
11: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
12: Vera.
11: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
0: Falta menys d'un mes perquè comenci el Mundial de Futbol d'aquest estiu. Aquests dies, a poc a poc, es van fent públiques les llistes de jugadors que participaran. Aquest migdia, per exemple, han conegut la llista de Portugal, de Robert Martínez, però la gran notícia, o la més destacada de les últimes hores, ha estat la convocatòria de Neymar amb el Brasil, Maria Chesena.
18: Sí, Carlo Ancelotti ha inclòs Neymar a la llista del Mundial, una gran sorpresa perquè el brasiler no jugava amb la selecció des del 2023. Neymar, tot i els problemes físics d'aquestes últimes temporades, ha aconseguit fer-se un lloc a la selecció i Ancelotti ho justificava així.
19: Colemos Neymar no porque pensamos que va a ser un boa reserva. Colemos Neymar porque pensamos puedo aportar y meter sus calidad para el equipo. Que jogue un minuto, que jogue cinco minutos, que no jogue o que jogue 90 minutos.
18: El davanter del Santos disputarà el seu quart Mundial i la seva presència ha estat la gran notícia de la convocatòria. L'acompanyaran jugadors com el davanter del Barça Rafinha i també l'extrem blanc Vinícius. I fa pocs moments també hem conegut la llista de Portugal. El seleccionador Robert Martínez comptarà amb el blaugrana João Cancelo i també un Cristiano Ronaldo que jugarà el seu sisè Mundial.
0: I a la Premier, la victòria ahir de l'Arsenal per 1-0 davant el Burnley li dona 5 punts de marge sobre el City, que encara té el partit avui a la penúltima jornada. Si els Citizens no guanyen, el títol de Lliga serà per l'Arsenal. I tot això, Eudald, amb el futur de Pep Guardiola en boca de tots.
5: Ho avançava ahir el Daily Mail i ho corroboraven més tard altres mitjans britànics, com ara la BBC. Pep Guardiola no seguirà al City quan s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més encara de contracte. És més, aquests mitjans apunten que en el cas que avui el City es quedi ja sense opcions de guanyar la Lliga, el de Sant Padó ho podria fer oficial abans de l'última jornada que es disputarà aquest diumenge. Tot i això, cada vegada que Guardiola li han preguntat en conferència de premsa pel seu futur, ell sempre ha mantingut que té una temporada més i que no hi ha debat. En el cas que Guardiola finalment marxés, a Anglaterra ja apunten els noms de l'ex del Chelsea, Enzo Maresca, que va ser precisament ajudant seu al City, o fins i tot el de l'actual tècnic del Bayern i ex del City, Vincent Kompany. Si Guardiola acaba renunciant a l'any que li queda, hauria entrenat 10 temporades al Manchester City i hauria guanyat 20 títols, entre els quals destaquen una Champions, 6 Premiers o 3 Cups.
0: I mentre avança el fitxatge José Mourinho com a nou tècnic del Madrid, Florentino Pérez també està pendent de saber si hi haurà eleccions o serà proclamat president per la via directa. L'empresari Enrique Riquelme demana un parell de dies per decidir si s'enfronta amb Florentino. Marcos García.
17: Ho està valorant, Enrique Riquelme, i si fa el pas endavant diu que serà per fer una proposta que sigui interessant per al Madrid a dues dècades vista. Això és el que diu, que té lligat l'aval de 187 milions i la resta s'ha de veure.
20: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
17: El calendari que té el Madrid de cara a la banqueta és clar i va vinculat a aquests possibles comicis. El termini per presentar candidatures, ja sabeu, s'acaba el dia 23, és a dir, aquest dissabte. Si no hi ha cap més candidat, Florentino serà president diumenge, dia 24. I Mou tindria el dia 25 o el 26 per pagar la clàusula de sortida, ja sabeu, 3 milions per al Benfica. I pel que fa a Mourinho, l'acord és per 2 anys, es podria ampliar a una tercera temporada opcional i el portuguès ha demanat i li han donat, i li han promès, poders absoluts a la parcel·la esportiva del Madrid. Ara bé, si hi ha eleccions, veurem què passa perquè tot aquest procés es dilata.
0: Seguim parlant de futbol. A la Lliga F, el Badalona Guiman renova el tècnic Marc Ballester per una temporada més. El barceloní va arribar a la banqueta el passat mes de desembre per substituir Anna Junyent i ara, per tant, afrontarà una temporada completa dirigint l'equip des de la mateixa pretemporada.
21: Millorar és progressar, és que el projecte doncs, realment ja es quedi dins d'aquesta Lliga F i es quedi de veritat, no? I es quedi amb uns objectius doncs, cada cop més ambiciosos, buscant ja una posició a la taula doncs, cada cop més alta i al final aquest any el que ens hem demostrat a nosaltres mateixos és que podem lluitar contra qualsevol rival i sí que aquest any ha estat una miqueta complicat aquí a Palamós, però de cara a la temporada vinent doncs ja busca una situació de comunió entre l'afició i la plantilla.
0: I a la primera ref, a falta d'una jornada per acabar la temporada regular, el Sabadell no podrà aconseguir l'ascens directe, però el Nàstic ha sortit de la zona d'ascens. A més, el Reus ha quedat fora de l'ascens precisament d'aquesta categoria. Carles Vila.
22: Els rojinegres no han pogut mantenir la seva mitjana dels 5 últims anys que els va permetre pujar des de la tercera catalana fins a la segona federació. Dissabte va caure al camp de l'Ourense. A la primera federació, el Sabadell es manté segon i l'Europa, tot i la derrota contra el Nàstic, continua en zona de playoff d'ascens. Pel que fa als granes, s'hauran de guanyar el camp de l'Hèrcules, que no juga res, o igualar el resultat del Tarazona per mantenir la categoria. Marc Montalvo és un dels capitans del Nàstic.
23: Això de que, bueno, de que juguen menys que tu, doncs tampoc ajuda. Vull dir, nosaltres el que està clar és que ara mateix depenem de nosaltres mateixos, que això la setmana passada doncs, no ho podies dir, i ara mateix ens hem de centrar en això, no? En que depens de tu mateix, deixar-nos de Tarazones, inclús de Betis B, de Torremolinos, i centrar-nos en nosaltres mateixos i treure el resultat que hem de treure.
22: El Sabadell jugarà tot just al camp del Tarazona, amb l'obligació de guanyar per no perdre el segon lloc, i l'Europa s'enfrontarà a l'Eivissa també amb necessitat de guanyar per jugar al play-off.
0: El Manlleu ha aconseguit l'ascens a l'Hockey Lliga, d'Hockey Patins, un ascens que està en entredit per una impugnació precisament de l'equip de la Selva per una presumpta alineació indeguda del Mataró, el rival que els va guanyar a la darrera jornada, Maria.
18: Si el club salvatà defensa que el Mataró hauria fet jugar un porter amb fitxa autonòmica que hauria superat el límit de partits permesos. De moment, el play-off d'ascens que havia disputat Lloret aquesta setmana s'ha ajornat mentre no hi hagi resolució definitiva. Joshua Pérez, president del club, explica així la situació.
1: Hi ha dues possibilitats. Una d'elles és que es tractés d'un error informàtic, amb la qual cosa el partit tindria el resultat que té ara, i l'altra és que no es tracti d'un error informàtic i que, efectivament, la fitxa estigui malament, amb la qual cosa, segons els antecedents, seria una alineació indeguda.
18: El Manlleu, que havia celebrat el retorn a l'Hockey Lliga, continua pendent dels despatxos. Els osonencs havien acabat primers amb dos punts de marge respecte al Lloret, però el cas podria alterar la classificació final si prospera la impugnació. L'entrenador del club, Quim Casali, defensa que la temporada i l'ascens s'han de decidir al camp.
2: Com hauria de ser en el món de l'esport, doncs que prevalgui el que són els mèrits esportius i la federació sigui conscient d'esportivament com ha anat tot. Nosaltres des del club no esperem res més que això. Poder pujar a Hockey Lliga.
18: Ara per ara, però, no hi ha terminis oficials per a la resolució.
0: I ara ens fixarem en un personatge que hem destacat del cap de setmana.
3: We go back to one, and Aaron Rye. Round of 65.
0: Avui Marta García és el britànic Aaron Rye, guanyador del PGA de golf.
4: És una de les grans sorpreses de la temporada, un jugador que no entrava en cap aposta i que va saber mantindre una calma pròpia d'un veterà amb més experiència en un major. Aaron Rye és un golfista anglès de pare d'ascendència índia i mare kenyana. Des que va aterrar al DPT World Tour ha guanyat 3 tornejos i només un al PGA. Rye va superar el basc John Rahm, finalment segon, en la seva millor actuació al PGA. Es dona la circumstància que dos britànics han guanyat en els dos primers majors de la temporada. De fet, ja era inèdit que ho hagueren aconseguit dos jugadors europeus. Rye també és el primer jugador d'ascendència índia que guanya un dels grans del golf mundial. A més, feia més de 100 anys que un anglès no guanyava el PGA. Amb esta victòria, Aaron Rye s'ha situat 15è en el rànquing mundial de golf.
0: I repassant amb tu, Marta, també altres apunts del dia. Per exemple, comencem per waterpolo.
4: El Sabadell i el Barcelona juguen l'últim partit del play-off de semifinals masculines a les 8. Qui guanya jugarà contra l'Atlètic Barceloneta en una final que començarà este mateix diumenge. Pel que fa a la competició femenina, avui arrenquen els play-off de semifinals, en este cas, a les 9, Sant Andreu-Terrassa, i demà ja serà el torn del partit Mataró-Sabadell.
0: Alguna cosa més?
4: Doncs mira, en tenis, en la fase prèvia de Roland Garros, participació catalana i, de moment, bones notícies, perquè Marina Bassols ha passat la primera ronda en superar la francesa Amandine Monod en 2 sets. També este migdia està jugant Guiomar Maristany.
0: I acabem recordant l'entrevista que hi haurà aquesta tarda a les 7 al Tot Costa amb la capitana del Barça, amb Alexia Putellas, a la setmana prèvia de la final de Champions de dissabte. Una entrevista que podreu escoltar a partir de les 7 de la tarda, però que ara podem sentir un petit fragment.
24: Si algú he après després de 7 finals ja d'aquest tamany és no pensar més enllà del que toca en aquesta final, perquè si no arribes esgotada, has jugat ja 8 vegades al partit i crec que no beneficia. Llavors, lo just. Pensar lo just, el vídeo, l'anàlisi del rival, tu entrenant, evidentment el resta de dia, el que has fet tota la temporada.
0: Doncs aquesta és una de les reflexions i les respostes d'Alexia Putellas a l'entrevista que sentireu aquesta tarda a partir de les 7 al Tot Costa. Deixem aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Seguim aquí a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.
25: Són les 3. Catalunya Migdia. Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara, la primera, us hem explicat tots els detalls de l'acord de pressupostos firmat avui, finalment, pel govern i Esquerra Republicana, un pacte que dona aire al president Salvador Illa a mitja legislatura, just en un moment en què l'executiu té diferents conflictes oberts. També us hem parlat de la detenció de Jonathan Andic, per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, i de la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. De fet, tenim novetats sobre aquestes dues qüestions, Joan Bota.
6: Sí, perquè ja hauria acabat la declaració als jutjats de Martorell de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, que els Mossos han detingut aquest matí, com ara explicaves, per la mort del seu pare el desembre del 2024. Ho recordareu, en un camí a Montserrat. Ell era l'única persona que era amb Isaac Andic el dia que va morir, i des que fa mesos la policia catalana l'investiga per la seva suposada implicació en aquesta mort del seu pare. Segons algunes fonts, la fiscalia hauria demanat l'ingrés a la presó de Jonathan Andic, però podria evitar-ho pagant una fiança d'1 milió d'euros. Anem cap als jutjats de Martorell. Unitat mòbil, Martí Cuní, David Àngela, bon dia, bona tarda ja.
7: Hola, bona tarda. Efectivament, 1 milió de fiança per quedar en llibertat. És la petició de la fiscalia per deixar en llibertat Jonathan Andic, detingut avui en relació a la mort del seu pare. Segons sembla, Andic ha respost durant 2 hores les preguntes que li ha fet la defensa. Mentrestant, continua aquí l'espera molts mitjans per poder parlar amb el seu advocat, amb Cristóbal Martell, que encara és en dependències judicials.
6: Més qüestions, com deies, novetats també sobre la situació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que defensa la seva innocència després que la justícia l'investigui pels delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. En un vídeo, Zapatero també diu que es defensarà amb fermesa.
9: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
6: També és notícia de fa pocs minuts. El Tribunal Suprem ha reconegut per una àmplia majoria que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb la persona que la demana. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà els pròxims dies. El Tribunal debat aquesta qüestió arran d'un cas a Catalunya en què un pare va paralitzar l'eutanàsia del seu fill de 55 anys que tenia importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. Aquests límits també van agafar protagonisme amb el cas Noelia, en què una jove demanava l'eutanàsia i el seu pare també va endarrerir molt l'acció amb diversos recursos. El responsable del desplegament del CNI a la demarcació de Girona el 2017 assegura que la seva unitat no va tenir mai cap contacte amb el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils, l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, ni va sospitar d'ell. A la comissió d'investigació del 17 a Barcelona i Cambrils ha explicat que fins després dels atacs no va saber res d'ell ni de la radicalització de la seva jihadista.
10: A través d'una llamada de la central, cuando se nos van transmitiendo las identidades, lógicamente de absoluta consternación, porque la célula estaba vinculada a una zona de mi demarcación y obviamente pues estábamos muy afectados y lógicamente consternados en cualquier profesional que se dedica a luchar contra la seguridad.
6: Hi ha canvis també al Bo Cultural Jove. Des d'aquest any inclourà la compra d'instruments musicals, material artístic o formació en l'àmbit de la cultura. Són nous usos i serveis que s'han aprovat avui al Consell de Ministres. Sentiu el titular de Cultura, Ernesto Tasson.
11: Cuando se concibió, era un bono exclusivamente centrado al consumo, y ahora lo que introducimos es que el bono cultural puede utilizarse para la creación cultural. Es decir, que si un joven hasta ahora podía usar el bono para ir a un concierto, ahora lo va a poder usar para comprarse una guitarra si quiere aprender a tocar la guitarra. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos jóvenes en nuestro país que quieren aprender a tocar la guitarra y sus padres no les pueden comprar una guitarra o no les pueden comprar un teclado.
6: I a aquesta hora hi ha problemes encara per circular a l'AP7, equip viari, Meredith García.
12: Sí, l'AP7 continua complicada arran l'incendi i el vespre de 2 camions a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Encara un sol carril obert en direcció Barcelona, cosa que provoca 15 quilòmetres de cua entre Banyeres del Penedès i Olèrdola. A l'alternativa, l'N340, uns 3 quilòmetres de retenció entre l'Arbós i Castellet i la Gornal, i també aturats a l'altura de Vilafranca del Penedès.
25: Passen 5 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
25: Des d'ara i fins les 4 amb el Marc Bataller, periodista, bona tarda.
26: Bona tarda.
25: El Marcos Lamelas, també periodista del Confidencial, bona tarda.
27: Bona tarda.
25: I la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Punès, bona tarda.
28: I també periodista, bona
25: sí.
28: tarda.
25: I que m'ha confessat que arriba esgotada.
28: Home, un matí entretingut.
25: No, per què? Sí. Hi havia 3 possibles obertures a les dues.
28: Sí.
25: 3 possibles obertures.
28: Zapatero, Andic o pressupostos.
25: Clar, clar. Vull dir que algú dies que...
28: El meu diari hem obert amb Zapatero.
25: Molt bé, perfecte. Cadascú. Nosaltres m'obrem pressupostos.
28: Ah.
25: Cadascú.
5: Nosaltres en Zapatero.
13: Anava a dir,
5: Andic.
13: Faltaria
5: el confidencial.
25: Si no obre el confidencial en Zapatero,
28: felicitats per l'exclusiva.
25: Molt bé, molt bé. Ara, la segona hora, no l'obrirem en cap d'aquests tres temes, perquè ja sabeu que el tema sempre ens ve des de fora. I els dimarts saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
25: Que no ens proposaràs ni Andic, ni pressupostos, ni Zapatero, eh, que no?
14: Us he de dir que no m'he assabentat de res, vull dir que no sé ni de què parleu, de tal qual us ho dic.
25: Oh, doncs, escolta'm, avui era un dia... Sí que hi ha dies que suem sang per decidir amb quin tema obrien les dues, perquè no n'hi ha cap que ens acabi de fer el pes. Avui hi havia tres possibilitats, i totes tres força importants.
14: Sí, ja m'ho miraré, perquè estava treballant, i llavors, clar, no estic al cas.
25: Molt bé, molt bé. Però doncs bé. Vinga, a veure, des del teu refugi, quin tema ens proposes?
14: Mira, avui us volia parlar dels protocols, no? Perquè jo crec que la nostra vida està envaïda per protocols i cada vegada més. I això fa que cada vegada actuem més com màquines, diguéssim, perquè estem com escarmentats per la fal·libilitat humana i llavors anem imposant protocols de tot arreu. Hi ha exemples de tot arreu i jo crec que cada dia ens hi trobem. Per exemple, aquesta última setmana a mi m'han passat dues coses. Una, la primera, que aquesta encara és comprensible. Diguéssim, la contractació a un ajuntament. O sigui, perquè quan tu has acordat amb un ajuntament, no?, que et contracta i faràs una cosa, ja t'han dit que sí, ja han quedat que sí, llavors, encara que ja hem quedat tots que sí, s'ha de fer tot de coses, no? Planar formularis, que ja has emplenat altres vegades amb altres ajuntaments, firmar una declaració de responsabilitat, enviar un certificat bancari, fer una instància, enviar un pressupost, saps? Ells llavors t'envien una notificació. Bueno, tota aquesta cosa de passos que s'han de fer quan en realitat la cosa ja està decidida. Que dius, bueno, això potser ho podríem entendre, tot i que segurament es podria centralitzar i simplificar. Però l'altre dia em va passar una altra cosa. Anava pel carrer i em vaig trobar una cartera. I llavors dic, hòstia, no, és una putada quan perds la cartera, perquè llavors no, vaig mirar a veure si, no, si hi havia alguna cosa per contactar amb el propietari, i només hi havia el DNI i una targeta del Banc Sabadell. Dic, bueno, doncs trucaré al Banc Sabadell i els diré, escolta, nois, podeu trucar al vostre client i dir-li que jo tinc la cartera i donar-li un telèfon, no? Perquè, clar, no? I em van dir que no. Primer m'han dit que no tenia el telèfon del client. Dic, aviam, a veure, no m'enganyeu, perquè és evident que el teniu. I llavors, bueno, sense donar-me cap argument, m'han dit que no ho pensaven fer, i que, de manera, que és una mica absurd, no? Perquè, clar, el protocol, com que no deia res d'un cas així, què passa? Val més que el client es foti, que hagi de donar la targeta, demanar-ne una altra, que hagi de posar la denúncia als Mossos per la pèrdua del DNI, etcètera, no? Vull dir que em sembla que allò després els bancs sempre diuen allò que cuiden molt els clients, però amb una cosa tan fàcil... ja sé que en principi cal portar-lo a una comissaria, però tots sabem que encara que el portis a la comissaria, després no t'avisen, no? O si més no t'avisen en cap cas immediatament, de manera que igualment ja comences a iniciar tots els tràmits, no? Una simple trucada, no?, humana, que hauria pogut estalviar molts mals de cap al propietari d'aquell DNI, d'aquella targeta, no? Però, com que el protocol ens eximeix de prendre decisions, ho va impedir, no? Jo crec que els protocols són útils com a guia, però que alhora ens treuen poder de decisió i també ens treuen humanitat, perquè ens treuen responsabilitat. Ah, no, això ho diu el protocol, jo no tinc res a fer, no? És una mica aquesta obediència cega, quasi, que és com a l'exèrcit. I em sembla una mica estupiditzant, tot plegat. Mm-hmm.
25: Doncs a veure què pensen el Marcos, la Neus i el Marc.
13: Jo més que... O sigui, no sé si et referies tant a protocol o potser a burocràcia, també.
25: Ui.
14: És un tipus de protocol, no? També.
13: Sí. No, perquè, per exemple, això que comentaves de la cartera, segurament sí, eh? I potser molt de cops es troben que és una empresa externa en la qual té un protocol i no pot donar el nom al client per un tema de protecció de dades, segurament. Mm-hmm. Però en el primer cas segurament també parlaves de la burocràcia o aquella qüestió que a vegades has d'anar a presentar una denúncia als Mossos urgent i has de demanar hora, cita prèvia. Que jo entenc, que hi ha llocs on s'han de demanar cita prèvia.
15: Això s'ho havia encarregat, però em sembla...
13: S'ho havia encarregat, però encara funciona. O sigui, en teoria es havia aprovat al Parlament, que no, però trobes llocs on encara has de demanar cita prèvia. I a vegades és això, com dius tu, la burocràcia és una part del protocol, però jo diria més burocràcia. A vegades és els grans problemes que ens trobem amb... O el que deies el primer exemple, de que quan t'han donat una contractació en un ajuntament, puc entendre que et demanin papers, però que te'n demanen tants, que a vegades dius...
15: No, jo reconec que jo hi ha hagut alguna cosa que he fet així a nivell institucional, i jo algun cop he desistit, o sigui, he fet la feina...
13: Correcte.
15: I no l'he cobrat, perquè hi ha un moment que dius, ja no puc més.
13: Sí, sí, llavors... estic fart de demanar certificat al banc, certificat fins i tot de naixement.
15: Que jo entenc, Gigero, que hi ha d'haver una garantia d'això, de seguretat, de que no estan beneficiant a ningú de manera incorrecta o fent o malgastant diners públics. Jo sóc la primera que defenso que s'ha de ser supercurós. Però a vegades, per això, si és una cosa institucional, de que és el dia de la dona i estàs en una taula i no sé què, és tan complicat. No, i jo alguna vegada ho he fet
28: de dir, hi ha l'opció de donar-ho a alguna ONG? Sí, doni-la. A quina és?
25: No m'atabali, eh?
28: Perquè jo...
25: Estàs externalitzant el problema, que sigui la ONG qui hagi de buscar tots aquests papers que et demanen a tu.
28: Jo reconec que potser és una cosa d'incompetència pròpia. Si estàs tot el dia tractant amb l'administració, doncs igual és més fàcil.
13: Com fas concurs públic, per exemple.
28: Clar, però si no t'hi dediques professionalment, doncs és complicadíssim.
13: Sí, si vas renuncies a aquells 100 euros o escaig, i dius, mira, tot, no sé, feu el que vulgueu, però és que porta tant de mal de cap que ja no sé com fer-ho.
28: I en el cas que explicava, clar, però almenys el banc t'ha de poder, o sigui, pot agafar les dades, en aquest cas del client, i dir... ja li traslladarem, com a mínim això, home, no?
14: Això és el que jo vaig demanar, clar. Que jo no deia que em donessin el seu número,
28: però evidentment,
14: vaig dir, escolta, truca al teu client, clar. Dona-li el meu número o digue-li, escolta, que la... no? I m'han dit que no, i dius, però estàs perjudicant un client teu, no? És una cosa molt absurda.
25: Marcos?
5: No sé, no soc persona massa adient per parlar de protocols, perquè me salto sempre.
25: Molt bé, perfecte.
5: Soc abroncat, repetides vegades per això. I la veritat és que he vist bastant com un salvatge, en molts sentits. O sigui, és que no...
28: Això ja no pot ser, no podem superar.
5: Entenc que són necessaris, no és que estigui en contra, però jo normalment no els respecto.
25: Ah, molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, ara, després si et passa això que li passa a la Carlota, que xoques amb el protocol d'un altre, que llavors no hi ha manera, però bé, escolta'm.
13: O et cau alguna multa per no respectar el protocol, també?
25: Però no la deu pagar, perquè si veu com un salvatge...
13: Exacte,
25: per
13: tant, no penses que mossega la cua.
25: Saps què? Doncs ara no la penso, pagar. Oita, no, Marcos. No.
28: Per cert, un dia vaig escoltar que el món es dividia entre els que, si tenen l'opció de trobar-se una cartera per casualitat, la tornen, i els que no. I deien, salvarà la humanitat els que encara la tornen.
25: Veus?
28: I quan ha dit la Carlota, he pensat, mira, la Carlota està en el bàndol dels que salvarà la humanitat.
13: O aquells que la tornen buida, també.
25: Aquests,
28: bueno, clar, aquests estan en el bàndol dolent.
13: Sí, evidentment que és el bàndol dolent per seguir la torre,
25: perquè
13: però
25: hi havia un DNI i una targeta. Si hi haguessin altres coses...
14: Hi havia 10 euros.
25: Ah, 10 euros.
14: Però clar, home, per 10 euros tampoc.
25: No treu de pobre.
13: Ah, no, si fossin 1.000 ja veuríem.
14: De fet, no la vaig portar a la policia. O sigui, vaig recular i m'amainar fins a l'adreça que constava el DNI i li vaig deixar la bústia.
25: Molt bé. Escolta'm, ciutadana exemplar. Carlota, gràcies, bona tarda.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
25: 13 minuts passen de les 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida entrem en els 3 grans temes del dia.
16: Catalunya migdia.
17: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
19: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
20: Ostres.
19: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
21: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
23: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
26: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
23: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
27: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
29: Quina raó mou el teu món?
30: Lo futur del Pere.
31: Algun dia tenir el meu propi piset.
32: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
33: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
34: Bona nit! Mal parit!
35: 40 anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
36: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
37: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
38: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
35: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Catalunya migdia.
39: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
40: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
41: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
0: com vulguem dir, si volien aprendre alguna cosa. Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
1: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
17: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Tot costa.
3: La temporada del 10.
4: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
5: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
2: 10 temporades ja.
6: Això vol dir molt. No fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
17: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Per molts anys i que en feu molts més.
17: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
25: Passa un minut d'un quart de quatre. Som a Catalunya Mitjà amb la Neus Tomàs, el Marcos Lamelas i el Marc Bataller. Anem amb la notícia que ens ha sorprès a tots aquest matí, la detenció de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, investigat per la mort del seu pare, Isaac Andic, el mes de desembre del 2024 en un camí de la muntanya de Montserrat. Dic que ens ha sorprès perquè la investigació fa un any i mig que està en curs i tot i que en diverses ocasions les sospites sobre el Jonathan Andic s'havien fet públiques, els Mossos fins avui no havien practicat aquesta detenció. El cas està sota secret de sumari, els Mossos asseguren que es tracta d'una investigació complexa. Jonathan Andic ha comparegut davant del jutge de Martorell, on probablement ha tornat a dir que la mort del seu pare va ser un accident, com ha repetit en anteriors declaracions. Ara bé, la fiscalia demana una presó eludible amb fiança d'un milió d'euros. Miquel Jarque, bona tarda.
8: Molt bona tarda, Òscar.
25: T'ha sorprès tant com a nosaltres quan s'ha sabut que hi havia detenció de Jonathan Andic?
8: Doncs sí. Sí, sí, perquè semblava que... O sigui, l'última cosa que teníem era que els telèfons mòbils estaven aquí intervinguts i que se'ls estaven mirant i que aquelles contradiccions que semblava que s'havien expressat, doncs sempre ens han dit des de Mossos d'Esquadra, bueno, entrarien dins de la normalitat en un fet tan traumàtic com és la caiguda d'un pare, que en aquell moment doncs estàs atabalat en una primera declaració dius una cosa, i també serien sempre com detalls de... petits, no? Mm. I, sí, sí, jo crec que ha sorprès a tothom.
25: Sí, sí, déu-n'hi-do. Què en sabem de la investigació? Què és el que es pot explicar? Perquè recordem que està en secret de sumari i, per tant, se sap alguna cosa, però molt poc.
8: Hem anat a preguntar a les nostres fonts aquest matí i ens expliquen que s'ha treballat en un grup relativament petit d'investigadors que han actuat amb molta cautela. Els Mossos d'Esquadra ens expliquen que són molt conscients que poden fer molt de mal, no?, en una investigació en la qual doncs, hi ha un fill que se li posa en entredit, que ha perdut el seu pare, i que hi ha una acusació tan greu com aquesta i que el dany pot ser irreparable. Ells són conscients d'això. Recordem que tot comença quan el fundador de Mango mor en caure per aquest barranc d'uns 150 metres a una excursió a Montserrat. Tot això passa a prop de les coves de Sal Nitre. El punt és força ample i quan parlem aquells dies, recordo, amb els gestors, per exemple, del parc de Montserrat, doncs ens diuen que aquell punt és molt ample i que cada any passen centenars d'escolars per allà, per tant no és un lloc perillós
25: estret, puguin caure gent.
8: Aquí l'únic testimoni és Jonathan Andic, el fill gran de la víctima, per tant és lògic que els Mossos d'Esquadra li demanin prendre declaració com a testimoni, no? Almenys al migdia arriben els serveis d'emergència, ja el troben mort, el jutjat de Martorell obre una investigació. Primera hipòtesi, mort accidental, i al gener del 2025 això queda absolutament aturat, arxivada provisionalment perquè el jutge d'instrucció no hi veu delicte, i a partir d'aquí, doncs, els Mossos d'Esquadra, doncs, sembla que continuen investigant perquè hi ha coses que no els hi quadren. Mm.
25: Quan avui es fa el pas de detenir Jonathan Andic i portar-lo davant del jutge per tal de prendre-li declaració, i ara sabem que està en presó i hi ha aquesta petició de fiscalia, vol dir que han trobat alguna prova nova? Vol dir que tenen alguna informació nova que no tenien fa una setmana, fa un mes o fa tres mesos, o tampoc no ho sabem?
8: Aquí ara nosaltres fem una mica de policia sobre policies. Els policies tenen indicis i nosaltres tenim indicis veient l'actuació policial que els policies tenen indicis. No sé si m'explico bé, perquè llavors anem a preguntar i ens diuen els policies, sí, tenim indicis, no sembla que... I que ens expressen molts dubtes. Aparentment sembla que no hi ha res absolutament definitiu, no hi ha una càmera que gravi un moment compromès en el qual es vegi una persona empentant l'altra, això no existeix, però sí que hi ha coses que no acaben. És un cas que fins ara s'havia pres com a mort accidental, per tant, si hi ha una detenció, és que aquí s'ha trobat alguna cosa. Els Mossos, com a policia judicial, aquí han estat interrogant a Jonathan Andic. El cas es reobre després d'incorporar ampliacions d'atestats policials. A l'octubre del 25, els Mossos investiguen el cas ja fixant-se en les contradiccions d'aquestes declaracions del fill d'Andic, i el novembre del 25, no fa pas tant, els Mossos d'Esquadra requereixen el telèfon mòbil de Jonathan Andic. I què és el que hauran trobat en aquest mòbil? Doncs hauran trobat trucades, hauran trobat geolocalitzacions, i tot això ho hauran d'haver anat quadrant amb les declaracions del propi fill i també d'altres persones, i intentar reconstruir el que van ser les últimes hores, els dies previs d'aquest fins ara accident. Mm.
25: La versió del fill d'Isaac Andic ha anat canviant durant tota la investigació o sempre ha estat la mateixa?
8: Pel que ens arriba, perquè clar, tot això, aquestes actuacions estan, i totes aquestes diligències estan sota secret d'actuacions. Aquí, un cop la fiscalia presenti les seves acusacions, aquí veurem que és el que... És probable que aquí veiem

0: prova de càrrec, que no es trobarà res perquè, tot i que s'ha especulat, i aquí hi ha una altra derivada, no?, d'aquest cas, que també l'ha fet molt sucós mediàticament, que és, tot aquestes possibles desavinences i també, altres tipus de relació econòmiques. Aquí estem parlant d'una empresa que factura moltíssims diners, doncs bé, aquí hi ha tot un trencaclosques, no?, que paral·lel als fets que la policia està investigant i que també estan influint i influiran en el desenvolupament d'aquest cas, però bàsicament, contestant a la teva pregunta, ha mantingut sempre la mateixa versió i la família sempre ha donat un suport tancat al fill de Isaac Andic.
1: Doncs bé, de moment l'últim que sabem és que Fiscalia demana aquesta presó eludible amb fiança d'1 milió d'euros, que la jutge estaria redactant ara mateix seva decisió.
0: Aquí haurem de veure si hi ha retirada de passaport, hi ha alguna mesura cautelar que se li imposi, com per exemple presentar-se, perquè entenem que 1 milió d'euros... Segons per qui...
1: Per nosaltres seria un problema, per la família Andic segurament no és tan difícil. No sé com ho veieu, tenint en compte sempre el punt de prudència, de no saber exactament què és el que saben els Mossos, no sabem exactament què és el que ha declarat Jonathan Andic, les vegades que li han pres declaració. Els Mossos diuen que no ha canviat, efectivament, la seva versió. Sí que és veritat que sembla que en les seves declaracions han trobat alguna incongruència. Sempre ens havien dit que comprensibles, tenint en compte que ha passat per aquest moment traumàtic sempre de la mort del teu pare. No sé com ho veieu tot plegat.
2: Tu deies la cura, és evident, i no és per anar al tòpic, però és que és així, la presumpció d'innocència en aquest cas i tots, no? Tu deies que t'havia sorprès molt avui. A mi, saps quan em va sorprendre més? Més que avui, quan van dir que reobrien el cas. Mm-hmm. Perquè... Va semblar
1: que el tancaven com un accident.
2: Exacte.
1: I per tant ja està, i en el moment en què el reobren...
2: Clar,
1: ja...
2: jo vaig pensar, per reobrir aquest cas sent la víctima qui era, no? Sent un cas tan mediàtic, han d'estar molt segurs que hi ha alguna cosa a mirar, que això no vol dir que hi hagi res més, no? I per tant jo m'imagino que hauran treballat, com deies tu, no?, un equip molt reduït, perquè no pot ser d'una altra manera en un cas com aquest.
0: Hi ha hagut molt poques filtracions,
2: ha sigut
0: molt difícil.
2: Perquè, a més, la pressió que devien tenir aquests investigadors no devia ser poca, no? Veurem, jo no, evidentment, sense saber com ha anat la declaració, ni tampoc saber què diu l'autojudicial després, ni en què es basen els Mossos per fer aquestes pesquises i arribar a aquesta conclusió, és molt difícil, en el meu cas no em veig amb cor de tenir una opinió, més enllà d'entendre que hi hagi el ressò mediàtic que té, perquè és una notícia, no en som molt conscients, però és una notícia d'abast mundial.
0: Sí, sí. Mundial, totes les botigues de Mango, quan es va fer un any de la mort del seu fundador, van penjar un cartell a l'aparador amb memòria.
2: Perquè són molts diners els que es mouen.
1: És que, de fet, la història té tots els ingredients. És a dir, una persona molt rica que mor en estranyes circumstàncies, perquè al final, si és un accident, és també estranyes circumstàncies, perquè a més el lloc no és un lloc perillós, no és un lloc en el que hi hagi una... Allò, no? Hi ha hagut antecedents en moltes persones, no, és un lloc que els mateixos responsables del parc deien no sembla un lloc molt complicat, que a més va acompanyat només del seu fill, que no duia els escortes, que si hi havia hagut desavinences entre pare i fill a l'hora de gestionar l'empresa familiar, vull dir que té tots els ingredients com perquè hi hagi totes les sospites. Després, òbviament, cal veure què és el que han trobat els Mossos, si és que han trobat alguna cosa, què és el que ha declarat avui davant del jutge Jonathan Andic, i si hi ha alguna cosa més, o si finalment no acaba havent-hi res i per tant acaba sent efectivament un accident. Però en tot cas, els ingredients, per l'especulació, pel morbo i per parlar-ne, hi són tots, no en falta ni un.
3: Si és el que abans comentaves, indicis.
0: Sí, sí.
3: Se suposa i es pressuposa que si hi ha hagut aquest pas tan important pels Mossos en un cas tan mediàtic, ha d'haver-hi algun indici, no dic una prova fent, o no ho sé, ho desconec, per poder detenir una persona. Perquè indicis n'hi ha d'haver-hi, i més quan fa un any i mig. Recordo que al començament de tot s'especulava que l'autòpsia podia determinar, en funció de com havia caigut el cos, de si era una empenta o era una caiguda accidental, tot i que, per exemple, va passar amb el cas de l'Helena Jubany, que es va determinar que havia caigut d'una finestra, però que és molt es va veure que no era accidental, però que és molt diferent, perquè una cosa és que pots caure en un precipici de 150 metres i anar rodant, i és molt més complicat que no pas una caiguda lliure, enteneu-me, d'una finestra, d'un balcó. I avui llegia una dada curiosa, que comentàveu aquesta notícia a Bas Mundial, que deien que aquesta situació, diguem-ne,

0: que Mango fins i tot s'ha acabat aïllant i les seves ventes han crescut un 13%. No té res a veure, per tant, no l'ha acabat afectant aquest problema, que veurem com acaba i sobretot què diu la jutgessa, si accepta aquest milió de fiança el que demana el fiscal, o si dicta auto de presó o auto de llibertat.
1: Mm-hmm. Bueno, aquesta tarda, però ens obtindrem de dubtes,
2: sí,
1: perquè tindrem...
2: Sí, a mitja tarda, deien.
3: A mi el que més m'ha sorprès és el milió de fiances de la fiscalia.
1: Poc,
3: per què?
1: No?
3: No per la quantia. És a dir, amb
1: però
3: Jonathan...
1: Fins i tot demanar-la, no?
3: Què li demanes a Jonathan Andic? Sí, clar...
0: No, però potser hi ha retirat de pressupost per risc de fugida, també.
3: És que no és un tema de la quantia, sinó de que donaria a pensar que la fiscalia, que no ha estat molt entusiasta en aquest procés, el que han estat entusiastes en aquest procés han estat els Mossos, el motor d'aquesta investigació han estat els Mossos, la jutgessa ha estat molt prudent fins ara, llavors què hi ha a l'atestat que hauran portat avui els Mossos a la jutgessa perquè la fiscalia demani 1 milió d'euros? És a dir, aquesta és una decisió que a mi és el que més m'ha sorprès.
2: Però no t'entenc.
3: Perquè, ja estava previst que Jonathan Andic hauria de declarar una altra vegada. És a dir, no, de fet, Jonathan Andic amb un domicili conegut i sense antecedents, és a dir, la detenció d'avui podríem fins i tot pensar que no estava prou justificada perquè no ha fet res, diguem-ne, perquè l'hagin de detenir per portar-lo a Martorell.
0: Però també és diferent declarar com a detingut que com a testimoni. Això en Miquel ens ho explicarà bé i ho sap.
1: Sí, Maria, però testimoni no pot mentir. Testimoni no pot mentir.
0: Correcte, i el detingut, en teoria, sí.
3: Ell ja està encausat i ja sospitós. El que passa és que és veritat que detingut és un nivell més alt...
1: Home, i la imatge de veure'l entrar i sortir
2: amanillat...
1: És una imatge molt contundent, bueno, que jo estic d'acord que... Vull pensar que els Mossos d'Esquadra tenen alguna cosa per fer aquest pas, perquè fins ara és veritat que tothom havia estat molt prudent,
3: bueno,
1: ningú
3: ser...
1: no havia volgut especular, ningú anava com amb peus de plom, i en canvi, de sobte, ara hi ha un canvi, i és que el detenen, l'obliguen a anar a declarar amanillat a l'entrada i amanillat a la sortida.
3: En vocabulari policial hi ha una definició per això que es diu detenció tàctica, que no vol dir que sigui il·legal, vol dir que és que fem aquesta detenció perquè això portarà la investigació cap a algun lloc. El lloc en què es portaria la investigació seria cap a la confessió. Estaríem buscant la confessió que ja ho van intentar en la segona declaració, que la que va durar 5 hores, ja buscaven la confessió. Ells buscaven la confessió, perquè en aquell moment proves no en tenien. Ara no sabem si tenen proves o no. Només sabem que la fiscalia ha demanat aquest milió d'euros i això donaria a pensar que hi ha alguna cosa que no sabem. Jo no sé si podria anomenar-lo prova. És que clar,
1: si no
3: hem vist l'atestat, no ho sabem. Però a mi em va sorprès sobretot la fiscalia, perquè aquesta tercera declaració estava prevista, no estava prevista així, però és a dir, d'aquesta manera, però a mi m'ha sorprès molt això. El tema de la quantia, és que sent el Sandy que us podia demanar un euro, és a dir, tindria el mateix. És a dir, no és prou rellevant. O sigui...
1: Bé, doncs veurem. Estem a l'expectativa de saber quina és la decisió de la jutgessa, perquè de moment tenim aquesta petició de la fiscalia, aquesta presó eludible per aquesta fiança d'un milió d'euros, i a partir d'aquí veurem si en l'atestat o en la resolució de la jutgessa si hi ha alguna pista més de què és el que han aportat els Mossos d'Esquadra per haver fet aquest canvi força important en la investigació. I a partir d'aquí veurem com evoluciona tot plegat. Espero aquesta tarda alguna decisió. I després, a partir d'aquí, depèn de la decisió, veurem com evoluciona tot plegat. Miquel, gràcies. Bones tardes. Passa un minut de 2:15, una pausa i de seguida més coses.
4: Catalunya migdia.
5: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
6: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
7: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
2: No m'agrada aquesta sintonia.
1: És que està molt bé. Pam, pam,
7: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
1: M'ho faries tu, Elisenda?
2: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam.
1: Marc Marvà, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Em pots fer un pam, pam, pam, pam?
8: Pam, pam, pam, pam.
2: Molt bé.
4: Com ho faries, Òscar?
1: No, jo no ho faria. No puc millorar-ho. Veus?
8: De dilluns a divendres de 4 a 7...
7: La millor hora del dia.
8: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Pam, pam, pam, pam.
9: Catalunya migdia.
10: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
11: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
12: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
13: Sí.
12: I després a ca la meva mare, Olot.
13: Mm-hmm.
12: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
13: Molt bé.
12: Arribarem a tot?
13: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
16: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
17: Tota comunitat necessita un cor.
18: Un cor? Per què?
17: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
18: I reforçar la identitat?
17: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
18: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
1: Passant 5 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia, amb la Neus Tomàs, el Marcos Lameras i el Marc Bataller. Hem parlat sobre aquesta detenció del fill d'Isaac Andic, pendent de la decisió de la jutgessa de Martorell, on li han pres declaració aquest matí. L'altra notícia també important del dia, n'hi havia tres, l'Audiència Nacional investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències i altres delictes. L'han citat a declarar el dia 2 de juny davant del jutge que instrueix el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021. Avui agents de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals han escorcollat d'oficina de l'expresident Zapatero buscant proves que puguin sostenir aquestes acusacions. Zapatero ja ha dit que es defensarà de les acusacions.
19: Deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
1: El rescat de l'aerolínia Plus Ultra remunta a l'any 2021, quan el govern espanyol va donar 53 milions d'euros de diners públics sota el paraigua de les ajudes per a empreses estratègiques afectades per la pandèmia. En aquell moment, l'operació va ser molt polèmica perquè es dubtava que Plus Ultra fos efectivament una empresa estratègica per poder-se acollir a les condicions del rescat. Ara, el jutge, José Luis Calama, ha decidit investigar Zapatero pel presumpte ús irregular d'aquests 53 milions d'euros per part de la companyia aèria, a qui Anticorrupció ja va acusar l'any 2024 perquè hauria usat, presumptament, els diners públics per blanquejar capital provinent de la corrupció veneçolana. El vincle amb Zapatero, pel que se sap fins ara, és la seva relació amb un dels directius de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, de qui n'és amic íntim, però sempre ha negat haver fet cap gestió en el cas Plus Ultra, i aquest matí ho ha tornat a reiterar.
19: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: És un cas enrevessat, que si no estàs molt a l'actualitat pot relliscar-te una mica. Madrid, Paula Brujans, bona tarda.
20: Bona tarda, com esteu?
1: Bé, tu també entretinguda, no?
4: Amunt i avall, Òscar, com sempre. Pensàvem que tindríem una setmana tranquil·la, ja no, no m'atreveixo a pronunciar aquesta paraula.
1: No hi ha setmanes tranquil·les, hauries de fer.
4: Però, no, exacte, es constata que realment no hi ha setmanes tranquil·les, realment. Tornem d'Andalusia i ens trobem aquí amb la causa Zapatero, que ja fa molts mesos que n'anem parlant i que finalment avui doncs esclata d'aquesta manera.
1: Fa uns 2 anys que s'està instruint aquest cas plus ultra, però la investigació a Zapatero ha començat fa poc, fa... Ara, què ha passat?
4: Sí, el cas ve de molt lluny perquè arrenca amb una denúncia de manos límpies per al rescat de Plus Ultra que tu ara explicaves fa 2 anys. La jutgessa primer ho arxiva, això està en un jutjat ras de Madrid, després es reobre el cas a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que creu que aquests diners del rescat de Plus Ultra s'haurien fet servir per blanquejar diners de la suposada corrupció veneçolana, i fins aquí és on érem fins a final d'any, el desembre del 2025. Sabem que hi ha una investigació oberta, instada en part també per la Fiscalia Anticorrupció per aquest rescat. La causa estava secreta i s'ha anat investigant, la UDEF ha anat fent indagacions, estava tot sota secret. Avui s'aixeca el secret de sumari. En paral·lel, la UDEF registra diverses empreses, però també el despatx de l'expresident Zapatero, que, perquè us en feu una idea, és just davant de la seu dels socialistes al carrer Ferrada, aquí a Madrid. Hi ha anat, a més, una unitat especialitzada de la UDEF molt concreta, amb eines específiques per si feia falta obrir caixafortes o per si feia falta veure si hi havia falses parets, i s'ha fet aquest registre. Per tant, el que sabem a aquesta hora és tot el que t'has explicat, un cop s'ha aixecat el secret de sumari, per on van els trets d'aquesta causa i com vinculen a l'expresident amb aquest possible rescat d'Aire Europa per dues coses. Un, per si va influir perquè l'empresa ho aconseguís, influint doncs, sobre el govern espanyol, i dos, per si es van portar comissions d'aquest rescat. Ve de molt lluny, jo deia al principi, i perquè tinguem algunes dades de context, l'imputació arriba avui, 2 dies després de les eleccions andaluses. 2, el Partit Popular fa temps que pronosticava que Zapatero acabaria així. De fet, no sé si ho recordareu, però Alberto Núñez Feijóo fa una miqueta més d'una setmana, quan va començar la campanya a Andalusia, ja va dir que Zapatero tindria problemes als tribunals un cop s'hagués votat a Andalusia. I 3, Zapatero el citen a declarar a l'Audiència Nacional el 2 de juny per poder-se doncs defensar i per poder explicar què hi té a veure amb aquest cas pel qual se l'investiga. 2 de juny, que per cert coincidirà amb declaracions dels acusats pel cas Kitchen del PP, perquè just abans o després d'aquell dia, pel calendari que tenim, hauria de declarar l'exministre Fernández Díaz. Per tant, tornem a tenir PSOE i PP un altre cop en els focus dels tribunals.
1: I es torna a demostrar que no hi ha setmana tranquil·la, que ella tampoc no ho serà, Paula, ja t'ho avanço en exclusiva. No. Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb aquell rescat de Plus Ultra. Sí que reconeix que és amic de Martínez Martínez, reconeix que ha treballat per una empresa de Martínez Martínez, que no té res a veure amb Plus Ultra, i sempre, diu ell, amb factures declarades i, per tant, segons ell, sense res a amagar.
4: Sí, sí, reconeix obertament que són amics, se'ls ha vist en moltes fotos junts, de fet van a córrer cada dia junts. Zapatero va anar al Senat a petició del PP ja a donar explicacions per a aquest cas, que fins a aquell moment eren informacions periodístiques i algunes denúncies. Ara ja tenim aquesta acusació ferma del jutge Calama. En aquell moment va reconèixer que havia treballat per aquesta empresa del seu amic, una empresa d'assessoria, que havia fet informes sobre la situació a Venezuela coincidint amb el context del rescat i de la pandèmia, però ell va dir que per aquestes feines havia presentat factura, que res tenia a veure amb el rescat de Plus Ultra i que era una feina totalment legal. En cap cas no se'n van portar comissions. Ho va dir aquell dia al Senat, ho ha tornat a dir avui en aquests talls que has posat abans, en aquest vídeo que ha fet públic fa poca estona l'expresident per defensar-se, però clar, el jutge té una versió molt diferent. Diu que aquestes factures que va fer Zapatero eren per tapar un suposat blanqueig de diners del seu amic i que ells haurien butxacat diners d'aquestes comissions. No només ell, sinó també les seves filles, perquè les seves filles van fer uns informes, van maquetar, perdó, uns informes que ell havia fet per al seu amic, i per tant el jutge vincula les filles i també Zapatero en haver-se embutxacat comissions del rescat de Plus Ultra. Arriba a dir, si no m'equivoco, perquè vaig llegint per sobre el resum del jutge, que s'haurien embutxacat Zapatero un total de 2 milions d'euros.
1: Marc, Marcos, Neus, és evident que d'una banda és important que per primera vegada un expresident del govern espanyol hagi de declarar com a investigat, com a imputat. De l'altra, a ningú se li escapa que ara mateix José Luis Rodríguez Zapatero és probablement el major suport que té Pedro Sánchez dins del PSOE. Per tant, és una... atac important, diguem-ne, al sanchismo, allò que en diuen a Madrid del sanchismo. No sé com ho llegiu i com ho interpreteu tot plegat.
3: Bueno, és una notícia que ha donat el Confidencial, i el problema principal és que un expresident, quan es retira, ha de mantenir uns ingressos molt clars. I això no vol dir que no pugui dedicar-se a l'activitat privada. És a dir, però si tu vas de conseller a la companyia, doncs cobres com a conseller, com la resta de consellers, tothom sap el que cobres, tothom sap el que estàs fent allà. És a dir, a mi m'agrada que un expresident o que un exalcàrrec pugui treballar al sector privat. Ara bé, aquesta figura de l'expresident lobista resulta molt més problemàtica. Molt més problemàtica. És a dir, perquè aquesta dimensió obliga a determinades coses. Clar, és a dir, hi ha factures, i ho expliquem en Confidencial, que, que s'ha facturat els calés, s'han cobrat els calés, i no està justificat el que... hi ha com 660.000 euros que no estan justificats amb cap cosa física. Llavors ja comencem a parlar d'informes verbals. Estem ja pràcticament a un pas de la dimensió negreira. Llavors, malament.
0: Què té a veure Negreira aquí?
3: Bueno, però...
0: Perdó, m'ha sortit el culer.
1: Perdó.
3: Però perquè la gent... És a dir, tu estàs cobrant, però el que estàs fent no està massa clar. Llavors, Zapatero sempre s'ha sentit molt còmode en aquesta mena d'activitats que fins i tot el partit sempre ha estat justificant, més justificat en el cas de Venezuela, de que estava fent de mediador entre l'oposició i el govern per evitar un mal major. En altres països no tan justificable, el cas de Xina, el Huawei, com justifiques el que estàs fent per Xina? Aquesta democràcia sense cap problema.
1: Clar. Està fent ironia, Marcos Lamela, ho dic per la gent que no li veu la cara.
4: Però si estan acostumats a escoltar-lo,
0: ja saben per on va. Posa
1: una mica de context, perquè la gent no veu les cares i no veu la cara del Marcos Lamela, com l'he dit, home.
3: Ara, amb José Luis Rodríguez Zapatero, igual que amb Jonathan Andic, la presumpció d'innocència és el més important. Per ara hi ha una investigació en marxa, ell haurà de defensar-se i podrà defensar-se, però no s'hauria d'haver arribat mai aquí.
0: Sí, el fil del que ell deia, presumpció d'innocència per un, presumpció d'innocència per l'altre, però evidentment no, que és dins aquest camp de mines en el qual s'està movent Pedro Sánchez, és una mina més al seu voltant, la dona, el germà, Zapatero...
1: Els seus homes de confiança.
0: Correcte, els seus homes de confiança, Santos Cerdán, Ábalos... Sí, sí. I al final, no, és Sánchez, el PP, l'intenta posar a dalt de tot. Ell, recordem-ho, però no està investigat ni imputat en cap causa. Però us poso un exemple. Fa poc, a la meva classe de periodisme polític a la Universitat Autònoma, un test d'actualitat, i una de les preguntes era: Pedro Sánchez està imputat, vertader o fals? Tothom va contestar que sí. Anda. 40 alumnes van contestar que sí. Alumnes que en teoria segueixen...
1: De periodisme,
0: Periodisme polític. En teoria que segueixen l'actualitat. Bueno, què vol dir? Que ha calat de tal manera...
3: Vol dir que han de repetir.
0: Home, no
3: els faré
0: repetir.
1: És culpa de la Paula que no ho explica prou bé i la gent entén el que diu.
4: Això que no els hi explica bé,
0: Marc. Bromes al marge, ironia. No me'ls facis repetir, no repeteixen.
3: Perquè no els vols tornar a veure.
0: Ha calat tant...
4: Mereixen repetir per això,
0: que Pedro Sánchez...
1: No. La Paula diu que mereixen repetir per això.
0: Home, ja, però pobrets. Paula, no t'escolten prou.
4: És un bon símptoma del soroll que hi ha al voltant de...
0: No, però és el soroll que hi ha tant i tant al voltant de Pedro Sánchez que al final diuen és culpable o està investigat o imputat, digue-li el nom que vulguis, i és tot aquest clima que ha arribat a crear o que s'està creant a Madrid contra el sanchisme. No dic si és justificat o no, no hi entro. No entro si és innocent o no. Però que Sánchez ha estat de tot d'aquesta presumpta trama de corrupció que hi ha a la Moncloa.
20: Amb això que deia el Marcos, és veritat que els companys de tribunals ens ho explicaven aquest matí, hi ha un moment que es parla de l'ejercicio ilícito de influencias, ¿no? Del uso de contactos personales, acceso a altos cargos de administración, lo que deies tu, ¿no? De lobista. El que passa és que demostrar el tràfic d'influències davant d'un jutge sempre és molt difícil d'acreditar, perquè o tens gravacions, o has de tenir, abans que parlàvem de les proves en el cas Andic, el tràfic d'influències és dels més difícils de demostrar en corrupció, que com a tal no existeix el codi penal, la corrupció, sinó... I per tant, hem de veure també exactament què tenen. Ara, jo estic d'acord amb el que deies, Marcos, de aquestes feines que estan en la frontera de lo públic i privat són sempre molt delicades, perquè, a més, evidentment, quan es contracta a expolítics, se'ls contracta, sobretot, per la seva agenda, no? Això ho fan, això, en fi, hi ha agències que s'hi dediquen professionalment, no? Llavors, que la seva tasca sigui totalment transparent i defensable, doncs és el que s'ha de veure en aquest cas, no? I des del punt de vista polític, és un cop molt dur pel PSOE, perquè si et fixes, per exemple, a l'última campanya a Andalusia, però també les anteriors que hi ha hagut autonòmiques, el sense ser dirigent formal del partit, el que més aclamen i el que més aplaudeixen en els actes del PSOE és a Pedro Sánchez, a Zapatero. Mm-hmm. És algú que, a més, li tenen també ganes determinats sectors, perquè és cert que ell es va posicionar, per exemple, a la negociació amb Junts, doncs molt clarament, i de fet quan cau Santos Cerdán assumeix ell una part del protagonisme, i de fet, per exemple, des dels àmbits de Podemos, és dels pocs dirigents del PSOE que el defensen, no? Llavors, jo crec que políticament, evidentment, més allà del to, no sé, Tellado crec que parlava del capo i no sé què, més allà de les expressions aquestes que ens tenen acostumats, és lògic que el PP avui ho utilitzi. El PSOE faria el mateix si fos al revés, no? Però jo crec que és un cop dur, i sobretot perquè això, clar, ara és el començament de tot. És a dir, no sabem si això acabarà a judici, i si hi ha judici no sabem en què acabarà. Per tant, ara, si ja en sentíem parlar de Zapatero, ara serà un continu.
21: Sí, és un cop dur directament a Pedro Sánchez, perquè realment a la Moncloa, pel que ens deien avui, també el que diu el Partit Socialista, és que estan en xoc, perquè ja sabien que feia molts mesos que no, que s'estava coent, no, que el Partit Popular també anava posant Zapatero al focus, i que hi havia totes aquestes, no, investigacions prèvies que anaven fent, que no acabaven arribant a cap lloc, però que finalment ara avui tenim això, i que Pedro Sánchez està realment tocat, perquè reconeixen que el moment és molt dur, i aquí hem vist una mica l'estratègia de que el PSOE ha sortit directament a dir que això és un pas més del que en puede hacer que haga, no? Que deia José María Aznar, i ells ho vinculen directament a Lawfare, a una persecució política o judicial orquestrada pel Partit Popular, diu el PSOE. La Moncloa, òbviament, no va tan enllà amb aquestes paraules, però sí que... el que diuen és que s'està posant en dubte el bon nom de l'expresident Zapatero, i que tot això, doncs, acabarà en res, i que no és casualitat, segons la Moncloa, que això arribi ara, després de les andaluses, però ja amb el focus a les eleccions que han de venir de l'any que ve, autonòmiques, municipals i generals.
20: Una cosa només. És veritat que el PSOE, quan diu que comença amb manos límpies, és cert. També és cert, i això t'ho hauran comentat, Paula, aquí hi ha la Fiscalia Anticorrupció,
21: sí.
20: I a més, els companys de tribunals et diuen que aquest jutge no és comparable a altres noms que puguem tenir al cap, com Peinado o altres. Per tant, ja veurem,
21: si som on som a dia d'avui, és perquè la Fiscalia Anticorrupció ha volgut que arribéssim fins aquí, perquè sí que el primer origen de tot és manos límpies, però després és l'insistència de la Fiscalia Anticorrupció, que demana que això se segueixi investigant, i que està aquí dient que hi ha prova, o com a mínim indicis en aquest moment, contra Zapatero, com a mínim per imputar-lo, per cridar-lo a declarar, i a partir d'aquí, doncs, procedir.
1: Doncs veurem com evoluciona tot plegat, però ara mateix, realment, bé, no està cridat imputat i, per tant, haurà d'anar a declarar davant del jutge i defensar la seva innocència. Veurem. És veritat que serà difícil pels uns provar si realment va intercedir o no i si va tenir influència o no i si va blanquejar diners, etc etc. I també ell haurà de, doncs, esmerçar-se molt a defensar que aquestes factures a les quals feia referència el Marcos, doncs, estan justificades i que, per tant, efectivament feia aquestes feines per les quals cobrava d'una empresa del mateix propietari que l'aerolínia aquesta, que era molt petita, com per endur-se aquests 53 milions d'euros d'ajudes per a les empreses estratègiques que es van decretar per la, després de la pandèmia. Bé, veurem com evoluciona, per tant, continuem els pròxims dies. Gràcies, Paula, bona tarda.
21: Una abraçada, adéu a tots.
1: 8 minuts i seran les 4. Ara anem amb el tercer tema, que són els pressupostos, però abans deixem anar a Girona perquè tenim una notícia d'última hora i, a més, una notícia luctuosa. Maria Rovira, bona tarda. Em sembla que teníem a punt la comunicació amb Girona. Maria Rovira, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Ara sí, ara sí. Tenim un assassinat, sembla que masclista, un assassinat masclista, ah, ja, a Figueres.
5: Sí, és una informació que ens ha vingut ara fa poca estona. Han detingut un home a Figueres per haver matat presumptament a ganivetades la seva exparella. Això ha estat al mig del carrer. I l'agressió tenia una ordre d'allunyament de la víctima, segons les primeres informacions, segons fons de l'Ajuntament. S'investiga, doncs, com deies, el cas com un possible homicidi per violència masclista. Els fets han passat a la plaça Tarradellas de Figueres cap a 3:15 de la tarda. Al lloc dels fets hi han anat efectius del SEM, patrulles de Mossos i de la Guàrdia Urbana. Segons aquestes primeres informacions, l'home hauria apunyalat la víctima de 33 anys al mig del carrer. L'agressor és un home que té 48 anys i tenia un ordre d'allunyament que, de fet, havia trencat ahir mateix. Ja se l'havia detingut una altra vegada per trencar-la. Tenia un historial llarg, sembla que, de violència de gènere.
1: Doncs aquesta és l'última hora. Treballem per tal d'ampliar-la, però, en tot cas, aquest assassinat masclista, presumptament masclista, perquè un home ha matat a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i, a més, trencant una ordre d'allunyament cap a la seva exparella. Per tant, òbviament, quan tinguem més informació, als serveis informatius de Catalunya Ràdio us donarem tota la informació, però tenim aquesta última hora. Gràcies, Maria. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Bé, això que no, aquest degoteig que no s'atura. Pràcticament cada dia tenim un cas de violència masclista, si no és en una banda en una altra, i aquest que ens afecta directament perquè és a la ciutat de Figueres. Que ens queden 6 minuts per arribar a les 4. Finalment tenim la foto. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, que han firmat aquest matí el pacte de pressupostos. A l'espera que els comuns confirmen l'acord que van firmar el mes de febrer, farà que el govern del PSC respiri una mica. L'acord amb Esquerra, Oriol Junqueras, l'ha dividit en dues línies, els acords que depenen de la Generalitat i la desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com ara el tren orbital o el pla de Rodalies.
6: Tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines a favor del nostre país.
1: Amb aquests nous pressupostos, el govern haurà de fer front als diversos conflictes que té sobre la taula, per exemple, les vagues dels mestres i professors, les dels metges o el sector sanitari, la crisi de Rodalies. Conscient de tot això, el govern ha agraït a Esquerra l'esforç de trobar el consens necessari perquè això, ha dit la consellera d'Economia, Alicia Romero, els permet una mirada del país a llarg termini.
22: Amb aquest acord pressupostari que hem tancat amb Esquerra Republicana, com els que havíem tancat prèviament, apareix mirada llarga. Apareix no demà, sinó també què passarà d'aquí 5 anys i a 10. I anem a preparar Catalunya pel futur.
1: Demà reunió bilateral Estat Generalitat. Si s'arriba a un acord amb els comuns, que estava tancat fa uns mesos, però ara els comuns diuen que encara no, doncs a finals de setmana, probablement divendres, començaria el tràmit parlamentari per l'objectiu de tenir pressupostos abans de l'estiu.
20: Bé està el que bé acaba, i aquest acord el podien haver tingut fa mig any, perquè el que han acordat ho podien haver acordat fa mig any. Seran els únics pressupostos de la legislatura, perquè l'any que ve ja estaran pensant en les municipals. I sobre els comuns, home, jo crec que no cometran per segona vegada el mateix error, no?
0: Recordem que aquest error era el Hard Rock, quan van fer que no hi hagués pressupost amb Pere Aragonès i després va haver-hi la convocatòria d'eleccions.
20: Jo crec que això és una manera de fer-se valdre, que està bé, tots els partits ho fan, després de les fotos reiterades, perquè li va bé ahir i avui.
0: Per van ser els primers a pactar i ara diu no vull quedar els últims i per tant vull tornar a sortir una altra foto que segurament faran demà o demà passat i que entra dins de l'escenificació.
3: És una pena que les coses vagin així. És un èxit que tinguem pressupostos, però que s'aprovin al juliol és un fracàs de país molt important. El problema és que ens comparem a Madrid, i com ens comparem, i com a Madrid, com a Espanya no tenen pressupostos, i aquí sí, som millors.
0: Una mica millor, sí.
3: No, La Neus té raó.
0: Sí, sí,
3: aquests pressupostos s'haurien pogut tancar al novembre i haver-se aprovat en temps i forma.
0: Depèn, hi havia un altre context de negociació.
3: Quin context?
0: Escolta.
20: Hi havia una, hi havia una exigència per part d'Esquerra,
0: que
20: el PSC va comprar d'una cosa que ni un podia demanar ni l'altre podia prometre perquè era inviable.
0: Però I recordem que el PSC també va tirar els pressupostos sense suport de ningú. Aquí, el primer culpable que tira la pedra. I em va aclamar. O sigui, en aquell moment, és cert que hi havia aquesta promesa de l'IRPF, que el PSC no va acabar complint, el PSOE tampoc, Esquerra es posava forta, i després el que fa el PSC és dir, doncs encara em poso jo més fort, els aprovo per Consell Executiu, i a partir d'aquí es trenquen les negociacions. Això és política, també.
20: No, i està bé. I jo crec que...
1: També hi ha una exigència diferent d'Esquerra, ara, de la que hi havia fa 3 mesos. Fa 3 mesos era la sessió de l'IRPF, i aquí no es va avançar. I si ara es mantingués aquesta línia vermella, no s'hagués avançat i no hi hauria pressupostos, però Esquerra Republicana...
0: Correcte.
1: Perquè potser pensa que el país necessita pressupostos, per tant, canvia la línia vermella. I el que era l'IRPF era la línia vermella, ara la línia vermella passa a l'altre normal.
0: Sí, en aquesta situació, o sigui, Esquerra tenia dues opcions. És a dir, anar al racó de pensar i dir, em faig l'enfadat i no hi ha pressupostos, o intentar fer pressupostos, com deia l'Òscar, per fer avançar teòricament el país. Ha optat la segona opció per intentar-se presentar com un partit responsable. Veurem si políticament li acaba donant rèdits, però és cert que el país necessitava uns pressupostos que estaven... No n'hi havia des del 2023.
20: No, i a més, amb això que dius, va passar una cosa inèdita que no havia passat mai, i és que el govern va retirar, els pressupostos.
3: Marc, ho sento, però és tacticisme d'Esquerra. I es demostrarà en breu, quan al setembre Esquerra es negui a negociar els pressupostos del 2027 perquè hi ha municipals.
0: No caldrà negociar els pressupostos del 27.
3: Clar que sí. Un país seriós té pressupostos cada any.
1: Però fins i tot els mateixos negociadors et reconeixien que els únics pressupostos possibles són aquests. Perquè l'any que ve hi haurà municipals, perquè l'any que ve hi haurà espanyoles, i latinos i catalanes.
20: Però jo entenc el que diu el Marcos. Que ells ho diguin i que ho donin per fet no vol dir que ho haguem de normalitzar.
3: Perquè no ho
20: és. Que hi hagi eleccions no hauria de ser...
3: És una monstruositat administrativa, política i de gestió. I la responsabilitat dels partits polítics davant dels ciutadans és gestionar bé, no dedicar-se a fer un politiqueig de molt curta volada que no porta enlloc.
0: De qui és responsabilitat aprovar els pressupostos?
3: En aquest cas, d'Esquerra.
0: Govern o oposició?
20: No, la primera sempre és del govern. Però quan no hi ha majoria absoluta, que no n'hi ha, ja ho hem vist, no n'hi ha ni a Andalusia, l'oposició pot decidir si ha responsabilitat o no, ja està.
1: Bé, doncs en tot cas, aquesta setmana tindrem tots els actes previs per tal que, en principi, a finals de setmana comenci la tramitació parlamentària dels pressupostos. Cap a l'estiu s'espera des del govern tenir-los aprovats. Veurem ara que era aquesta peça dels comuns. Neus Tomàs, Marcos Lamelas, Marc Bataller, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
0: Bona tarda. Perfecte,
3: bona tarda.
1: 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
2: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

0: Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
1: Bona tarda i sigueu benvinguts com cada dimarts a una nova cita amb el món de la música. El darrer dimarts, repassant les llistes estatunidenques de 1984, acomiadàvem el nostre temps radiofònic escoltant l'ex-Beatle Paul McCartney interpretant el tema homònim del seu sisè àlbum d'estudi Pipes of Peace. Les llistes estatunidenques d'aquell any es barrejaven, o millor dit, compartien els seus èxits amb les del United Kingdom, però, malgrat tot, temes que triomfaven a les llistes britàniques no entraven als llocs privilegiats de les llistes estatunidenques.

Bananarama és un grup britànic de música pop creat l'any 1979 a Londres. En el mes de març de 1984 arribava al tercer lloc de les llistes britàniques amb aquest tema que acabem d'escoltar, titulat Robert De Niro's Waiting. El 16 d'abril arribava a les llistes britàniques Bob Marley and the Wailers amb aquest tema que escoltarem tot seguit, que pertany a un vídeo pòstum publicat aquell any.

El cantant jamaicà Bob Marley morí l'11 de maig de 1981 d'un càncer de pell amb 36 anys. Dos anys després es publicava aquesta cançó que acabem d'escoltar, titulada One Love People Ready, en un vídeo on, entre d'altres, apareix l'ex-Beatle Paul McCartney, arribant a les llistes britàniques de 1984. Llistes a les que arribaria Freddie Mercury amb el seu primer tema publicat en solitari.

Love Kills és una cançó de 1984 de Freddie Mercury, la seva primera cançó llançada com a solista, escrita per ell i Giorgio Moroder. La cançó va ser utilitzada en la restauració de la pel·lícula muda Metropolis de Fritz Lang de l'any 1927. La pel·lícula fou nominada a la 5a edició dels premis Golden Raspberry com a pitjor banda sonora i la cançó Love Kills a la pitjor cançó original. Malgrat tot, la cançó arribaria al número 10 de les llistes britàniques. L'any 1979, el músic estatunidenc Prince publicava I Feel For You, però la cantant estatunidenca Chaka Khan superaria la versió del seu autor quan la va publicar l'any 1984. Chaka chaka chaka chaka chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Let me rock.

La cantant estatunidenca Chaka Khan, l'any 1984, publicava una versió del tema del cantant i músic Prince, assolint dos Grammys a la millor cançó de Rhythm and Blues i a la millor interpretació vocal femenina de Rhythm and Blues. El tema es titula I Feel For You. En el mes de desembre de 1983 s'enregistrava It's a Miracle, tema que seria publicat en el mes de maig de 1984 en el Regne Unit. Un tema interpretat per la banda Culture Club, que arribaria a la quarta posició en el Regne Unit.

It's a Miracle és el cinquè i darrer senzill de l'àlbum Colors by Numbers de la banda Culture Club i, rectificant la informació d'abans, sí que es col·locaria en el primer lloc de les llistes britàniques. En canvi, només arribaria a la número 13 de la classificació del rànquing estatunidenc. I el senyor Elton John, Sir Elton John, publicava un àlbum d'estudi sota el títol Breaking Hearts, del que la cançó Sad Songs Say So Much, al contrari de la cançó que acabem d'escoltar, abans interpretada per Culture Club, tindria millor puntuació en els Estats Units que en el Regne Unit.

Sir Elton John publicava l'any 1984 un àlbum titulat Breaking Hearts amb cançons com aquesta que acabem d'escoltar, titulada Sun Songs Say So Much, que arribaria al número 5 de la classificació estatunidenca i al número 7 de les llistes britàniques. I un altre músic i cantant guardonat amb el títol de Sir Cavaller per la reina Isabel, Sir Paul McCartney, publicava en el mes de setembre de 1984 un àlbum titulat Give Me Regards to Broad Street amb cançons com aquesta. I can...

Esteu sintonitzant Ràdio Maricel, la emissora municipal de Sitges, cap al 107.8 de la freqüència modulada. Us està oferint el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. I acabem d'escoltar No More Lonely Nights, que Sir Paul McCartney va publicar l'any 1984, arribant al segon lloc del rànquing britànic i al sisè del estat unidenc. Amb aquesta mitja hora que portem de programa, hem escoltat a dos artistes que van rebre de mans de la difunta reina Isabel II el títol de Sir Elton John i Sir Paul McCartney, títol que en el Regne Unit es dona a les persones que han realitzat importants contribucions en el seu treball, en la seva feina. És el títol de més alt estatus que un ciutadà no pertanyent a la realesa pot aspirar. I tot seguit serà Prince qui ens portarà directament a les llistes britàniques de 1984 amb aquest tema.

Purple Rain és una cançó catalogada dins del gènere power ballad que barreja rock, pop i gospel, escrita pel músic estatunidenc Prince amb la seva banda de Revolution. La varen publicar en un àlbum homònim que seria la banda sonora de la pel·lícula Purple Rain, estrenada en el 1984, assolint el segon lloc en el número 1, el segon lloc del rànquing estatunidenc, tenint davant seu en el número 1 el Wake Me Up Before To Go Go del duo Wham. En el mes de maig, The Boss, el Bruce Springsteen, publicava una cançó titulada Dancing in the Dark.

Dancing in the Dark, que és una cançó escrita i interpretada pel cantant de rock estatunidenc Bruce Springsteen, conegut amb el sobrenom de The Boss, que traduït vol dir el cap, el jefe. Va ser publicada l'any 1984, el 9 de maig, i fou el disc més venut en els Estats Units aquell any de 1984. En canvi, en el United Kingdom no passaria de la quarta posició. Un any després seria guanyadora d'un Grammy a la millor interpretació vocal de rock. I la que fou reina del pop, la Madonna, publicava el seu segon àlbum d'estudi amb cançons com aquesta.

Madonna, la reina del pop, publicava el seu segon àlbum d'estudi titulat Like a Virgin en el mes de novembre de 1984 i abans de finalitzar l'any arribava al número 1 de les llistes Billboard dels Estats Units, d'Alemanya, d'Itàlia, de Països Baixos, Nova Zelanda, Espanya i a l'United Kingdom. La cançó homònima que acabem d'escoltar convertiria l'àlbum Like a Virgin en un dels àlbums més venuts de la història, amb una venda de quasi 25 milions d'exemplars. I el trio femení The Pointer Sisters, l'any 1984, rellançaven un tema que havien estrenat l'any 1982.

El trio femení estatunidenc Pointer Sisters l'any 1982 varen publicar el tema I Am So Excited, arribant només al número 20 del rànquing estatunidenc. Dos anys després, en el 84, varen fer un rellançament assolint el número 9 del mateix llistat del 82 i es feia acompanyar d'un vídeo. La cançó va ser utilitzada a la banda sonora de la pel·lícula El professor Chiflado, protagonitzada per Eddie Murphy l'any 1996. I al setè lloc de les llistes britàniques arribaria el grup Status Quo amb aquesta cançó.

En un moment de crisi interna, el grup britànic Status Quo es tancarien a l'estudi de gravació per gravar una nova versió del tema que acabem d'escoltar, The Wanderer, que ja havia estat un èxit l'any 1962, interpretat pel cantant neoyorquí Dion. El resultat va ser aquest que acabem d'escoltar, amb el que arribarien al número 7 de les llistes britàniques. Status Quo es va fer molt famós quan l'any 1979 va publicar Whatever You Want.

Aquest Whatever You Want, que acabem d'escoltar, interpretat pel grup britànic Status Quo, va ser publicat el 14 de setembre de 1979, arribant a la quarta posició del rànquing de les llistes britàniques, convertint-se en una autèntica reina de les discoteques. Amb ella hem arribat al punt final del programa d'avui. Nosaltres tornarem d'aquí 7 dies. Gràcies per la vostra atenció i que tingueu molt bona tarda.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Trescat Info.

0: Són les 9. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, paga la fiança d'un milió d'euros i evita la presó preventiva per la mort del seu pare. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic sosté que hi ha indicis que el seu fill l'hauria matat, entre d'altres coses, per la seva obsessió dels diners. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. El Departament d'Educació plantejarà demà als sindicats un augment de personal de 2.405 efectius, la majoria per l'escola inclusiva, l'acceleració dels pagaments als docents pactats amb Comissions Obreres i la UGT i la millora dels complements salarials de cotutoria i tutoria. La USTEC anirà a la reunió amb el departament, però ja avisa que la nova proposta no és digna. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per a educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar amb Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos o la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. El jutge de l'Audiència Nacional que ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero el situa com a nucli decisiu i estratègic d'un entramat corrupte. Les societats de l'expresident espanyol que coordinava, apunta, s'haurien beneficiat de la compra-venda d'actius com petroli, or o divises. Mentre que la Moncloa apel·la a la presumpció d'innocència, el PP torna a demanar a Pedro Sánchez que plegui. Detingut un home a Figueres per la mort de la seva exparella. Els fets han passat aquest migdia quan l'home ha atacat la víctima amb un ganivet al mig del carrer. L'home tenia un ordre d'allunyament. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per demà. El president rus Vladimir Putin és a la Xina, on aquest dimecres es reunirà amb el seu homòleg Xi Jinping. El cap del Kremlin busca arrencar el compromís per fer un nou gasoducte. La trobada, menys de 7 dies després de rebre Trump, situa Pequín com l'epicentre de la política i economia globals. I troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre del matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X i vinculat al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellar Vell.
1: Esports. Alexia Putellas creu que la final de la Lliga de Campions femenina de dissabte contra l'Olímpic de Lió estarà molt igualada i assegura que no temen el conjunt francès. Són declaracions de la capitana del Barça en una entrevista de fa ben poca estona al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Un Barça que, d'altra banda, estaria molt a prop d'entrar novament dins del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional, per tant, dins de la norma de l'1x1. Javier Gómez, el director general corporatiu de la Lliga, així ho ha deixat entreveure. I afegim que la Lliga Masculina de Waterpolo ja en joga el tercer i definitiu partit de la segona semifinal, que enfronta el Sabadell amb el Barcelona. El Sabadell domina 14 gols a 8 ja als últims 3 minuts de partit.
0: I ens falta el temps. Els ruixats del vespre marxaran a primera hora de la nit. Demà dimecres el temps serà més estable. El dia serà assolellat, amb algun núvol matinal a la Costa Daurada i algun ruixat de tarda al Ripollès i a Osona. Les temperatures pujaran i s'esperen màximes de 30 o més a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: Trescat Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts de les 9. Molt bona nit, sóc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 10. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, durant una excursió a Montserrat, veu prou indicis per acusar d'homicidi al seu fill. En la interlocutòria que la magistrada ha fet pública després que els Mossos hagin detingut Jonathan Andic, acusat, recordem, de matar el seu pare, s'apunta a un possible mòbil econòmic com a causa del crim. La jutgessa recull diversos indicis contra el fill de l'empresari, com ara que l'autòpsia practicada a Isaac Andic descarta que la caiguda durant una excursió a Montserrat el desembre del 2024 fos accidental. Els Mossos, que van analitzar les petjades que hi havia al terra en el punt on va caure l'empresari, asseguren que les marques es van fer de manera premeditada. I, a més, l'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon i la declaració de diversos testimonis apunten que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare. L'escrit judicial recull, fins i tot, que Jonathan Andic va canviar el tracte cap al seu pare després de saber que l'amo de Mango volia modificar el seu testament i crear una fundació per persones necessitades. Els indicis recollits per agents policials descriuen Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners, fins al punt de demanar al seu pare el cobrament d'una herència en vida. Els agents dels Mossos també han comprovat que el fill de l'empresari va ser al lloc on es va produir el suposat accident en tres ocasions. La setmana passada, just abans de la mort del seu pare, fet que els porta a pensar que hauria planificat el possible homicidi. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, acusat d'homicidi, i ha passat a disposició judicial. Aquesta tarda, després de pagar 1 milió d'euros de fiança, ha quedat en llibertat amb càrrecs. A través d'un comunicat, la família assegura que confia en la innocència de Jonathan Andic i que ara ha arribat el moment de processar l'oportú per demostrar-ho.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El magistrat de l'Audiència Nacional, que ha obert causa contra José Luis Rodríguez Zapatero, l'assenyala com un intermediari clau en la venda de petroli a Veneçuela. En la interlocutòria, a la qual ha tingut accés 3CAT Info, l'instructor José Luis Calama defineix l'expresident espanyol com a nucli decisió i estratègic d'una xarxa de societats que també s'hauria enriquit il·lícitament en operacions amb or, accions o divises. Segons la investigació, les empreses de l'entramat tenen la seu a punts com Dubai. La policia ha escorcollat aquest matí l'oficina de l'excap de l'executiu espanyol a Madrid, a més dels locals de diverses companyies, una d'elles, la del Filles de la Zapatero, que també s'hauria beneficiat de la xarxa de comissions il·legals. Una de les principals fonts d'ingressos hauria estat el rescat de la Moncloa a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. En un vídeo a les xarxes, Zapatero ha negat qualsevol irregularitat en les xarxes d'activitats.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relació amb el rescate de Plus Ultra.
0: Des de l'executiu de Sánchez ha tancat files amb l'expresident espanyol i han apel·lat a la presumpció d'innocència. Elma Sainz, ministra portaveu.
4: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
0: El Departament d'Educació planteja als sindicats pagar l'augment de sou pactat fins ara en 3 anys i no en 4, pagar més per fer tutories i incorporar al curs que ve 2.405 professionals, la majoria per l'escola inclusiva. Aquesta és la proposta que el Departament ha fet arribar als sindicats abans de la taula sectorial de demà a la tarda, amb l'objectiu de desencallar el conflicte i aturar el cicle de vagues. La principal mesura salarial passa perquè l'increment del 30% del complement específic pactat en l'acord amb Comissions Obreres i la UGT es faci efectiu en 3 anys, un menys, doncs, del previst. I, a més, proposa també pagar més per ser tutor i incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en centres d'altra complexitat. Tot i això, la proposta no parla de xifres concretes. Pel que fa a les incorporacions de docents, a partir del curs que ve, el departament planteja 2.405 més, com dèiem, la majoria, 1.300, serien docents per l'escola inclusiva i la resta per reforçar les plantilles i personal d'administració i serveis per reduir la càrrega burocràtica. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desescalar el conflicte i ho ha dit aquesta tarda en una compareixença al Parlament.
5: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La bona notícia de la setmana passada és que vam poder recuperar aquest marc de diàleg que era necessari amb el conjunt d'organitzacions sindicals, haguessin signat l'acord o no. I, per tant, la nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: El sindicat majoritari, la USTEC, considera que la proposta no és digna i que les mesures salarials no són suficients perquè no afecten a tot el col·lectiu. I a més consideren que les dotacions anunciades no garanteixen reforços estructurals per tots els centres. Malgrat tot, diuen, assistiran a la reunió.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, té gairebé assegurats els primers pressupostos d'aquesta legislatura. Aquest matí ha firmat l'acord amb Esquerra Republicana i ara només li cal acabar de convèncer els comuns perquè el Parlament aprovi els comptes del 2026. L'acord amb Esquerra Republicana s'ha tancat en plena vaga de mestres i en un semestre marcat per la crisi de Rodalies. I s'ha escenificat aquest matí amb una encaixada de mans entre el president Illa i Oriol Junqueras. Tant la consellera d'Economia, Alicia Romero, com la consellera portaveu, Sílvia Paneque, han posat valor al pas endavant que implica el pacte amb els republicans.
6: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
7: I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
0: I després de la foto amb el president Illa, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord que, segons ha dit, inclou mesures per afrontar els reptes quotidians de Catalunya i alhora avançar en sobirania. L'IRPF ha quedat fora de la negociació per facilitar aquest acord, però Junqueras ha assegurat que no hi renuncien i que tornaran a posar sobre la taula després de l'estiu, quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés.
8: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
0: El principal compromís del pacte pels pressupostos és la construcció d'un tren que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat. Demà, els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040. El pacte entre el govern i Esquerra també preveu un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. També hi ha una partida de 400 milions d'euros per donar un cop de mà als 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants. I també es reforçarà el pressupost del Departament de Política Lingüística perquè impulsi el català en l'àmbit digital i ampliï les places per aprendre aquesta llengua. Demà el govern es tornarà a reunir amb els comuns, que són imprescindibles per aprovar els pressupostos al Parlament. De moment, el partit ofereix a Salvador Illa reformular o tornar a calendaritzar alguns dels acords que havien tancat. Sentim ara l'advertència que fa la líder de la formació, Jéssica Albiach, el president de la Generalitat.
9: El que jo sí que li demanaria al govern de la Generalitat és que no aprove al Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hàgim signat l'ampliació de l'acord.
0: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés acusa Esquerra d'aprovar els pressupostos de Salvador Illa per interessos particulars.
10: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge.
0: La CUP també creu que Oriol Junqueras ha prioritzat la seva agenda personal i ha deixat tirats, diu, els mestres. Doncs els principals sindicats i patronals de Catalunya celebren que els pressupostos es desencallin i que s'acabi amb la paràlisi econòmica del govern. Malgrat tot, reclamen agilitzar per executar les inversions pactades. Des de Comissions Obreres i la UGT veuen bé el futur Consorci d'Inversions, també la línia de tren orbital, però consideren que els comptes van tard i que caldrà accelerar les inversions. Camil Ros és el secretari general de la UGT.
11: Nosaltres haguéssim preferit que s'haguessin obert pressupostos el desembre de l'any passat, que és quan toquen. Que ens haguéssim pogut estalviar aquest temps, doncs també.
0: Pimec i Foment del Treball opinen el mateix, però diuen que l'acord és bo, tenint en compte que el moment geopolític és complicat. El president de Pimec és Antoni Canyeter.
12: En el moment que vivim geopolític i la situació que tenim de recessió a nivell europeu, tenint en compte que teníem els darrers pressupostos prorrogats des de l'any 2023, creiem que és una bona notícia el fet de que s'hagi anunciat el que tinguem uns pressupostos per utilitzar aquests recursos a les necessitats que tenim actualment.
0: Els quatre agents socials s'han reunit aquesta tarda amb els consellers d'Economia i Presidència per abordar els acords, abans que ho faci aquest dimecres la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Detingut un home a Figueres per la mort de la seva exparella. Els fets han passat aquest migdia quan l'home ha atacat la víctima amb un ganivet. Els Mossos han obert una investigació i han detingut l'home que tenia un ordre d'allunyament. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per a demà. Unitat mòbil a Figueres, Pep Lluís Blázquez i Maria Rovira.
13: Els Mossos han recollit proves aquesta tarda a la plaça Josep Tarradellas del crim que hi ha hagut cap a les 3 de la tarda quan s'ha rebut un avís d'una persona greument ferida. Al mateix lloc dels fets s'ha detingut un home de 48 anys per la seva presumpta relació amb la mort de la seva exparella. L'alcalde Jordi Masquef ha confirmat que l'home tenia una ordre d'allunyament i que ja l'havia trencat recentment. Ha lamentat també els fets i donat el condol a la família.
14: Com a alcalde el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc. Dir-vos que hi havia un ordre de protecció envers la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament doncs, demà farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
13: Ha afegit també que alguns veïns han ajudat a la detenció que s'ha fet al mateix lloc dels fets.
14: Els veïns han col·laborat, s'ha donat l'avís a una patrulla, en concret als Mossos d'Esquadra, i ha estat aquesta patrulla dels Mossos d'Esquadra qui immediatament ha detingut a la persona agressora.
13: Ha explicat que tant l'agressor com la víctima són veïns de Figueres, de prop de la zona on ha passat el crim, i que també en la investigació s'ha decretat el secret de sumari.
0: És un 9:15, ens aturem per sentir la crònica d'en Néstor Gómez, la previsió meteorològica.
15: Avui el dia ha sigut força plàcid arreu del país, amb un temps assolellat a gran part de Catalunya, tret del Pirineu, on han caigut algunes molt febles precipitacions, i sobretot al Pirineu més oriental, on s'han registrat alguns ruixats que encara poden mantenir-se actius fins a primera hora de la nit. Tot això en un dia càlid, a més, perquè les temperatures han donat un passet més cap amunt, han arribat a la xifra dels 32 graus en el cas de Vinebre, a la Vilella Baixa 30 graus, Seròs 30, Batea, a la Terra Alta també 30 graus de temperatura màxima. I ja ens podem acostumar a aquestes temperatures perquè, més que afluixar, tendiran a tot el contrari, a augmentar de cara als propers dies. Fins i tot, cap a finals de setmana, podríem arribar a tocar la xifra dels 35 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, o una miqueta més. Demà, ambient assolellat amb alguns núvols a la façana costanera Costa Daurada, Terres de l'Ebre, de poca importància. A la tarda continuaria el sol, si bé podria aparèixer algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. Demà les temperatures no arribaran als 35, però sí que superaran els 30 a bona part de les comarques de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre.
16: Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Ara passen 9:45. Com sempre, a aquesta hora ens aturem, com acabeu de sentir, per parlar de tots els continguts del Catalunya Nit d'avui. Marc Güell, bona nit.
18: Hola, bona nit.
2: L'aposta.
0: De què ens parlareu aquesta nit?
18: Doncs mira, d'entrada, un nom molt clar del dia, el de Jonathan Andic, que ha quedat en llibertat provisional després de pagar 1 milió d'euros de fiança, però se li manté l'acusació per homicidi per la mort del seu pare, el fundador de Mango. La jutgessa en la interlocutòria destaca les desavinences entre pare i fill, també l'obsessió pels diners per part del detingut, i també descarta una caiguda accidental del fundador de Mango, Isaac Andic, en aquella excursió de Montserrat on va morir. Amb l'Oriol Pujador, company de la secció de societat d'aquesta casa, ens llegirem bé aquesta interlocutòria, i també amb en Roger Santaló, de la secció d'Economia, repassarem la trajectòria de Jonathan Andic i com ha afectat també aquest cas en la successió a Mango. I a més també analitzarem també tot el que ha passat en aquestes últimes hores amb Raimon Tomàs. Ell és advocat penalista, per tant tenim moltes preguntes a respondre aquesta nit. Avui al Catalunya Nit, però, també viatjarem fins a l'Àrtic.
19: De fet, és com anar a la Lluna. Sembla que no estigui tan lluny, però a la que li poses a començar tot el problema logístic de transport, d'anar empalmant un avió darrere l'altre i anar traslladant-te, acabes descobrint que arribar a l'Àrtic és això, són 5 dies. Vam trigar 5 dies perquè l'avió...
18: Mireu, ell és Santiago Giral, és el director de l'Institut de Geociències de Barcelona, explicant l'expedició científica que des del CSIC han fet fins a l'Àrtic, a un periple de 5 dies per arribar-hi. Com sentíem ara, investiguen el seu objectiu, investigar la història climàtica en aquesta part del món, a l'Àrtic, i ho fan a través dels sediments extrets dels llacs de Groenlàndia. De com va aquell viatge, de tot el que han aconseguit investigar, en parlarem amb ell i també amb la nostra companya Montse Poblet, que va acompanyar aquesta expedició. Una jornada que també passa pels pressupostos i també per parlar d'educació. Entrevistarem Iolanda Segura, la portaveu d'USTEC, per valorar la proposta que els ha fet a Educació, tot això el dia abans d'una nova reunió que el govern ha de fer amb els sindicats mentre continuen les vagues del sector. Per tant, veurem si els sindicats rebaixen el to de protesta o el mantenen malgrat aquesta proposta d'educació. I un dia que també ens deixa el nom de José Luis Rodríguez Zapatero, també en parlarem avui al programa, perquè l'Audiència Nacional l'investiga com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències. Per tant, un dia de molts noms i també de molta actualitat, vaja.
0: Com sempre, un programa molt farcit, tot plegat a partir de les 10. Us escoltem. Gràcies, Marc.
18: Bona nit.
2: Entén el món que t'envolta en profunditat. El radar de 3CAT Info. Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: Més qüestions. Obrim plana internacional. Vladimir Putin comença aquest dimecres el gruix de la visita a Pequín, centrada en qüestions econòmiques com el compromís per un nou gasoducte. El president rus hi ha arribat aquest dimarts ja de nit, hora xinesa, i ha tingut la mateixa rebuda que Trump fa uns dies. Xi Jinping es converteix en un anfitrió estel·lar capaç de rebre dos líders únics en menys de 7 dies. Amb el Kremlin, però, hi té una aliança estratègica. Pequín, Francesc Canals.
20: Vladimir Putin ja és a Pequín per a una cimera amb Xi Jinping oficialment destinada a celebrar el 25 aniversari del Tractat d'Amistat i Bon Veïnatge, però que tot just 4 dies després que l'Air Force One s'enlairés de l'aeroport de la capital xinesa ha adquirit molta més rellevància política. Són molts els terrenys d'entesa entre Putin i Xi, tots dos aliats de l'Iran. Amb la pèrdua del mercat europeu per les sancions des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna el 2022, la Xina ha incrementat la compra de petroli a Rússia, un valor d'oxigen per a l'esforç de guerra del Kremlin. El 20% del petroli que ha importat la Xina el 2025 provenia de Rússia, i l'acord en la mateixa línia per a un nou gasoducte, el Siberia 2, a través de Mongòlia, és el principal objectiu de Putin en aquesta visita. En un vídeo enregistrat abans d'emprendre el viatge i adreçat al poble xinès, Putin ha lloat l'amistat de Pequín, del que depèn econòmicament cada dia més.
21: Salutacions, estimats amics xinesos. Estic encantat de visitar Pequín una vegada més per invitació del meu bon amic de tota la vida, el president de la República Popular de la Xina, Xi Jinping.
20: Acollit a l'arribada, igual que Donald Trump, amb desenes de joves onejant banderoles de tots dos països, Putin podrà tenir informació de primera mà del que van parlar tot just la setmana passada Xi Jinping i el president nord-americà.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Aquest vespre s'està celebrant a Sabadell la gala de lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació. Un dels guardons és per la plataforma 3CAT en la categoria digital per haver-se consolidat com un entorn de consum audiovisual útil, accessible i connectat amb els nous hàbits de consum. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha valorat la plataforma com un punt de trobada pel país.
22: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
0: I localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X, vinculats al comtat de Barcelona, que han aparegut enterrats al jaciment de Castellar Vell. Les tombes estan en molt bon estat. Castellar del Vallès, Toni Forteza.
23: Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellavell.
24: Això ens confirma que el jaciment de Castellavell tenia una importància capdalt o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
23: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellavell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya vella a l'alt medieval.
0: I de seguida tota l'actualitat esportiva. Abans, però, una darrera qüestió. 500.000 de persones s'han inscrit als actes massius per la visita del Papa a Espanya, segons els organitzadors. La missa a la plaça de Cibeles de Madrid, el diumenge 7 de juny, és l'acte més multitudinari, amb 260.000 persones ja apuntades, seguit de la trobada amb joves que es farà a l'entorn del Santiago Bernabéu el dia abans, amb 160.000 inscrits. L'acte gros de Barcelona es farà a l'estudi Lluís Companys a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc i pot arribar a plegar 39.000 persones. I d'altra banda, l'Ajuntament de Madrid ha anunciat que rebrà el pontífex amb 100.000 plantes grogues i blanques repartides per tota la ciutat. I per cert que tenim canvis al bo cultural jove. Des d'aquest any inclourà també la compra d'instruments musicals, material artístic o formació en l'àmbit de la cultura. Són nous usos i serveis que s'han aprovat avui al Consell de Ministres. Sentim el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
1: cuando se concibió, era un bono exclusivamente centrado al consumo, y ahora lo que introducimos es que el bono cultural puede utilizarse para la creación cultural. Es decir, que si un joven hasta ahora podía usar el bono para ir a un concierto, ahora lo va a poder usar para comprarse una guitarra si quiere aprender a tocar la guitarra. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos jóvenes en nuestro país que quieren aprender a tocar la guitarra y sus padres no les pueden comprar una guitarra o no les pueden comprar un teclado.
0: Amb aquesta mesura que s'afegeix a les que ja hi havia en edicions anteriors, és a dir, accedir en arts vius i audiovisuals, patrimoni cultural o consum digital o en línia, es vol arribar al màxim de joves de 18 anys. També els de zones més desafectades

0: de Catalunya Ràdio, a aquesta casa, per tant. De cara a la final de dissabte a la Lliga de Campions contra l'Olympique de Lió a Oslo, la capitana blaurana ha assegurat que veu la final molt anivellada, que això sí, no temen pas al conjunt francès i diu que són millor equip que el que va caure contra l'Olympique de Lió a la final de Lisboa.
1: Estem davant d'un equip que ha guanyat 8, crec, no? I en una final de Champions crec que no hi ha favorits. Pot passar qualsevol cosa. Això no treu que confio plenament en nosaltres, evidentment, i si no penses que guanyarem, no aniria a jugar. Llavors, crec que serà un partit molt igualat.
0: Alexia no ha volgut parlar encara del seu futur dins o fora del Barça i, d'altra banda, ha assegurat que té plena confiança en el tècnic Pere Romeu i manté que amb ell ha millorat com a jugadora. Del Barça femení al masculí.
2: 3CAT Info.
0: Per fer-nos ressò de les declaracions de Pedri en un acte publicitari, el migcampista canari ha valorat la lesió del seu company Fermín, que té una fractura al dit petit del peu dret que el deixa fora d'aquest proper Mundial.
3: Como es normal, estaba muy, muy jodido. Perderse un Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos los está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces, y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
0: Un Barça que, d'altra banda, estaria molt a prop de complir l'un per un del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Això es desprèn, si més no, de les declaracions del director general corporatiu de l'LFP, Javier Gómez.
4: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, le ha aceptado, uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no te da, no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
0: Per tant, el Club Blaugrana ja estaria treballant en la possibilitat de fitxar aquest estiu amb normalitat. El Girona, mentrestant, el seu defensa Alejandro Francés és dubte per jugar el partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi, en què els gironins s'hi juguen la permanència a primera. Tot i que el defensa no té cap lesió al genoll esquerre, doncs serà dubte fins a última hora. I a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha comunicat la renovació de Marc Ballester com a entrenador de cara a la temporada vinent.
5: Bueno, moltíssim, perquè al final vaig entrar en un moment, crec, molt, molt complicat durant la temporada. Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram, doncs, ja llarg de la temporada, i ara sí que és cert que aquest últim mes, doncs, ja està costant acabar d'assolir aquests últims objectius, però sí que ho afronto amb moltíssima il·lusió per poder començar, doncs, des de zero.
0: I afegim que en futbol internacional, a la Premier League anglesa, avui pot ser una jornada clau per al desenllaç del títol. El Manchester City està jugant al camp del Bournemouth i una ensopegada del City de Pep Guardiola suposaria matemàticament el títol per a l'Arsenal després del triomf de l'Arsenal ahir en el seu partit de la jornada 37. El que ara està jugant al City a Bournemouth i al descans està perdent el City 1-0. El gol l'ha marcat el local Cruyff al minut 40. Per tant, el City necessita remuntar, no només empatar, sinó guanyar aquest partit per evitar ja que l'Arsenal sigui matemàticament campió i que els de Guardiola tinguin opcions de títol en l'última jornada.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I acabem amb un apunt de waterpolo. El Sabadell masculí s'ha classificat per disputar la final de la Lliga contra l'Atlètic Barceloneta. El tercer definitiu partit de la seva semifinal, el Sabadell s'ha imposat 14-12 al Barcelona.
6: Són 9:15, repassem els principals titulars d'aquesta hora. El fill del fundador Amango, Jonathan Andic, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, evita la presó preventiva després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic sosté que hi ha indicis que el fill l'hauria matat, entre d'altres coses, per la seva obsessió pels diners. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. El jutge de l'Audiència Nacional que ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero el situa com a nucli decisiu i estratègic d'un entramat corrupte. Les societats que l'expresident espanyol coordinava, apunta, s'haurien beneficiat de la compravenda d'actius com petroli, or i divises. El Departament d'Educació plantejarà demà als sindicats un augment del personal de 2.400

0: 5 efectius, la majoria per les escoles inclusives, l'acceleració dels pagaments als docents pactats amb Comissions Obreres i la UGT i la millora dels complements salarials de cotutoria i tutoria. La USTEC anirà a la reunió amb el departament, però ja avisa que la nova proposta no és digna. I fins les 10 en punt, que començarà el Catalunya a nit, explicarem més notícies, com per exemple que el Tribunal Suprem reconeix el dret d'una persona a recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb la persona que la demana. És el primer posicionament del Suprem abans de la sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà els pròxims dies. L'art difuminat borroso de línies imprecises que es va generar a partir de la sèrie impressionista Els nenúfers de Monet protagonitza la nova exposició d'art contemporani que dijous obrirà portes al CaixaForum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art reconeix 77 obres de grans artistes moderns. I aquest vespre s'han entregat els Premis Nacionals de Comunicació. La plataforma 3CAT ha estat distingida en la categoria digital per haver-se consolidat com un entorn de consum audiovisual útil, accessible i connectat amb els nous hàbits de consum. I en esports, David Ubach, què destacarem?
1: Doncs les declaracions de la capitana del Barça femení de futbol, Alexia Putellas, als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Són declaracions d'Alexia pocs dies abans de la final de la Lliga de Campions de dissabte contra l'Olímpic de Lió, que preveu, Alexia assegura, molt, molt igualada. També manté que no temen el conjunt francès i es mostra convençuda que són ara una millor versió que l'equip que va jugar i perdre contra les franceses la final de Lisboa.
0: I el temps, els ruixats del vespre marxaran a primera hora de la nit. Demà dimecres el temps serà més estable, el dia serà assolellat, amb algun núvol matinal a la Costa Daurada i algun ruixat de tarda al Ripollès i a Osona. Les temperatures pujaran i s'esperen màximes de 30 o més a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dos quarts i tres minuts de 10. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, durant una excursió a Montserrat, veu prou indicis per acusar d'homicidi al seu fill. En la interlocutòria que la magistrada ha fet pública després que els Mossos hagin detingut Jonathan Andic, acusat de matar el seu pare, s'apunta a un possible mòbil econòmic com a causa del crim. La jutgessa recull diversos indicis contra el fill de l'empresari, com ara que l'autòpsia practicada a Isaac Andic descarta que la caiguda durant una excursió a Montserrat el desembre del 2024 fos accidental. Els Mossos, que van analitzar les petjades que hi havia al terra en el punt on va caure l'empresari, asseguren que les marques es van fer de manera premeditada. I, a més, l'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon i la declaració de diversos testimonis apunten que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare. L'escrit judicial recull fins i tot que Jonathan Andic va canviar el tracte cap al seu pare després de saber que l'amo de Mango volia modificar el seu testament i crear una fundació per persones necessitades. Els indicis recollits per agents policials descriuen Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners, fins al punt de demanar al seu pare el cobrament d'una herència en vida. Els agents dels Mossos també van comprovar que el fill de l'empresari va ser al lloc on es va produir el suposat accident en tres ocasions la setmana abans de la mort del seu pare, fet que els porta a pensar que hauria planificat el possible homicidi. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, acusat d'homicidi, i ha passat a disposició judicial. Aquesta tarda, després de pagar 1 milió d'euros de fiança, ha quedat en llibertat amb càrrecs. A través d'un comunicat, la família assegura que confia en la innocència de Jonathan Andic i que ara ha arribat el moment processal oportú per demostrar-ho.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El magistrat de l'Audiència Nacional, que ha obert una causa contra José Luis Rodríguez Zapatero, l'assenyala com a l'intermediari clau en la venda de petroli a Veneçuela. En la interlocutòria a la qual ha tingut accés 3CAT Info, l'instructor, José Luis Calama, defineix l'expresident espanyol com a nucli decisori i estratègic d'una xarxa de societats que també s'hauria enriquit il·lícitament en operacions amb or, accions i divises. Segons la investigació, les empreses de l'entremat tenen la seu en punts com Dubai. La policia ha escorcollat aquest matí l'oficina de l'excap de l'executiu espanyol a Madrid, a més dels locals de diverses companyies, una d'elles, la de les filles de Zapatero, que també s'hauria beneficiat de la xarxa de comissions il·legals. Una de les principals fonts d'ingressos hauria estat el rescat de la Moncloa a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, de 53 milions d'euros, pel qual l'expresident hauria rebut una comissió de 2 milions. En un vídeo a les xarxes, Zapatero ha reiterat que ell no ha comès cap irregularitat en les seves activitats.
3: Cuando se concibió, era un bono exclusivamente centrado al consumo y ahora lo que introducimos es que el bono cultural puede utilizarse para la creación cultural. Es decir, que si un joven hasta ahora podía usar el bono para ir a un concierto, ahora lo va a poder usar para comprarse una guitarra si quiere aprender a tocar la guitarra. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos jóvenes en nuestro país que quieren aprender a tocar la guitarra y sus padres no les pueden comprar una guitarra o no les pueden comprar un teclado.
0: Bé, evidentment, aquest no era el tall que volíem escoltar. Ara sí, l'escoltem.
4: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
0: Des de l'executiu de Sánchez ha tancat files amb l'expresident espanyol i han apel·lat a la presumpció d'innocència. Alma Sainz es la ministra portaveu.
5: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
0: En canvi, el PP hi suca pa per la portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz. Sánchez és l'autèntic nucli de les corrupteles del seu entorn.
6: José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercido estos años como líder espiritual e ideológico de Pedro Sánchez. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
0: Els de Feijóo han tornat a demanar la dimissió de Sánchez, però continuen descartant una moció de censura, com els ha exigit Vox. I en paral·lel, els socis de Sánchez recepten prudència i temps per analitzar la situació. Des d'Esquerra, però, Gabriel Rufián ha anat més enllà i ha atribuït la imputació de Zapatero a l'ofensiva del poder judicial contra l'executiu espanyol.
7: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
0: L'Audiència Nacional atribueix a Zapatero els delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Departament d'Educació planteja als sindicats pagar l'augment de sou pactat fins ara en 3 anys i no en 4, pagar més per fer tutories i incorporar al curs que ve 2.405 professionals, la majoria per l'escola inclusiva. És la proposta que ha fet arribar als sindicats abans de la taula sectorial de demà a la tarda, amb l'objectiu de desencallar el conflicte i aturar també el cicle de vagues. La principal mesura salarial passa perquè l'increment del 30% del complement específic pactat amb l'acord amb Comissions Obreres i la UGT es faci efectiu en 3 anys, doncs un menys del previst. I a més proposa pagar més per ser tutor i incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en centres d'alta complexitat. Tot i això, no parla de xifres concretes. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desescalar el conflicte. Ho ha dit aquesta tarda en una compareixença al Parlament.
8: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: El sindicat majoritari, la USTEC i la CGT diuen que assistiran a la reunió, malgrat que consideren que la proposta no és suficient. Qui ja ha dit que no hi anirà és el sindicat Professors de Secundària perquè ho considera una presa de pèl, ho explica el secretari general Ignasi Fernández de 3CAT Info.
9: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis, i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
0: Fernanda diu que tampoc hi ha cap proposta de millora del currículum. Per cert, la Comissió d'Investigació del Parlament sobre Infiltracions Policials cita la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. El grup del treball els convocarà per les infiltracions de dues agents del cos en una assemblea de docents que ja va centrar la compareixença dels dos responsables la setmana passada a la cambra. Llavors, Parlon va demanar disculpes i va qualificar els fets d'error humà i de maniobra mal planejada. A banda, la comissió també crida a declarar el comissari en cap dels Mossos, Eduard Esquius, i la comissària general d'Informació. El Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb la persona que la demana. Per una àmplia majoria, el Tribunal resol així el cas d'un català que va paralitzar l'eutanàsia del seu fill de 55 anys, que tenia importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts, i a qui es va concedir l'eutanàsia. El Suprem desestima el recurs que havia presentat la Generalitat contra aquesta decisió que ja va avalar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà els pròxims dies. La presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, lamentava en declaracions a 3CAT Info la decisió judicial.
10: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. A part de ser un debat jurídic interessant, doncs, que té conseqüències molt reals sobre les persones afectades, i això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
0: El cas d'aquest home va fer recorregut als tribunals en paral·lel al cas de la Noelia, una jove que demanava l'eutanàsia, que el seu pare també va endarrerir amb diversos recursos. Des de l'Associació Dret a Morir Dignament asseguren que els casos d'eutanàsia que acaben als tribunals són una excepció. I obrim ara la plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, llança un nou ultimàtum a l'Iran l'endemà d'anunciar que ajornava un atac a gran escala contra la República Islàmica per donar una nova oportunitat a la via diplomàtica. El mandatari de la Casa Blanca adverteix que atacarà el país persa a principis de la setmana que ve si Teheran no accepta un acord per renunciar a l'arma atòmica. Washington, Oriol Serra.
11: El president dels Estats Units manté la retòrica de la justificació de retirar les amenaces contra l'Iran de posposar ultimàtums i denunciar-ne de nous. Donald Trump ha assegurat que es trobava a només una hora de donar l'ordre de bombardejar l'Iran quan tres països del Golf Pèrsic, aliats amb els Estats Units, li van suplicar que no ho fes, davant la possibilitat que es pogués arribar a un acord amb el règim iranià. Aquest és el nou ultimàtum del president nord-americà.
12: Dos o tres dies, potser divendres, dissabte, diumenge, potser a principis de la setmana que ve, un període de temps limitat. No els podem deixar tenir l'arma nuclear.
11: Donald Trump ha insistit que no es pot permetre que l'Iran arribi a tenir armament nuclear amb capacitat per a destruir ciutats nord-americanes de la dimensió de Los Angeles.
2: 3CAT Info.
0: Aquest vespre s'ha celebrat a Sabadell la gala de lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació. Un dels guardons és per la plataforma 3CAT en la categoria digital per haver-se consolidat com un entorn de consum audiovisual útil, accessible i connectat amb els nous hàbits de consum. A Sabadell hi tenim la nostra companya, Montse Camps. Bona nit.
13: Hola, bona nit. Doncs sí, premi per 3CAT, la tercera plataforma més escollida pels catalans, després de Prime Video i Netflix. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha dedicat el premi a tots els qui l'han precedit i ha remarcat que aquest projecte vol ser un punt de trobada.
14: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
13: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha remarcat el fet que els mitjans en català són eina d'integració.
15: I ha servit aquesta informació que ho fet amb català perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya, per la raó que sigui, a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui i com ha passat en la història recent de Catalunya, doncs s'integreixin.
13: Justo Molinero ha rebut el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També s'han premiat, entre altres, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, la directora del diari Ara, Esther Vera, RAC1, i el diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró. Un acte al Teatre Principal de Sabadell on hi han assistit molts professionals com Jordi Hurtado, Ricard Ostrell o Toni Clapés.
0: Gràcies, Montse. Bona nit.
13: Bona nit.
2: Trescat Info. El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: El temps de cara a les properes hores venen dominades encara per la tranquil·litat a gran part del país, però no pas arreu. Encara s'espera fins a primera hora de la nit alguns ruixats que poden ser localment intensos a les comarques de Girona i també a Osona, àrees del Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, la Selva, el Gironès i, com dèiem, Osona. A la resta del país, la tarda, vespre i aquesta nit ja seran força més tranquil·les amb un ampli domini del cel serè. I d'aquesta manera tindrem també la jornada de demà, un dimecres que es llevarà amb boi cap a l'Unyà, cap a Osona, alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada, també cap a les Terres de l'Ebre, i a la tarda apareixeran alguns ruixats, però ja seran molt puntuals i, a més, escarrancits al Ripollès i a Osona. El que avui ja hem tingut i tindrem més de cara als propers dies és calor. Aquesta calor que comença avui tindrà continuïtat com a mínim fins al diumenge d'aquesta setmana. Màximes que avui han arribat a tocar i fins i tot superar la xifra dels 30 graus. És el cas de Vinebre, amb 30. grados. Demà les màximes tocaran a tot el sector de Ponent, des de la Noguera, Segrià, àrees de l'Urgell, Pla d'Urgell, la Ribera d'Ebre també, als 30 graus o més. I aquestes temperatures no s'aturaran aquí, perquè de cara dijous, divendres i dissabte, les temperatures màximes poden assolir els valors de 35 o més.
2: A 3CAT Info,
17: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: insostenibles.
18: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
19: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
20: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Info. 3:15 de 10. Més qüestions. Unió de Pagesos presenta recurs d'alçada al projecte de la variant d'Olot i les preses a la Garrotxa. Argumenta que incompleix la llei d'espais agraris i no preveu una anàlisi de les afectacions que la variant pot tenir en 100 hectàrees de terrenys de conreu. Girona, Fèlix Martín.
21: Argumenten que molts camps de conreu quedaran destrossats i més d'un propietari ha demanat que ja posats els expropiïn tota la finca i no els en deixin només una petita part de la qual no en trauran cap rendiment. Ho ha explicat Moisès Mont, president del col·lectiu Salvem les Valls i coordinador comarcal a la Garrotxa d'Unió de Pagesos.
22: Deixaven les parcel·les totalment intreballables, no? Perquè hi havia menys de 1.000 metres quadrats que no estaven afectats o que no estaven expropiats. Després, clar, vas tinguent parcel·les de 2, 4, 6, 8 hectàrees de sòl agrícola en una sola parcel·la, que ara te trobes que les parteixen totalment pel mig. Difícilment trobarem parcel·les en la zona afectada de menys d'una hectàrea.
21: A més del recurs d'alçada presentat per Unió de Pagesos, des de Salvem les Valls també han presentat una al·legació a la pròrroga de la declaració d'impacte ambiental. Uns i altres insisteixen que el projecte de la variant comportarà, a més, buidar l'aqüífer subterrani que abasteix Olot, les preses i els polígons industrials de l'entorn.
0: I suspenen l'edició d'aquest any de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona després de les acusacions d'abús sexual i assetjament contra el seu director quan era professor del Conservatori del Liceu. Solsona, Joaquim Albalate.
23: La Fundació AIMS i l'Ajuntament de Solsona han decidit suspendre el festival que cada any ajunta joves músics i professors de prestigi de tot el món al solsonès. Ho fa després que tres dones hagin acusat el seu director de fer-los tocaments, d'haver-los enviat fotos nu i d'haver-les intentat besar quan eren alumnes seves al Conservatori del Liceu, segons asseguren a El Periódico. Les dues institucions han acordat suspendre aquesta edició per no perjudicar, diuen, la feina que s'ha fet tots aquests anys. Judit Gisbert és l'alcaldessa de Solsona.
24: És un festival important. Fa molts anys que tenim a l'AIMS a Solsona i la valoració que n'hem fet sempre és molt positiva i per tant, doncs, quan passen aquestes coses doncs és important doncs, poder separar-ho i si no es pot separar pels motius que siguin, fer aquesta aturada i després més endavant valorarem cap on va tot plegat.
23: L'home també s'ha apartat temporalment com a regidor de Castellà de la Ribera, també al solsonès. Per ara no hi ha cap denúncia ni a la policia ni a la justícia.
0: A l'audiència de Lleida d'avui ha quedat vist per sentència el cas d'una agressió sexual en què l'acusat va segrestar la víctima en ple carrer i se la va endur als afores de la ciutat on l'hauria violat. Víctima i agressor no es coneixien de res. La fiscalia li demana 24 anys de presó, mentre que l'home ha negat els fets. Anem ara fins a Lleida. Júlia Albacar.
25: Els fets van passar el novembre del 2023, quan la víctima tornava a casa després de sortir d'una discoteca. Segons el relat de la noia, dos homes l'haurien introduït per la força en un vehicle, un va marxar i l'altre va conduir fins a un camp de l'Horta. La víctima ha insistit que va posar molta resistència fins al punt que va sortir de la furgoneta en marxa. La sentim en una declaració que ha fet per videoconferència.
26: Peleando con él, ¿sabes? De proteger, y él me daba golpe, no podía, no... logré abrir la puerta y no pude... saltar pues, per la velocitat que hi va.
25: La jove, però, ha negat avui que s'hagués arribat a consumar la violació. Els pèrits forenses i psicòlegs donen credibilitat al relat inicial de la noia i han apuntat durant la seva declaració que aquesta rectificació es deuria una manera d'intentar no reviure els fets més traumàtics perquè la víctima sempre ha estat reticent a explicar els episodis més durs. La jove la va trobar un agent de la Guàrdia Urbana fora de servei que corria per la zona. La va socórrer quan l'agressor va marxar després de robar-li el mòbil.
27: Digo, ¿qué te ha ocurrido? Y lo que me dijo en ese momento, dice, me ha violado, me ha agredido y me ha quitado el móvil.
25: Per la seva banda, l'acusat ha negat els fets i ha assegurat que la jove va pujar voluntàriament a la furgoneta. La fiscalia li manté la petició de 24 anys de presó.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Us imagineu un país sense llibreries? Aquesta és la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreries de Catalunya en la campanya que avui engeguen per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Valèria Obereda.
1: I és que la campanya la titulen Combat la distopia, tria la llibreria. L'objectiu és detectar pràctiques que erosionen el seu dia a dia, com ara els concursos públics per nodrir biblioteques, aplicar descomptes il·legals o la venda directa a fires i mercats o online. El vocal del gremi, Aitor Martos, n'apunta un altre.
3: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
1: I ho plantegen ara, just després d'un Sant Jordi d'èxit. Ho justifica el president Eric Del Arco.
4: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que, un a un, van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tot. Si a poc a poc anem laminant-la, tot en conjunt, fa que això.
1: La campanya s'allargarà fins a final d'any amb un punt àlgid a l'entrega del Premi Llibreter el 17 de juny.
0: L'art difuminat, borrós o de línies imprecises que es va generar a partir dels nenúfars impressionistes de Claude Monet protagonitza la nova exposició que dijous obrirà portes al Caixa Fòrum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art reuneix 77 obres de grans artistes contemporanis. La mostra, organitzada per Musée de l'Orangerie i la Fundació La Caixa, explora el desenfocament com a l'acció estètica de l'art modern. Entre els 58 artistes internacionals presents a l'exposició hi ha Bill Viola, Soledad Sevilla, Marc Rothko o el mateix Monet, amb formats diversos. Claire Bernardí, comissària i directora del Museu de l'Orangerie.
5: D'aprendre a regarder a nouveau.
6: Volem aprendre a mirar de nou. La nostra idea no és guiar cada visitant cap al que hauria de veure, sinó que es faci preguntes davant de cada obra. En aquesta exposició, desenfocat, volem que quan passegem per les sales hi hagi una sensació, potser fins i tot física, d'incomoditat, de discrepància visual davant de les obres.
0: El recurs del desenfocament neix a partir dels nenúfars de Monet, màxima expressió de l'impressionisme pictòric, amb flors representades sense contorns, com a simples taques de color. Sentim ara Mireia Domingo, és la directora de Caixa Fòrum Barcelona.
7: Amb aquesta sèrie, Monet introdueix el desenfocament en l'art modern. Allò borrós i allò imprecís deixen de ser un límit per convertir-se en un llenguatge i forma d'expressió.
0: L'exposició, que ja es va poder veure l'any passat a París i Madrid, es queda al Caixa Fòrum Barcelona fins al 26 de setembre. I el govern espanyol declara bé d'interès cultural el mural de Joan Miró de l'aeroport de Barcelona. A proposta del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, el mural de Miró s'ha categoritzat com a bé moble. El mural es troba a la terminal 2B de l'aeroport Josep Tarradellas de Barcelona al Prat i és el resultat d'un encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona del 1968. El pintor va fer l'obra en col·laboració amb el ceramista Josep Llorenç Artigas. Altres obres de Miró en espais públics i institucions internacionals són la seu de la UNESCO a París, a la Universitat de Harvard o al Palau de Congressos de Madrid. I abans dels esports, una altra qüestió, una història sobre les segones oportunitats en un entorn rural. És la proposta de Cowgirl, que aquest divendres s'estrena als cinemes. La pel·lícula ens situa a la comarca dels Ports, al País Valencià, i ens parla dels esforços d'una dona de més de 60 anys per aconseguir que la seva vaca, la Tona, quedi prenyada i aconsegueixi així mantenir la seva granja. Aquesta és la primera capa de la trama, però n'hi ha moltes i la majoria passen per l'amor, com ens explica la codirectora Cristina Fernández Pintado.
8: L'amor a la terra, l'amor a la tradició, l'amor a una manera de viure, però també l'amor intergeneracional, l'amor de persones grans amb desig i l'amor a un mateix, no? Que és el viatge que fa el personatge d'Empar.
0: L'actriu Isabel Rocati es posa en la pell de l'Empar i l'acompanya en l'aventura Carlos Cueva, que interpreta un jove que arriba al poble amb un secret al darrere. I l'altre gran protagonista de la història és la Tona, la vaca. En un càsting van triar la més mansa. Pep Moner, Joaquín Climent i Carles Saint-Jaime completen el repartiment de Cowgirl, que té la participació també de 3Cat.
2: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
1: Bona nit. Encapçalem aquesta informació esportiva amb les declaracions que ha fet Alexia Putellas, la capitana del Barça femení de futbol, pocs dies abans de la final de dissabte a la Lliga de Campions, un Barça Olímpic de Lió que Alexia veu ben igualat.
9: Estem davant d'un equip que ha guanyat 8, crec, no? I en una final de Champions crec que no hi ha favorits. Pot passar qualsevol cosa. Això no treu que confio plenament en nosaltres, evidentment, i si no penses que guanyarem no aniria a jugar. Llavors, crec que serà un partit molt igualat.
1: Alexia, que això sí, ha matisat que l'equip no té pas les prestacions del conjunt francès, que ara entrena un extècnic del Barça com és Jonathan Giraldez, el predecessor al càrrec de Pere Romeu, de qui Alexia ha assegurat que l'ha fet millorar com a jugadora. Del Barça parlem ara de l'equip masculí.
2: 3CAT Info.
1: I de les declaracions que ha fet Pedri en un acte publicitari sobre la lesió del migcampista Fermín, que recordem-ho, es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret.
10: Como es normal, estaba muy, muy jodido. Perderse un Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces, y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
1: I d'altra banda, el Barça estaria molt a prop de complir la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Això es desprèn, si més no, de les declaracions del director general corporatiu de l'LFP, Javier Gómez.
11: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, le ha aceptado. Uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva o una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no te da, no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
1: Per tant, el Club Blaugrana ja estaria treballant en la possibilitat de fitxar aquest estiu amb normalitat. El Girona, per la seva banda, el defensa Alejandro Francés no té cap lesió al genoll esquerre, però serà dubte, això sí, fins a última hora per poder disputar el partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi, en què els gironins s'hi juguen la permanència a primera. Pel que fa encara en futbol a la Lliga Femenina, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester de cara a la propera temporada. Ballester va agafar la banqueta badalonina al desembre arran de la marxa d'Anna Junyent. I en futbol internacional estem pendents a aquesta hora de la Premier League anglesa, perquè el Manchester City s'està jugant les seves opcions de títol. Està perdent 1-0 al camp del Bournemouth ja al minut 71 de partit. Un City que necessita guanyar per evitar que l'Arsenal sigui ja campió matemàtic. Això en partit de la jornada 37, que l'Arsenal va guanyar ahir i que el City està perdent avui. Per tant, el conjunt de Pep Guardiola ha obligat a guanyar per mantenir opcions de títol en l'última jornada i endarrerir així, doncs, que l'Arsenal es proclami campió. Un minut encara per parlar en clau poliesportiva. Comencem amb bàsquet, perquè la selecció catalana masculina tornarà a jugar un partit. Serà un amistós el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. A la Lliga CB, el Joventut s'ha reforçat amb el pivot francès de 32 anys, Janés Moren, que firma fins al final de la temporada procedent de la Lliga japonesa. Precisament, el Joventut jugarà demà a partit pendent de la jornada 30 a la CB a la pista del Tenerife. I en el vol, el Barça ha fet oficials les sortides de Domen Makuç, que marxarà al Kiel, d'Emil Nielsen, que se n'anirà al Vesprem, de Xavi Pasqual i d'Antonio Bazán, un cop que s'acabin els seus contractes aquest proper 30 de juny. En acabar la temporada també se n'anirà el porter Filip Saric, que els últims 3 anys ha alternat el seu rol al Barça Atlètic amb el de tercer porter del primer equip. El club blaugrana encara ha de disputar les fases finals de la Copa del Rei i de la Champions a Colònia. En ciclisme, victòria a la desena etapa del Giro, una contrarellotge de 42 quilòmetres per a l'italià Filippo Ganna. El portuguès del Bahrain, Afonso Lalio, es manté com a líder de la general.

0: Jonathan Andic ha quedat en llibertat provisional després d'haver dipositat el 1 milió d'euros que li demanaven com a fiança. Ara se l'investiga per un delicte d'homicidi per la mort del seu pare, Isaac Andic, el fundador de Mango, al desembre del 2024 a Montserrat. La jutgessa descriu fins a 7 indicis de criminalitat que pràcticament descarten que la caiguda mortal fos fortuïta. Indicis d'odi, premeditació i autoria.
1: Catalunya nit.
2: En l'acord dels pressupostos firmat avui per Illa i Junqueras hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament.
3: I per això són uns pressupostos que posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
2: A banda d'aquest anunci, avui hem sabut quina proposta portarà el Departament d'Educació a la taula sectorial. La reunió de demà és clau per intentar posar fi al conflicte entre docents i govern. Educació planteja incorporar 2.405 professionals per a l'escola inclusiva i administració, accelerar els pagaments als docents acordats amb comissions i la UGT i millorar els complements salarials de tutoria. Doncs bé, li preguntarem en directe a la portaveu del sindicat majoritari USTEC si amb aquestes propostes es plantegen posar fi a les protestes.
0: L'altre nom del dia és el de José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional l'investiga per tràfic d'influències i falsedat documental en el marc del rescat amb diners públics de l'aerolínia Plus Ultra i que va cobrar més d'un 1 milió d'euros d'empreses pantalla. És la primera vegada que s'imputa un expresident del govern espanyol. El jutge creu que des del despatx de Zapatero a Madrid s'orquestraven operacions internacionals amb or o petroli. Zapatero ha afirmat que és fals.
4: Jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
0: En qualsevol cas, és un altre cop dur per a Pedro Sánchez, que demà té sessió de control al Congrés. Zapatero encara era un actiu per al líder socialista, que passa a tenir una altra persona pròxima en el punt de mira. Escoltant avui la portaveu del PP, ja es pot intuir per on anirà la pressió.
5: Y Pedro Sánchez no podría seguir agonizando en la Moncloa si no fuese por la mediación que hace Zapatero con todos los socios de esa mayoría Frankenstein.
2: El Tribunal Suprem ha reconegut per una àmplia majoria que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la demana. Això a l'espera que publiqui una sentència que fixarà jurisprudència. El Suprem debat aquesta qüestió arran d'un cas a Catalunya en què un pare va paralitzar l'eutanàsia del seu fill de 55 anys. El debat va ser intens també en el cas de la Noèlia, en què el seu pare també va aconseguir endarrerir el procés amb diversos recursos. La presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament lamenta aquesta decisió.
6: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. A part de ser un debat jurídic interessant, doncs, que té conseqüències molt reals sobre les persones afectades, i això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
0: Al Catalunya Nit, avui escoltarem el gremi de llibreters. Es queixen que algunes vendes de llibres es fan sense passar per ells. I la cultura també ens portarà una nit més al Festival de Canes.
2: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Jonathan, mantienes tu inocencia.
1: Jonathan, aquest és el moment en què sortia Jonathan Andic dels jutjats de Martorell amb els periodistes intentant que el respongués a alguna cosa. Ell no ha volgut parlar. Sortia després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros per evitar l'ingrés a la presó acusat de la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, durant una excursió a Montserrat el desembre del 2024. Acompanyat pel seu equip d'advocats i envoltat de càmeres i de periodistes, com ara sentíem, en dic no ha dit res i ha pujat a una furgoneta negra que l'ha portat de nou cap a casa seva. La magistrada que investiga els fets veu prou indicis contra el fill de l'empresari i apunta a un mòbil econòmic com a possible causa del crim. Oriol Pujadó, bona nit.
2: Què tal, Manel? Bona nit.
1: Quins són aquests indicis que veu la justícia per acusar Jonathan Andic?
2: Són diversos. De fet, la jutgessa n'arriba a enumerar fins a 7 d'indicis. D'entrada, assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va fer de manera premeditada, com per simular aquella petjada. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans d'aquesta fatídica excursió. La interlocutòria recull també les contradiccions en les declaracions que l'acusat va fer quan va declarar davant dels Mossos i quan va trucar al telèfon d'emergències. En una assegurava que no va veure com va caure el seu pare perquè deia que anava 5 metres davant d'ell en el camí. En l'altra, en canvi, assegurava que caminaven plegats i que el seu pare es va parar al lloc on va caure per fer una fotografia.
1: I pel que fa al possible motiu del crim, la magistrada apunta a un mòbil econòmic, eh?
2: Sí, sí, directament descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i també la declaració de diversos testimonis de l'entorn apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare. L'escrit judicial recull fins i tot que Jonathan Andic va intentar acostar posicions amb el seu pare després de saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Després de saber això, és quan diu l'acusat va fer la proposta per fer una excursió tots dos sols a Montserrat en un intent de reconduir la relació. La fundació no es va arribar mai a constituir.
1: Jonathan Andic, de moment, no vol dir res, eh?
2: No, ha sortit com hem sentit dels jutjats aquest matí. Avui no, tot i que sempre, que ha declarat davant dels Mossos, ha negat l'autoria dels fets. Sí que avui ha fet un comunicat la seva defensa i també la família, assegurant que la causa ha arribat al moment processal oportú per poder demostrar la innocència de l'acusat, de Jonathan Andic. El seu advocat, que és Cristóbal Martell, creu que l'acusació d'homicidi és inconsistent i que a més està estigmatitzant un home que és innocent.
1: Gràcies, Oriol.
3: Doncs bé, ara la investigació continuarà. De fet, a les 11 parlarem amb un advocat penalista perquè ens expliqui com s'ha treballat una investigació, una instrucció tan complexa com aquesta i quines són les fases que poden venir a continuació. Però aquesta detenció de Jonathan Andic ha estat, sens dubte, una de les notícies del dia. Representa un nou episodi en la carrera truncada de qui, fins i tot durant un temps, va ser successor del seu pare Isaac al capdavant de Mango. En repassem la seva biografia i la seva vinculació amb la companyia, amb Roger Santaló.
4: Un ascens meteòric a l'empresa familiar.
5: Nascut fa 45 anys i amb dues germanes més joves que ell, la primera formació de Jonathan Andic va tenir poc a veure amb l'àmbit empresarial. Va marxar als Estats Units per estudiar comunicació audiovisual. Però després va redirigir el seu futur i va ampliar el currículum amb cursos de comptabilitat i finances per a directius i un màster en gestió i direcció d'empreses, tots dos a l'IES Business School. Amb 24 anys, Jonathan va entrar a Mango per aprendre el control de l'empresa. I 2 anys després, el 2007, va començar a dirigir la nova línia d'home de la multinacional de moda, més coneguda com a Mango Men. El seu pare li va anar donant a poc més responsabilitats. I la gran prova de foc li va arribar el 2014, quan Isaac Andic va posar-lo al capdavant de la companyia i va exercir com a conseller delegat.
4: pèrdues significatives.
5: Aquí tot es va torçar. El període de Jonathan Andic al timó de Mango va estar marcat per pèrdues considerables, de gairebé 100 milions d'euros. El seu pare va haver de tornar a agafar les regnes de l'empresa i el 2018 va nomenar Toni Ruiz com a director general, un executiu aliè a la família fitxat pel mateix Isaac Andic el 2015 i que representava un canvi radical al capdavant del grup tèxtil. El gir es va completar el 2020, quan Ruiz va ser nomenat conseller delegat, el lloc que havia ocupat Jonathan Andic. El fill destinat a ser l'hereu va tornar a la rereguarda, un altre cop com a responsable de Mango Men. Ruiz va reflotar la companyia i Isaac Andic li va entregar el 5% de l'empresa i es va convertir així en l'únic accionista sense vincles de sang amb el fundador.
4: La mort del pare i la seva herència.
5: Després de la mort d'Isaac Andic a Collbató, el seu fill Jonathan va continuar com a executiu de Mango, però l'any passat, i amb Ruiz com a president, l'empresa el va relegar a vicepresident i membre del Consell sense funcions executives. Jonathan Andic també s'ha dedicat a gestionar el patrimoni familiar, que ha heretat a parts iguals amb les seves dues germanes. Segons els comptes de Mango, els tres fills del fundador de l'empresa es repartiran 200 milions d'euros de la companyia del 2025, pràcticament tot el benefici que va tenir la multinacional tèxtil l'any passat.
1: Doncs sobre aquest cas hi posem ara la mirada de l'escriptor i col·laborador d'aquest programa del Catalunya Nit, Jordi Amat.
6: Fa tres mesos vaig rebre un missatge d'una verificadora de The New York Magazine. Em demanava que confirmés unes declaracions sobre Isaac Andic que jo havia fet a la periodista Rachel Donadio, autora del millor perfil que s'ha escrit, crec, sobre el gran empresari que va fundar Mango. En una llarga conversa a la redacció del diari, hi havia descrit la festa que el mes de març de 2024 Andic va organitzar a l'escola IES a Barcelona quan Felip VI li va lliurar allà el Premi Reino d'Espanya. Aquella nit, la generositat de la que sempre parlen els seus amics la va desbordar per fer un gran acte amb l'alta societat local i va fer una rotunda afirmació del seu èxit professional i va donar les gràcies perquè ell, un home de lluny, havia acabat integrat, molt ben integrat, com un membre més de la selecta elit econòmica de Catalunya. Andic, a l'ombra, blindant la seva invisibilitat, havia esdevingut un dels que manen, un home de consell. Poca broma quan parlem de la seva trajectòria. El dia que va obrir botiga a la 5a avinguda, va sentir, aleshores sí, que havia triomfat. La seva marca de roba és una de les grans ambaixadores d'una indústria catalana i moderna amb projecció internacional. Fins a quin punt hem estat conscients? Avui han detingut el seu fill com a presumpte assassí. Cada vegada que una nova notícia converteix la vida d'Isaac Andic en un serial de successos, inevitablement ha de ser així, penso, tanmateix, que perdem la possibilitat de valorar un dels homenots del nostre temps.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Dos minuts i arribarem a un quart d'onze de la nit. També us expliquem que per primera vegada la justícia imputa, investiga, un expresident espanyol. És el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per l'Audiència Nacional per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. En l'escrit que hem conegut avui, el jutge considera que Rodríguez Zapatero és el líder d'una estructura estable i jerarquitzada, creada per guanyar diners fent d'intermediari i influint davant de l'administració pública per afavorir Plus Ultra, una companyia aèria que l'Estat va rescatar arran de la pandèmia i ho va fer amb 53 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
8: Hola, bona nit.
3: Com argumenta el jutge José Luis Calama la imputació de l'expresident espanyol i l'enriquiment que se li atribueix?
8: Doncs en un escrit de 90 pàgines, el jutge acusa Zapatero de ser l'impulsor, l'origen del tràfic d'influències, de fer de mitjancer per posar en contacte empresaris. Es basa en àudios, en converses amb diversos empresaris i els propietaris de Plus Ultra diuen que s'ha de parlar amb Zapatero perquè és l'aconseguidor. A l'escrit, el magistrat assenyala la intervenció directa de Zapatero en operacions d'or, petroli, accions i divises i quantifica en prop de 2 milions d'euros els diners que va cobrar a través d'una complexa xarxa de societats instrumentals per ocultar l'origen i el destí dels diners. El jutge creu que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, també investigat en aquesta causa, 490.000 euros i a l'agència de les seves filles, 240.000. Acusacions que Zapatero sempre ha negat i avui en un vídeo s'ha tornat a defensar.
9: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
8: A banda d'aquesta empresa, també apunta que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'un milió d'euros, que va intentar blanquejar diners fora d'Espanya i que va fer actuacions similars per aconseguir beneficis per a Plus Ultra a Veneçuela. Segons el magistrat, després de la pandèmia, Zapatero va fer gestions perquè Plus Ultra rebés una injecció pública de 53 milions d'euros. El jutge l'ha citat a declarar el 2 de juny en la causa pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: Àngels, és una imputació que ha provocat una allau de reaccions polítiques amb dos blocs molt definits. Mentre que el govern i el PSOE fan costat a Zapatero, els populars insten els socis de govern a deixar caure Sánchez.
8: Sí, la Moncloa ha sortit en defensa de l'expresident socialista, ho ha fet la ministra portaveu Elma Saiz, que ha lloat el llegat de Zapatero i ha defensat la presumpció d'innocència.
10: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
8: També han tancat files des del PSOE, tot i admetre que la imputació de Zapatero ha estat un xoc per a la militància i per al partit. Patxi López ha fet costat sense matisos a l'expresident socialista.
11: No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés. Es el único presidente de este país que no tiene ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
8: Mentre Núñez Feijóo, a través de les xarxes, exigia a Sánchez una sortida digna del govern, la popular Esther Muñoz ha fet una nova crida als socis d'investidura perquè reaccionin i deixin de fer costat a l'executiu de coalició. Acabar amb el govern corrupte de Sánchez, diu la portaveu del PP, està a les seves mans.
12: Bueno, es que creo que aquí hay que preguntarle a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
8: Socis de govern com Maribel Vaquero, del PNB, que es decanta per la prudència, mentre que el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
13: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno a l'expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
14: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
8: Junts ha demanat aclarir els fets respectant la presumpció d'innocència de Zapatero i Vox insisteix en la necessitat de presentar una moció de censura contra Sánchez, una proposta que no recull Feijóo.
3: Gràcies, Àngels. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem que hi ha hagut moviments sobre la taula de la negociació del govern amb els sindicats d'educació. Ara de seguida us expliquem quin.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
17: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
18: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
19: Quina raó mou el teu món?
20: Lo futur del Pere.
21: Algun dia tenir el meu propi piset.
22: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
23: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Senyores i senyors, bon dia.
25: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
26: Estàs confonent correlació amb causalitat,
27: no,
26: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
27: unió. No, no, ja ho sé.
26: Que és
27: el mateix
26: que
27: la IA.
26: Que tots els pobres siguin delinqüents.
28: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
29: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
30: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
31: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
25: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
32: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si obligues, que cantes somrient sempre.
25: Amb Ricard Ostrell.
33: Em van passant coses.
32: Sí.
7: A Catalunya Ràdio. Postdates.
34: Jo visc sols per aplanyar lo que de mi s'és mort. De Cap al tard, de Joan Alcover, 100 anys de la seva mort.
7: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Minuts i arribarem a 11:15. Demà hi ha taula sectorial i avui el Departament d'Educació ha fet arribar una nova proposta als sindicats per intentar convèncer-los perquè desconvoquin les vagues. Les claus de la nova proposta són avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar-los més per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. Maria Costa, bona nit.
4: Bona nit.
3: Com es desgrana aquesta proposta?
4: Doncs la principal mesura salarial passa perquè l'increment d'aquest 30% del complement específic que es va pactar a l'acord amb Comissions Obreres i la UGT es faci efectiu en 3 anys i no en 4. Per tant, hem de comptar un any menys del previst. Recordem que l'augment pactat es traduïa en uns 3.000 euros bruts més a l'any que ara. Una altra proposta que fa el departament és que es cobri més pel fet de ser tutor. A més, incorpora un complement nou per fer de cotutor, que és una funció que, en definitiva, ara alguns docents ja estan assumint sense que se'ls retribueixi, i un altre complement per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, en aquest document no es detallen quins serien aquests augments d'aquests complements. Si volem posar números a la situació actual, un docent cobra 66 euros al mes per ser tutor d'infantil, primària o batxillerat i 93 euros si fa la tutoria d'una classe ESO. Per tant, veurem demà quin és l'augment que plantegen. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desescalar el conflicte. Ho dèiem aquesta tarda mateix en una compareixença al Parlament.
5: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La bona notícia de la setmana passada és que vam poder recuperar aquest marc de diàleg que era necessari amb el conjunt d'organitzacions sindicals, haguessin signat l'acord o no. I, per tant, la nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
4: La proposta també inclou un calendari que preveu 5 reunions des del 22 de maig fins al 3 de juny i en cada una de les quals es tractaria un tema concret.
3: De tot plegat, en volem parlar ara amb la portaveu del sindicat USTEC, que és la Iolanda Segura. Iolanda, bona nit.
6: Hola, molt bona nit.
3: D'entrada, la primera pregunta és si demà assistireu a aquesta reunió amb el departament, a la mesa sectorial.
6: Sí, sí, nosaltres en principi assistim amb la voluntat de pues, obrir aquest marc de negociació, que mira, que hem pogut, diguéssim, hem pogut doncs, al final aconseguir després d'aquesta força de la mobilització que ha exercit el col·lectiu. Per tant, considerem positiu doncs, haver pogut doncs, poder tornar a seure a negociar i, per tant, doncs, nosaltres hi assistirem malgrat, ja us explicaré doncs, que és no, aquesta proposta no encara no arriba als mínims.
3: I aquesta proposta que estem explicant avui de més professionals, per exemple, per a l'escola inclusiva i per reforçar plantilles, millores salarials, sobre la primera qüestió, per exemple, es planteja incorporar 2.405 professionals. Què els sembla?
6: Doncs bé, en aquest cas, doncs, nosaltres no ens han enviat la concreció d'aquest desplegament, no? Quines figures professionals seran, en quins criteris es distribuiran, quin impacte real tindran el curs vinent, si són reforç, si garantiran doncs, uns reforços estructurals a tots els centres. Realment no sabem doncs, la concreció de tot això i, per tant, de moment no podem entrar en fer una valoració sense aquesta concreció. Per nosaltres, d'entrada, és insuficient perquè el que necessitem són reforçar les dotacions de plantilles en els centres tant del personal docent com del personal d'atenció educativa, reforçar les plantilles dels serveis educatius i, per tant, hi ha d'haver un pla de xoc en el qual, doncs, amb un full de ruta molt clar, en el qual, doncs, es descrigui un horitzó, es descrigui doncs, aquestes dotacions, quines han de ser, on s'han d'implementar, marcar aquest full de ruta amb això, amb una proposta inicial que sigui un pla de xoc que ja el curs que ve doncs, es vegi reflectit a les aules. Però estem a l'espera que ens facin arribar doncs, aquesta proposta més detallada.
3: Clar, sobre aquesta xifra de 2.405 professionals, és a dir, si es posessin ja, per exemple, el curs vinent en funcionament als centres i ben distribuïts, podria ser una bona xifra.
6: Això per nosaltres seria un punt d'inici en matèria d'inclusiva, però no suficient, perquè, com he dit, aquí el que necessitem és, primer, marcar un horitzó, no?, que és dir, a on hem d'arribar. Per tant, què necessiten els centres educatius, quines mesures, quina estructura s'ha de crear en els centres educatius per tal de que puguem donar resposta a l'atenció de tot l'alumnat i després marcar aquest full de ruta, no?, que doncs, reculli el desplegament d'aquestes mesures i dotacions i la inversió necessària per poder-hi, no?, per poder fer aquest desplegament. Això hi ha de ser, aquesta planificació ha de ser. No pot ser, doncs mira, llancem una dotació de recursos i després ja veurem què passarà, no?, i anar fent pagats. Hi ha d'haver una planificació sobre la taula que realment doncs, doni la resposta per una resposta estructural, diguéssim, doncs, pactada i calendaritzada amb aquest horitzó final, perquè realment el que necessitem és aquest desplegar aquest model d'escola inclusiva que necessita més a més i poder donar aquesta atenció a l'alumnat perquè no podem anar perdent més llençols pel camí com està passant ara. Així que bé, seria un punt d'inici, però hi hauria d'haver aquesta voluntat al darrere, també.
3: Pel que fa a la qüestió salarial, hi ha aquest augment del 30% del complement específic que, en comptes de pagar-se en 4 anys, com estava previst, s'avançaria i es pagaria en 3.

0: és no respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, no reverteix aquesta pèrdua salarial, per tant és insuficient. I pel que fa als càrrecs, aquesta proposta de complements addicionals per retribuir millor les tutories, i aplicar algun complement en determinats centres, la veritat és que això no, per nosaltres no ha de ser matèria de negociació en aquest marc. No diem que no s'ha de negociar en un altre marc, però en aquest no, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base. Per tant, que el gaudeixi totes les persones treballadores, tots els docents. Aquesta proposta només en gaudiria qui realitza aquest càrrec, però qui no el realitza no veuria contemplat en la seva nòmina aquesta millora. I per tant, nosaltres no podem acceptar que l'alternativa a millorar el salari base sigui aquesta, que no repercutirà en els salaris, en tots els salaris. Així que no, nosaltres anirem a fer rebutjarem aquesta proposta, malgrat no diguem que no sigui necessari negociar aquesta millora, perquè sí que és una reivindicació que portem situant en les meses de negociació ordinària des de fa molt temps, i per tant no la deixem de banda, però no en aquest marc. En aquest marc anem a millorar el salari base de totes les persones treballadores perquè realment això es contempli a les seves nòmines.
1: Avui que s'ha firmat aquest acord de pressupostos entre Esquerra Republicana, el senyor Junqueras, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, Junqueras ha explicat que hi ha aquesta partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament, per educació. Fent càlculs, creuen que amb aquests diners es podrien resoldre les seves demandes, les demandes de l'USTEC i dels altres sindicats?
0: És una cosa que l'haurem d'estudiar, però el que sí que tenim molt clar és que si no són suficients s'hauran de millorar, perquè el que nosaltres tenim molt clar és que no acceptarem que ens vulguin fer passar perquè les millores només siguin dintre del marc de l'acord, perquè llavors no ampliarem aquestes millores. Així que siguin 500 milions d'euros, si és suficient, perfecte, però si no és suficient, nosaltres lluitarem perquè vagi més enllà. I si s'ha d'aprovar ampliacions de crèdit i el que faci falta, esperem el suport de tots els grups polítics. Tant de bo l'acord de pressupostos hagués situat com a línia vermella l'educació pública d'aquest país i que hagués posat sobre la taula com a línia vermella una millora d'un acord que ha rebutjat la majoria del col·lectiu amb la partida pressupostària necessària que ja hagués entrat en aquests pressupostos i que, a més a més, abordés moltes altres qüestions molt necessàries. Però tant de bo, algun dia l'educació, els serveis públics siguin la línia vermella de negociació dels pressupostos perquè guanyarà la ciutadania i guanyarà el progrés del país.
1: Veuen marge perquè demà hi hagi un acord que permeti reconsiderar el calendari de mobilitzacions?
0: Tant de bo. No sabem, no volem entrar en valoració de res. Nosaltres el que diem és que mostrem tota la predisposició negociadora possible, les hores que facin falta. De fet, el calendari també que hem plantejat el considerem insuficient perquè situa unes dates que no són espaiades i que que a més se'n van molt, molt enllà en el temps. I fins i tot, no eviten que continuem aquestes mobilitzacions perquè s'acaben... planteja dates fins al dia 3 de juny i tenim convocades vagues fins al dia 5. Llavors, aquesta dilatació no l'entenem i, per tant, demanem un calendari molt més... immediat, amb dies consecutius i a més a més que hi puguem destinar les hores que es necessitin per poder arribar realment a acordar millores i poder signar un acord amb aquestes millores que resolguin les mancances que tenim tant les persones treballadores com el nostre alumnat.
1: Per tant, difícil que només amb la reunió de demà n'hi hagi prou.
0: No, de fet, la proposta ja s'hi

0: efectuar diferents, diferents dies de negociació, eh? No, no, ja no hi ha el plantejament de que demà ja s'arrenqui un acord, sinó que ja planteja doncs, un calendari de dies de negociació. Però nosaltres demanem que aquest calendari sigui molt més compactat i que hi hagi la voluntat de no sortir d'aquestes reunions fins que no fem avenços. Avenços significatius.
1: Doncs demà la primera veurem com acaba. Moltíssimes gràcies a Iolanda Segura, és la portaveu del sindicat USTEC, per haver-nos atès. Bona nit.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Molt bona nit.
2: Doncs bé, en aquest sentit encara hem d'afegir que el sindicat CGT ha dit que també assistirà a la reunió, com l'USTEC, tot i que avisa també que la proposta és insuficient. I, en canvi, el sindicat de professors de secundària, hem pogut saber a Catalunya Ràdio que ha decidit aquest vespre que no anirà en aquesta reunió perquè, en fi, considera, diuen literalment, que és una presa de pèl la proposta. Avui les mobilitzacions dels mestres s'han concentrat al Vallès i al Maresme. Al matí s'ha tallat la C-17 a Montcada i Reixac i la Nacional 2 a Premià de Mar i Mataró. Les manifestacions més multitudinàries s'han fet a Granollers i Sabadell. Educació xifra en un 16% el seguiment de la convocatòria de vaga a les tres comarques i el sindicat USTEC parla d'un 60%.
3: Catalunya nit.
2: I el govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra aquest matí.
4: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
2: És la consellera d'Economia, Alícia Romero, que s'ha mostrat així de clara mentre acaba de negociar amb els comuns, que encara no han donat el vistiplau als pressupostos i que estan aprofitant aquestes hores per fer moure el govern a favor dels mestres. Saludem a aquesta hora el nostre company Albert Prat. Bona nit, Albert.
5: Què tal, Agnès? Bona nit.
2: Bona nit. Aviam, quin marge hi ha?
5: Clar, el govern ja diu obertament que està disposat a aparcar alguns projectes dels nous pressupostos per prioritzar les demandes dels docents, però clar, no a qualsevol preu. Romero ha advertit que ja han hagut d'estirar la partida de retribucions per encaixar l'increment salarial pactat amb Comissions i la UGT i ha demanat a l'USTEC que s'oblidi de la petició de màxims que reclama.
4: Marge en aquests moments, diguéssim, clar, el tenim tancat, no n'hi ha. Evidentment, si hi ha voluntat, doncs veurem. Òbviament, hi ha algunes peticions que ja es pot veure que són inassumibles, perquè si ens demanen segons quins augments de 700, 800 milions d'euros, doncs ja es veu que això és complicat, perquè vol dir quines coses deixem de fer per fer això, no?
5: I aquí els comuns, que aquest cop han preferit deixar que Esquerra els passés per davant, volen capitalitzar aquestes hores i fer notar les reclamacions dels mestres collant el govern fins a l'últim minut. Jessica Albiach.
6: Estem disposades a reformular, a recalendaritzar algunes de les propostes que estan en el nostre acord de pressupostos, si això vol dir que tenen més recursos per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius.
5: De fet, aquí el govern s'està reunint a contrarrellotge en les últimes hores amb els comuns per lligar els seus vots pels pressupostos i poder reactivar la tramitació parlamentària a finals de setmana.
2: I pel que fa a Esquerra, Albert, avui Oriol Junqueras ha volgut subratllar el fet que sense uns nous pressupostos ha dit no hi ha marge per negociar res amb els mestres. Ha reivindicat d'aquesta manera l'acord que ha tancat aquest matí amb el president Salvador Illa.
5: Sí, aquesta és la foto que buscava el president des que va posar els peus al Palau de la Generalitat fa dos anys. De fet, s'ha hagut d'esperar això gairebé fins a la meitat del mandat per convèncer Oriol Junqueras i després d'un primer intent fallit ara fa dos mesos per arribar fins aquí. Aquest era el moment, encaixada de mans de tots dos, Illa Junqueras davant la premsa al Palau de la Generalitat. El traspàs de l'IRPF ha quedat fora de l'acord, però després de la foto Junqueras ha assegurat que el repescaran després de l'estiu.
7: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
5: Amb l'IRPF al marge dels pressupostos, ara el principal acord que ha arrencat Esquerra és la construcció d'un tren orbital que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Doncs bé, aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat i serà demà a la tarda quan els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040.
2: Doncs tenim sobre la taula aquest compromís de la construcció del tren orbital. Què més han acordat en el marc d'aquests pressupostos, Albert?
5: També han promès un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions, la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria i els primers tràmits perquè la Generalitat pugui dir-hi la seva en la gestió dels aeroports. També hi ha una partida de 400 milions d'euros per ajudar els 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants. I es reforçarà el pressupost de la Conselleria de Política Lingüística perquè impulsi el català en l'àmbit digital i ampliï el nombre de places per aprendre'l.
2: I a tot això, què hi diu el principal partit de l'oposició?
5: Doncs bé, el portaveu de Junts, Salvador Vergés, acusa Esquerra d'haver donat llum verd als pressupostos d'Illa sense pensar en els interessos dels catalans.
8: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars. El que sí que aporta és estabilitat al govern, però a costa de la inestabilitat del país.
2: Doncs aquest és el punt de vista de Junts, concretament del seu portaveu, Salvador Vergés. Albert Prat, bona nit, gràcies.
5: Que vagi bé, bona nit.
1: Hem parlat de les protestes en el sector de l'ensenyament. Doncs bé, demà són els metges catalans que tornen a fer vaga. És l'onzena aturada del sector des de l'octubre. Metges de Catalunya insisteix que la protesta es mantindrà fins que el govern no s'avingui a negociar millores laborals. I han engegat una campanya per encoratjar els professionals a deixar de fer hores extres. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat.
9: Fa massa temps que la sanitat pública catalana s'aguanta per la sobrededicació que està fent els metges i facultatius en el sistema.
2: Els Mossos i la Guàrdia Urbana han detingut a Figueres un home per la mort a ganivetades de la seva exparella, tot plegat en una plaça a primera hora de la tarda. La detenció s'ha fet al mateix lloc dels fets. L'agressor tenia una ordre d'allunyament i ja se l'havia detingut per trencar-la ahir mateix. L'Ajuntament ha convocat per demà un minut de silenci. Figueres, Maria Rovira.
10: Els Mossos han obert una investigació sobre els fets que han passat a la plaça Josep Tarradellas quan els policies han arribat al lloc. Han trobat la víctima estesa a terra en ple carrer. Els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Allà mateix han detingut el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents per violència masclista i una ordre d'allunyament de la víctima. De fet, ahir ja el van detenir per trencar-la i provocar-li lesions. Avui la víctima no s'ha presentat per declarar ni a la cita forense per valorar aquestes lesions i s'havia deixat en llibertat el detingut, segons un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, condemnava els fets i destacava també que alguns veïns han ajudat a reduir l'agressor per facilitar-ne la detenció.
11: Com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc. Dir-vos que hi havia un ordre de protecció envers a la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament, doncs, demà farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
10: Ha afegit que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de molt a prop de la zona on han passat els fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona s'ha fet càrrec del cas i la policia científica s'ha encarregat aquesta tarda d'agafar mostres i proves a la plaça Josep Tarradellas. També s'ha decretat el secret de sumari.

0: I atenció, perquè el Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la demana. És el primer posicionament del Suprem abans de la sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà en els pròxims dies, Oriol.
1: Sí, sabem això, encara no el detall d'aquesta sentència, però per una àmplia majoria el Tribunal resol així el cas d'un català que va paralitzar l'eutanàsia concedida al seu fill de 56 anys i que té importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. El Suprem desestima el recurs que havia presentat la Generalitat contra aquesta decisió que ja va avalar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta és la primera posició del Suprem abans, com deies, de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà pròximament. La presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, ha lamentat en declaracions a 3cat.info aquesta decisió judicial.
2: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. A part de ser un debat jurídic interessant, pues, que té conseqüències molt reals sobre les persones afectades, i això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
1: En el cas d'aquest català, el pronunciament del Suprem suposarà el retorn a la casella de sortida. Haurà de tornar a demanar l'eutanàsia i començar el periple pels tribunals. El cas d'aquest home va transcórrer en paral·lel al cas de la Noelia, la jove que també demanava l'eutanàsia i que el seu pare va endarrerir amb diversos recursos durant mesos. Des de l'Associació Dret a Morir Dignament asseguren que els casos d'eutanàsia que acaben en recurs als tribunals són una excepció.
3: La venda de la fàbrica de Pasqual a Osona ha obligat Llet Nostra a envasar a Burgos. Ara l'empresa està buscant una solució per tornar a envasar a Catalunya el més aviat possible, però el procés es pot allargar uns mesos. GURB, Nàtia Dell.
4: La llet de cooperatives catalanes continua venint dels mateixos ramaders d'aquí, un centenar en total, però des de fa una setmana l'envasat es fa a Aranda del Duero. És una mesura temporal per garantir el subministrament als consumidors mentre no troben una planta més a prop. L'empresa, que manté la capacitat productiva, ha reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Fonts de Llet Nostra asseguren que ni la qualitat ni el preu final de venda de la llet se'n veuran afectats. El canvi és conseqüència directa de la venda de la planta de Pasqual a casa Tarradellas per dedicar-se a fer mozzarella per a pizzas. A GURB, en total, s'envasaven 150 milions de litres anuals de llet de diferents marques. D'aquests, 35 milions eren de Llet Nostra.
3: Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb la crònica internacional.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Tota comunitat necessita un cor.
5: Un cor? Per què?
6: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
5: I reforçar la identitat?
6: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
5: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
7: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
8: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
7: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
9: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga en directe des de l'Auditori de Girona.
7: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
10: Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
11: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
12: La Fàbrica de la Imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
13: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
14: Aneu massa de listos.
15: I els valencians?
14: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
13: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
16: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
17: Ha sentit el que acaba de dir?
14: Que a Mallorca no feu l'amor.
9: Segona temporada de la República del Mediterrani. El videopodcast de la Maria de la Pau Gené que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Som 3CAT.
9: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.

0: En punt 11:15, Donald Trump ha donat un nou ultimàtum a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a tenir la bomba atòmica. Ho ha fet hores després que hi ajornés l'atac previst, va dir, per avui. El seu número 2, el vicepresident J.D. Vance, diu que hi ha hagut avenços en les negociacions amb Teheran, però que no es pot anunciar cap acord mentre no quedi ben segellat. Anem cap a Washington en directe. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Per tant, quin és l'estat de les negociacions amb l'Iran, segons el vicepresident nord-americà?
1: Doncs el govern dels Estats Units continua amb la retòrica de buscar excuses cada cop menys detallades per ajornar nous bombardejos contra l'Iran, és a dir, per evitar que la guerra s'allargui. El que hem sentit avui no és gaire diferent del que vam sentir fa dues, tres o quatre setmanes. Avui ha estat el torn del vicepresident J.D. Vance.
2: El que penso és que els iranians volen un acord i tenen clar que l'arma nuclear és la línia vermella dels Estats Units d'Amèrica. Però no ho sabrem fins que no s'hagi signat un acord sobre el paper.
1: Un Vance que ha deixat ben clar que l'arma nuclear només pot estar en mans de pocs països i, sobretot, que s'ha d'evitar que la tinguin règims perillosos.
2: Com a pare de tres nens, no vull que heretin un món on una vintena de règims, la meitat dels quals són molt perillosos i simpatitzen amb el terrorisme, tinguin l'arma nuclear. Volem que el nombre de països que tenen l'arma nuclear es mantingui reduït i és per això que l'Iran no la pot tenir.
1: El vicepresident dels Estats Units ha assegurat que el govern que representa ha iniciat aquesta guerra pensant en la seguretat i la prosperitat dels nord-americans. Recordem que la inflació està pels núvols i productes com la benzina costen més del doble que abans de la guerra.
0: J.D. Vance, Oriol, també s'ha referit a l'anunciada retirada de tropes dels Estats Units d'Europa. Què és el que ha dit?
1: Bé, en aquest sentit, ha mirat de treure ferro a l'assumpte. El vicepresident nord-americà ha assegurat que no es tracta de retirar tropes, sinó de redistribuir-les, i també ha aprofitat per a carregar contra els mitjans de comunicació europeus pel seu to crític contra Donald Trump i ha reiterat que els Estats Units no són la policia del món.
2: Penso que si la premsa europea vol atacar el president dels Estats Units, hauria de començar a mirar-se al mirall. Tot el que ha dit és que serem bons aliats, bons amics i bons socis comercials, però el que seria raonable per a Europa és començar a assumir una mica més de responsabilitat sobre la seva integritat continental.
1: Per cert, que pel que fa a l'atenció amb la premsa, Vance ha mantingut la tradició de la portaveu de la Casa Blanca, a qui ha substituït perquè està de baixa per maternitat. Avui ha impartit una classe de periodisme explicant a un periodista com s'ha de formular una pregunta.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Gràcies, Oriol. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
3: Dotze minuts i arribarem a les 11 de la nit. La flotilla de Gaza ha quedat desarticulada. Les forces israelianes, amb embestides i trets inclosos, segons denuncia l'organització, ha aconseguit assaltar avui la desena de vaixells que quedaven rumb a la franja. Els més de 400 activistes ara seran traslladats a Israel per començar el periple de les expulsions. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Després de fer broma de la flotilla durant tot el dia d'ahir, amb mems inclosos, Israel ha abordat la desena de vaixells que encara continuaven navegant en direcció a Gaza amb molta més duresa. Els trets s'hi han afegit embestides amb la proa, segons demostren alguns vídeos dels activistes detinguts. Tots ells s'han afegit als que ahir van córrer la mateixa sort i s'espera que en les pròximes hores siguin deportats des d'Israel. Canvi d'estratègia, doncs, respecte a l'última vegada, quan l'enorme majoria dels detinguts van ser retornats a terra a les costes de Grècia, a excepció de dues de les cares més visibles que van passar 10 dies detinguts. Un d'ells, el català d'origen palestí Saïf Aboukesheb, ha estat inclòs en una llista de 4 persones que seran sancionades per Estats Units. El motiu? Intentar boicotejar el pla de Donald Trump per la franja. Un pla que segueix sense instaurar-se des de fa mesos, més enllà del suposat alto al foc, que recordem ja ha deixat prop de 900 morts.
5: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: La plataforma 3CAT ha rebut aquest vespre el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Una fita que valen el més d'un milió i mig d'usuaris registrats i els més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament. Els premis que atorga la Generalitat de Catalunya s'han entregat al Teatre Principal de Sabadell. Anem cap allà, Montse Camps.
6: Bona nit. Premi per 3CAT, la tercera plataforma més escollida pels catalans després de Prime Video i Netflix. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha dedicat el premi a tots els que l'han precedit i ha remarcat que aquest projecte vol ser un punt de trobada.
7: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa, i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
6: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha remarcat el fet que els mitjans en català són una eina d'integració.
8: I ha servit aquesta informació que heu fet en català perquè persones, doncs, que van decidir venir a Catalunya, per la raó que sigui, a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat en la història recent de Catalunya, doncs s'integreixin.
6: Justo Molinero ha rebut el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També, entre altres, s'han premiat Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, la directora del diari Ara, Esther Vera, RAC1 i el diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró. Un acte al Teatre Principal de Sabadell on hi han assistit professionals com Jordi Hurtado, Ricard Ostrell o Toni Clapés.
3: El Gremi de Llibreters de Catalunya ha presentat la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. És una campanya que denuncia el sistema de compra i venda de llibres en biblioteques i centres educatius, entre d'altres. Segons el president del Gremi, Enric Del Arco, aquesta pràctica està afeblint les llibreries, Montse Pujol.
9: Entre les pràctiques que el Gremi de Llibreters assenyala que perjudiquen les llibreries hi ha els descomptes il·legals, la venda directa en fires i mercats o els concursos públics per nodrir les biblioteques. El president del Gremi, Eric Del Arco, n'apunta un altre.
10: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
9: El Gremi planteja la problemàtica just després d'un Sant Jordi exitós.
11: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que, un a un, van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries.
9: El manifest de la campanya Combat la distopia, tria la llibreria s'hi han adherit 300 llibreries.
0: Una pel·lícula ha fet reflexionar avui tot Canes, Fjord, que se suma a les favorites per endur-se la Palma d'Or del festival de cinema més prestigiós del món. El film fa que el públic es qüestioni les seves idees preconcebudes i també la superioritat moral europea envers algunes societats estrangeres. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bona nit.
12: Bona nit.
0: De què tracta aquesta pel·lícula?
12: Doncs la pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació a Noruega d'una família formada a Romania amb uns lligams molt forts amb la religió cristiana. La mare és noruega i això els facilita l'entrada al país, però a partir d'aquí la societat, els seus veïns i les institucions posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills segons els costums i la ideologia noruecs. El problema és que el cas topa amb una suposada llibertat noruega, que per ells és més limitada. Mungiu defensa que sigui un film ambigu.
13: La vida és ambigua. Si fas un tipus de cinema que s'inspira en la vida, has de respectar això. El cinema ha d'intentar que et replantegis les teves opinions i fer-te recapacitar sobre si te les has pensat bé i si realment això és el que vols pensar. Perquè vivim en un món molt influenciat per les tendències i has de ser molt valent per expressar alguna cosa que vagi en contra de l'opinió general.
12: I així ho són les seves pel·lícules habitualment, entre elles les quatre amb les que ja havia competit a Canes, d'on es van dur el premi a la millor direcció el 2016. A part els exàmens.
3: 5 minuts i arribarem a les 11. És l'hora dels esports. David Tubac, com estàs? Bona nit.
14: Què tal? Bona nit.
3: Vinga, anem amb el primer document sonor del dia. Alexia Putellas, al Tot Costa, de Catalunya Ràdio, parlant del seu futur.
15: La meva decisió és centrant-me en que el futur immediat
14: és l'entrenament de demà. Ser encara millor de l'entreno que he estat avui. I així vaig, així vaig. Evidentment, hi haurà un moment...
15: Que hauràs de decidir.
14: Clar, però no és aquesta setmana, ni és moment de posar-li foc a això.
16: No és aquesta setmana el moment de parlar del futur d'Alèxia. Són declaracions al tot costa en una entrevista més avui, perquè és la setmana de la final de la Lliga de Campions, que el Barça juga contra l'Olímpic de Lió Oslo dissabte, i en què el Barça buscarà la quarta Champions. Per tant, Alèxia, que emplaça uns dies més la resolució sobre el seu futur del partit, assegura que veu una final molt i molt igualada contra les franceses, nega que l'equip li tingui no només respecte, sinó por al Lió. D'aquest enfrontament n'ha parlat també el tècnic Pere Romeu, que en clau d'actualitat doncs, ha parlat de les lesionades i manté que esperen comptar amb Irene Paredes i Caroline Graham, que s'estan acabant de recuperar, però Romeu s'ha mostrat optimista.
0: Doncs després de la d'Alexia, la segona veu que escoltem avui és la de Pedri.
17: Como es normal, estaba muy jodido. Perderse un Mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión.
16: Parla Pedri de Firmino, el seu company, a qui ja han operat avui mateix de la fractura que té el dit petit del peu dret, que el farà perdre's al Mundial. Del Barça també, d'altra banda, hem de parlar de números, perquè des de la Lliga de Futbol Professional apunten ja que el Club Blaugrana podria entrar en la norma aquesta de l'un per un del fair play financer i fitxar amb normalitat aquest estiu, sobretot gràcies a la marxa del Lewandowski i a l'obertura d'un nou tram de la grada que suposarà més ingressos.
3: I decepció al Manchester City, que se li ha escapat la Premier League. Aquest és Guardiola. And so will it make it sad for you that tomorrow is your last visit to Wembley in charge of Manchester City?
18: No way. I have a one-year contract.
16: És Guardiola responent que té contracte en vigor quan li demanen si marxarà del City ara, té un any més de contracte, però tens el seu futur. El City acaba d'empatar un al camp del Bournemouth i li ha donat matemàticament el títol a l'Arsenal a falta d'una jornada. L'Arsenal ja és campió i a veure si amb aquesta temporada resolta per al City. A la roda de premsa d'avui de Guardiola s'anuncia l'anuncia el seu adeu, tal com asseguren ahir mitjans anglesos.
3: Doncs ho veurem. Això ha de passar en els pròxims minuts.
16: Sí, si hi ha novetats, doncs les farem arribar.
3: I tant, gràcies, David.
16: A vosaltres.
19: Déu-n'hi-do, mare meva, Lluís.

0: manitges i la planta.
1: A veure, sabem que demà farà calor.
2: Un missatge claríssim.
1: Ara falta saber fins a quin punt serà extrema.
2: Si tanta, no?
1: A veure, que ens ho expliqui la Gemma. Bona nit, Gemma.
3: Bona nit, no tant, era tant com la cançó, però era per... que iniciarem aquests dies de calor, que avui ja s'ha notat, és una cançó que es diu La calor amb el Xiula i el Ladilla Russa, i això és el que començarà. Avui ja s'ha enfilat, ahir dèiem que arribaríem als 30, doncs més, hem arribat a 32 graus a Vinebre, 31 al Pantà de Riba-roja, 30 a Pantà de Siurana, 30 a Serós, 30 a Torroja de Priorat, per tant, ja els hem tocat, i entrem en uns dies en què anirà pujant. Demà potser un parell de graus i a finals d'aquesta setmana, cap a dijous, divendres, doncs podríem arribar ja aquests valors més alts, arribant als 35 graus. No els 40 de la cançó, però sí que tindrem temperatures que aniran pujant. Avui encara hem tingut algun ruixat puntual, però ha deixat 10 litres a Puigcerdà o 4 d'As, i demà ja els ruixats seran encara més puntuals que avui. Per tant, aquesta estabilitat que també anirà acompanyada d'aquest augment de la temperatura, que cada dia anirem notant una miqueta més.
1: Doncs cap amunt.
2: No, no, sí, jo ja m'agobio, o sigui, veient el termòmetre segons a quins números.
3: Però no són 40, no són 40, no són els de la cançó,
1: eh? És que no acabem de trobar el terme mig, no l'acabem de trobar.
2: No, no el trobem.
1: Jo ho podríem deixar 28-29 per sempre,
2: ja. Jo trobo que sí, sí, 27.
3: Perquè aquests 30 també, els 30 són cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, la resta, doncs no hem arribat, eh, aquests valors, vull dir que...
2: Sí, sí.
1: Avui no he notat tanta calor.
2: No, no,
3: no, a la costa 22-25, a l'interior 24.
2: Aquesta és la perfecta. Perfecte, no? La temperatura perfecta.
3: Clar, aquests valors més alts són els llocs...
2: Estàs còmode, ni fred ni calor.
1: Amb sol, per això, amb sol, eh? Sol sí, sisplau.
3: Va. Sisplau.
1: Va, bona nit.
2: Adéu, Gemma. Adéu.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dimarts 19 de maig del 2026. Una vegada hi havia un projecte, una planificació de línia orbital, un pla que, encara que costi de creure, va arribar a anar de bracet amb un projecte, una planificació, un pla, una pensada de soterrament de la via del tren de la R2 Sud al seu pas per Sitges. Se'n recorden del soterrament? Doncs en un moment d'aquesta llarga història, unir el seu destí al de la línia orbital ferroviària, que ha tornat a les nostres vides sense avisar i per mort d'un pacte per al pressupost de la Generalitat que han signat aquest matí Salvador Illa i Oriol Junqueras. Ja ho diuen que tot torna, i del túnel del temps ha tornat la línia orbital, que com a concepte és tan bo com ho era fa 20 anys enrere. Una línia que enllaci Vilanova amb Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró sense haver de passar per Barcelona. O sigui, una forma d'enllaçar la Catalunya que també existeix, que fa coses i que genera riquesa, més enllà de la centralitat del Cap i Casal. Les bondats del projecte les sap tothom. Aleshores, on és el problema? Bàsicament, al mateix lloc que fa 15 o 20 anys enrere. Són necessaris, diuen ara, a la vora d'uns 5.200 milions d'euros per finançar l'obra, que s'estructura en quatre fases més una fase zero. I els diners han d'arribar d'un lloc o altre, o si volen, han d'arribar des del lloc de sempre. Vet aquí la pedra a la sabata. En un moment els explicarem la història, que també té una derivada interessant. Fins fa quatre dies, en els plànols del tren orbital publicats al web del Departament de Territori i que corresponen a l'aprovació del Pla Director del 2010, apareixia la nova estació Sitges-Llevant, que estaria situada prop de l'actual pàrquing de l'Aquàtic. En canvi, des d'ahir, aquesta estació, ni als plànols del web de Territori ni a la memòria del projecte, no apareix. Aquest ramal no apareix, però bé que ens asseguren que hi serà. Ho asseguren a la nota de premsa i en un altre plànol, en el qual el ramal passa ras i curt per damunt de Santa Bàrbara en un trajecte impossible. Però bé, es diu que hi haurà el ramal, però als plànols del web de Territori no apareix aquest ramal. En qualsevol cas, ara tampoc és urgent això, perquè el calendari de l'obra ens porta com a data de finalització al 2041, perquè suposadament l'obra ha de començar l'any que ve. S'admeten apostes.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Avui, que és el Dia Mundial del Joc Net, des del 2025, les Nacions Unides declaren el 19 de maig com el Dia Mundial del Joc Net, una celebració dedicada a promoure els esports practicats amb esperit d'amistat, solidaritat, tolerància, inclusió i no discriminació, precisament ara que també les instal·lacions esportives de Sitges incorporen un decàleg per promoure un joc net també a la graderia. Recorda que és un joc, el més important és que els esportistes es diverteixin i aprenguin, respecte als àrbitres, tot això destinat al públic, eh? Perquè passa cada cosa que no expliquem a les graderies del pavelló i dels camps de futbol, coses, diguem-ne, poc edificants. Sobretot no tant per la canalla, sinó pel públic, per la gent gran. Dona suport, no donguis ordres, no cridis als jugadors i jugadores, respecta l'equip rival, dona exemple de joc net, no et fixis només en el marcador, evita comentaris negatius, ajuda a crear un ambient familiar i gaudeix del partit. Decàleg que s'ha incorporat a les instal·lacions esportives de Sitges per promoure un joc net també a la graderia. Avui que, com els dèiem, és el Dia Mundial del Joc Net. Avui que segurament, com els comentàvem ahir, més d'un i més d'una s'acostarà a l'edifici del mercat i sobretot als baixos, perquè avui obre portes Mercadona, o sigui que una certa expectació després de 4 mesos llargs d'obres des de passat Nadal. Recordin, perquè demà, quan els ho diem, probablement molts de vostès a casa seva no tinguin llum. Alguns dels carrers del Rovell de l'Ou de Sitges, demà dimecres dia 20, a partir de 7:45 del matí fins al migdia, estaran tallats per obres en l'enllumenat. Per tant, els avisem, demà dimecres, a partir de 7:45, com diuen molts dels cartells d'aquests Dina 4 que es pengen així ad libitum, amb façanes a tot arreu, penjats per allà. Bé, aquesta forma tan, podem dir així, tan primitiva d'anunciar les coses, jo que sé, com s'anunciaven les esqueles fa 70 anys enrere. Doncs això s'anuncia per demà dimecres, dia 20, a partir de 7:45 del matí fins a les 12, talls de llum en aquests carrers més cèntrics, carrer Jesús, carrer Sant Francesc, carrer Parellades, tot aquests Sant Gaudenci, aquests carrers més cèntrics. Avui que s'ha fet clar, a les 5:58 i el sol ha sortit a les 7:15 del matí, el sol es pondrà a les 9:08 i es farà fosc a les 9:40. El dia s'allargarà 1:49, arribant a 14:37 de llum solar i 9:22 de foscor. A l'agenda d'avui el recordem, obertes les preinscripcions per l'Estiu Jove 2026. Aquest Estiu Jove del 29 de juny fins al 31 de juliol, per tant, període de preinscripció obert. Ho recordem sobretot pares i mares. Avui que 6:15 de la tarda a la Biblioteca Roig i Reventós, fins que estan sols. L'hora del compte amb la Maria Armengol, a 6:15 a la Biblioteca Roig i Reventós. A 7:15, a la Biblioteca Santiago Rossinyol es presentarà el poemari Destil·lacions del silenci al silenci, de Montse Castellà, a càrrec de la pròpia autora, i l'actriu Marta Millà, autora del pròleg, i l'artista multidisciplinar Rosa Martí. Serà avui a 7:15 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rossinyol, la presentació del poemari Destil·lacions del silenci al silenci. A l'agenda d'aquesta setmana, recordar-los, com no, que demà dimecres a 8:15 del vespre el Prados presenta el Corpus 2026. Per tant, tots aquells que vulguin saber detalls sobre l'autor, l'autora del cartell, pregoner, pregonera, pandonista de la Minerva i les novetats del Corpus d'enguany, demà a 7:45 al Prado, presentació del Corpus 2026. Demà també, per tots aquells a qui els agradi el món de l'esport, recordar-los que el programa de Ser Catalunya, Què t'hi jugues, es farà en directe des del Melià, des de l'auditori del Melià, a partir de les 12 del matí, de les 12 del migdia fins a les 2. Sique Rodríguez, Lluís Plaquer, en companyia de José Mari Vaquero, Chiqui Beguiristain, Guillermo Amor, Julio Salinas, Juan Carlos Unzué, Eusebio Sacristán, Sergi Barjuan i Carles Reixac. Programa dedicat al Dream Team, el 34è aniversari de la primera Copa d'Europa del Barça el 1992, el maig del 92. Bé, doncs aquest programa especial demà, dimecres, a partir del migdia, fins a les 2 a l'Auditori del Melial, que t'hi jugues de Ser Catalunya. Per tots aquells que tingueu temps, us agradi l'esport, vulgueu recordar moltes coses d'aquella primera, aleshores, Copa d'Europa del Barça. Recordar també, important, per tots aquells que tinguin concessió al mercat municipal o que vulguin optar a una de les parades del mercat municipal, a una de les 33 parades del mercat municipal, saben que ben aviat s'obrirà el procediment de licitació. Aquest dijous 21 de maig a les 5 de la tarda al Miramar hi ha prevista una trobada sobre la renovació de les concessions del mercat municipal, on s'explicarà també el plec de condicions, el plec de clàusules de la licitació. És una trobada que tindrà com a protagonista en aquest cas el regidor de promoció econòmica Albert Oliver Rodés, que explicarà precisament tots els detalls d'aquest concurs, d'aquesta nova licitació de les parades del mercat. I de la mateixa manera, sobretot millor esperar aquesta presentació, però que sàpiguen que fins al 29 de juny, a través de la plataforma de serveis de contractació pública, es pot presentar ja l'oferta per aconseguir la concessió d'una parada o espai de venda del mercat. Només cal que vagin al web de l'Ajuntament de Sitges i trobaran l'enllaç a la plataforma de serveis de contractació pública. De moment, però, com els dèiem, aquest dijous 21 de maig a les 5 de la tarda al Miramar Centre Cultural s'explicarà tots els detalls d'aquest procediment de licitació del concurs públic per les 33 parades del mercat. I de moment deixem la gent d'aquí i anem per l'assumpte de la línia orbital, aquesta línia orbital que ha caigut així a plom, de cop i volta, per mort de la negociació del pressupost de la Generalitat 2026, que probablement serà un fet, i més tenint en compte que aquest matí El president de la Generalitat, Salvador Illa, en nom del govern, i Oriol Junqueras, en nom d'Esquerra Republicana, han signat ja aquest pacte pels pressupostos que se sustenta, entre moltes coses, en aquest assumpte de la línia orbital ferroviària. Recordin això, És la línia orbital prenent, diguem-ne, metafòricament parlant, l'exemple de l'òrbita planetària. És a dir, tenim una línia orbital perquè els trens, la línia, orbita al voltant de Barcelona. Per tant, com la Terra orbita al voltant del Sol? Doncs d'aquí. Tren orbital. Aleshores, se n'havia parlat de tot plegat. Es va començar a moure tot això l'any 2005, fa 20 anys. Se'n va parlar més l'any 2008. El govern de la Generalitat ho va aprovar l'any 2010 i després va quedar en un calaix. Recordin que 2008, la crisi econòmica, que ho va fer saltar tot una miqueta pels aires. El cas és que estem parlant d'un projecte que ha d'enllaçar Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró. És literalment un corredor ferroviari, un cinturó que passa per darrere de la conurbació de Barcelona. Una infraestructura de 120 quilòmetres de longitud amb 68 quilòmetres de nova construcció i 23 noves estacions aprofitant i connectant les infraestructures existents. El projecte es desplegarà en 5 fases, hi ha una fase 0 i 4 fases més. La fase de Vilanova, la fase que més ens toca a nosaltres, és la darrera. I s'ha de desenvolupar, segons diu la nota de premsa de Territori, entre el 2027 i el 2041. Comptarà amb una inversió estimada d'uns 5.200 milions d'euros, combinant recursos pressupostaris, finançament europeu i fórmules de col·laboració públic-privada. El nostre ramal, com els dèiem, és el de Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú. Dic el nostre ramal, però després ja en parlarem d'aquest assumpte del ramal, que ara no apareix al mapa, però apareixia en el mapa, però apareix en uns altres mapes d'una altra manera. Bé, en qualsevol cas, ara seria així una mica també un parlar per parlar, perquè d'aquí a que la línia estigui feta o es puguin fer les obres que ens toquen més a casa, n'hi ha per estona llarga. L'alcaldessa Aurora Carbonell en va parlar ahir a Sant Sadurní, però sobretot en un escrit enviat als mitjans, defineix aquesta obra d'aquesta forma. El tren orbital és una infraestructura pensada per una Catalunya que vol deixar de ser un embut i vol començar a funcionar com una xarxa, una Catalunya que connecta ciutats, que relliga comarques i que dona força a les segones i terceres corones metropolitanes. Aquest és el fons polític del projecte, reequilibrar el país, fer que el Garraf, el Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès i el Maresme no siguin només territoris que miren cap a Barcelona, sinó territoris connectats entre ells. Per això diu l'alcaldessa, el tren orbital és una aposta de país, perquè fa possible una idea molt simple, però molt transformadora, que viure fora del centre no sigui viure amb menys drets, menys opcions o pitjors serveis, que el transport públic no sigui només una promesa ambiental, sinó una eina real de justícia social i territorial. I Sitges, diu l'alcaldessa, forma part d'aquesta mirada. El nostre municipi no és un espectador en aquest debat. Sitges apareix en la planificació de la línia orbital i disposa de terrenys reservats per fer-la possible. Fem un apunt aquí, perquè s'ha de dir també que en el seu dia reserveixin els terrenys no vol dir que al final l'obra s'acabi fent. Val la pena dir-ho, Òbviament, es reserven els terrenys amb una finalitat, però atenció, que s'haguessin reservat els terrenys no vol dir que l'obra s'acabi fent. Això és rellevant, la reserva dels terrenys, diu l'alcaldessa, perquè demostra que no parlem d'una idea improvisada ni d'un titular conjuntural. Parlem d'una infraestructura prevista, planificada i incorporada a la mirada de futur del territori. Aquesta previsió ens situa davant d'una responsabilitat. Sitges ha de defensar el seu lloc en aquesta Catalunya connectada. Ho ha de fer pensant en el municipi, naturalment, però també pensant en el Garraf i en el conjunt del país, perquè una bona connexió ferroviària no només millora la mobilitat, reforça l'economia local, redueix pressió sobre les carreteres, facilita l'accés a l'habitatge, dona més opcions als joves i millora la qualitat de vida. Aquesta ambició, diu l'alcaldessa també, ha d'anar acompanyada d'una exigència clara. El futur no pot servir d'excusa per ajornar el present, i aquí a Sitges el present té un nom evident, que és la R2 Sud. Fa referència a l'alcaldessa tota la problemàtica que ha envoltat la R2 Sud i diu que la nostra posició ha de ser clara i exigent. Tren orbital sí, però no a costa de rodalies. Noves connexions, sí, però no a canvi d'abandonar les existents. Planificació de futur, sí, però amb inversions immediates a la R2 Sud. Des de Sitges volem ser part activa d'aquesta construcció, diu l'alcaldessa, amb rigor, perquè qualsevol infraestructura ha de ser compatible amb el respecte al territori i amb una bona integració urbanística. Per això avui des de Sitges hem de reivindicar tres idees. Primera, Catalunya necessita passar d'un model radial a un model en xarxa, no per anar contra ningú, sinó per fer que el país funcioni millor. Segona, el tren orbital és una peça clau d'aquest nou model perquè connecta territoris que avui no poden dependre sempre de Barcelona per relacionar-se entre ells. I tercera, aquesta aposta només serà creïble si va acompanyada d'una millora clara de la xarxa existent, començant per la R2 Sud, que és vital per Sitges i per tot el Garraf. Bé, com els comentàvem, això ve de lluny. Ve de lluny i en algun moment van coincidir el projecte de la línia orbital amb l'estudi del soterrament de la via del tren. Se'n recorden del soterrament de la via del tren? Hem d'anar a petar l'any 2008-2009. Fins i tot, una miqueta abans, l'any 2007, l'alcalde Jordi Baiget declarava que esperava que el 2017 comencessin les obres per soterrar la via del tren. I en el seu moment es parlava que aquest soterrament de la via del tren a Sitges havia de compatibilitzar-se amb el tren orbital. L'estudi pel soterrament de la via del tren a Sitges havia també d'incorporar tot el que feia referència a la línia orbital ferroviària. Es deia en aquell moment, des de l'Ajuntament es deia, el tren que enllaçarà Vilanova amb Mataró tindrà parada Sitges i permetrà millorar la mobilitat dels ciutadans, bla, bla, bla, bla, bla. En el seu moment, i ho poden trobar al nostre web, però hem anat enrere en el temps, El director general de Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya, Manuel Villalante, el mes de maig de l'any 2008, exposava al Consell Comarcal del Garraf el projecte de la línia orbital i com ja s'havia començat a fer la previsió de reserva de terrenys.
2: La línia orbital ferroviària neix de la reivindicació dels municipis de la segona corona metropolitana, és a dir, del Garraf, on estem, fins al Maresme, passant pels Vallesos, l'Anoia, doncs de que hi hagi una línia que sempre dic que és per la segona corona metropolitana, serà el que serà per la primera corona, la línia 9 del metro del segon. Per tant, és una línia important estratègicament, és una línia que cus la xarxa ferroviària de la regió metropolitana a Barcelona, que trenca l'excessiva radialitat que té, que en un primer nivell la trenca la línia 9, que ja està en fase avançada de construcció, i en un segon nivell serà la línia orbital ferroviària en el futur. És una línia que té més de la contenció que estem parlant, ho veureu, més 115 quilòmetres de longitud, per tant és una gran inversió que parteix de gairebé 2-3 anys que portem d'estudis, de documents de criteris per a la informació pública, en els quals doncs, hi ha hagut processos d'al·legacions per part de les institucions, especialment les administracions locals, consells comarcals i municipis, que ara estem en una fase en la qual hem adjudicat la realització del que anem pla director urbanístic, que suposa un document en el qual farem la reserva de terrenys afectats per la línia. És a dir, jo explicava avui dient el traç gruixut, és a dir, l'afectació per evitar doncs, que es pugui produir qualsevol tipus d'actuació que l'invalida en el futur, més enllà de quan això sigui aprovat, prèvia informació pública, això serà sotmès lògicament a informació pública, com qualsevol document urbanístic, perquè modifica el planejament general dels temes municipals per on passa, per això és el pla director urbanístic. Esperem que puguem tenir el document a finals d'aquest any en el conjunt de tota la línia, també en el Garraf, en 4 trams, ho sotmetrem, esperem que de forma conjunta o si no, simultània el conjunt de la línia d'informació pública a principis de l'any vinent i poder disposar on que tinguem de l'aprovació i degudament consensuada a través de la informació pública doncs poder ja tenir el document urbanístic que marqui el que podien dir les afectacions de futur, no? A partir d'aquí començarem a redactar els estudis informatius els quals entrarem ja en els detalls de traçat exacte de la línia, no? Per tant estem en una primera fase encara embrionària per la qual comença doncs, el projecte a caminar. És un projecte d'una gran envergadura, com he dit abans. Avui ja baixant, focalitzant, doncs, evidentment hem tractat més el tema del Garraf, Jo crec que, i així ho he dit, que encara estem en una fase d'aquests propers mesos d'acabar de perfilar algunes de les qüestions que s'han plantejat, tant per la Consell Comarcal com per l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, de Sitges, de Vilanova i la Geltrú, de Canyelles, de com acabar encara de definir aquesta línia en el seu pas pel Garraf. Sí que hi ha un tema que, òbviament, ja és un document signat, fa tot just poc més d'una setmana, entre l'alcalde de Sitges, la ministra de Foment i el conseller del nostre departament, en el qual diu que es farà un estudi per reduir l'impacte i la integració de la xarxa ferroviària convencional al municipi de Sitges, no? Òbviament això no va de quedar al marge, sinó tot el contrari, d'anar absolutament coherent amb el que fem en la línia orbital. Per tant, haurem de veure com aquesta integració de Sitges doncs enllaça a la línia orbital.
1: 9 i 21 minuts, això és el que deia el director general de Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya, Manuel Villalante, fa només 18 anys, el 12 de maig del 2008. I l'han escoltat, ell mateix comentava que ja feia 2 o 3 anys que s'estava en estudi de la línia orbital i que ara, pel 2008, es parlava del pla director urbanístic de la reserva de terrenys de tot plegat. O sigui que, si fa o no fa, portem 20 anys en aquest assumpte. Per bé que d'aquests 20 anys n'hi ha hagut a la vora de 15 que això ha quedat somort. L'any 2010, la Generalitat va aprovar la memòria d'aquest pla del tren orbital. Bé, en aquesta memòria s'assenyalava que Sitges tindria una nova estació que portaria per nom Sitges Llevant, una estació que estaria situada, perquè vostès ens entenguin, a la zona de l'aparcament de l'Aquàtic Paradís. Ja en aquell moment, l'any 2009, Esquerra Republicana a Sitges presentava, diguem-ne, un cert recel a un plantejament d'aquest projecte pel que tenia d'impacte urbanístic a la zona. Els llegim exactament el que es deia en aquest article d'Esquerra publicat a l'Eix Diari el 19 d'abril del 2009. Diu, entre altres coses, davant d'aquest pla director, el qual tothom pot mirar-se i baixar d'internet, veiem amb molta preocupació la proposta, sobretot pel que planteja en un dels plànols, de construir per travessar des del terrer túnel actual de les costes del Garraf fins a la futura estació de l'antic pàrquing de l'Aquàtic un viaducte elevat de 9 metres per damunt de l'actual rotonda de la C31 d'accés a Llevantina, Quin Mar i Aiguadols. Això, eh? Un viaducte elevat de 9 metres per damunt de l'actual rotonda de la C31 d'accés a Llevantina, Quin Mar i Aiguadols. Adduc que aquest despropòsit condiciona el futur soterrament de l'actual tren. Això és el que es deia el 2009. Bé, el 2010 la Generalitat aprova, diguem-ne, aquest plantejament de línia orbital ferroviària i en el plànol apareixen estacions noves, aquesta que els comentàvem de Sitges Llevant, a la zona del pàrquing de l'Aquàtic, una estació que portava per nom Garraf Park and Ride, que estaria situada, perquè vostès també ens entenguin, als vols de les Roquetes, als afores de les Roquetes, 3 estacions noves a Vilanova, una estació a Sant Pere de Ribes, a la zona de Sant Camil, l'estació es deia Sant Pere de Ribes, Sant Camil, una estació a Canyelles i de Canyelles a Vilafranca. Llavors, a partir d'aquí, la Granada, l'Avern, Sant Sadurní, Gelida i Martorell per enllaçar amb l'actual línia ferroviària. Això l'any 2010. Això apareixia al web de Territori fins fa 4 dies. Ahir, arran de la presentació del projecte de la línia orbital, al web de Territori apareixen uns nous plànols i una nova memòria. Ni en els plànols ni en la memòria del web de Territori apareix aquesta estació de Sitges Llevant. No hi apareixen. En contrapartida a això, des d'un punt de vista polític i oficial, ens diuen que sí, que el ramal continua existint i que continuarà existint. En el perfil d'Instagram del president Illa apareix un ramal que va per a Sitges, però no amb la mateixa trajectòria que en el plànol de l'any 2010, sinó que apareix un ramal que passa directament per sobre Santa Bàrbara, així com qui... Però bé, diguem-ne que es diu que hi haurà un ramal, però en cap plànol ni en la memòria que està penjada al web del Departament de Territori, en la memòria actualitzada, apareix aquesta sessió de Sitges Llevant. És un problema o no? Perquè agafen vostès el tren de Sitges a Vilanova i a Vilanova enllacen amb el tren orbital i s'ha acabat la discussió. Però el ramal, de moment, no apareix. Si acabarà apareixent o no, en fi, queden molts anys també per poder-ho resoldre. Però hem tingut plànols de tota mena, però els plànols que estan penjats al Departament de Territori amb la memòria, aquesta estació que apareixia la setmana passada, no apareix aquesta setmana. I ara anem per l'acte que ahir es va celebrar a Sant Sadurní d'Anoia, en el qual hi va participar l'alcaldessa Aurora Carbonell al costat de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, de l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, i de l'alcalde de Caldes de Montbuí, Isidre Pineda. Ells quatre van deixar testimoni, també, òbviament, va parlar Oriol Junqueras, el president Illa i la consellera Paneque, que va fer referència que es tracta d'una inversió estructural i estructurant. Amb 13 minuts, aquí tenen, en resum, el que es va dir ahir sobre el projecte del tren orbital, el que va dir la consellera Paneque i el que va dir l'alcaldessa Aurora Carbonell.
3: La línia orbital ferroviària en marxa.

0: ferroviari en xarxa. Més descentralitzat, amb més capacitat i més resilient. Una infraestructura que impulsa la connectivitat de la Catalunya del futur, donant resposta al creixement de població i de la mobilitat, obrint noves oportunitats i afavorint la cohesió social. Amb una inversió de més de 5.000 milions d'euros, la línia orbital ferroviària suposarà la construcció de 23 noves estacions, 68 quilòmetres de nova infraestructura i l'adquisició de nous trens. Un projecte ambiciós, amb un desplegament en 4 fases i que començarà reforçant l'R8 amb més trens, més freqüència i 3 nous intercanviadors. La línia orbital ferroviària és un gran projecte de país per connectar persones i vertebrar el territori. Fem avançar Catalunya cap al millor futur per a tothom, per viure, treballar i prosperar. Generalitat de Catalunya.
1: Una nova infraestructura que passarà pels municipis de 6 comarques diferents: l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme. Seran 120 quilòmetres de recorregut amb 40 parades. Per parlar de transformació, de connectivitat, de mobilitat i, sobretot, de l'impacte que tindrà en els ciutadans i ciutadanes d'aquests municipis, demano que m'acompanyin a l'escenari 4 alcaldes i alcaldesses de 4 dels municipis per on transcorrerà aquesta línia orbital ferroviària. Són l'il·lustríssima senyora Marta Ferrés Falguera, alcaldessa de Sabadell, la il·lustríssima senyora Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, l'il·lustríssim senyor Francisco Romero Gavarra, alcalde de Vilafranca, i l'il·lustríssim senyor Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui. Si m'acompanyen, sisplau. Moltes gràcies, alcalde. I ara ens movem una mica cap a la costa, cap a Sitges. Alcaldessa, com valoreu des d'un municipi de costa amb tant turisme, tant moviment i els ciutadans que volen arribar una mica millor a tot arreu?
2: Doncs, evidentment, molt positivament. Hi ha un ramal, encara que no es vegi en el planell, però hi ha un ramal que arriba fins a Sitges i també Sant Pere de Ribes, important perquè Sant Pere de Ribes precisament hi ha una estació que està en l'Hospital Sant Camil, que també és molt important, que precisament aquesta visió de les xarxes de mobilitat que puguin anar a tot arreu, que la gent pugui anar no només a estudiar, a treballar, sinó que puguis anar al metge, que puguis anar a l'hospital, que no diguis que anar a Barcelona sempre. Des del Garraf sempre ho hem dit, cap a Barcelona teníem de tot. Ara, malauradament, no funciona gaire bé, és veritat. Però tens autobusos, tens trens, però cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I, per tant, és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges, fa 20 anys que tenim reservats els terrenys i a molts altres llocs també. Vull dir que alguns de nosaltres fa molts anys que ho perseguim això i que ens ho creiem. I, per tant, tenir aquest terreny ja reservat per fer aquest orbital i mantenir-lo encara és perquè realment hi creiem. I, per tant, ara ha de ser realment una realitat, no? Abans parlàvem d'exemples. La meva filla fa 2 anys, li comentava l'alcaldessa, va decidir anar a estudiar a Sabadell. I per anar des de Sitges a Sabadell havia d'anar per Barcelona, evidentment, fent aquest canvi, que si anava perfecte i tot quadrava bé, trigava 1 hora 40 minuts aproximadament. Però si tenia la mala sort que no hi havia bé la connexió, tardava 2 hores, 2 hores i mitja. Això què afectava? Afecta l'estudiant, afecta la família, afecta que potser ha de deixar aquell estudi, afecta els efectes col·laterals són molt grans, no? De que no funcioni bé la mobilitat. Per tant, els efectes positius també seran molt grans, tant per la societat com per l'economia en general.
1: Què creu que canviarà la vida dels ciutadans el dia a dia quan entri en funcionament la línia orbital?
2: Bé, des de la costa, nosaltres que precisament tenim molt una economia de servei i justament ara ens trobem amb molta falta de treballadors que precisament tenen dificultats per arribar. Per tant, entenem que hi ha empreses fins i tot que no es volen implementar en el nostre territori, en general el Garraf, perquè la mobilitat és molt difícil i els treballadors no poden arribar. I que els treballadors no puguin venir a treballar no només fa que les empreses no vinguin, sinó que quan han de venir acaben arribant amb transport privat. Nosaltres, evidentment, que volem sobretot promocionar el transport públic i ens veiem forçats a que la gent hagi de venir amb transport privat. Això vol dir que tens les carreteres més col·lapsades, vol dir que els municipis han de buscar aparcaments perquè t'arriben. És a dir, és un problema. Per tant, entenem nosaltres que un tren orbital, un tren que pot connectar totes aquestes grans ciutats, tots aquests

0: aquestes grans ciutats que tenen moltíssim potencial econòmic i que nosaltres també podem rebre molts treballadors, però en venim transport públic, que al final és el que volem tots i totes, no? Per tant, el benefici està claríssim. I això sí, no ha de ser en detriment mai, perquè això és una visió de futur, perquè s'ha de planificar, perquè algú ha de planificar, i ara estem planificant el futur i no ha d'anar absolutament en detriment del dia a dia, d'avui. Per exemple, a Garraf, reivindicar la R2 Sud, que és una línia molt massificada i que té molts problemes i que també volem que s'ampliïn alguns trams i que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur que, com s'ha dit, no és una visió de país i és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia, que puguis viure i treballar relativament a prop i que no ho passis malament cada dia per anar a estudiar o per anar a treballar, perquè o bé vas amb transport públic molt deficitari o bé vas amb transport privat amb moltíssims col·lapses, no? Per tant, és una aposta de futur boníssima i, a més, repeteixo jo també, amb aquest bon consens que hi ha, que entre tots i totes s'ha de planificar aquest futur.
1: Però ara demanaria que m'acompanyés a l'escenari l'honorable senyora Sílvia Paneque i Sureda, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, perquè ens adreci unes paraules. Consellera.
2: Permeteu-me que assenyali cinc elements que crec que són prou importants vinculats al projecte que avui donem impuls, el de la línia ferroviària orbital. El primer és com ho veiem des del present o com encaixa aquesta peça en les inversions que estem fent en aquests moments en l'àmbit de Rodalies. Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor, s'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència. De fet, jo diria que aquesta línia ferroviària orbital és una peça fonamental precisament perquè Catalunya pugui tenir una xarxa mallada i eficient a tota aquesta mobilitat metropolitana, aquest arc, aquesta segona corona. Per tant, no va en detriment, de fet, alimenta i és una peça fonamental per poder-la tenir més mallada aquí, d'aquí a futur. De fet, jo diria que la línia orbital ferroviària és una inversió estructural i estructurant, després m'hi referiré respecte al territori, perquè dona en aquest sistema metropolità, en aquesta zona metropolitana, una mobilitat completa i fa que hi hagi un salt qualitatiu importantíssim i que tingui un potencial completament nou, tal com també deien els alcaldes i alcaldesses. Per tant, aquest és un primer element que volia assenyalar. El segon, aquesta capacitat d'aquest projecte estructurant en el territori i d'interconnectivitat, com es recollia també en el vídeo que hem vist ara, no gens menys, fa que aquesta segona corona o regió metropolitana estigui connectada, com hem vist, des de Vilanova i la Geltrú, al Garraf, fins a Mataró, al Maresme, enllaçant de manera directa l'Alt Penedès, Vilafranca, Martorell, Baix Llobregat, Terrassa i Sabadell en el Vallès Occidental o Granollers en el Vallès Oriental, acabant, com deia, fins al Maresme. Per tant, sis comarques connectades que per moure's ja no ho hauran de fer de manera radial cap a Barcelona, sinó que ho faran de manera transversal i això també exigent el sistema, com també s'assenyalava, en l'àmbit més metropolità. I un element també estructurant d'aquest projecte i és que generarà també una millor connectivitat Catalunya endins, perquè aquest nou eix enllaça amb els eixos del litoral, de fet per on es mouen R1, R2, el 80% dels usuaris actuals de Rodalies es mouen en aquests eixos litorals, però també amb aquesta connectivitat a la R3, a la R4, per tant Catalunya endins, Catalunya central, Osona, Ripollès i Pirineus d'una banda i Terrassa-Manresa per l'altra banda amb l'R4 i també amb la R8 de Martorell, Granollers i Cerdanyola Universitat. Per tant, un projecte que fa un salt qualitatiu en aquest arc metropolità, però que alhora també ens apropa a la Catalunya interior i ens dona aquesta mirada estructurant i estructural i d'equilibri territorial Catalunya endins. Tercer element. Catalunya necessita serveis públics a l'alçada d'un país de 8 milions d'habitants. El creixement econòmic i l'augment de l'ocupació només tenen sentit si van en reversió del conjunt de la població, per tant aquesta prosperitat compartida. Per això calen salaris dignes, fiscalitat justa, perquè la riquesa creada contribueixi, entre d'altres, a finançar serveis i el de la mobilitat és un servei públic fonamental a Catalunya, que facin possible la cohesió social i la competitivitat de país, també s'assenyalava, no?, la competitivitat econòmica i social d'aquest arc. Quan els beneficis es concentren o els salaris no permeten sostenir dignament la vida ni aportar el bé comú, el sistema es desequilibra i creixen desigualtats i els serveis públics es malmeten i la societat perd qualitat de vida. Per tant, reforçar els serveis públics, donar competitivitat, és un element també, crec, molt rellevant d'aquest projecte, entre d'altres. Quart element, el de la planificació. M'han sentit dir moltes vegades que tenim un país pensat per 6 milions, però ja anem més enllà dels 8. És probable que en aquests últims anys i governs haguéssim pogut incidir més en l'àmbit de la planificació per no trobar-nos en situacions com les que tenim en aquests moments. I, per tant, la planificació que significa aquesta línia orbital ferroviària també farà que governs futurs no es trobin en situacions com les que hem viscut en aquests moments. Per tant, planificar la Catalunya ferroviària del futur és un element, crec, també rellevant. I finalment, l'acord, també se'n parlava, l'acord entre institucions i també la continuïtat institucional. El president Maragall deia, i crec que no s'equivocava gens, que les inversions més importants a Catalunya, si mirem què hi ha al darrere, sempre hi ha l'acord entre diferents institucions. La línia ferroviària orbital és també la conseqüència directa d'un acord amb Esquerra Republicana, que a més dona continuïtat a un treball que havia fet l'anterior govern d'incloure al març del 2024 l'estudi informatiu ja d'un d'aquests trams, el de Sabadell-Granollers. Per tant, crec que aquest també és un element prou rellevant de l'acord que presentem avui. En definitiva, Catalunya es troba davant un escenari de canvis molt intensos. Som 2 milions de persones més i això ens permet créixer. Això no obstant, el que no pot passar és que alguns creixin molt mentre que d'altres, la gran majoria, perdin poder adquisitiu. Per tant, crec que també compartim, en aquest cas amb Esquerra Republicana, el fet que el benefici només té sentit si és a favor de tothom. Els serveis, com el de la mobilitat, aporten progrés, competitivitat i al seu torn ha de finançar també una vida de més qualitat per tots i per totes. Des del govern, des del departament, estem al costat d'aquest creixement que ha de ser equilibrat, estructurat respecte al territori i, insisteixo, en benefici de tothom. Moltes gràcies.
3: La consellera Sílvia Paneque, a l'acte de presentació del projecte de la línia orbital ferroviària, com els dèiem, recuperat del fons d'un calaix per mort del pacte que ha de possibilitar el pressupost de la Generalitat del 2026. El dubte que ens queda, més enllà de tots els dubtes, del finançament, de la cronologia, de l'execució de l'obra, de tot plegat, de si l'arribarem a veure o no l'arribarem a veure, més enllà de tot això, el més immediat és aquest del ramal. En la memòria i els plànols del Departament de Territori no apareix aquest ramal que portava l'estació Sitges-Llevant, situada més o menys a la zona del parc aquàtic. En el plànol que ha publicat el president Illa i en l'àmbit polític el plànol que reparteix per tot arreu, apareix un ramal que no passa, repetim, no passa pels mateixos terrenys que es van reservar l'any 2010 per l'execució d'aquest projecte, sinó que aquest ramal que es presenta en aquest plànol que publica el president Illa va directament, que els direm, per Santa Bàrbara avall fins a arribar a l'estació de tren. És a dir, des d'un punt de vista polític es diu que hi haurà un ramal, des del punt de vista de l'expressió en el plànol aquest ramal no apareix, doncs en algun moment aquestes dues posicions s'hauran de trobar o no. Però encara és molt d'hora, perquè d'aquí al 2041 som, repetim, la darrera fase de l'execució de l'obra. Hi ha fase 0, 1, 2, 3 i 4. Doncs la de Vilanova és la quarta. Per tant, com diria el Tenorio, que largo me lo fiáis. Nou i 41 minuts, anem per un altre assumpte no menys important. I que podríem titular d'aquesta manera. El passat 9 d'abril, o en una carta datada el 9 d'abril, la delegació de costes del Ministeri li va dir a l'Ajuntament que Kansas Picnic i Club de Mar aniran a terra. podíem matar-ho aquí, però ara ho desenvoluparem una miqueta més. Comencem pel 6 de maig. Aquesta història no començarà el 9 d'abril, començarà el 6 de maig. El 6 de maig, en el perfil personal de l'alcaldessa a Instagram i també en el perfil de la secció local d'Esquerra Republicana a Instagram, es va publicar un vídeo en el qual Aurora Carbonell denunciava la resposta de la delegació de Costes a la petició de l'Ajuntament per utilitzar el Club de Mar temporalment.
4: Per què el Club de Mar està així? Ara us ho explico. Ara aviat farà un any que volien tirar a terra el Club de Mar. En aquell moment ja vam avisar que passaria això. Això és de l'Estat espanyol. I a l'Estat espanyol ni fa ni deixa fer. És a dir, no ens deixa actuar. No deixa que nosaltres com a municipi decidim què volem fer aquí. Què ha passat? Que està tancat i barrat i que està abandonat i que s'està degradant contínuament. Què és el que demanem nosaltres de l'Ajuntament? Què és el que volem? Que tu decideixis què s'ha de fer aquí. Nosaltres el volem obrir la ciutadania i, a més, millor que nosaltres no el cuidarà ningú. I no ho volem veure així com està, degradant-se, patrimoni històric de Sitges, de la nostra història. I totes aquestes reivindicacions les hem fet per terra, mar i aire, a tot arreu. Hem anat a Madrid, hem anat a la demarcació de Costes de Barcelona, s'ha fet a través del Congrés, del Senat, del Parlament, per totes bandes. I nosaltres també formalment hem fet petició. Hem fet petició de poder tenir un ús públic en aquest espai. I l'última resposta ha estat aquesta, que ha estat que no ens donen l'ús públic, que no ens el deixen utilitzar. Per tant, nosaltres no defallim, no ens rendirem, seguirem demanant, perquè entenem que si això estigués obert per la ciutadania de Sitges, podríem fer moltíssimes coses, des d'una escola municipal de vela, un museu del mar, un espai públic per gent gran, per gent jove, recuperar el que va ser el Club de Mar de fa molts anys, ocupat per gent de Sitges i per gent del poble. Continuarem treballant per recuperar aquest edifici per a tota la ciutadania de Sitges.
3: Tornem-hi. En aquest vídeo del 6 de maig, en el perfil personal de l'alcaldessa i en el perfil d'Esquerra Republicana a Instagram, apareixia fugaçment, en el moment en què vostès han escoltat aquest... s'ensenyava una captura de la primera pàgina de les dues d'una carta datada al 9 d'abril emesa per al director de la demarcació de Costes de Catalunya. No es pensin, que hem tingut la totalitat d'aquesta carta ahir, després de reclamar-la. Però bé, apareix fugaçment en aquest vídeo del 6 de maig aquesta carta datada al 9 d'abril enviada per la demarcació de Costes. Per tant, vàrem poder llegir part d'aquesta carta. Ara la podem llegir sencera. I la carta diu: ha tenido entrada en esta demarcación de Costes de Cataluña en fecha 25 de marzo del 2026, escrito de ese Ayuntamiento de Sitges mediante el que solicita la incoación, o sea, l'inici, de expediente administrativo correspondiente para el otorgamiento a favor del Ayuntamiento de Sitges de la cesión de uso, adscripción o cualquier otro título jurídico habilitante que se considere procedente en derechos sobre los bienes de dominio público marítimo terrestre conocidos como Club de Mar de Sitges, Picnic y Kansas, situado en el Paseo Marítimo de Sitges. O sea, la carta fa referència que en el seu moment, 25 de març, l'Ajuntament va sol·licitar poder tenir ús d'aquests equipaments. En relación con lo solicitado, como ya se ha transmitido a ese ayuntamiento en las reuniones mantenidas, se comunica lo siguiente. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha procedido al cierre de las instalaciones sin título en dominio público marítimo terrestre, Club de Mar de Sitges y Restaurante Kansas, y se está a la espera de que en breves fechas el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña autorice el cierre del restaurante Picnic, en ejecución de resoluciones y sentencias firmes que ordenan el cierre y demolición de estas instalaciones. La intención del Ministerio, y aquí ve el parágrafo que refermo una vegada més un posicionament que vostès ja saben, la intención del Ministerio es cumplir las sentencias, demoler estas instalaciones y recuperar la playa para el uso público una vez aclaradas judicialmente las cuestiones pendientes sobre la protección cultural. Com saben tots vostès, Kansas, Picnic i Club de Mar estan declarats béns culturals d'interès local i, en principi, la legislació, almenys la catalana, impedeix enderrocar immobles catalogats com a béns culturals d'interès local. Per tant, hi ha aquí una derivada oberta que s'ha de resoldre. Però en qualsevol cas, la demarcació de costes de Catalunya li diu a l'Ajuntament el que ve ara, que encara és més contundent. No obstante, ese ayuntamiento puede o bien tramitar un expediente de ruina o bien tramitar una modificación del planeamiento municipal relativo a bienes catalogados, lo que evitaría tener que esperar a los procedimientos judiciales para proceder a la recuperación de la playa. O sigui, que la demarcació de costes li diu a l'Ajuntament. Bueno, al final això acabarà enderrocat. Però si ens voleu ajudar a avançar tota aquesta tramitació, podeu declarar en ruïna Kansas Pícnic i Club de Mar o els podeu descatalogar, que això suposaria que en un ple municipal es revoqués allò que en un ple municipal es va atorgar, que és la catalogació de béns culturals d'interès local, fet que entenem que un ple municipal no faria hores d'ara, però la demarcació de costes li diu a l'Ajuntament això, doncs mira, els descatalogues i així ho podem tirar tot a terra i ja no cal que en parlem més. La carta continua dient, carta, repetim, del 9 d'abril. En la actualidad se está redactando por una empresa contratada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el proyecto Recuperación de la Franja Costera de Sitges en el tramo correspondiente a las playas de la Bassa Rodona y la Ribera del término municipal de Sitges, fecha prevista de finalización de la redacción del proyecto al juny d'aquest any. O sigui que ben aviat hauríem de saber com és o com serà aquest projecte que ha encarregat el Ministeri de Recuperació de la Platja a la zona de la Bassa Rodona i la Ribera, tenint en compte que pel Ministeri van a terra Kansas Picnic i Club de Mar. Incluyendo, por tanto, la demolición de las instalaciones de Club de Mar de Sitges y los restaurantes Kansas y Picnic, así como la recuperación de playa para el uso de toda la ciudadanía en dicho frente litoral. De dicho proyecto se dará conocimiento al Ayuntamiento de Sitges una vez se haya finalizado. Y la carta acaba dient que, por otro lado, cabe indicar que la competencia para tramitar concesiones y autorizaciones en Cataluña corresponde a la Generalitat. Com saben tots vostès, les platges són de domini públic, marítim, terrestre, són de domini de l'Estat, però la concessió dels usos de les platges correspon a la Generalitat. La normativa de costas no contempla ningún otro título jurídico que este ministerio pueda tramitar a favor de ese ayuntamiento y, por otra parte, como se ha expuesto, puesto que el destino de Club de Mar, Picnic y Kansas es la demolición y ya se ha procedido al cierre definitivo de dos de las tres ocupaciones, no se considera pertinente que se habilite su uso. Bàsicament, què diu Costas? Que com que això ha d'anar a terra, doncs no val la pena, ajuntament, que ho gestionis per quatre dies que ha d'estar dempeus. Això és el que ve dir la carta. No obstante, si desde ese ayuntamiento se considera que en tanto se procede a la demolición total, se pueden retirar del dominio público marítimo terrestre elementos que no se consideren protegidos, o bien adoptar alguna otra medida provisional que mejore la situación de ese tramo de costa, esta demarcación queda a su disposición para coordinar con ese ayuntamiento la adopción de las actuaciones pertinentes. Al cap de la demarcació de costes, que és l'home que aquí Sitges va dir que l'arena no és de nadie y es de todos, Diego Fernández Sanz. Signa aquesta carta enviada a l'Ajuntament el 9 d'abril. El vídeo de l'alcaldessa, publicat, repetim, el 6 de maig, té un cert ressò fins al punt que el canal Terra Mar Televisió, que vostès poden veure des d'aquí Sitges, en el programa de l'estilista Josep Pons, Fòrum Cultural, l'advocat Gonzalo Fuster Fabra, amb qui varen parlar el 28 de maig del 2025, va reaccionar així al vídeo de l'alcaldessa sobre el Club de Mar.
5: I sí, és veritat, o sigui, que estic emprenyat per diverses coses, però hi ha una en concret, que és que vaig veure que la setmana passada l'alcaldessa de Sitges va publicar un vídeo per lo que és la façana del Club de Mar, dient-hi que està en ruïnes i que és culpa de l'estat espanyol, etcètera, etcètera. Bueno, a veure, la realitat és que amb aquesta senyora jo em vaig reunir l'any 24, l'any 25 vaig interpel·lar-la amb el ple de l'Ajuntament. Li vaig dir lo important que era per Sitges, li vaig dir que mantenir allò obert costava 1 milió d'euros. Li vaig dir que Sitges, per exemple, no té un equip de waterpolo, que el club estava disposat fins i tot a fer una financiació i modificar la piscina perquè Sitges pogués tenir el seu equip de waterpolo. Que, donat que no teníem platja i no tenim platja, entre altres coses, perquè el sectarisme aquest de segons quins polítics i concretament aquí la demarcació de costes et diu que no, que el mar ha d'arribar on arribi. I els que hem tingut la sort de viatjar pel món i hem estat als Països Baixos i hem estat a Dubai i veiem totes les obres que es poden fer per contenir el que és la voracitat del mar i en aquest cas el que és la llevantada, que és el que s'emporta la sorra de Sitges. A més, a Sitges només tenim un exemple molt clar i és que l'espigó del baluart, els que coneixen Sitges, no té la forma perpendicular que tenen la resta dels espigons que es van construir a l'any 54, sinó que capritxosament es va fer en diagonal. Quina és l'única platja que té sorra? Aquella, és a dir, la solució la tenen allà mateix. Bueno, doncs, l'alcaldessa posava el crit al cel de que han anat a Madrid, de que, a veure, escolti, jo he estat reunit amb vostè, no ens ha donat cap tipus de solució. Quan vostès estaven governant també a la Generalitat, que al final les concessions depenien de la Generalitat, tampoc ens va recolzar amb res. Gastava el seu temps a les reunions i poca cosa més. Tenien projectes de concessió i mai, per exemple, per posar el cas del senyor Albiol a Badalona, que també té el club Betulo amenaçat, ell què va fer? Quan es va enterar de que estava amenaçat de tancament, el que va fer és agafar la Junta, se'n va anar a Madrid, se'n va anar al Congrés dels Diputats, va fer una roda de premsa, va parlar amb el seu partit, es va aprovar unes modificacions de la llei de costa. Aquesta senyora no ha fet absolutament res. I ara posa el crit al cel perquè, aquest estiu sortiran rates d'allò, perquè aquest estiu segurament aquest espai serà ocupat, perquè ara el problema el tenen ells, perquè han deixat Sitges sense un espai emblemàtic de cohesió social que es dedicava a la vela, perquè han tancat fins i tot una piscina que la va fer i les va projectar per a Miralles i que fins i tot, o sigui, va ser visitada i inaugurada per el Manuel Azaña. És a dir, ens podem carregar tot de qualsevol manera per al sectarisme d'uns o la deixadesa d'un altre. I la veritat és que estic molt emprenyat. Disculpeu, no. Aquesta entrada així és una mica més intensa, però estic molt emprenyat que, a més, surti en aquell vídeo com si fos el Pedro Sánchez per la Moncloa parlant-hi en qualsevol d'aquests TikToks que ara li agraden fer. No, escolta. El que es podia fer es tenia que haver fet abans. Ara, cridar i dir que la culpa és dels altres no és la solució.
6: Que va estar ocupat, també?
5: Bueno, la primera setmana de tancament es va intentar ocupar dues vegades, però és que no hi ha manera de parlar. O sigui, hem parlat amb totes les administracions, en el seu moment, amb ella ens hem reunit força vegades, hem anat al ple, tant els alts que han fet que 30 persones, 30 famílies es quedessin sense feina, o sigui, per això no són d'esquerres, que es deixi de fer l'activitat de nàutica al mar, s'estima més que la gent estigui en pantalles o estiguin fumant-se porros pel carrer, bueno, sincerament jo no ho entenc. No ho entenc.
6: A més,
5: li van proposar moltes alternatives per cohabitar el que és aquesta entitat social amb el que era el club i sense cap tipus de cost per l'Ajuntament.
3: Gonzalo Fuster Fabra, que havia estat membre del Club de Mar de Sitges, en aquest programa del canal Terra Mar Televisió, contestant a l'alcaldessa. Un apunt només, no va inaugurar la piscina Maria Teresa Manuel Azaña. Manuel Azaña la va visitar mentre la piscina estava en obres l'any 31, però no la va inaugurar Azaña. Però bé, en qualsevol cas, ara no ve d'aquí la inaugurés, pel valor patrimonial de la piscina, que saben que es va inaugurar el 32, l'any 1932. Bé, han escoltat el vídeo de l'alcaldessa parlant de també, és veritat, d'aquest estat espanyol que com el perro de l'hortelano ni come ni deja comer, bé, doncs estem més o menys així, i l'Ajuntament ahir va publicar una nota de premsa per contrapassar aquesta carta, repetim, del 9 d'abril. L'Ajuntament de Sitges manté la seva voluntat que l'espai del Club de Mar pugui esdevenir un espai o servei de la ciutadania amb un ús públic obert i universal. Amb aquest objectiu, el consistori va sol·licitar al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, titular de l'espai, l'autorització per poder-ne fer-ne un ús temporal mentre no es defineixi el futur definitiu de l'equipament. El Ministeri ha denegat aquesta petició municipal i al mateix temps ha instat l'Ajuntament a iniciar els tràmits per poder realitzar el seu enderroc. Davant d'aquest posicionament, l'Ajuntament defensa que qualsevol decisió sobre el futur del Club de Mar hauria d'escoltar la voluntat de Sitges i tenir en compte l'interès general de la població. El consistori considera que aquest espai forma part de la memòria col·lectiva i del paisatge del litoral sitgetà i aposta per preservar-ne el valor patrimonial sempre que sigui tècnicament i legalment possible. En aquest sentit, l'Ajuntament vol que la ciutadania pugui participar en la reflexió sobre els usos futurs d'aquest àmbit, garantint que sigui un espai accessible i pensat per al conjunt de veïns i veïnes. L'Ajuntament recorda que ja ha dut a terme actuacions de millora a l'entorn del Club de Mar amb la voluntat de cuidar aquest espai mentre resol la seva situació administrativa i jurídica. La defensa dels interessos de Sitges davant les administracions competents ha estat una prioritat per al govern municipal en aquest sentit, diu la nota de premsa de l'Ajuntament. L'alcaldessa es va desplaçar a Madrid per reunir-se amb representants del Ministeri, així com també s'ha mantingut diverses reunions amb la demarcació de costes amb l'objectiu de traslladar la posició de l'Ajuntament i defensar una solució que tingui en compte la realitat, la voluntat i les necessitats del municipi. L'Ajuntament reitera que continuarà treballant per garantir la seguretat de l'espai, preservar-ne el valor patrimonial i defensar que el futur del Club de Mar es decideixi des de la proximitat, l'escolta i l'interès públic. Per tant, què en traiem de tot això? Bàsicament, per un costat, allò que ja sabíem, que el Ministeri vol aterrar Kansas Pícnic i Club de Mar perquè considera, a partir del criteri dels tècnics de costes, que és un pas obligat per a la recuperació de la platja, i segon, que el mes de juny, o sigui, d'aquí 4 dies, és molt probable que el Ministeri ja tingui enllestit el projecte de futur per a aquesta zona. Per tant, hem de suposar que el mes de juny l'Ajuntament tindrà sobre la taula el projecte de futur que planteja el Ministeri. I aleshores està per veure què es fa, què es deixa de fer, com, de quina manera. Però de moment la història queda en aquest punt. Nou i 58 minuts que tenim per avui, després del repàs als principals titulars dels diaris, la tertúlia amb la Loreto Almirall, la Vinyet Ferrer, l'Helena Ferrer i en Josep Maria Mates. Després parlarem d'una obra de teatre que es presentarà aquest proper cap de setmana. En parlarem amb un dels seus protagonistes, Joan Fernández. Ens estem referint a l'obra de teatre Som i On, que, si no tenim mal entès i si ara ho porto tot ben portat i si ara trobo el paper enmig de tanta paperant de tantes coses, es representarà el diumenge 24 de maig a l'Escorxador. Somion, la ciutat dels oficis impossibles. En parlarem amb Joan Fernández, un dels seus actors. Després, alumnes de l'Escola Pia, alumnes de batxillerat, que presenten una exposició de fotografies en el marc del Fotomatch a la Biblioteca Santiago Rossinyol. L'exposició es titula La pell de Sitges, una exposició molt maca, de la qual en parlaran amb Carola Fernández, i acabarem el programa, no ens morem de la biblioteca, la Marta Sánchez, amb el repàs a l'agenda de les biblioteques. I amb en Joan Tutusaus i la Marta Sánchez arribarem a les 12 del migdia.

19 de maig. 19 de maig del 1921. Naixement d'en Josep Daleco, de Josep Manuel Soler i Soler, tal dia com avui de l'any 1921, un dels personatges més recordats en el món del periodisme sitgetà i segurament la més bona persona que mai no ha tingut el periodisme de Sitges, periodisme i Sitges en general. Un 19 de maig del 1925, avui fa anys, 101, que es fundava el Club Natació. I un 19 de maig del 1946, el músic Antoni Català era objecte d'un gran homenatge a Sitges, en el qual hi varen intervenir la Coral Barcelona i la cobla La Principal de la Bisbal, un 19 de maig del 1946. I a les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui recordant la mort, tal dia com avui, als 46 anys, de Thomas Edward Lawrence. Tinent coronel, que ha passat a la història gràcies a una pel·lícula del 1962 titulada Lawrence d'Aràbia, dirigida per David Lean i amb música de Maurice Jarre.

La pel·lícula és una pel·lícula sensacional, explica la història d'aquest funcionari britànic nascut a Gal·les que fou reconegut en el seu moment per haver exercit la funció d'enllaç durant la rebel·lió àrab del 1916 al 1918 i que va passar gairebé per ser un mes dels rebels. Una interpretació extraordinària que va fer Peter O'Toole amb la pel·lícula de David Lean i, com els dèiem, amb aquesta banda sonora tan èpica i sensacional de Maurice Jarre, del pare de Jean-Michel Jarre. Tal dia com avui, del 1929, 19-20 de maig, s'inaugurava l'Exposició Universal de Barcelona. Un 19 de maig del 1939, la primera desfilada de la Victòria a Madrid. La guerra havia acabat l'1 d'abril. Un 19 de maig del 1994, moria Jacqueline Kennedy. I un 19 de maig del 1943, Franklin Delano Roosevelt i Churchill començaven a parlar ja del dia D, del desembarcament a Normandia. I un 19 de maig del 1927, Charles Lindbergh s'enlairava des de Nova York amb l'Spirit of St. Louis en direcció a París. La primera travessa a l'Atlàntic en direcció a París amb aquella avioneta que semblava que s'havia de perdre per la immensitat, però que finalment va arribar a París. I tal dia com avui de l'any 1972, aquesta màquina de tren del Talgo la tenen vostès al Museu del Ferrocarril de Vilanova. Un Talgo 3, la màquina Virgen de la Bien Aparecida, que com els dèiem està al Museu de Vilanova, va establir el rècord de velocitat d'una màquina dièsel a Espanya amb 222 km per hora el 1972 en un trajecte entre Guadalajara i Madrid. La màquina, al Museu del Ferrocarril de Vilanova. I en què acabem? Doncs amb un trio que ens ha acompanyat en més d'una ocasió en aquestes efemèrides i que tal dia com avui de l'any 1979 va tenir un èxit molt gran amb aquesta cançó. Els germans Gibb, els Bee Gees i aquest Too Much Heaven, Massa Cel, 1979, un èxit absolut després de Fiebre del Sábado Noche.

0: Una de les balades més populars de finals dels 70. Els Bee Gees i Too Much Heaven ens han servit per tancar les nostres efemèrides d'avui. Dinou de maig, avui que és Santa Siríaca, també Sant Partemi, Sant Teòfil i Sant Adolf. El model i actor John Cortajarena, 41 anys, celebra avui. El presentador Christian Gálvez en fa 46. L'actor James Fox en celebra 87. L'escriptora Elena Poniatowska, 94 anys, celebra avui. I l'exfutbolista Andrea Pirlo, 47 anys, celebra avui. Les temperatures van pujant, 20 graus de temperatura tenim hores d'ara, amb un 76% d'humitat, un dia bonic, els dies seran cada vegada més bonics i les temperatures cada vegada una miqueta més altes. I aquí encara, perquè la zona de Lleida probablement es comencin a acostar que als 30 graus, o almenys durant els propers dies. Per tant, ens esperen uns dies plenament anticiclònics, plenament de bon temps, de mes de maig. 10 i 6 minuts, previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. De nou, tornem a començar el dia amb una temperatura més alta que la d'ahir, i de cara al migdia sí que es notarà també l'ambient més càlid, i és que més aviat ahir al migdia feia fresca, avui en canvi la temperatura serà alta i sobretot ho serà cap a la zona del Pla de Lleida, cap a les Terres de l'Ebre, i és que la temperatura màxima s'ha de registrar en aquests sectors i es podrà arribar a valors de 29 i 30 graus. A banda, també comencem el dia amb alguns núvols que a poc tendiran a anar a menys. Durant el matí dominarà l'ambient assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols residuals. També en trobem alguns de baixos que els costarà una miqueta més de trencar-se. Però atenció, perquè els ruixats i els xàfecs no van acabar ahir, sinó que avui tornem a parlar d'alguns ruixats i xàfecs destacats que afectaran sobretot cap al terç nord del territori, Pirineu, Prepirineu, i també cap a l'interior del quadrant nord-est, cap a la zona del Ripollès, Garrotxa, cap a l'Alt Empordà, a l'interior de l'Alt Empordà. En aquestes comarques, atenció, mireu l'avís que s'ha publicat des de Climateocat, i és que hi ha un avís de que part d'aquests ruixats i xàfecs és possible que puguin caure amb intensitat i de nou anar acompanyats de tempesta. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 10 minuts del matí. Anem a oxigenar una mica les coses perquè estem entre la línia orbital i el cul de mar i tot plegat. Bé, doncs, són temes... Ara recordaríem que en el seu moment algú que era important ens va dir: per què parleu tant del pla general? Per què tant de parlar del pla general? Doncs mira, bé, doncs, això més o menys el mateix, eh? Potser a vostès els surt el d'allò per les orelles, però al cap i a la fi són temes que apareixeran d'un moment a l'altre, eh? Perquè quan arribi el projecte del Ministeri sobre què vol per Baix Mar, aleshores ens sentirem a parlar que haurà passat un any des d'aquell enderroc imminent del Club de Mar i que havien de venir les màquines i tot plegat. O sigui, que allò que no sembla important o que ens cansa molt, després resulta que és més important, perquè per tots aquells que diguin: oi, com està creixent Sitges? Doncs això estava dibuixat fa 20 anys enrere, 20, tal, això que veuen estava escrit, estava dibuixat en algun lloc o altre. O sigui que, no sé si dir allò de massa tard, però en alguns casos massa tard, precisament entre aquelles converses interessants que presenten els diaris, l'escriptora Llucia Ramis ha publicat Un metre quadrat, que és un llibre molt interessant. És un llibre molt interessant en què Llucia Ramis ha passat per la vora de 10 pisos, de 10 cases, des que va arribar a Barcelona a mitjans dels anys 90, i ella ha anat a retrobar aquelles cases on va viure, el preu al qual van ara, quins són els seus propietaris, i va explicant tot plegat, des de la primera casa que al mitjans dels anys 90 tenia de lloguer amb uns 240 euros, vull dir, amb unes 40.000 pessetes d'aleshores, fins a com ha anat pujant tot. A l'ara l'entrevisten i diu: encara hipotecada, perquè al final va decidir: bé, deixem el lloguer i anem a la hipoteca, estic acollonada per si no em puc pagar el pis, diu Llucia Ramis, escriptori que publica aquest Un metre quadrat, que pot ser un llibre que els pugui interessar. En uns moments el repàs als diaris, la fotografia a la primera pàgina de La Vanguardia. Bé, el candidat del Partit Popular a Andalusia, acompanyat del president Alberto Núñez Feijóo, i diuen: acompanyats pels membres de la Junta Directiva del Partit Popular. I és una junta directiva que jo no sé quina entitat té una junta directiva així, perquè ni deuen haver aquí, si no hi ha 100 persones, n'hi ha poques. Però aquesta és la fotografia sota el titular: Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. La Vanguardia, que també parla, com no, de la línia orbital, a les pàgines de Viure tenen el mapa. El mapa no apareix al ramal aquest famós, d'això, però bueno, tenen el mapa, s'explica, es deixa explicar aquests 5.200 milions d'euros, més o menys, que han de sortir d'algun lloc o altre, però que de moment no hi són. Hola, Joan.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Després d'aquest acord pels pressupostos, ara es va a Madrid a parlar també d'aquest assumpte de la línia orbital i d'altres coses, perquè no només està la línia orbital un dels eixos per l'acord entre Esquerra Republicana i el govern pel pressupost de la Generalitat de l'any 2026, i després s'haurà de convèncer els comuns al llarg d'aquesta setmana, a veure si d'això, perquè hi ha la qüestió també dels mestres, que diguem-ne que no s'ha contemplat massa en aquest acord dels pressupostos, i els mestres estan molt enfadats i saben que aquesta setmana hi ha més reunions amb els mestres. O sigui que, bueno...
1: A veure, avui és el món al revés, perquè és curiós que La Vanguardia ens ensenya aquesta fotografia de la Junta Directiva del Partit Popular, mentre que El País el que ens ensenya és la fotografia d'Illa donant-li la mà a Junqueras. És a dir, s'han intercanviat el principal diari de Madrid ens ensenya una fotografia de Barcelona, i en canvi el principal diari de Barcelona ens ensenya una fotografia de Madrid, com fan també els altres, ABC, Mundo i tal, també van per la fotografia del PP.
0: Aquest matí a primera hora que s'ha signat aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana.
1: Un acord que, a part de la línia orbital ferroviari, també contempla altres mesures, moltes d'elles que no, anava a dir, no depenen directament, perquè han de tenir també intercessió del govern central. Per exemple, la gestió del litoral. Una qüestió no menor.
0: Dit així, la gestió del litoral.
1: L'acord parla de la gestió del litoral. És veritat, el que comentaves, les competències dels usos són de la Generalitat.
0: Torni a recordar, el litoral és de l'Estat. Uh-huh. Els usos els atorga la Generalitat.
1: Correcte, sí. El que passa és que, clar, la gestió sempre passa per qui
0: és
1: el propietari, l'amo, oi? Que en aquest cas no seria... És a dir, els amos som tots.
0: Som tots.
1: I qui gestiona aquesta possessió de tots és l'Estat, per dir-ho d'aquesta manera. Però sí, a la pràctica, doncs, clar, com anava a dir, com ho entronques, com li dones més capacitat a la Generalitat sense que l'Estat perdi la seva?
0: És a dir, com li dones més competències a la Generalitat sense que l'Estat pugui exercir les seves?
1: És molt complicat perquè té un difícil encaix constitucional. Perquè, en el fons, hi ha determinades matèries sobre les que l'Estat té competència exclusiva. I aquesta en seria una. Aleshores...
0: Com trenques una competència exclusiva?
1: No. No pots, perquè al final això, si algú porta el Constitucional...
0: Tampoc te la poden cedir, perquè és exclusiva.
1: No, clar, correcte. És a dir, hi ha determinades qüestions que no es poden cedir.
0: Ai, que ens veiem venir. Això és allò de l'aigua al vi, però esclar, d'aquí dos dies... Quién és?
1: És a dir,
0: som nosaltres, que no es poden ser els competidors.
1: El paper ho aguanta tot, oi? I aleshores, clar, posar-ho, dir vull, clar.
0: Sí, no, per voler.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Per voler es volia molt. En repetim que hi ha un munt de memes, a l'entorn del que es cridava les manifestacions.
1: Volem la línia orbital.
0: Reconvertit amb allò, volem la línia orbital.
1: Sí, sí.
0: Els carrers seran sempre de la línia orbital. Bueno, en fi... que hi ha això, i com a mínim, si res no es torça, la Generalitat de Catalunya tindrà pressupost pel 2026.
1: I diuen
0: també els analistes polítics que serà el primer i l'últim pressupost, perquè clar, d'aquí quatre dies també hi serem amb moviment polític. Bé, és un dels principals titulars del dia d'avui. Què hi afegim?
1: Tot i que hi ha dues notícies d'última hora...
0: Dues.
1: Una te l'he dit, l'altra no. La que t'he dit... Els Mossos d'Esquadra acaben de detenir Jonathan Andic,
0: el fill d'Isaac Andic,
1: correcte,
0: o Andic,
1: acusat d'homicidi.
0: Recorden la història, Pare i fill en què és el camí de...
1: El camí de les bateries a sobre el Collbató. Sí, correcte.
0: A Montserrat, en un moment determinat, el pare es despenya,
1: correcte,
0: per aquell camí, uh-huh, i mor.
1: Es va obrir una investigació sobre si el fill podia estar implicat o no en l'accident del pare. Inicialment es va acabar descartant, perquè fins i tot es van arxivar provisionalment les diligències.
0: Per tant, suposadament, el pare va morir de manera accidental.
1: Però els Mossos van reobrir el cas perquè, hipotèticament, havien trobat indicis que apuntaven a la intervenció del fill en l'accident del pare. I avui l'han detingut.
0: Se n'adonen, quin serial està sortint d'aquí, com aquells del dissabte a la tarda a Antena 3.
1: És un serial d'Antena 3, això, sí, sí.
0: Bé, aquest és el
1: aquest
0: primer?
1: Aquest és un. La segona d'última hora, que Zapatero ha estat imputat per organització criminal en el cas de Plus Ultra. El jutge de l'Audiència Nacional procedeix a petició de la Fiscalia Anticorrupció contra l'expresident del govern. I ara mateix hi ha l'UDEF visitant les oficines de Zapatero.
0: Ara no recordo això del cas Plus Ultra.
1: Em sembla que és un cas relacionat amb unes ajudes a una companyia aèria.
0: És que sí.
1: Però dic que em sembla...
0: Però deixem-ho aquí, em sembla.
1: Sí, sí, sí.
0: Hola, Pitu.
2: Sí, sí. Bon dia.
0: Què tal?
1: Sí, el contracte que hauria signat l'aerolínia amb societats, segons la investigació, donaria cobertura d'evolucions per part de Plus Ultra.
0: Doncs...
1: tota una sèrie de diners relacionats amb un contracte.
0: Pròximament en esta pantalla, Zapatero. Hola, Pitu.
2: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Què vols?
0: Està tot més tranquil, en els nostres esports.
2: Vols que t'expliqui...
0: Explica coses boniques.
2: Hansi Flick ha renovat, per exemple.
0: Per exemple.
2: Hansi Flick ha renovat fins a 2028. La signatura va tenir lloc ahir al museu, perquè ahir Hansi Flick, acompanyat d'un dels capitans, en aquest cas de Ronald Araujo, van portar les copes que s'han guanyat aquesta temporada, és a dir, la Lliga i la Supercopa, per dipositar-les al museu. L'altra notícia relacionada amb el Barça és que Fermín es va lesionar diumenge i que l'hauran d'operar del dit petit, d'un dels peus, no recordo si és el dret o l'esquerra, però en qualsevol cas espera el Mundial. Pots pensar, no pateixis, ets jove i tindràs oportunitats, però evidentment que és un sotrac important per al jugador,
1: pobre,
2: que tenia moltíssimes esperances de poder jugar amb aquest Mundial. En clau Real Madrid, en breu s'anunciarà que José Mourinho serà el nou entrenador i en breu sabrem si Enrique Riquelme finalment es presenta o no a les seleccions.
1: Ell diu que té els avals.
2: Té els avals, però diu que ha d'esperar encara uns dies per determinar si es presenta o no. Algunes informacions apuntaven ahir que sí i altres que no. Per tant, ell diu, sí, tinc els avals, ho tinc gairebé tot a punt, però han de passar uns quants dies per acabar de perfilar la candidatura. Veurem, per tant, si aquest empresari, jove empresari, de 37 anys, acaba o no presentant-se a aquestes eleccions al Reial Madrid. I en clau negreira, doncs, ahir l'agència tributària va emetre un informe en què es conclou que els pagaments a Enrique Negreira del Barça en el seu moment no van ser en cap cas cap als àrbitres i no van servir en cap cas tampoc per influir en els resultats dels partits. Per tant, un nou pas en aquest sentit perquè el Barça en sorti ben parat de tot això. Després de tot el
1: mal ja està fet, sí, la polseguera. Ja s'ha generat.
2: I acabo amb bàsquet, el futur de Xavi Pascual, que continua portant cua. Ahir el Barça es veu que, a través del seu president Rafa Juste, va intentar convèncer Xavi Pascual. I Xavi Pascual va dir que...
0: a bona hora.
2: Que no, perquè es veu que algunes informacions diuen que a Dubai Pascual cobrarà 6 vegades més del que cobra Can Barça. Ja. No crec que sigui una qüestió estrictament econòmica, ho dubto molt, eh? Aquí hi ha una qüestió de que a Xavi Pascual se li van prometre unes coses i el Barça no ha complert. I a partir d'aquí el Barça doncs, s'ha intentat convèncer-lo i Xavi Pascual diu que no.
0: L'audiència dona la raó a Shakira i recuperarà 60 milions d'Hisenda, però Hisenda pot recórrer.
1: Sí, correcte, Hisenda pot recórrer. Aquest cas ha arribat aquí perquè era un contenciós, no era un cas penal. La condemna en el seu dia, Shakira...
0: Fem una cosa, m'ho expliques demà?
1: T'ho explico demà, vale. Eh? És que és molt interessant el
0: cas. Per això mateix, i per tots aquells que han recorregut Hisenda alguna cosa i han plegat veles, perquè per recórrer Hisenda...
1: Hisenda perd la majoria dels casos que se li recorren, però...
0: Però el problema és que no pots recórrer la majoria perquè no tens capacitat per poder aguantar tot això.
1: Compte de recórrer.
0: No es té la capacitat per poder recórrer Hisenda. I Hisenda juga amb aquesta manca de capacitat dels contribuents per poder recórrer.
1: I el que li paguen amb els inspectors cada cop que posen una inspecció.
0: El Estado somos todos, també.
1: I algunos más.
0: Adéu, Pitu.
2: Adéu-siau.
0: Adéu, Joan.
1: Adéu, Vicenç.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Vinga, 10 i 25 minuts.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
0: La Loreto, que ja té el cap com una olla.
1: Sí. Bon dia, bon dia.
3: Aquest matí ha estat de tranquil·locador,
0: Sí. Cap com una olla. La Vinyet, que afortunadament va fer gimnàstica, i no sé
1: què ha passat.
3: Ara li haurem
0: d'explicar.
2: Jo sí que t'he escoltat, jo sí.
0: En Josep Maria, en el seu món, com sempre, fas molt bé.
1: Perquè
0: la moto és llibertat, també. I l'Helena, que és un verso suelto.
2: Un verso suelto, sí.
0: I que viu encara aquesta... aquesta petita espina interior.
3: Doncs sí. Home, tu t'ho has de passar.
0: Ara ens ho explicarà.
1: Saludem amb en Ricard.
2: Saludem amb en Ricard.
1: Saludem amb en Ricard, que el trobem molt a faltar.
2: Molts ànims, Ricard.
1: Ricard Coll.
4: Hola, Ricard. Vinga.
0: Segur que en algun moment o altre el retrobarem.
2: Sí,
0: el que sigui per un dia allò de dir, Ricard,
2: segur que sí.
3: Que el juny encara no es veu.
2: La temporada que ve.
0: La princesa està triste?
2: Pues sí.
4: No,
2: triste no, enfadada.
0: Estàs molt enfadada últimament, eh?
2: Sí, últimament m'ho haig de fer mirar, això.
0: Sí?
2: Sí.
0: Està en un estat de...
2: És que hi ha coses que fan mal. Hi ha coses que fan mal, vull dir, aviam, amb tot el carinyo del món, vull dir...
0: I t'ha fet
2: estem
0: mal?
2: Estem parlant de l'Assemblea del Partit Socialista.
0: I la designació...
2: De divendres.
3: Ah, sí, perquè...
0: Els apuntem perquè val la pena.
2: Ja està, queda dit, ja està.
0: Que l'Helena va ser regidora del Partit Socialista.
2: Exacte.
0: Però era independent.
1: En
0: l'edat
1: d'oro,
0: sí.
1: Per això,
0: En l'edat d'oro, mira.
2: Sí, ja en l'edat d'oro, sí.
4: Que
2: és el que jo, amb unes persones que tinc molta afinitat...
0: Ai, Vinyet, l'edat d'oro.
2: ...del partit, quan vaig saber això, els hi vaig dir. Aquest no és el...

0: És evident que el primer alcalde del Partit Socialista ha acabat convertit en un independentista confés.
1: Exacte.
0: I el darrer candidat del Partit Socialista...
1: I com ell, molts.
0: Sí,
2: no va ser sol.
0: Que no vol, dir res, perquè a totes les cases passen coses. T'ha cridat molt l'atenció.
1: Em sap greu.
2: Home, ens va cridar.
1: En tots, eh?
2: Que sempre he estat fora del món de la política activa. Política, sí, perquè si vius...
1: Sí, política.
2: Em va sorprendre moltíssim que una persona que sabia que és un partit que es va encarregar el català, el català...
1: Tot.
2: Però
1: sí, per això.
2: A més, amb fúria. Amb fúria.
1: Sí.
2: Aquí està. Que sí.
1: Que ningú li treu el valor com a persona i d'allò, independentment, naturalment.
0: No estem parlant aquí
1: només,
0: del tracte.
1: Estem parlant
2: de fúria van tenir, que ja no hi són.
1: Jo diria que, no sé, de ser fidels a unes idees, no? Vull dir, no pots anar canviant tant de jaqueta, no sé com dir-te. I si parlem d'un partit amb una força política com pot ser un PSC a Catalunya, o com a mínim la tenia aquesta força política, ara l'ha perdut molt.
0: Bé, i en el cas...
1: No només de Sitges, sinó tot arreu.
0: I en el cas de Sitges ha estat...
1: Hem acabat de clavar el clau, eh? És que m'ha acabat de matar-ho.
3: A veure què diran les urnes.
1: Les urnes.
4: L'altre dia un conegut de la colònia, que és amic o conegut també del pretendent, diu, quan el vegi li diré...
1: Jo el conec,
4: Tu que votes a Vox, ara et fots socialista! Així mateix m'ho van dir.
1: Ha passat d'un extrem a l'altre, no?
4: Així mateix m'ho van dir. Un que el coneix i que és de la colònia, o sigui, i que sap que...
1: Com a persona, res a dir, escolta'm.
3: Jo sí que puc dir una cosa.
0: Digues.
3: Jo també estic molt enfadada.
1: Vinga, una altra.
4: Jo ho tinc prohibit,
0: Què hem de fer?
1: Tu t'has prohibit enfadar-te.
0: Sé què hem de fer avui. Tot sigui dit el que diu l'Helena, quan varen tenir aquí Manu Rodríguez un tacte. Bé, aquesta taula genera... És l'únic que ens queda del 1989.
1: La taula
0: genera, o almenys aquí, sempre un tracte... Però aquí també ens va cridar també l'atenció en aquest sentit, i no sabem si a totes les cases passarà això o no, que sembla mentida amb el que havia arribat a ser el PSC des del punt de vista de militància, costés trobar dins el propi partit un candidat
1: que és
0: una
1: de les meves preguntes també que vaig fer, com més que no heu remenat la llista de dalt a baix i vinga va, no s'ha trobat, torna a remenar la llista, vull dir, aviam,
0: cada casa és un món i cada persona un misteri, però ja està. Estàs enfadada per
1: què?
3: No, és que recordo les intervencions d'en Torra quan va venir allà al retiro, que no hi vaig poder anar perquè jo estava mirant-lo de...
0: Poden escoltar la conferència nostra
3: està molt bé. Vaig estar amb lo de Càritas del Sense
0: Sí, sí, sí, llavors, sí.
3: Però ho vaig escoltar.
0: Sí.
3: I llavors, ell deia
0: que és un home que s'explica molt bé,
3: És
0: un home que parla molt bé.
3: Els 6 punts que s'havien de fer.
0: Aquesta mena de 6 ordres o 6 manaments.
3: Que jo ho faig això, jo ho faig amb militància. Però l'altre dia anava a pagar les...
0: Fem un parèntesi aquí. El que deia el president, el més important, deia l'ordre de parlar en català a Catalunya. El públic, òbviament, va respondre això amb una remor simpàtica, però es referia a que, com en el cas de deixar de fumar o en altres hàbits, que cadascú es posi com a repte 21 dies. 3 setmanes, 21 dies... de parlar en català a tot arreu i en qualsevol circumstància.
3: Jo ho faig, sí.
0: I un cop hagin passat aquests 21 dies, doncs segurament s'haurà interioritzat més aquest nou hàbit, i deia el president Torra que en la majoria de casos les persones a les quals hom s'adreça en català acaben agraint el fet que es parli en català. Ell ho parlava des de la seva experiència, després, diguem-ne, cadascú a casa seva en trobarà, perquè, clar, Quim Torra també deia que si estàs en un judici, encara que estiguis en un judici, català. En català.
1: En català, clar.
0: Saben vostès, no cal que us diguin, que tenen tot el dret, però

0: però en determinats àmbits vostès sí. també pensaran, mira, escolta'm, jo vull matar-ho, això.
1: Sí.
2: Vull acabar aviat.
0: Vull acabar aviat. I això de l'acabar aviat, doncs, a vegades condiciona tot plegat. Vinyet, tornem-hi.
1: A veure, jo vaig anar a fer uns tràmits per internet per pagar una factura de l'Ajuntament de Gimnàstica, lo mío. I, bueno, i com que és complicat, no sabia tirar endavant, perquè no en sé gaire. I llavors ell diu que hi ha un lloc on te donen informació.
0: Sí, sí.
1: Llavors vaig trucar allà. Vaig trucar allà, vol parlar en català? Quiere parlar en català? Doncs sí. Preto-lo. I llavors diu, hi ha molta estona d'espera. Diu, si vol, doncs li trucaran. Jo sí. vaig apretar i al cap d'una estona em truquen. Buenos días. Le llamo del Ayuntamiento de Sitges. Jo anant-me encenent. Le llamo del Ayuntamiento de Sitges porque usted ha hecho una gestión.
3: Oye, qué premio.
1: I jo dic, a veure, noi, parem aquí, parem. Per què em parles en castellà? Llavors ella em contesta, ai senyora, perdoni, però com que no he vist l'opció que vostè havia agafat el primer.
0: S'havia
3: confós de l'1 al 2.
1: Però jo dic, doncs per això mateix, si tu no has vist l'opció i com? Estàs a l'Ajuntament de Sitges, parla el català, si no t'entenc ja t'ho diré. I aquell noi molt correcte, perquè molt simpàtic i molt maco, i ja vam fer totes les gestions en català. Però el llamo de l'Ajuntament de Sitges,
0: L'ha salvat de la crema.
2: Que quede sí. claro,
1: Però l'altre dia també, que vaig anar... Aquest va parlar en català.
0: Aquest noi ha viscut un acte de conversió immediat.
1: No, l'Ajuntament hauria de dir vosaltres, s'heu d'adreçar a tothom en català.
0: Vols dir que per defecte.
1: Per defecte. Vaig a un restaurant de Sitges de tota la vida, i anem, estem un grup i ve un noi, no? I comença a parlar en castellà. I jo li dic, ai, mira, podries parlar en català? Dic, és que m'hi sento més còmode. Diu, és que no lo hablo. Mm. Bueno, no et preocupis, però m'entens, no?
0: Sí.
1: No l'entiendo. Dic, pues tenim un problema, perquè jo no et parlaré en castellà. No parlaré en castellà. Aquell noi semblava una mica escorregut, però jo pensava... I ens van portar un altre cambrer.
0: Bueno,
1: però... Així es va acabar. Però, a veure, d'atenció al públic, no han d'entendre.
3: Pues que hi ha molta...
2: No n'hi ha,
3: exacte.
1: Pues mira.
2: Bé,
4: per què doncs... hi ha l'informe Fènix?
0: Sí.
2: És que vols que pleguin els restaurants perquè no tinguin servei.
4: Que segons els de l'ara és
1: però
4: l'informe...
0: Sí.
2: Ho patim.
1: No era dels vostres,
2: No.
0: Bé, és igual.
2: Jo intento que parlin...
1: Si no el parla jo ja li veig, però m'entens, vull dir, m'entens, doncs ja està.
2: No n'hi ha. No s'esforceu que no n'hi ha.
1: I l'altre dia un camarer diu, és que en 6 mesos que estic aquí no s'hi aprende una llengua. Però si no te la parlem ni en 6 mesos ni en 6 anys.
3: Ni en 6 anys.
1: Aprendràs la llengua. Bé, en fi, estem així.
0: Qüestió complexa, aquesta.
1: Però clar, tenim un 45% de gent estrangera, també.
3: Això passa.
1: Segons les gràfiques de la
0: regla. Sí.
1: També què vols?
2: Que parli en català.
1: Quants en quedem de Sitges? Quants en devem quedar? Un 20%?
2: Déu-n'hi-do.
0: Atenció, perquè qui t'escolti et dirà què vol dir això, quants en quedem de Sitges?
1: Vull dir de Sitges,
0: De Sitges.
1: De tota la vida. Tampoc cal esbestar 10 generacions de Sitges, però vull dir...
0: No és que en quedin menys de Sitges, sinó que n'hi ha més a Sitges ara.
2: N'hi ha més de fora.
1: Però n'hi ha més de fora i menys de Sitges perquè hem marxat, també.
3: Sí.
1: Jo vaig quedar esgarrifada d'aquelles
0: estadístiques. És el debat de molts llocs.
3: No, i tant.
1: Però aquí molt, És,
0: bé.
1: Llavors, fins quin punt jo puc exigir.
0: Hi ha els llocs que són un pol d'atracció.
1: Sí.
0: I si no, hi ha una qüestió molt fàcil. Qui pot pagar una casa d'1 milió d'euros?
3: Sí.
0: La poden pagar més?
4: Perdona, a Olot, què? A Osona, què està passant? I no són d'1 milió d'euros.
0: No.
3: I és el rovell de l'ou.
4: I el rovell de l'ou.
3: Aquí també els està passant,
4: aquí està l'informe Fènix. Sí. Potser que ens el llegissin.
3: I ves a Ripoll.
0: Fa referència a la Loreto a un informe d'un grup d'economistes importants de primera divisió de Catalunya que va publicar l'Ara el passat cap de setmana, però del qual se n'ha fet ressò tothom, que diu bàsicament que l'economia catalana està sustentada en un perfil de treballadors de molt pocs recursos, mal pagats, per dir-ho així, i que, per tant, aquests treballadors no poden sustentar el sistema. En general, ve a dir això, i aquests treballadors treballen en àmbits, fonamentalment va parlar del turisme i en tots els àmbits de la indústria,
1: de la indústria porcina.
0: Porcina, si volen, de la indústria càrnica en general.
1: Clar.
0: Escorxadors, tot, sí, sí, tot aquest àmbit. Bé, i que això, el titular era Catalunya és de sacna.
1: Clar,
0: aquest era el titular, eh? Perquè evidentment amb llocs de treball precaritzats o que no tinguin una remuneració i ni una responsabilitat evident, doncs una economia basada en això té poc recorregut. Això és el que venien a dir als economistes.
4: Això que dius, qui compra una casa, això ha sigut tota la vida. No, però hi havia una... Sí, senyor. Ja hi havia els milionaris, però sí, hi havia una classe mitja
1: que no
4: arribaven al
1: pas. Ara
0: hi havia una oferta per aquesta classe,
1: Però que ara passa... no és que no puguin comprar, és que els que tenen una casa que val diners se la venen i marxen. Perquè jo de les... al costat de casa meva... Al costat de casa meva tot s'està venent amb holandesos, amb...
2: A Terramar també s'està venent.
0: Els que poden comprar.
1: Del nord d'Europa, americans...
0: Els que poden comprar.
1: Un lloc que era
4: aquells
1: de gent senzilla.
4: Tots.
2: Jo sabia d'una casa de Terramar que venia un senyor d'Andorra i cada setmana li faria 10, l'altra setmana següent 20, l'altra 50, fins que l'altre va dir
3: vinga, no?
2: Però cada setmana.
0: De tanta oferta, va dir.
1: Estan disposats a tot.
0: I si hagués esperat una mica més...
3: Que li haguessin donat més.
0: Quants anys fa que vius a Terramar?
2: Jo 46. No, Terramar, el Vinyet.
0: Sí, sí, bueno,
3: Vinyet, sí.
0: 46 anys.
2: Sí, però que ens sortia més barat on te visc que un piset aquí.
0: Ah, que ha canviat molt el barri de gent, de
2: barri,
0: veïns.
2: Bueno, ha vingut gent de fora, sí, s'han mort uns quants pobrets.
0: No, està clar.
2: I n'ha vingut de fora, també.
0: Està clar, està clar.
2: De fora.
1: Estrangers?
2: I les casetes, si ben petites, s'han fet grans i, bueno, i lloguer. I allà tinc apartaments davant, o sigui, que allà passa de tot.
3: Allà passa de tot, clar.
1: Hi ha cases molt, molt
3: els
1: maques.
3: Apartaments.
0: Clar.
2: Ara, jo cada dia camino per allà, pel gos, i amb algú i amb un altre, i me'n dono compte de com han anat canviant, inclús els que estan parats, del temps que triguen a fer una casa, del que trigaran, i del que no la faran.
1: Sí, sí.
2: Perquè hi ha alguna que no sé si la faran o no la faran, saps? Perquè aquella que va comprar... tres cases seguides i quatre cases.
4: Sí, allò és impressionant.
2: Ja
4: està tot.
3: Està tot
4: els quatre vents.
3: Aturat,
2: però ja fa temps
4: que s'ha aturat. I després aquella que sembla un barco.
2: Allò és un barco. Si ho mires d'aquí, és un barco d'allà, no tant. És tot vidriera.
1: Tot vidre, sí.
2: Sí, sí.
4: I ja. Però quant de temps fa que dura?
2: Això ja fa
0: la venda d'aquesta
2: dos
0: casa.
2: Anys ben bé.
4: No la venda, la construcció.
0: La construcció.
2: Gairebé dos anys ben bé. Sí, sí.
1: Bueno, la societat està canviant.
2: I l'altra que és a Lituània, i l'altra que és xinesa, que també van trigar un any i mig, unes mansions que...
1: Clar, i els rics cada vegada n'hi ha més i són més rics, la classe mitjana s'està diluint i els...
2: Però és que tot arreu del món hi ha rics i
3: això és general,
1: la que aguantava, ara serà un altre sistema.
3: Això és general a tot arreu.
2: A tot arreu, i amb els capellans d'això també, hi ha capellans que van a l'helicòpter i capellans que van a peu.
1: Exacte,
4: pobrets. Els de peu rodó, com deien ballarins. Els de peu rodó i peu volcat.
2: És universal. Doncs
1: pues mira, ja ho deia la Trinca.
2: És això mateix.
1: La Trinca ja ho deia, això d'escapellar.
0: Sí, però està clar que és un canvi.
3: És un canvi.
2: M'entens?
0: I és un canvi ràpid.
1: Sí, sí, sí, perquè la sanitat i l'educació, què està passant, com acabarà tot això, també?
4: Bueno, segons el Mascullell,
2: no
4: hi ha gaire marge per part de la Generalitat per solucionar, per frenar, que no hi ha marge de diners.
2: No, ara s'han aprovat els pressupostos.
3: A veure si tira algun endavant.
2: I amb els pressupostos suposo que una gran partida anirà cap aquí. Hi haurien d'anar.
1: Sí. Home, la salut.
3: Enfermat ja, no?
1: Que tu tinguis...
3: Enfermat,
0: sí,
3: no? Sí,
0: aquest matí.
2: El pacte
0: dels pressupostos.
2: Sí, en canvi els altres ara diuen que no.
3: Ara diuen que no.
2: I que la República...
4: Però a vegades em dóna la sensació que són una colla de criatures malcriades, que amb un moral xurra el cul se cauria d'acabar tot.
1: Sí.
0: Això com deien...
4: Com els abans, una
2: xurra el cul. No se'n salva ni un, eh? No se'n salva ni un.
0: Això com deien abans les àvies, tots tenim un rei a dins.
1: Tots tenim un rei al cul.
3: Tots. Això és veritat.
4: Per això, parlant de reis, avui és el Dia Internacional De l'esport...
0: Del joc net.
4: Del joc net.
3: Del joc net?
4: Oh. Sí. Ah.
3: Doncs vinga.
0: Del joc net.
4: Vinga, juguem net.
0: Des de l'any passat, avui és el Dia Internacional del Joc Net, que s'aplica a l'esport, però si volen aplicar-ho a qualsevol cosa...
1: Això de fer dies internacionals...
0: Ja n'estàs fins al capdamunt, també, però...
4: Bueno, però a Amèrica, no és mala idea que algú se'n recordi, que no cal prendre-s'ho tant a la valenta.
0: A veure, un momentet, Amèrica...
2: Amèrica, jugant a bàsquet o qualsevol
0: sí,
2: esport...
0: Sí, els que fan cuento, els que fan teatre... Sí,
2: sí. Els castiguen, eh? La mateixa federació els castiga, eh? O sigui, que és el joc,
3: sí, joc net.
2: Igual sí, aquí.
0: Però vaja per, però vaja per teatre, Amèrica, també es fa sí, cuento sí, més amunt, també, eh?
2: Sí. Igual que aquí.
3: No pararan de castigar, eh?
1: El que tenim nosaltres amb la salut, que saps que tens una malaltia greu i que t'atenen i que t'atenen bé, més millor, això no ho tindrien de deixar perdre, eh? Això, no. Això és molt important, que Amèrica, que dius tu, es moren, eh?
3: Sí.
2: Que sí. Allà, allà no tens...
3: Ja. Bueno, allà no hi ha seguretat social, eh?
2: Si no és privat, ho tenien no, ja tot a punt i aquest s'ho ha fotut a l'aire.
3: Si no tenen una assegurança...
0: Però,
3: no?
2: Bueno, bueno,
3: i quina assegurança? Qui la pot tenir, clar.
1: Qui la pot tenir?
0: El concepte de la sanitat universal.
1: Això jo crec que és bàsic. I l'educació també, clar.
3: Sí.
1: I això és el que s'està encarregant.
3: Bueno, són els dos pilars, eh? Vull dir, l'educació i la sanitat.
2: Bueno, l'educació sempre ha sigut l'última. L'última, pobres, l'última. Perquè mentre sí. siguin tontos viuran els que no ho són. I això sempre ha estat així. Mm. En tots els governs.
0: Va, què poses?
2: Volen tontos.
0: Què poses? Educació,
1: clar,
0: sanitat?
1: Clar, els tontos.
0: I afegeixes, perquè segur que algú hi afegirà i farà de bon afegir, justícia.
3: També.
1: Sí, també.
3: També, també.
0: Aquests processos judicials eterns.
3: Oh, sí.
0: Que no ha acabat mai, si pot afegir què? Cultura?
2: Sí, bueno, i això de la Shakira, tu?
0: Si pot afegir esport?
4: La cultura ve quan la gent té la planxa plena. Si no tenim la panxa plena para cada dia, oblida't de la cultura i oblida't de...
0: per tant hi pots posar la vivenda la vivenda
1: que no
0: i el benestar
1: casa, com es pot preocupar de la cultura, però és el que diu ell, volen tontos com s'ha volgut sempre,
2: sí, sí. Sí. No ve d'ara, no
3: ve d'ara, no.
1: Que la gent, perquè els seus
2: tota
1: ja van a escoles
2: tota
1: bones i ja van a escoles elitistes, aquests no
2: a
1: tenen
2: tota
1: problema
2: on hi havia la cultura que tu dius a la història. On hi havia els monestirs i on hi havia els reis.
4: Ja
2: no n'hi havia enlloc
4: sort
2: més.
4: Monestirs.
0: Truquen.
2: Digui.
0: Està bé, he canviat el ton. Vinga. Espam, vinga, espam. Què anaves a dir de la Shakira?
2: La Shakira. Bueno, que això que ha guanyat l'Ellos, de moment.
0: L'Helena fa així. Espera.
2: Han dit avui unes coses molt bones, que els inspectors que han anat a buscar...
3: Presenten recurs al Suprem, eh?
2: A burxar.
3: Presenten recurs al Suprem.
2: No haurien de pagar els ciutadans, sinó els inspectors aquests que han anat a burxar, que l'han cagat, amb tots els respectes, ells haurien de pagar-ho.
1: Però vols dir que li van cobrar més...
3: Home, bueno, no li van, bueno, no. Li van fer declarar l'any 2011, o sigui, ella ja va...
2: Va haver moments
3: ja
2: que...
3: Ja va pagar, vull dir,
2: no, figures,
3: va pagar amb recàrrec i amb multes i tot allò, 2012, 2013, 2014... Però també li reclamaven el 2011, i ella va recórrer que el 2011 ella ni estava amb Piqué, sí, ni tenia fills, ni vivia a Espanya.
2: 183 dies.
3: Exacte, no va estar
0: 48 o una cosa així. Bé, va estar menys
3: dies. I això és el que ella, el recurs que ha fet, que ha trigat,
0: sí,
3: no sé quants anys.
4: 11 anys.
0: Sí, ben bons.
3: I ara li han donat la raó, dient que el 2011, doncs és veritat que no estava aquí. Uh-huh. I amb la broma aquesta li han de tornar
1: 60 milions d'euros.
0: Sí, sí, prop de 60.
2: Però reduïts a 29 perquè no sé què, no sé quantes.
3: Sí.
2: Però això sí, ho hem de pagar.
4: Però nosaltres, com mira, que ja no sabem què és.
0: Per pronto pago.
3: I els interessos de demora.
2: I els interessos i el jutjat, perquè també els seus advocats...
0: Sí, sí.
2: També,
3: sí, sí, les costes van a compte de l'Audiència, sí, sí, Nacional.
0: I el debat és aquest, que ella ha pogut fer allò que no pot fer ningú,
3: exacte,
0: que és destinar aquesta quantitat de recursos per poder, perquè ha tingut 33 milions d'euros embargats. Allà,
1: sí, clar, és que això ja nosaltres...
0: Qui pot tenir 33 milions d'euros, sí, allà, sense tocar, no, fins que no
1: és
0: estigui resolt?
1: Altra...
0: Ei, evidentment que el que és just és just, eh? Però
3: sí,
0: en el sentit
3: sí, sí,
0: que...
3: Sí, sí, sí, sí, no, no.
0: Que que no, no està a l'abast de tothom. En fi.
2: Ara van a buscar figures perquè tothom pagui.
1: Això s'ha fet sempre, eh?
2: Sí, i tant. Sí. Mira la Flore.
1: Mira la Flore. Això s'ha fet sempre, eh?
2: Que queria una peseta de tot el Panyol.
3: Que jo he estat al Tribunal Econòmic, eh?
0: Ja.
3: I els ulls se t'anaven. Quan veies un nom famós, els ulls se t'anaven. Sí.
0: Pam.
3: Llavors hi havia aquells llistats. Saps aquells llistats, aquell paper d'impressora que era gran així, amb els foradets.
0: Amb el paper perforat.
3: El paper perforat i sortia. I sembla mentida, els ulls se t'anaven on quan sortia un nom conegut.
0: Vostès a casa seva pensant, per què serà que els ulls se n'anaven?
3: I a mi se m'anaven quan sortia un nom de Sitges.
0: Ah, sí. Però no he dit mai res en veu alta.
3: No, mai, teníem prohibit.
0: Que consti. 10:48. Loreto, gràcies. Josep Maria Vinyet.
3: Adéu.

0: Nissaga subies amb Heidi corrent pels Alps.
1: I pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
0: Hit Parade.
1: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: a les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Maricel. 107.8 FM.

0: La programació cultural i teatral, les Sitges saben que és prou activa, saben que hi ha una agenda cultural anual en la que s'engloben doncs, espectacles teatrals, i aquest diumenge 24 de maig a l'Escorxador, al Centre d'Arts Vives, com ara se l'anomena, a les 12 del matí, hi haurà un teatre familiar, un espectacle de teatre familiar, Somion, la ciutat dels oficis impossibles. Avui en volem parlar una mica més per acabar d'animar aquí a gent que encara no tingui plans per diumenge al matí i que tingui, sobretot, canalla, entenc, i tingui ganes de fer plans culturals, divertits, entretinguts i també enriquidors, doncs que sàpiguen que tenen aquesta opció. Volem descobrir una mica més de què va Somion, de què va aquesta ciutat d'oficis impossibles, i tenim a l'altra banda del telèfon en Joan Fernández, que forma part del repartiment i és el dramaturg de tot plegat. Joan, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Som-hi en la ciutat dels oficis impossibles. És un espectacle de titelles, Joan.
1: Exacte, és un espectacle de titelles amb música en directe, uh-huh. I que el que ens convida és fer això, fer un viatge fins a aquesta ciutat peculiar, no? Habitualment quan som petits ens pregunten, escolta, tu què vols ser de gran?
0: Sí.
1: I, no sé, a la meva època es deia futbolista, astronauta, ara molts diuen youtuber, no?
0: Sí.
1: Però clar, si un nen diu que vol ser l'home que posa als carrers, ho té complicat, li direm, va, deixa't estar de històries, no? Doncs en aquesta ciutat, els nens que pensen que volen ser l'home que vol posar als carrers tenen cabuda, perquè tots els oficis són molt peculiars.
0: Mm-hmm. De fet, apareixen oficis com escombradora de sostres, creador de núvols, no? El despertaire, cosidora de cors trencats, tot idees que entenc que heu creat vosaltres, però que haguessin pogut sortir de qualsevol nen, de qualsevol nen o nena a qui li haguessin fet aquesta pregunta, oi?
1: Alguns són de nens.
0: Alguns són reals, no, sí. Són respostes
1: alguns
0: reals.
1: Són, tenim alguns companys que són mestres també, i els hi tantejam i deia, va, feu un dia un exercici a classe de fer això, no? De parlar amb els nens, a veure quins oficis ells imaginen. Sortien coses superdivertides. Va sortir un que era el venedor de gelats calents, hi ha molts que no han arribat a sortir a l'espectacle, però el que ens deien, no? Entrenador d'unicorns, i per exemple aquest que comentaves, l'escombra sostres, va ser un company que el seu germà petit em va trobar un dia, escolta, tinc un ofici per tu, l'escombra sostres. I aquest, doncs, sí que ha pogut ser un dels habitants de Somion. O sigui que, clar, per nosaltres és capficar-nos molt, pensar molt, per nens que tenen la seva imaginació superoberta i supergran, són capaços de crear oficis realment espectaculars.
0: Mm-hmm. L'objectiu, i així, és aconseguir treballar la imaginació, no? I entenc que aconseguir que el públic, sobretot l'adult, perquè el nen ja ho és, no? Però torni a ser nen per un dia, i no sé si quan un participa en una obra, en el repartiment d'un espectacle com aquest, té com aquest privilegi, no? De durant una estona ficar-se de nou en la ment aquesta de l'infant, no?
1: Sí, nosaltres ens prenem sempre el teatre com un joc. En comptes d'actuar gairebé, anem a jugar a fer teatre. Uh-huh. Des del procés de creació, que quan estem creant un espectacle ens dediquem a jugar, en aquest cas amb els titelles, doncs ens dedicàvem a jugar i a veure el creador de núvols què podia fer. Doncs de cop i volta, jugant, acabem veient que acaba ballant claquer sobre una claveguera, no? I quan actuem igual, juguem a ficar-nos en aquest imaginari, en aquest cas un imaginari també infantil, i el públic també acaba entrant. És molt graciós perquè sempre al final de l'espectacle diem, ai, si algú durant l'espectacle ha pensat algun ofici impossible, digueu-nos-ho, que potser la propera vegada que ens veiem també viu a Somion. I és peculiar perquè els nens t'ho diuen, però molts pares gairebé així, per lo bajín, et diuen, escolta, jo també he pensat un ofici, i t'ho diuen a tu o li diuen al nen perquè t'ho digui, no? I dius, vale, guai, durant aquesta estona heu canviat el xip, us heu oblidat de les pantalles i els whatsapps i les feines, i us heu dedicat això, a que la vostra imaginació pensi oficis impossibles, i us heu convertit una mica en nens com nosaltres quan ens dediquem a crear espectacles.
0: Ens fa com vergonya, no?, com ensenyar aquesta part nostra de nen, de canalla.
1: Sí, perquè aquesta cosa somiadora i tal, quan arribem a una certa edat, ja no hem de ser més rectes, i la cosa de somiar no, hem de tocar de peus a terra. I per això molt bé això, directament li diuen al nen, t'ho diuen així com si fos un secret, no? Però està guai, intentem deixar això, des del principi deixar anar, fins i tot quan entrem, que preguntem als nens que volen ser de grans, també els hi preguntem als adults, i els nens sí que t'ho diuen i t'ho diuen ràpid, i els adults de cop i volta es troben com descol·locats a dir, ostres, i què vull ser jo de gran? I potser li podem preguntar a una senyora que té 70 anys. I, vale, vostè ha estat alguna cosa, però ara què vol ser de gran? Què li agradaria ser-ho?
0: No sé si,
1: I és molt guai.
0: No sé si aquest tipus d'espectacles, que són espectacles que ara diem de caire familiar i, per tant, doncs, adreçats també a la canalla petita, en aquest cas a partir de 4 anys, diu, no sé si són també una molt bona manera de captar públic adult al teatre en general. I si això també d'alguna manera permet, doncs, que les fronteres entre el teatre familiar o i el teatre adult es dilueixin. És a dir, al final no deixa de ser un espectacle familiar, però amb el que entenc que un adult pot gaudir exactament igual que un nen.
1: I tant, nosaltres fem teatre per adults a partir de 3-4 anys, o sigui que, i tractem això, no? I juguem molt amb el tema del teatre a tots els públics. Durant molts anys s'ha parlat del teatre infantil, no?
0: Sí.
1: Després va parlar del teatre familiar, sí. I ara juga molt amb el teatre a tots els públics. Nosaltres trobem moltes vegades que ve gent que venen sense nens, i diuen, sí, és que nosaltres venim a tot i ens agraden molt també aquest tipus d'espectacles. Sempre hem treballat des de la companyia amb aquest aspecte, no? Fer teatre per tots els públics, que els adults puguin venir sols, sense nens, que s'ho passin bé, intentant això, fer un teatre de qualitat, i sí, és cert que a partir d'aquests espectacles molts adults també s'enganxen i acabes trobant gent, això, que és habitual que pugui venir, jubilats, avis que venen sense els seus nets, a veure els espectacles, perquè a més també cal dir que a Catalunya des de fa molts anys cada cop el nivell del teatre per tots els públics és de més qualitat, no? Sempre hem estat com el germà petit allà,
0: sí.
1: Més oblidat en les programacions, en tot, però el nivell és molt, molt gran. Hi ha moltes companyies que fan gires per tot el món i estem aconseguint això, que el públic també ho reconegui i que s'enganxin, tinguin o no tinguin nens, a veure teatre per tots els públics.
0: De fet, ara parlaves del nivell. Justament amb aquesta obra, amb Somion, heu rebut el premi al millor espectacle de teitelles i objectes a la Fira FETEN 2026, oi? Que és una fira d'arts escèniques de Xixón. Vull dir que heu rebut premi, eh?
1: Sí, el FETEN és com la fira més important,
0: sí.
1: Del teatre per tots els públics que hi ha a Espanya, no?
0: Sí.
1: És com que et doni el premi allà a FETEN, però sí que estan els MACs, que són així més,
0: sí.
1: Més comercials, però realment és la fira més important. I, entre cometes, et donen com el millor espectacle de titelles de la temporada i estem supercontents, perquè a més el nostre primer espectacle de titelles, havíem fet alguna cosa de titelles en algun anterior, però un complet... és la primera vegada i clar, quan ens va anunciar el jurat que ens donaven el premi, supercontents, i a més perquè feia poc també ens havien donat un altre premi a Tolosa,
0: sobretot
1: sí. Al Tòpic, que és un centre de titelles molt important, i ens van donar el premi que voten els nens, els espectadors uh-huh. petits són els que van votar i ens van donar com a millor espectacle també allà amb el Somion. Per tant, que estem supercontents. Ens ha donat moltes i moltes alegries aquest espectacle i esperem que encara ens donin molt
0: petit. Des de quan gireu? Des de quan gireu amb Somion?
1: Somion, doncs, el vam estrenar cap a l'octubre del 24,
0: uh-huh.
1: O sigui que fa un any i mig, més o menys.
0: Aquest tipus de projectes de teatre per tots els públics, teatres familiars, tenen una durada més llarga? És a dir, no sé si poden allargar més la vida i en general allarguen més la vida. Em fa la sensació que tenen vides més llargues?
1: I tant,
0: sí.
1: Molt, molt, molt. El teatre d'adults difícilment s'allarga un espectacle o una temporada i mitja, dues temporades... per exemple, nosaltres tenim un espectacle de carrer per tots els públics que es diu Els secrets de Mr. Stromboli, que fa
0: sí.
1: molts anys el van fer Sitges també.
0: Sí, sí,
1: I,
0: sí.
1: I que aquest any em sembla que fa 11-12 anys que l'estem fent.
0: Caram.
1: I cada any anem fent un bon número de bolos. Sí, sí, s'allarguen els espectacles de sala com a mínim 5-6 temporades i, per exemple, en aquest cas, aquest de carrer, doncs ja fa més de 10 anys que l'estem fent i com és un espectacle que a nivell temàtic, a nivell cosa, és totalment vigent, doncs seguim girant amb l'Stromboli i amb tots, sí, sí, per sort, ja que fem una producció, l'aprofitem molt.
0: Clar, i no sé si això els productors, els que us dediqueu a aquest tipus de teatre, us converteix encara en persones o en actors encara amb més tenacitat. És a dir, jo entenc que fer teatre per se ja demana tenacitat, i perseverància, però no sé si dedicar-se a aquest tipus de públic, és a dir, tots els públics, aquest públic familiar, i tenint en compte això que explicaves ara, que són produccions que tenen una vida molt més llarga, us atorga doncs, un caràcter molta més tenacitat, fins i tot, i perseverància,
1: Clar, el que et dona és que fas molts bolos. Això, una producció mitjana, fora dels grans booms de teatre
0: sí.
1: adult, fora de temporada a Barcelona, dius, mira, han fet 30 bolos o 40 i ha estat un èxit. Doncs clar, nosaltres, igual d'un espectacle com a mínim, en fem 300.
0: Clar, però això, ostres, justament em crida l'atenció, és a dir, 300 són una barbaritat de bolos i després fa la sensació que a nivell de programació es menys té aquest tipus de teatre, tot i que passi això, no?
1: Sí, clar, el que passa és que hi ha molts jocs que programen i pobles petits, per exemple, tenen un... com a, la part dolenta és com els caixers, els preus dels espectacles familiars són molt més baixos que
0: altres
1: familiars. Sí que t'obre les portes a poder actuar a llocs que diu, mira, aquí no podem pagar perquè vingui el Buixaderes, però sí que tenim una programació familiar a nivell professional, no? I això obre les portes a molts més pobles. No fa massa, estàvem el Cogul, un poble de Lleida que em sembla que són 100 o 200 persones, i anàvem allà a fer el nostre espectacle de màgia, perquè també hi ha un programa de micropobles que la Generalitat col·labora, no? I això ens dona l'opció de poder fer molts i molts pobles. Sí que és cert que això has de fer també molts pobles, perquè com els caixers que es paguen són molt més baixets.
0: Clar.
1: Però ens encanta viure la cartera.
0: Però això es converteix també com en un vertebrador de la societat molt important a nivell cultural, a nivell de llengua, és a dir, arribeu allà on moltes altres produccions no hi arriben. Aquest tipus de teatre sí que hi arriba, té aquesta capacitat, no?, d'arribar a un municipi molt petit, de la mateixa manera que també pot actuar a Barcelona, no?, a grans ciutats, no? Però té aquesta dualitat, ostres, això es dona... I no sé si sentiu que no es valora prou aquest tarannà de vertebrador, és que arribeu a tot arreu vosaltres.
1: Sí, clar, és la manera de que la cultura arribi. I a més, hi ha projectes com això del micropobles molt interessants perquè es cuida la qualitat, també, no? I jo, per exemple, que puguem actuar a pobles molt petits o sempre que actuem a un poble on no hem actuat abans, és dir, ah, que guai, no? Anem a obrir un nou poble. I perquè veus que aquesta gent dius, mira, a partir d'aquests espectacles de teatre per tots els públics, intentem apropar aquesta cultura a la nostra gent i amb tot el tema de la llengua i tal, ens sentim això, com una gent a nivell cultural que fa una feina molt, molt important, i sobretot quan veus això, la resposta del públic que és bona i tal, et sents molt content. Clar, després et sobtes en coses com grans teatres, que dius, tota aquesta...
0: On hi sou, aquí, no? On hi sou?
1: Clar, dius, on està el Nacional?
0: Efectivament.
1: Que la programació familiar és totalment residual, que aquesta temporada hi havia un espectacle que estava ja lligat i acordat, i perquè una directora ha decidit que no, que li fa falta l'espai per assajar, serà encarregat de programació... Dius, aquesta manca de respecte que hi ha i de reconeixement a segons quins espais grans i segons quins espais públics també, doncs els pobles no. Els pobles sí que et cuiden i pensen que és una bona eina per portar la cultura a la seva gent.
0: Doncs sort d'aquesta descentralització, no?, que tenim des dels municipis a l'hora d'acollir projectes teatrals que potser en grans ciutats capitals o en grans programadors doncs no es tenen tant en compte, però com dèiem, tenen aquest paper fonamental a l'hora de vertebrar la societat a nivell cultural i a nivell de llengua, ara que es parla tant d'aquest baix ús del català, cada vegada més freqüent, justament entre la canalla, les escoles, caram, el teatre... entenc que és una manera perfecta, no?, per d'alguna manera incentivar aquest ús del català entre la canalla, és a dir, perquè al final esteu animant a pensar i a somiar en català. Hi ha res millor per garantir una llengua que aconseguir que la gent somiï amb aquella llengua?
1: Exacte, sí, a vegades en algunes funcions, en algunes funcions també esparts, i es fa el col·loqui després amb els nanos, no?, i els dos apassionats, i això sempre, no?, en detall, lluitar amb el català, fem exercicis perquè es puguin treballar a les escoles, perquè després tot aquest joc del llenguatge que nosaltres també juguem a partir de la creació dels noms, no?, doncs creem la guanta panxes a partir de dues paraules, creem un ofici, doncs també ho portem allà, no?, i és guai quan veus que els nens responen també això.
0: Efectivament. Doncs això serà aquest diumenge, 24 de maig, a les 12, a l'Escorxador. Havíeu actuat mai a l'Escorxador? Probablement... Sí?
1: Vam actuar, però abans de les reformes, fa molts anys, en un espectacle que fèiem que es deia Puig i Fontanals, carters professionals,
0: sí,
1: que parlàvem de les cartes, quan la gent enviava cartes,
0: sí,
1: i no només rebíem les del banc. Doncs sí, fa molts anys vam actuar allà amb els carters, i sí que després hem tornat alguna vegada a fer espectacles més de carrer. però a Sala l'Escorxador vam estar amb els carters.
0: Quan fas aquest tipus de teatre familiar i que el teu públic és canalla, no seria també un punt de responsabilitat de transmetre optimisme, esperança davant del món, no? I moltes vegades aquestes notícies que, no, que ens assetgen a diari, no, que no necessàriament són optimistes, de fet poques vegades ho són. No sé si sentiu també aquesta responsabilitat de, a nosaltres ens toca ensenyar la part bonica de la vida.
1: Sí, nosaltres ara hi ha molts espectacles també familiars que tenen aquesta cosa més, entre cometes, més moralista, no? I tracten temàtiques que estan molt guai, no? A partir del teatre, doncs, vinculen segons quines temàtiques. Nosaltres tenim un dels primers objectius, que és passar-ho bé. I creiem que el teatre ha de ser un lloc on... però passar-ho bé no vol dir només que siguin comèdies, no? Però intentar fer teatre de qualitat perquè surtis allà havent-ho passat bé i veient això, no? Durant una estona hem entrat en un món màgic i oblidar-te de tot. Llavors, sí, fem això, intentem que durant una estona ens oblidem la situació que hi ha al voltant i que tant el nen com el gran hagi passat una horeta divertint-se, no? I és aquesta part pedagògica nostra, de fer un teatre de qualitat on t'ho passis molt bé.
0: Mm-hmm. Doncs si tenen ganes de passar-s'ho bé diumenge a les 12, a l'Escorxador, Somio, la ciutat dels oficis impossibles, saben que poden comprar les entrades a través del web de Cultura Sitges. No, crec que no en queden gaires, perquè també l'Escorxador té les dimensions que té, però vaja, perquè s'acabin d'animar aquells i tant de bo estigui la sala plena i vegin doncs, tot de sitgetans, nens, nenes, adults, i passin doncs, aquesta estoneta, 50 minuts, no? Espectacles, entenc que pensats això, perquè els aguanti canalla i nens més petits, però centrats en aquest cas en els oficis impossibles, molts d'ells segurament que alguna vegada ens han passat pel cap, no? Idees d'aquelles esbojarrades. Heu anat adaptant l'obra també en funció d'oficis que us han anat dient o no?
1: No, sempre dient que, perquè nosaltres al final fem això, sí, que els nens ens poden enviar dibuixos amb els oficis impossibles i sempre, com ens està anant molt bé l'espectacle, fem la broma de dir, va, haurem de fer el Somio en dos, com a la pel·lícula Disney, no?
0: Amb sí,
1: els
0: oficis
1: nous. Ara, en principi, els estem mantenint només aquests, perquè també, si no, significaria la construcció de nous titelles i noves coses, però ara es mantenen els mateixos. Però potser algun dia això del Somio en dos li fem
0: sí,
1: una volta.
0: No va dir, ara això de les segones versions es porta moltíssim, eh? I si està tenint èxit Somio, doncs probablement un Somio en dos. I a més a més, ves que no passi que algun d'aquests oficis que ara diuen que semblen impossibles, d'aquí X anys no acabi sent una realitat. Que això també podria ser, no? És a dir, oficis aquests més aviat no tan il·lusos, potser, però més futuristes, no? Que algú pogués pensar, doncs potser això, d'aquí uns quants anys, potser molts, moltíssims, o potser no tants, igual és un realitat, acaba sent realitat aquest ofici, eh?
1: Exacte, acaben sent com el Julio Verne, no? Que quan feia les seves novel·les, deia, això és ciència-ficció i ara hi ha coses que s'han fet.
0: Exacte.
1: Si d'aquí un temps trobem a gent que fabrica núvols o el despertaire, que va casa per casa per despertar la gent d'una manera alegre. No ho sabem.
0: Estaria bé. Joan Fernández, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé diumenge.
1: Moltes gràcies i m'acomiado com s'acomiada la gent contenta del nostre poble, que és dient rapisanda. Apa, ens veiem diumenge.
0: Fins diumenge, adeu-siau.
1: Adeu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Confirmat? M'han robat el mòbil.
2: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
1: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
2: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
1: Tens raó.
3: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112. 112. Telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
4: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. Jo, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit.
5: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
4: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
6: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Les 11 i 19 minuts i de seguida parlarem d'una exposició, La pell de Sitges, que protagonitzen fotografies d'alumnes de batxillerat de l'Escola Pia de Sitges.
1: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: en un plis-plas s'ha omplert l'estudi, eh? Però ràpid, ràpid, i estic acompanyadíssima. A veure, els explico. La pell de Sitges és el títol de l'exposició fotogràfica que en el marc del Fotomatch es pot veure al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol, una exposició que va a càrrec de l'alumnat de Tècniques d'Expressió de segon de batxillerat de Cultura Audiovisual de primer de batxillerat de l'Escola Pia de Sitges, és a dir, dos, segon de batxillerat, Tècniques d'Expressió i Cultura Audiovisual de primer de batxillerat de l'Escola Pia de Sitges. És una col·lecció d'imatges molt maca, l'han d'anar a veure, són fotografies molt maques. Jo crec que expliquen molt bé Sitges i que parlen molt bé de Sitges, però avui el que hem convidat és que vingui un grup d'aquests joves a que ens expliquin doncs, la seva obra, aquestes fotografies que, com dèiem, es poden veure al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol. I com que acaben d'aterrar, perquè venien ràpid de classe i a més els he fet córrer, s'hauran de presentar ells mateixos perquè jo ara mateix no sé com es diuen. Així que anirem un per un, que es vagin presentant i que ens diguin nom i quin curs estan cursant. Vinga, començo per la meva esquerra, que té moltes ganes de parlar.
1: Em dic Joan i estic a primer de batxillerat.
0: Vinga, primer de batxillerat i assignatura?
1: Cau.
0: Perfecte, cultura audiovisual.
2: Hola, jo em dic Noah i estic a primer també fent cultura audiovisual.
0: Molt bé, per allà.
3: Jo em dic Lucas, estic a primer de batxillerat i també fent cultura audiovisual.
0: Cultura audiovisual.
4: Jo em dic Olivia i també estic fent cultura audiovisual a primer
0: de batxillerat. Seguim.
5: Jo em dic Lia, vaig a segon de batxillerat i faig tècniques d'expressió.
0: Molt bé.
6: Jo em dic Mar, vaig a segon de batxillerat i també faig tècniques
0: d'expressió artística. Molt bé.
7: Jo em dic Carlos, vaig també a segon de batxillerat i faig l'assignatura també de tècniques.
0: Tècnica d'expressió, vinga, què més?
8: I jo em dic Bruno, també vaig a segon de batxillerat i també faig l'assignatura de tècniques d'expressió.
0: Molt bé, i ens queda un.
9: Jo em dic Pol i vaig a primer de batxillerat i faig cau també.
0: Molt bé, i hem vingut acompanyats de la Marga Miret, que és la professora, que la vam tenir aquí fa poquet per la seva exposició, que encara està, Marga, no? En Pere Mar, encara està l'exposició. A veure, m'expliqueu aquestes imatges, aquestes fotografies, hi havia un punt de partida en tot això, en aquestes fotografies? Quin era el punt de partida? Qui m'ho explica, això? Olivia. M'he quedat amb el teu nom, vinga.
4: Vale, pues, l'objectiu era una mica captar els detalls de Sitges, del poble mediterrani en el que vivim, i més detalls així arquitectònics, com detalls en què no ens fixem tant.
0: I us va costar? És a dir, et va costar a l'hora d'anar a buscar la imatge? No sé si, o ho vas tenir clar de seguida, no sé si a la primera passa vas dir ja està, ja tinc la foto.
4: No, o sigui, vam fer com una sortida on estàvem tots junts, sí? Pels carrers, no sé què, i després vam anar separats a fer cada foto i no era difícil.
0: Lucas, què és el que et va inspirar a tu? Quina és la teva fotografia?
3: A veure,
0: apropa't al micròfon, sisplau, Lucas.
3: Sí. Jo tinc bastantes fotografies, però em va inspirar pues, el blau Sitges, que m'agrada molt, i pues, les vessanes de color blau Sitges, línies que hi ha pel terra i coses que són com característiques de la pell de Sitges.
0: Són fotografies molt de detall, no? És a dir, i no sé si també formava part això d'alguna manera del punt de partida, és a dir, us van demanar que us fixéssiu en el detall, Noah.
2: Bueno, ens vam inspirar en Francesc Català Roca, que va fer una exposició semblant anomenada La pell de Barcelona, que el seu fill doncs, la va com popularitzar perquè no la va treure i va fer un llibre.
0: Saben que Francesc Català és el fotògraf català més important del segle XX, probablement. L'heu descobert en aquesta assignatura, aquest fotògraf? Sí. I què? Us ha agradat? Us ha impactat d'alguna manera la seva fotografia?
2: Bueno, sí, es veu que és molt semblant a la d'ara i pràcticament, en la meva opinió, no ha canviat molt.
0: Ha marcat una mica potser tendència, no? O
2: sí.
0: Línia? Vinga, la teva fotografia, detalls de la teva fotografia, en què et vas inspirar tu? O què és el que et va cridar l'atenció?
1: Jo vaig fer algú molt mateix al del Lucas, el blau de Sitges.
0: El blau de Sitges, no?
1: Sí.
0: De fet, és que quan vagin a mirar l'exposició jo deia, és una exposició que jo crec que explica molt bé Sitges, perquè és veritat que el blau Sitges és molt present, també molt aquesta arquitectura modernista, no? Aquests elements de l'arquitectura modernista sitgetana, l'aigua, el mar, és a dir, molt mediterrània també. En el cas de l'assignatura d'expressió artística de segon de batxillerat, el punt de partida era el mateix? Sí, era compartit el projecte, diguéssim. I en el vostre cas, no sé si el fet d'estar segon de batxillerat, una altra assignatura, canvia d'alguna manera la perspectiva, canvia d'alguna manera a l'hora de fer el projecte?
5: Bueno, sí, en el meu cas era el primer cop que feia alguna assignatura relacionada amb la fotografia.
0: Sí.
5: Llavors era una mica el mateix punt de partida com des de zero.
0: I en la teva fotografia, quina, en què et vas inspirar? Què és el que et va crear l'atenció?
5: Em vaig inspirar sobretot en les rajoles del terra i en les portes o elements que em semblaven més especials de finestres i portes.
0: De fet, hi ha moltes portes, moltes finestres, molt blau de Sitges. La teva companya, disculpa, no me'n recordo del nom. En el teu cas, què és el que et va cridar l'atenció?
6: Doncs jo em vaig inspirar sobretot en els detalls petits de les portes, també amb les rajoles i sobretot amb el color.
0: Clar, no sé si això ho feu habitualment, és a dir, m'imagino que, clar, tots segur, m'imagino, no, segur, 100% segur que tots fan servir les xarxes, fan servir molt la imatge, no?, habitualment per ensenyar, no sé si el vostre dia, les vostres aficions, etc. No sé si acostumeu a anar a aquest punt del detall habitualment o feu coses més genèriques. Sí, és a dir, si d'alguna manera aquest exercici us ha permès de sobte centrar-vos en detall i fixar-vos en detall, i si no sé si heu descobert amb una nova manera de fer imatges.
6: Sí, bueno, ens hem fixat en coses que normalment no ens fixàvem quan passàvem pels carrers, que jo mai m'havia donat compte.
0: Fins que no pares atenció, sí. No? El teu company, la teva fotografia en què està inspirada, en què t'has basat o què t'ha cridat l'atenció?
7: Doncs jo realment no em vaig inspirar en res en concret, sinó que vaig anar pel carrer doncs, més atent que de manera habitual, i doncs simplement anava fotografiant tot el que em cridava l'atenció, veia bonic, veia que tenia alguna oportunitat per aquest projecte.
0: I has descobert alguna cosa de Sitges que no havies parat mai atenció?
7: Doncs sí que m'ha passat, potser no descobrir una gran cosa, però sí donar-me compte de detalls o d'aspectes que no havia vist abans.
0: Clar, és que de fet, i vosaltres justament sou una generació que sou dels que aneu caminant amb el mòbil, no? Mirant el mòbil, és a dir, no sé si aneu gaire o teniu gaire posat a pràctica, no? L'exercici d'anar a caminar i observant el que ens acompanya, i no sé si justament això us ha permès, doncs això, descobrir portes, finestres, carrers, detalls que ara deia aquest company, no? Voreres, i si fins i tot això us ha permès descobrir bellesa, és a dir, potser espais que pensàveu doncs, o que podíeu descriure abans com un carrer, simplement de sobte heu descobert que hi havia bellesa en aquest carrer, no? No sé si aquest exercici fotogràfic us permet això, o al contrari, eh? On allà on vosaltres pensàveu que hi havia bellesa, descobrir que no hi ha tanta. Vinga.
8: No, sí, o sigui, al final quan et fixes no només en el conjunt, sinó en els detalls, doncs vas descobrint com coses que li van donar sentit a tota l'arquitectura i detalls, que al final sí, té un punt de que descobreixes coses noves i és
0: I
8: més bonic.
0: I creieu que les vostres fotografies diuen també de vosaltres? És a dir, no sé, per exemple, la teva fotografia, si t'has fixat més en arquitectura, en color, en què t'has fixat en el teu cas, ara ens ho expliques, però no sé si també creus que diu alguna cosa de tu, no?
8: Bueno, primer jo em vaig intentar fixar més en coses no tan comunes, a primera vista.
0: Com ara? Com ara?
8: Doncs, per exemple, una porta, no?
0: Sí.
8: Que la veu sempre a les cases, sí. Doncs jo no em vaig centrar en això, no? Igual amb detalls d'una taulada o aquestes coses que no estem tan acostumats a veure.
0: A mirar, vista, no? Sí. Sobretot perquè igual has d'aixecar el cap, no? Has d'alçar el cap, no? I moltes vegades anem amb allò, amb el,

0: És una molt bona reflexió, perquè jo també, quan vaig anar a veure ahir l'exposició, vaig tenir aquesta sensació de que a mi em diuen que totes les fotos són de la mateixa persona i m'ho hagués cregut, no? Ha estat com el resultat d'un projecte, això, no? I això creieu que té veu, que és el que genera això, és el punt de partida, o sigui, aquesta idea inicial, ho genera Sitges? Què ho genera, això?
1: Jo crec que ho genera Sitges, ja que té una arquitectura com molt concreta, i que només veient petits detalls de Sitges ja pots intuir que és Sitges.
0: Clar, de fet, i no sé si esteu d'acord, que aquestes fotografies, veient les fotografies, seria fàcil per a algú que ha estat alguna vegada a Sitges i coneix mínimament, de seguida desxifrar que és Sitges. I no sé si hi havia també intenció amb això, no? És a dir, quan fèieu la fotografia, que a la primera, que de primera vista algú que potser coneix Sitges però que està a Austràlia pogués dir això és Sitges, seguríssim, que ho tingués clar. Lucas, no sé si hi havia intenció també en això, ensenyar Sitges des del detall.
2: Sí, bueno, hi havia una petita intenció, perquè si hi ha una persona que ha vingut a Sitges però que viu un altre lloc, per exemple a Vilanova,
0: sí.
2: No es pot imaginar que és el Garraf, per exemple, perquè el Garraf són uns altres colors, més una altra arquitectura més moderna, i pues sí, és el que ens van basar.
0: Entenc que totes les vostres fotografies estan exposades, no?
2: Sí.
0: Les vostres, i entenc que sou més companys, no? Ja he vingut una petita representació. És la primera vegada que exposeu? És a dir, que una fotografia vostra s'exposa en un lloc públic on la gent hi pot anar a comentar-la? És la primera vegada?
2: Sí.
0: Sí? Per tots?
3: Sí.
0: I aquesta sensació, què? No sé si us ha generat com neguit, si us agrada, si no us genera responsabilitat ni pressió ni res, o sí. Què? Ningú? No, vinga, va.
4: Bueno, pues a mi a lo personal m'ha agradat molt entrar allà i doncs veure els nostres treballs, i et sents bé doncs veient que la gent ho va veure i que has tingut pues, un bon resultat.
0: I que esperen, eh? Ni que sigui allò dos minuts a mirar la teva fotografia, no? I probablement a pensar, doncs, qui l'ha fet, per què l'ha fet, per què s'ha fixat en això. Són totes fetes amb els vostres mòbils, les fotografies?
2: Sí.
0: Sí? Entenc que feu fotografies habitualment, a diari, feu fotografies del vostre dia a dia, sí? Sí. Creieu que canviarà, aquestes assignatures que esteu fent ara, canviaran o poden canviar d'alguna manera la vostra manera de fer fotografies habituals? És a dir, creieu que això us està influenciant? És a dir, ostres, doncs igual ara canvio el plano, o això, em centro, tinc ganes de centrar-me en el detall. Creieu que això us pot afectar en el vostre dia a dia, en les vostres fotos? Vinga.
5: Bueno,
0: de parlar no els hi costa, és l'edat.
5: Jo crec que sí, perquè al final aquesta assignatura també, o sigui, no ho hem dit, però a part d'aquest projecte també hem après bastantes tècniques sobre vídeo i foto. Llavors, vulguis o no, en el teu dia a dia, quan fas una foto, igual no ho penses, però igual et pots recordar alguna cosa que s'ha après, llavors, bueno, ho enquadres millor o...
0: I, et pot ajudar. I que la tècnica també ajuda a l'expressió, no? de l'obra, diguéssim. És a dir, que amb la tècnica també pots decidir, no? Si enfoques, desenfoques, si allunyes, no allunyes, no? Tot plegat estàs expressant, estàs dient coses. Algú es vol dedicar a això de la fotografia? Li agrada tant aquest món com per dedicar-s'hi? O simplement és una assignatura que us agrada i us acompanyarà, entenc, a la vida, a la fotografia, però no sentiu voluntat de dedicar-vos? Algú es vol dedicar a això de la fotografia? No.
2: No,
0: eh? És difícil, és un món difícil, ho entenc, eh? La fotografia acostuma a ser com un acompanyament, no? Però és curiós, no s'hi volen dedicar però fan fotografies a diari, perquè és una generació que ho fotografien absolutament tot i ho enregistren tot, ja sigui format vídeo, curt, llarg, més editat, menys editat, menys real o més real, però que treballen molt amb la imatge. Creieu que això us dona... us ha donat com avantatge respecte a generacions anteriors a l'hora de fotografiar? No sé si algú, per exemple, Olivia, vinga, va, t'han passat el marrón.
6: Pues sí, o sigui, jo crec que hi ha molta diferència en com fem nosaltres les fotos. Bueno, a
0: sí?
6: part de, o sigui, sense fer cultura audiovisual, sent d'aquesta generació ja tenim més coneixements. Més que, jo que sé, els meus pares o els meus avis.
0: Dels aires, de la col·locació, no? De tot això, no? Refereixes? I de tècnica, no? M'imagino.
6: Sí.
0: És a dir, que esteu, aneu com un pas endavant, diguéssim, respecte a altres generacions. Heu fet alguna vegada fotografia amb càmera? Amb càmera analògica?
6: Sí.
0: Algú té càmera de fotografia analògica? I l'heu fet servir? L'heu fet servir?
6: No, bueno, yo tengo una

0: Digital.
1: Digital, eh? Càmera, però digital, eh? La feu servir habitualment? No, mòbil tot, no?
2: Sí.
1: El mòbil és com és l'eina, eh? Avui en dia, Marga, això sí. És... Apropa't al micròfon, apropa't, deixeu-li un micròfon, un espai aquí a la Marga.
2: Té moltes prestacions, no, el mòbil? Hi ha mòbils amb òptiques molt
1: sí,
2: bones.
1: Sí, no, no, ara hi ha mòbils amb càmeres amb autèntiques meravelles que la cosa és saber-les fer servir, eh? No sé si també us ha permès descobrir eines que teníeu al vostre mòbil que desconeixíeu, no? Toto. Estàs allà molt enretirada, però jo vull que parlis, vinga.
3: Doncs sí, pues...
1: És a dir, ja has descobert alguna cosa i tu fas servir el mòbil habitualment, però no sé si a l'hora d'aquesta assignatura has descobert que amb el mòbil pots fer coses a nivell d'imatge que potser no feia servir habitualment.
3: Sí, sí, enquadraments, il·luminació...
1: La il·luminació. Que important la llum també, eh? Les vostres fotografies també tenen una llum molt peculiar. Esteu contents amb aquesta exposició en general? De qui és aquesta foto?
4: És meva.
1: És la teva?
4: Sí.
1: És la foto que està allà al principi, no? A l'entrada. És la foto d'una barana, no? D'un tros de barana. És veritat que és un exercici molt curiós també, jo no sé si us heu plantejat així, però jo crec que per sitgetants anar a veure aquesta exposició intentant endevinar on està feta cada foto. És un exercici molt interessant perquè segur que els genera confusió, seguríssim. Hi haurà algunes que les tindran molt clares, diran, això és evident, això és aquí, però hi ha d'altres que els hi generarà confusió, perquè de portes blaves i finestres blaves a Sitges n'hi ha unes quantes, i moltes estan fotografiades de baranes, així, amb estil modernista també, però aquest joc, com d'anar esbrinar on està feta la foto, em sembla un joc interessant. Nois, noies, moltíssimes gràcies per la visita, per la correguda aquesta que us he fet fer final per arribar a l'estudi. Enhorabona per les fotografies, per l'exposició, són molt xules, i res, i gràcies per la visita. Plaer.
2: Gràcies.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Vinga, dos quarts i mig ara, dos quarts i mig de 12 d'aquest matí de dimarts 19 de maig. Temps de les biblioteques i de l'exposició de fotografies al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol, el temps de l'agenda de les biblioteques amb la Marta Sánchez. Marta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Te'ls has trobat aquí fora.
1: Sí, i els he felicitat perquè no vaig poder estar el dia que va inaugurar l'exposició, però és que realment, no, això que comentaven d'aquest joc d'endevinar on és cada detall, és real. O sigui, això està passant, aquestes converses d'això està al lloc, no, que és la porta del carrer, no sé què. És maquíssima aquesta expo.
0: Perfecte, doncs recomanada queda, després de que la Marta també recomanés en el seu dia doncs, que això, que es passessin per pel claustre i que doncs, admiressin aquestes fotografies dels alumnes de l'Escola Pia. A veure, què tenim per la propera
1: doncs
0: quinzena?
1: Doncs mira, aprofito enllaçant aquests nois que, noies que hem tingut ara, no? Que els adolescents fan coses i fan coses molt maques i no, la deia, mena amb aquest posat una mica de dir, a veure què em diran, però que tenen un esperit, doncs això, no? De curiositat, en fi, el que toca. Doncs mira, començo perquè ara quan surti d'aquí de la ràdio, just avui, d'una a tres, tenim un grup de quart de l'ESO, de l'IES Vinyet, de l'Institut Vinyet a la biblioteca, perquè amb l'optativa de filosofia, durant el curs s'han llegit tres llibres potents.
0: Ai.
1: I sí, el primer va ser el Fahrenheit 451
0: De Ray Bradbury,
1: una distopia, no, en un futur imaginat on els bombers cremen llibres, no, amb aquesta metàfora de que els llibres porten la saviesa, el coneixement i l'esperit crític i per tant no convenç, segons quines societats, doncs seria això. El segon llibre de l'altre trimestre, el segon trimestre, va ser el diari d'Anna Frank.
0: Un dur.
1: Sí, va ser una sessió intensa, però va donar de parlar amb ells doncs, d'uns temes superinteressants i amb una conversa molt, molt interessant i molt enriquidora. I avui venen a parlar sobre un altre, que jo crec que és el més potent dels tres, quasi, no sé, que és l'assaig sobre la ceguesa del Saramago.
0: Ostres!
1: Aquest llibre que comença amb que una persona de cop i volta es queda cega i hi ha aquesta pandèmia, per dir-ho d'alguna manera, de ceguesa, que ningú sap ni la causa, ni el motiu, ni què passarà, i els governants decideixen tancar la gent cega en una mena de manicomi buit, no?, en un local, i la gent que ha estat en contacte amb ells en una altra ala d'aquest edifici. I a partir d'aquí és tota una metàfora d'una societat sense ordre ni concert i una ceguesa que encara que tinguem ulls, no?, per dintre potser la portem, per tant també donarà per parlar molt i molt, i els tenim d'aquí una estoneta per parlar sobre aquest llibre. I ha sigut una activitat molt enriquidora d'estar contactant amb ells, nanos d'això, no?, de 15 a 16 anys, parlant de temes realment potents i donant les seves opinions i els seus punts de vista.
0: Doncs aquests tres clàssics de la literatura en el seu dia, doncs que també, de generació en generació també, doncs ens els feien llegir, oi, a l'Institut, aquests grans clàssics.
1: Sí, exacte, ha sigut un projecte de col·laboració i per tant a classe li han donat aquest enfocament, no?, com a optativa de filosofia, i des de la biblioteca també estirem del fil de donar-los a conèixer la part més literària, no?, de l'estil, altres llibres relacionats amb els temes que tracten aquests, i bé, doncs anar-ho completant i anar-ho fent més rodó.
0: Doncs aquest, un altre dels papers de les biblioteques, aquesta acollida també als alumnes de les escoles i instituts de Sitges, doncs per acompanyar-los també en aquests, en la lectura dels grans clàssics. Què tenim?
1: I tenim avui una presentació d'un poemari, Destil·lacions, poemes breus, de la Montse Castellà. Aquesta presentació anirà a càrrec de l'autora, com sempre, i tindrem també la recitació de poemes per part de la Marta Millà, que és actriu i també escriptora i autora del pròleg d'aquest llibre, i la Rosa Martí Pujol, que és artista multidisciplinar, autora dels dibuixos i també autora d'una exposició pictòrica que va donar peu a aquests poemes. En el llibre, no, amb aquest pròleg de la Marta Millà, ens explica molt bé, llegiré un petit fragment perquè és la, no sé, trobo que està molt ben explicat i que no li sabré posar unes paraules millors que les de la Marta Millà, que diu: quan la Montse em va deixar llegir el seu recull de poemes, me'n vaig enamorar. Li vaig proposar de fer-ne un recital. Ho faries? Em va dir amb la seva particular timidesa i humilitat. És clar. I vam posar fil a l'agulla per estrenar-lo al Prado de Sitges, on el públic present el va rebre amb un gran entusiasme. Més tard diu: si m'enamoro d'un poema, necessito dir-lo en veu alta, cridar-lo als quatre vents o xiu-xiuejar-lo suaument, a cau d'orella, com si revelés el secret d'un tresor amagat. És aleshores quan ser actriu esdevé un privilegi, perquè puc encarnar l'esperit de la poeta a través de la veu i volar, i fer volar a qui l'escolti. Per tant, això és el que gaudirem aquesta tarda a 6:45 a la Biblioteca Santiago Rusiñol.
0: Doncs 6:45 aquesta tarda una altra autora local,
1: exacte,
0: en aquest cas, que presenta llibre a la biblioteca.
1: Sí. El demà, dimecres 20 de maig, aviam... no, perdó. Aquí he de fer un parèntesi que ho tenia així
0: parèntesi.
1: En la rutina. Obrim parèntesi. Demà la biblioteca Josep Roig i Raventós estarà tancada només a la tarda.
0: Sí.
1: Al matí sí que estarà tancada. Per tant, aquesta tertúlia que jo anava embalada per anunciar-la, canviarem de data i s'anunciarà properament. Però en
0: perfecte,
1: tot cas, aprofito, tenim incidències organitzatives i demà doncs tindrem tancat la Roig i Raventós a Santiago Rusiñol en l'horari habitual.
0: Habitual, d'acord.
1: Sí.
0: Per tant, aquesta tertúlia que en principi estava demà anunciada...
1: Exacte,
0: no...
1: anava embalada jo ara.
0: No hi serà.
1: No, perquè ha sigut un canvi així molt d'última hora, que s'ha intentat... que no hagués de passar, evidentment, però, en fi, els recursos humans són els que
0: són
1: i a vegades passen aquestes coses. Per tant, passem el dijous 21 de maig, a 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Tindrem la presentació d'un altre llibre, el seu títol és Rascaparets, i el seu autor, en Julià Guillamón. Anirà a càrrec de l'autor i del Joan Tarrida, que és l'editor de la Galàxia, de Galàxia Gutenberg, que és l'editorial que ha publicat aquest llibre. Rascaparets, això era el nom que de petits donàvem als mistos Garibaldi, que era una tira de cartró amb 15 o 16 ungletes d'explosiu que la canalla feia m'esclatar arrossegant-les per façanes i pedrissos. Això ens diu el Julià Guillamón. I aquests contes curts són com aquells rascaparets, petites històries que, fregades a la superfície de la realitat, produeixen espatecs d'imaginació, humor i crítica. En aquests contes doncs trobarem temes com la intel·ligència artificial, el fast deco, aquests cables que s'entortolliguen en les façanes, l'art compromès, els videojocs, en fi, doncs tot això anirà com pet, anirà petant, com si fos aquest rascaparets amb aquest toc de la visió de Julià Guillamón.
0: Correcte.
1: Serà demà, també 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Demà no, dijous. Uf,
0: dijous,
1: com estic,
0: dijous,
1: falta un
0: dijous,
1: dia.
0: Sí.
1: Dijous 21.
0: Vinga.
1: Dijous 28 de maig, també a 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tindrem la xerrada que anualment ens va aportant en Joan García Targa, que és arqueòleg, sobre el projecte arqueològic d'Ixbatún, que és el Yucatán, a Mèxic, i cada any, com dic, doncs va venint a la biblioteca i, per tant, podem anar seguint les evolucions d'aquest projecte. Ell ens explicarà la importància dels darrers treballs que s'han dut a terme en aquest lloc, que és d'origen maia, i del qual es conserven restes distribuïdes amb més de 5 quilòmetres quadrats. El nucli està delimitat per un mur perimetral i bueno, el Joan ens diu que té una extensió similar a la Barcelona romana. Per tant, no és petit.
0: No és
1: i en
0: petit.
1: Aquest projecte van avançant doncs, en la recopilació d'aquestes restes i, en fi, no, anar descobrint com era la civilització d'aquell espai. I això, i sorprenent-nos en aquests nous aspectes i noves descobertes.
0: Amb el Joan, que parlarem també la setmana que ve precisament d'això, ell ve cada any també explicar-nos quan van cap allà, que és pels vols del desembre i que doncs, hi passen un parell de setmanes, però clar, de dues setmanes en dues setmanes tampoc.
1: Clar.
0: Anava a dir, no és l'exploració, sigui, van al ritme que poden,
1: sí,
0: per dir-ho d'aquesta manera.
1: I tant. L'endemà, divendres 29 de maig, a 6:45, també a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tenim una nova sessió del Liceu VIP i en aquesta ocasió l'òpera que s'està programant al Liceu i, per tant, de la que farem la xerrada és Les noces de Figaro, de Mozart, tot un clàssic, i anirà a càrrec de la Verònica Mainès, que és musicòloga, crítica musical, professora de piano, etc. Convido tothom a venir a escoltar la Verònica perquè sempre explica les òperes que, com si les estiguessis veient i escoltant, i qui després vol anar al Liceu doncs ja va amb una mirada molt més ampliada, amb uns coneixements previs i amb un sabent el què va veure, el per què passen les coses, i en fi, que aprenem moltíssim amb ella. Les noces de Figaro és un monument extraordinari, sense comparació, una partitura genial, amb girs imprevisibles i una galeria de personatges inoblidables, des de la soledat contemplativa de la comtessa, la Susana, una dona astuta, emancipada, un Figaro obedient, l'abusador conte i l'innocent Cherubino. Tots aquests ens van tenint unes entrades i sortides d'escenari amb un joc de portes, en fi, una història divertida, però amb un rerefons també, no?, sobre les dones i la seva capacitat per ser solidàries, que quan li passa una cosa a una, entre elles, entre nosaltres ens entenem i ens ajudem. Això coordinat pels amics de l'Òpera de Sitges.
0: Com sempre, doncs, Les noces de Fígaro. Aquesta vegada un clàssic, una òpera força coneguda de Mozart. Serà divendres 29 de maig a 6:45.
1: I aquests dies, aquests darrers dies, ja també hem anat al Liceu amb la presentació de la nova temporada 26-27. I juntament amb això, amb els amics de l'Òpera de Sitges, que ens ajuden moltíssim a coordinar totes aquestes xerrades, a triar quina òpera després anem a veure, doncs ja estem posant fil a l'agulla per la propera temporada. El dimarts 2 de juny, ens anem ja al final d'aquesta quinzena, a 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tindrem la presentació d'un altre poemari, també d'un autor local, que és Estricta litúrgia, de l'Anton Ferret. Anirà a càrrec de l'autor i de la Lídia Gázquez, que és poeta i escriptora. Els dos, a més, són aquests autors locals que compartim també com a autors locals amb Ribes. I aquest és el tercer llibre de poesia de l'Anton Ferret. Els tres, hem de dir que han rebut premi. Aquest últim és el guanyador del 49 Premi de Poesia Maria Manent 2025. L'Anton Ferret ha escrit també relats i col·labora, és col·laborador habitual de l'Eco de Sitges, de Ribes i del Núvol, per tant el podem seguir en diferents mitjans, i vindrà a la biblioteca a presentar aquest nou poemari.
0: Perfecte, doncs nou poemari, la pell... nou poemari que es presenta a la biblioteca.
1: Sí, l'Estricta litúrgia. Al pati, bé, doncs tenia aquí això, la pell de Sitges, no? La mostra de fotografia que ens han explicat també els artistes, els fotògrafs, aquests nois i noies de l'Escola Pia, i bé, doncs això ho podem passar perquè ho acabeu de parlar i la tornem a recomanar en tot cas, doncs... dintre del Fotomaig 2026. I a les vitrines de l'entrada de la Biblioteca Santiago Rusiñol seguim amb aquesta exposició dels escriptors i escriptores nascuts al 36, igual que la Biblioteca Santiago Rusiñol, que la Biblioteca Santiago Rusiñol segueix ben viva i alguns d'aquests ja no, però en tot cas les seves obres sí, i és una manera, no, de retre homenatge també als grans autors que ens deixen aquest llegat de la seva obra i per tant són immortals.
0: D'acord.
1: I pels més petits de la casa, les habituals hores del conte, avui dimarts tenim Fills que estan sols, de la Maria Armengol. El dimecres 20, és a dir demà, tindrem l'hora del conte a la Santiago Rusiñol. Contes posats cap per avall, de la Clara Gavaldà. És aquest tipus de conte en què res no és el que sembla, no? I als nens i nenes els agrada moltíssim de saber de què van les històries, què passa en aquella història, com acaba la història, però al mateix temps també els hi fa molta riure quan hi ha canvis. No, que així no és! No? I aquests contrastos també donen, doncs, això, per riure, per sorprendre, per aprendre, i aquest, doncs, és el cas. Tot plegat són històries per trencar estereotips i fer-nos un tip de riure. El divendres 22 de maig tenim un taller dintre del marc del Parcs i Biblioteques Naturalment. El taller anirà sobre aprendre i construir una barraca de pedra seca a càrrec de la Bèlia Artigas, que és historiadora de l'art, però coneguda, i això ens explicarà què són les barraques de pedra seca del Garraf, i coneixerem la tècnica, construirem una maqueta. He de dir per això que ho estic anunciant, però queda una plaça lliure, i ho dic per omplir-la, que sabria greu, no?, que es quedés una plaça vacant. I en tot cas, si algú li interessa, també es pot apuntar en llista d'espera, perquè de vegades hi ha aquests imprevistos, coses que passen, i per tant, doncs, al final també potser poden participar. És una activitat, en principi pensada per nens i nenes de 6 a 12 anys.
0: És a dir, els que tinguin, doncs, talent constructiu, que s'animin divendres 22 a 5:45 a la biblioteca.
1: Sí, i perquè també tingui aquests talents artístics, el dimarts 26 de maig a 5:45 a la Roig i Reventós també hi ha un bibliolab, un altre tipus de taller. En aquest cas, decoració amb sacs de cafè i cacau, creativitat, reutilització i comerç just. També és un bibliolab, però marcat dintre del mes del comerç just, amb inscripció prèvia a la Biblioteca Josep Roig i Reventós, presencialment, telèfon, correu electrònic, WhatsApp. I en aquest taller donarem nova vida a bosses de tela descartades i les reutilitzarem per estampar missatges transformadors amb diferents segells, retoladors, ceres, pintures tèxtils, en fi, a través de diferents materials podrem donar aquesta nova vida a bosses.
0: Doncs una altra de les propostes, aquest taller creatiu.
1: I també per anar acabant a la quinzena, en aquest apartat d'activitat infantil i familiar, Hem d'anunciar que el 2 de juny tindrem la festa final de la 26a Marató de Lectura i del desè Puja el Tren, i això vol dir que nois i noies que esteu participant en un o a l'altre, tenim els últims dies per anar acabant lectures, per anar acabant trajectes del Puja el Tren, per anar veient com puja el nostre nom en el llibròmetre, doncs això, els últims dies per anar complint reptes lectors.
0: D'acord.
1: I el dia 2 ens trobarem per fer l'hora del conte amb la Montse Panero, uh-huh, i el sorteig de premis, els diplomes, els superlectors i superlectores, en fi, tot això que portem 26 anys i 10, respectivament, celebrant a les biblioteques.
0: I impulsant aquest coneixement a través de la lectura.
1: Exacte.
0: Doncs aquesta és l'agenda per la propera quinzena.
1: Sí.
0: Però, com sempre, ens porta recomanacions.
1: Sí, havia portat aquest que parlàvem abans, no? Al principi, l'assaig sobre la ceguesa. Se l'estan llegint, com deien, nois i noies de quart de l'ESO, però amb aquesta repassada, no?, que li estic tornant a donar, dona per moltíssim. Sí que és veritat que és una lectura que és com compactada, no?, aquest estil Saramago, d'aquells diàlegs, te'ls has d'anar... És com si t'ho expliqués, no diu, uh-huh, no és un diàleg de... va exclamar tal persona, va dir... No, tu vas llegint i la teva ment ha de fer el canvi de saber qui està dient allò amb uns paràgrafs, doncs, totalment això, seguits, compactats, però també és part de la gràcia del llibre, i també desconcerta com el fet de quedar-te sec de cop i volta. Per tant, té molt de lligam, no?, aquest estil literari que utilitza Saramago amb la novel·la. La recomano moltíssim, tant a qui se l'ha llegit, doncs per donar-li, no?, que ara que tenim també recent encara la pandèmia, també té aquests tocs de connexió amb la realitat, i en fi, si algú no se l'ha llegit, doncs la recomanem.
0: Doncs l'assaig sobre la ceguesa de José Saramago.
1: Sí.
0: Què més?
1: I he portat un llibre d'aquests de gran format, d'aquests, mm-hmm, és molt com de revista de decoració de sobre de la tauleta,
0: sí,
1: del sofà,
0: eh? Sí,
1: d'aquests,
0: sí,
1: llibres,
0: sí,
1: que queden bonics, mm-hmm, i que potser no comprarem, però que a la biblioteca els tenim, que els podem agafar en préstec i que els podem gaudir. Ja que tenim aquest 90è aniversari de la biblioteca, doncs aquest es titula així, La biblioteca, un patrimoni mundial. És un llibre, doncs, de molt gran format, amb unes fotografies molt boniques de biblioteques de diferents llocs del món, grans biblioteques, en què no és només la col·lecció de llibres, sinó que és l'edifici que les acull. És una història, a més, no?, des dels principis dels temps, de com s'han anat formant les biblioteques, el perquè, la importància que han tingut, i realment, doncs, amb aquests edificis, alguns d'elles, algunes biblioteques que es poden anar a visitar, i també pot ser un bon turisme de biblioteca, per tant, mm-hmm, pot ser un llibre inspirador de segons a quin lloc anem, doncs, anar a visitar aquestes biblioteques tan i tan precioses.
0: Espectaculars, les fotografies, i bé, tot aquest món de la biblioteca clàssica,
1: exacte,
0: podríem dir,
1: sí,
0: perquè evidentment no és un concepte de la biblioteca tal i com el tenim avui, doncs, mm-hmm, més entès o més assumit, sinó és la història en un llibre amb molta lletra, també.
1: Té molta lletra,
0: Per ser de gran format, les fotografies ja es veuen extraordinàries, mm-hmm, però,
1: sí,
0: efectivament, doncs, també la, sí, història sobre, doncs, la història de les biblioteques, també apareix.
1: I també ens arriba fins a les darreres, no?, aquests grans edificis molt moderns, mm-hmm, i a part que també és un llibre que convida a no fer una lectura potser seguida, no?, lineal, sinó que, bé, doncs, podem anar saltant els paràgrafs que vulguem, anar llegint els peus de fotografia, en fi, fer-lo al nostre gust també.
0: Bueno, com els llibres aquests de taula camilla.
1: Sí.
0: D'allà, de paramenta.
1: Exacte.
0: I què més?
1: Doncs ja tenim a punt de que surtin, que estiguin disponibles els llibres que hem rebut amb l'últim lot, aquests lots mensuals.
0: El lot.
1: I he agafat aquest perquè m'ha cridat molt l'atenció, perquè m'agraden molt els telèfons aquests de roda, no? Aquests telèfons
0: tan... de góndola.
1: Sí, de góndola, no? Aquests de tant dels anys 80.
0: Uh-huh.
1: I el títol és aquest, Los Felices 80.
0: Com es deien aquests telèfons, Albert? Els de
1: góndola eren allargadets.
0: No tenien un nom.
1: Aquests, no sé, eren els telèfons.
0: Pensava que tenien un nom típics, específic.
1: N'hi havia
0: aquells allargats, els de góndola.
1: Sí,
0: no.
1: Aquests són aquests rodons,
0: bé,
1: no? Aquesta rodona de marcar els números.
0: Sí, sí, sí.
1: Si
0: sí,
1: ho ha,
0: sí,
1: fet, sabem de què parlem, eh? I el títol és Los Felices 80, crònica de una generació desconcertada. L'autor és Daniel Vázquez Sallés, és de Folk i Folk, l'editorial. I aquest llibre, doncs, ens parla això, no?, d'aquesta generació aquests anys 80 que tant ens han deixat, tanta marca han deixat, però que també, no, com que era una promesa de moltes coses que després no han estat, i està escrit amb un, bueno, una manera també divertida, diu que és una visita nostàlgica, no, el que pensàvem que eren els millors anys de la nostra vida, però aquí els posen, doncs, amb una quarantena justa, que, doncs, bueno, això de que qualsevol temps passat va ser millor, doncs també tenim tot aquest anàlisi, però que és una bona manera dels que vam viure aquests anys 80, doncs, de fer aquest pas enrere, que també ens agrada.
0: I que abans parlàvem també de, bueno, parlàvem de filosofia, però en psicologia està estudiat, és a dir, tendim a esborrar els mals records, i aleshores per això qualsevol temps passat va ser millor, perquè clar, el cervell es queda amb els bons records d'aquell temps passat.
1: Exacte, no? Perquè, bueno, potser érem nens o érem adolescents, i en fi, doncs tot això, aquesta nostàlgia queda. Doncs... Per tant, és una revisió d'aquells anys, de la generació del baby boom, i en fi, doncs tot un...
0: El llibre es diu?
1: Es diu Los Felices 80, crònica d'una generació desconcertada.
0: Desconcertada, doncs això, els telèfons, sí, aquests telèfons de la rodeta que l'ensenyes a un nen i...
1: Sí, això? Com funciona això?
0: Com va?
1: Si apreten.
0: Si apretes aquí no passa res, clar,
1: sí,
0: no.
1: Sí, sí, i aquell soroll tan inconfusible. Sí. Doncs és testimoni de llibres nous que tenim a les biblioteques, de ficció, de no ficció, infantils i de temes diversos com aquest.
0: Cada quan us arriba el lot?
1: Cada mes.
0: Cada mes. Lot de llibres, i llibres a més molt diversos que venen això, doncs per abastir aquest catàleg, que ja és amplíssim, però que doncs sempre es pot alimentar una miqueta més. Doncs hem arribat gairebé a les 12, Marta. Com sempre, amb aquestes recomanacions, i sobretot doncs, amb aquestes activitats que es proposen, començant avui, per exemple, com dèiem, per aquesta presentació del poemari de Montse Castellà. Marta, com sempre, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: D'aquí 15 dies, de nou, ens retrobem per repassar l'agenda de les biblioteques. I ara són les 12. Doncs, com sempre, moltíssimes gràcies per l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins demà.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, evita la presó preventiva després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic sosté que hi ha indicis que el fill l'hauria matat, entre altres coses, per la seva obsessió pels diners. Isaac Andic va morir, recordem, el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. L'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge del cas el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més operacions en petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol ho nega tot. Mentre la Moncloa ha tancat files amb Zapatero, el PP assenyala Pedro Sánchez i insisteix que ha de plegar. El Departament d'Educació proposa als sindicats avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial. Els sindicats USTEC i CGT assistiran a la reunió, malgrat que la proposta no els sembla suficient, i qui no hi anirà és el sindicat Professors de Secundària, perquè diuen que no respon les seves demandes. El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negociar amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts per Catalunya acusa Esquerra Republicana d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país. Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica, i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat. La Unió Europea aprova ajuts als pagesos per comprar fertilitzants més cars pel conflicte de l'Iran, i els mateixos països podran avançar les subvencions. El govern comunitari promet tancar un pla de suport al mes vinent, però el sector creu que no serà suficient per revertir l'augment dels costos. Troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X i vinculat al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellar Vell.
2: Esports.
3: Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. El Barça masculí, mentrestant, a Fermín l'han operat satisfactòriament.